0: En clau d'emergència climàtica, us parlem d'éssers no humans migrants. Entorn les plantes que migren, parlarem amb Cristian Alonso, Vicky Benítez i Alejandro Juárez. I amb Eloisa Mateu seguirem el traç migratori dels ocells des del nord d'Europa a la regió del Sahel, un viatge que dibuixarem amb els seus paisatges sonors. Perquè aquesta és una hora destinada a alertar sobre els efectes de les crisis climàtiques i socials. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Segur que ja comenceu a familiaritzar-vos amb el tema de les plantes invasores. Us diuen, aquesta planta, aquest arbre, millor desfer-te'n perquè està considerat invasor. La canya americana vora el riu, l'acàcia de fusta negra, la ungla de gat, l'alzavara americana... A Catalunya, el projecte Exocat ha localitzat un total de 1.235 espècies considerades exòtiques i d'elles, unes 177, tenen un comportament invasor. Vol dir que són molt proactives i provoquen impactes considerables en el medi natural. Els experts asseguren que les espècies exòtiques i invasores són una de les principals causes de pèrdues de biodiversitat. Però és això del tot correcte? No hi ha una altra lectura? Altres experts comencen a revertir fórmules i llenguatges per explicar com la noció d'espècie exòtica invasora reflecteix categories culturals basades en la defensa del territori, la por a la barreja i la puresa de l'origen. I si les anomenéssim plantes migrants, què canviaria a la nostra percepció? Contràriament al que pensem, les plantes, els arbres, es mouen i migren. De vegades, fruit de la mobilitat humana, les portem les llavors enganxades a la sabata, de vegades, volgudament, amb el transport en vaixell, d'altres mitjançant, per exemple, les ovelles, quan fan la transhumància, els queda la planta, la llavor enganxada a la llana. En fugir de situacions extremes i conflictes molts humans, s'emporten llavors a les butxaques. Les plantaran allà on vagin a parar. És això invasió? O parlem de migració? Ho volem saber. Una exposició que comença aquest cap de setmana al Jardí Botànic de Lleida, Arboretum, en parla. Es diu Plantes migrants i proposa una mirada crítica i també poètica sobre la relació entre humans i plantes i sobre la necessitat de repensar les polítiques de gestió i convivència amb aquesta biodiversitat que hi ha en un món canviant. Vull presentar-vos a persones que han estudiat molt el tema. Ell és Cristian Alonso, és investigador cultural, és curador, és professor universitari. Hola, Cristian.
1: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu per proposar el tema, que ens sembla superinteressant. Els nostres oients també ho diran, sí. La Vicky Benítez, hola, Vicky, estàs a l'altra banda del telèfon.
2: Hola, bon dia.
0: La Vicky és jardinera, és artista visual, és professora de dibuix i és sobre els seus dibuixos, sobre les seves accions artístiques, que va aquesta exposició. I tenim també a Alejandro Juárez. Hola, Àlex.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: L'Àlex és director d'Arboretum del Jardí Botànic de Lleida, que acull aquesta exposició de la que us parlàvem. Així que atenció al que us expliquem, perquè, Cristian, a veure, com repensar aquestes polítiques de gestió, de convivència amb la biodiversitat, en aquest món canviant que dèiem? Hem de fer-ho, això? No anem per bon camí?
1: Bueno, jo crec que repensar aquestes polítiques no només és diguéssim, necessari, sinó urgent, perquè les categories amb les que hem entès fins ara la natura, és a dir, aquells conceptes de l'autòcton, l'invasor, lo pur i l'alterat, aquestes nocions provenen d'una mirada essencialista, colonial i antropocèntrica. Llavors jo trobo que les pràctiques de gestió actual sovint s'han basat en una certa por a la barreja i en la idea d'un ordre natural que cal restaurar.
0: Ja m'ho imagino, ja.
1: Llavors, però els ecosistemes, això ens ho sabrà dir l'Àlex, perquè és biòleg, ecòleg, a més de director de l'Arboretum, els ecosistemes són per definició sistemes híbrids, canviants i interdependents, no? I jo trobo que cal avançar cap a polítiques ecològiques que siguin com més contextuals, més ètiques i més relacionals, i que reconeguin sobretot el paper actiu actiu dels humans en la transformació mediambiental.
0: Això vol dir que situar-nos com a iguals, no? Humans i els altres éssers.
1: De reconèixer, exacte, el potencial transformador, no només d'aquestes espècies considerades invasores, sinó també el potencial de les espècies autòctones també.
0: Parlem amb la Vicky. Vicky, és veritat que és que hem adoptat uns imaginaris culturals molt concrets per aquestes plantes exòtiques invasores, ho dèiem al principi, però tu tens un enfocament molt crític, tot i ser jardinera, Per què el tens? Per què tu ho vas començar a repensar, tot això?
2: Precisament va ser en el meu treball com a jardinera en el que em vaig adonar que hi havia moltes decisions que es prenien des de la jardineria que estaven basades més en el llistat, en una simplificació de les coses que en realment com funcionaven, no?, a la vida natural. Llavors, va ser en aquest repensar per què fèiem les coses com les fèiem on va sorgir, no?, tota aquesta idea de per què considerem que hi ha plantes que són bones i plantes que són dolentes, o plantes que són d'aquí i plantes que són d'allí.
0: Clar, és que jo t'imagino, allà de jardinera, i que et diguessin, aquestes treules que són invasores, aquestes deixa-les, i tu dius, home, però si aquestes són boniques, no?
2: Bueno, i en aquest, però quan tu, quan algú te diu que una cosa és invasora i que pot fer mal a l'autòcton, i tu el que te trobes allà a l'altra banda no és una planta que clar, tu dius invasor i tens com un imaginari d'una cosa alien, no? I si a l'altra banda aquesta planta que és invasora és una chumbera, o és una agave americana, una atzavara, que forma part d'aquesta idea de paisatge mediterrani de sempre, no?, del que tenim al cap, és quan xoques, no?, i dius, però què és el que està passant? Perquè quant de temps ha de passar perquè aquesta planta sigui considerada d'aquí?
0: Sí, perquè si no les patates també devien ser invasores, no?, que es van portar aquí fa molt temps.
2: Doncs va ser una mica aquest el xoc, no?
0: Ja, ja. Àlex, tu, sí. És curiós, tu ets director d'Arboretum, del Jardí Botànic de Lleida, però és que tu vas fer la teva tesi sobre plantes invasores en conreus de regadiu. Et va això donar temps, repensar el terme?
3: Doncs mira, sí, la veritat que, com bé dius, jo la meva tesi la vaig centrar en l'estudi de la flora exòtica invasora, en els cultius de regadiu, i com aquesta flora podia acabar afectant els ecosistemes naturals o que envolten els conreus, no? Sistemes naturals, si és que queda algú, perquè jo, si és que queda cap, vull dir, perquè en realitat els sistemes naturals ja podríem dir que són tots seminaturals o antropitzats, perquè la petjada de l'ésser humà arriba a tots els ecosistemes del planeta, no? Però, aleshores, jo, durant la meva tesi doctoral, pues, vaig tenir l'oportunitat de llegir molt, estudiar molt, no només els impactes, no?, d'aquestes espècies, sinó la pròpia filosofia que hi ha darrere dels conceptes, no? Està clar que la paraula invasora, no?, ha estat molt útil durant molt temps per descriure processos ecològics que són reals, vull dir que no podem negar que la capacitat que tenen algunes espècies de colonitzar nous hàbitats, expandir-se, alterar les dinàmiques dels ecosistemes, simplificar-los, etc. Però sí que... Sí. Digues, digues.
0: No, acaba el...
3: Ah, sí, no, acabo l'argumental, en el sentit que, tot i que això és real, sí que durant la tesi doctoral jo vaig llegir molts autors que parlaven de que potser la terminologia en realitat tenia una connotació més aviat militar i antropocèntrica. Allò de invasor, lluita contra els invasores, no? Hi ha un article molt interessant que parla d'això, no?
0: Doncs sí, tens tota la raó, Àlex, perquè per això ara entenem molt millor aquesta exposició de plantes migrants i entenem que vosaltres els tres porteu molt temps donant-li voltes precisament a aquesta història, Christian, no? Aquest concepte de, si diem invasor, no?, estem parlant d'un fenomen històric i també polític, i com dèieu, com deia l'Àlex i la Vicky, molt lligat al colonialisme i al capitalisme global.
1: Sí, efectivament, moltes d'aquestes espècies van ser introduïdes durant el colonialisme europeu, quan plantes i animals van ser desplaçats massivament arreu del món com a part de projectes econòmics, agrícoles i extractivistes. I de fet, es constata al catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, que és l'informe administratiu, legal i normatiu del qual parteix la Vicky a la seva pràctica artística.
0: El Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques i Invasores, CEEE.
1: Exacte. Ah, sí. Es constata perquè diu que aquestes espècies, en algun moment es diu que van ser introduïdes quan Espanya conquistó el Nuevo Mundo, un plantejament en aquests termes. Llavors, clar, d'aquesta manera, o sigui, en aquest punt de vista, el colonialisme va transformar aquestes

0: ecosistemes globals i van establir una relació amb la natura que es basava en, en el control i en l'explotació. Llavors, el capitalisme actual continua aquesta lògica, tractant la vida, ja sigui humana o no humana, com un recurs. Per això, quan parlem d'espècies invasores, en realitat, també parlem d'una mobilitat forçada, i també de desigualtats i d'herències colonials que encara configuren la nostra relació amb el món.
1: No, però aleshores, si hem de mirar les plantes d'una manera diferent, marcar-les diferent i no utilitzar certs termes que s'havien utilitzat en un passat, però que formen part de la història, exacte, no? O sigui, invasió, colonització, repensem tot això, devastació, i sapiguem per què hem utilitzant aquestes definicions.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, sí. Perquè al final les paraules tenen molt de poder. Les paraules tenen valors afegits i disparen, es refereixen a universos simbòlics, polítics, ecològics, molt concrets, no? Llavors, m'ha semblat molt pertinent quan l'Àlex parlava d'aquestes metàfores bel·licistes o militaritzants, no?, de les quals han parlat molts autors en l'acadèmia i fora d'ella,
1: sí,
0: també. I quines conseqüències, quines implicacions té això, socials, per la convivència humana i no humana, etcètera.
1: Tot això, i és cert, Vicky, segons diu el Christian, que tu t'has basat per fer aquesta instal·lació, que ara ens explicaràs molt bé quines plantes has agafat, no? T'has basat en aquest catàleg, no? Un catàleg concret en el que es deuen basar tots bons jardiners i botànics per definir qui ha d'anar fora i qui ha d'anar dintre.
2: Sí, exacte. I a més, està ple com de contradiccions, no?, en el si mateix, no? Llavors, era una de les coses que m'entrava també en aquesta reflexió, no?, com a jardinera que volia portar cap a l'art. Una d'elles és que, per una banda, en aquest catàleg diuen que s'han de destruir o que s'han de treure i que no es poden comercialitzar amb aquestes plantes perquè desplacen a plantes autòctones, no?, però, per una altra banda, els consells per poder-les erradicar igual són de tipus que utilitzis herbicides, com el glifosat. I el glifosat no distingeix entre les plantes autòctones ni bueno, ho destrueix tot, no? Llavors, és com curiós, no?, com en aquest catàleg, al final, el que acabes observant és aquest interès sobre prevaldre, no?, el factor econòmic.
1: Àlex, sí que és cert que hi ha, dins d'aquesta gestió, que es basa en eliminar espècies invasores, no? Aquí utilitzem químics, utilitzem absolutament de tot. Tu t'hi trobes, això, amb el jardí botànic, per exemple, quan d'allò, el glifosat, tirem una mica de glifosat, que aquí han crescut les males herbes, que en diuen alguns.
3: Sí, als jardins botànics intentem portar al mínim una gestió basada en citoquímicos tan agressius precisament per això, perquè no distingeixen, no? I precisament al Jardí Botànic de Lleida estem intentant seguir una mica el que fa el de Barcelona també, que és l'estratègia de fitoestero, no? Que és intentar gestionar la diversitat que tenim espontània, no? De flora espontània, no plantada per nosaltres, d'una altra manera. En aquest sentit sí que és veritat que intentem ser curosos, però depèn. Vull dir, no sempre se pot, i el mateix que passa al Jardí Botànic passa a les ciutats, no? Hi ha ciutats que, per exemple, el glifosat l'han erradicat i d'altres que el fan servir indiscriminadament.
1: Ja, clar, però si és cert que allò els tècnics oficials tallen, ceguen, desbrossen, inclueixen aquests herbicides que havia comentat la Vicky. Però...
3: Sí, sí.
1: Christian, el cert és que hi ha una altra lectura, no, Christian? I aquesta lectura passa per explicar com en el món no hi ha una zona del tot pura, no? No, aquesta idea fixa de la natura, no?, que alguns científics defineixen, no és del tot certa i darrerament s'ha demostrat que tenim un món canviant, un món divers, un món que muta, evoluciona, canvia, i sobretot es barreja, no? Aquest mestissatge humà que també deu passar a les plantes.
0: Sí, efectivament, perquè parlar d'espècies exòtiques invasores, diguéssim, parteix d'una idea essencialista i estàtica de la natura, com si existissin ecosistemes purs, originals, que calgués preservar tal i com eren. Però la natura no és fixa, l'ecologia ens explica, i la biologia, que la natura és dinàmica, allò que anomenem natura, és dinàmica, mica híbrida i que està en constant transformació. I les migracions, les adaptacions i els intercanvis entre espècies són processos que són naturals, que són històrics. No existeix una zona pura, perquè tots els ecosistemes estan interconnectats i en canvi permanent. El problema és que sota aquesta mirada essencialista, nosaltres, els humans, projectem sobre la natura les nostres pròpies pors humanes, aquesta por a la barreja, la pèrdua d'identitat, també, ja, o el control. I això és particularment problemàtic en un context, en un moment en el qual hi ha una preponderància, una proliferació de discursos xenòfobs de l'extrema dreta que estan a l'ordre del dia i que té unes conseqüències nefastes per a la societat.
1: Aneu rellegint, perquè el que estan explicant les nostres contertulis avui és molt interessant. Així, la Vicky, per això tu, en les teves obres, prefereixes parlar, atenció, de plantes migrants. Jo ja recordo una instal·lació teva a la Capella de Barcelona on vas muntar un campament de plantes refugiades.
2: Sí, bueno, és una mica jugar també amb aquest doble sentit, no?, a vegades d'aquests discursos, no?, que es poden fer com molt, molt alegrament, no?, però quan parlem de plantes està com super justificat el parlar d'espècies d'éssers que poden ser exterminats perquè invadeixen o perquè controlen certs territoris, però després, no?, hi ha aquesta transposició a altres discursos que és més perillosa, no?, i que per això volíem jugar amb aquest joc de paraules, no? De totes formes, tot el que vam posar aquí a la capella eren plantes que vam trobar de zones properes de Barcelona i que són plantes que formen part del nostre ideari, no?, del paisatge mediterrani i que hem trobat des de sempre a la jardineria pública o als espais, no?, on vivim.
1: Però, Àlex, entre els teus col·legues, si tu parles, per exemple, de plantes migrants, com et mirarien? Et mirarien bé o què?
3: Bueno, hi ha una idea preponderant del concepte de planta invasora com a algo dañino. I això és en base cert a nivell ecològic, no? Però sí que és veritat que comença a haver altres discursos que intenten, sobretot, no demonitzar a l'espècie en si, perquè al final és el que heu comentat que m'ha encantat, aquest concepte de la migració forçosa, és a dir, la planta no demana arribar, no? Però tot el focus es posa en erradicar la planta o l'organisme, que no podem negar que fa un mal, no? Això està clar. Vull dir, si una alga, per exemple, invasora, deixa una zona sense pesca, doncs tots els pescadors d'aquella zona, evidentment, seran potser els que han de migrar, forçosament, no? Però sí que és veritat que es posa el focus en la planta com si fos l'enemic a combatre. I ningú no planteja quines activitats són les que han portat a la planta allí. Per tant, totes les actuacions que tenen a veure amb la erradicació d'aquesta planta no tenen cap sentit si no te planteges realment quin és el procés humà, bàsicament, que és el principal motor d'alteració dels ecosistemes, no? Això sí que dins de l'ecologia, dins del món acadèmic, hi ha aquesta visió cada vegada més global de veure l'ecosistema com algo funcional, no? I veure quines funcions aporta i no tant quines espècies n'hi ha, no? Però sí que és veritat que el discurs preponderant encara és aquesta visió, perquè al final és la més pedagògica d'alguna manera, és com la més simplista, no? La més simplificada, la que arriba a tot el públic, no? Parlar d'invasores, bueno, pues és molt fàcil d'entendre, no? Parlar d'ecosistemes funcionals pot ser no tant.
1: Claro.
3: Però bueno, així està el tema.
1: Així està, Cristian, aleshores. No hi ha mala herba, o no li diem mala herba. I després, en lloc de pensar en l'extermini, no?, de la planta, doncs parlem de la convivència. Parlem de per exemple, l'ecologia híbrida o l'adaptació, que no sé què és, què pot significar l'ecologia híbrida.
0: Sí, doncs en comptes d'extermini o control, jo crec que cal apostar per nous enfocaments de convivència i d'adaptació, no? Aquelles espècies que anomenem invasores, doncs formen part, efectivament, d'ecosistemes en constant transformació, i eliminar aquestes plantes, ja sigui en procediments mecànics o químics, no resol les causes profundes d'un problema, que el problema és el canvi climàtic, és l'explotació del sòl, l'antropització i també la globalització dels cultius, no? I necessitem una ecologia híbrida que entengui la natura com un espai de relacions i d'interdependències i no de fronteres. I conviure no vol dir renunciar a la gestió, sinó aprendre a evitar la complexitat del món viu. I aquesta exposició posa el focus en la complexitat. Aquesta exposició no es posiciona en favor de les espècies anomenades invasores, sinó que, sense negar el potencial transformador d'aquestes espècies, vol també fer una reflexió sobre els imaginaris que projectem sobre les plantes. I ara, si la Vicky ens explicarà en què consisteix, perquè és molt bonic el gest que ha fet, no?, de dibuixar aquestes plantes a sobre, perquè les seves obres funcionen com miralls, no? Miralls de nosaltres. Per això es diuen plantes

0: migrants, perquè parlen, perquè les plantes poden ser migrants, com pot ser? Pues que és que parlen, el concepte d'espècie invasora en realitat parla de nosaltres, parla de nosaltres com ens referim i com bategem i com ens relacionem, per això aquest joc.
1: Vicky, parla'ns, parla'ns de com ho has fet.
2: Sí, bueno, són una sèrie de dibuixos. Hem escollit una sèrie de plantes que estaven presents a l'arborètum, no?, per poder-les visibilitzar ja també, o per entendre on estan ubicades. Llavors el que hem fet és agafar una sèrie de plantes i les, bueno, jo les he dibuixat i les anirem i les deixarem a l'aire lliure, que s'aniran, entenem que s'aniran aquests dibuixos degradant i els anirem reposant. La idea és poder-les, amb aquest caràcter insistent, no?, d'aquestes plantes que són tenaces, no?, i de ressorgir, anirem col·locant-les cada vegada que desapareguin.
0: No, hem creat unes estructures de fusta que funcionen com carteles, que les clavarem al costat de les espècies, i la Vicky ha elaborat un paper amb la col·laboració del Museu Molí Paperer de Capellades,
1: sí.
0: I el paper està fet amb fibres també d'aquestes espècies, d'una selecció d'espècies. Sí. Llavors té aquest sentit també d'aprofitament, d'apreciació, molt, molt, molt bonic, no? I llavors serà una exposició que patirà els efectes també de l'entorn, no? Ens sembla com molt coherent també, no?, fer aquest gest, no? I us convidem a tots i totes que pugueu gaudir d'aquesta exposició, que al final crea un complementari, un recorregut complementari del propi Jardí Botànic, que també us convidem a visitar en general.
1: Anem cap a Lleida i, a més, durarà temps, és a dir, que tenim possibilitat de veure-la. Jo vull acabar, Vicky, imaginant-te tu i els teus companys jardiners i jardineres debatent sobre aquest tema mentre es planteu i replanteu, eh? Però això és possible i com et miren quan ho fas i quan els hi expliques?
2: Bueno, ho tenim com integrat. Hi ha decisions que venen com de despatx, no?, que això quan estàs treballant a peu de carrer, tot i que no ho acabis d'entendre, doncs ho acabes assumint. Hi ha coses, hi ha com una mena de rebel·lió en alguns aspectes que acabes fent, no?, del dia a dia, i que està lligat amb això, a no entendre l'ordre, no? Mm. I podia ficar exemples, per exemple, amb les cotorres, no?, que és una altra de les espècies invasores.
1: Ai.
2: Que s'han de destruir, i hi ha com una negació, no?, de rebel·lió de destruir animals, no?
1: Exacte. Si de cas talla una mica, que així torna a rebrotar. Mira, jo a partir d'ara diré plantes migrants. Què us sembla? M'ho aniré llançant, i allò, són invasores? Diré, no, migrants. aviam com anem introduint el terme.
0: Ha calat, l'exposició haurà calat en l'imaginari, al final.
1: Que vagi calant, que vagi calant. Vicky, Àlex, Cristian, moltíssimes gràcies per exposar-ho i fem cap a Lleida, que val la pena la vostra visió i la manera d'entendre també a les nostres companyes, que són les plantes i els arbres. Sense elles no som res.
0: Exacte. Moltíssimes gràcies per acollir-nos.
1: Vinga, fins aviat els tres.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tots.

0: menute
1: Aquest és el nou treball d'Arnau Obiols. El món ha dit sí, diu el tema, perquè ell el que intenta en aquest ocell tambor, el seu nou treball discogràfic, que és celebrar el dret i la sort de viure. Ell ho defineix com una floració sonora, un acte d'amor, d'esperança, nascut de l'escolta atenta del món i de la fascinació per tot allò que ens envolta, perquè ja sabeu que l'Arnau Obiols en la seva música incorpora molts sons de la natura. Entre la llum i l'ombra, la vida i la mort... Aquest disc és un espai de calma i de bellesa que nosaltres avui hem compartit.

0: I així és com donarem avui la benvinguda a una altra persona que coneix molt bé la vida i la situació d'altres éssers que també migren, com són els ocells. És a Luisa Mateu. Hola, Luisa.
1: Hola, Pilar.
0: Benvinguda al programa de nou.
1: Gràcies, encantada.
0: Per parlar avui una experiència teva que tenia moltes ganes de fer, perquè ja sabeu, hem anat anunciant que la Luisa Mateu en els seus darrers temps està dedicant-se molt a la creació sonora. Això significa que a través de les seves gravacions, artísticament crea paisatges que ens porten cap a llocs molt especials, com per exemple compartir l'experiència de migrar d'un lloc a l'altre amb els sons que tu has gravat.
1: Sí, sí, sí.
0: Com ho fas, això? Explica'ns alguna de les experiències que has fet darrerament.
1: Bé, la darrera és una que precisament es diu El viatge de les aus, que bueno, la vaig fer ja fa un parell d'anys i ara l'he modificat, he canviat, he ampliat i tal, i l'he... De fet, audicionar, no sé si això existeix, escoltar ara fa uns dies a Santa Mònica. I és, a mi m'agrada els sons no només escoltar, sinó també a vegades crear un relat, no? I això és el que vaig fer en aquest cas, crear el relat de la migració dels ocells. Un possible viatge de la migració de tardor, o sigui, després de la reproducció dels ocells, del nord al sud. I això és el que vaig fer, sí, amb gravacions fetes al nord de, des del nord d'Europa fins a la zona de... Bueno, Mauritània acabem, diguem-ne.
0: La seva arribada al Sahel, podríem
1: una
0: dir.
1: Una mica més al nord, però sí, sí, sí.
0: Doncs avui farem el mateix aquí a Ràdio 4, aquest relat de paisatges sonors que us proposem escoltar. Atenció a l'oïda perquè escoltareu gairebé sencers els tracks sonors perquè entreu molt millor en el lloc a on ens porta la Luisa Mateu i ens condueix la Luisa Mateu. Un viatge, un relat sonor, com tu comentaves, que comença a Luisa al nord d'Europa, a les llacunes del nord d'Europa. Allà estan bona part dels ocells migrants en aquests moments, no? Ara, o ja han començat a marxar gairebé
1: Ja han passat, sí, sí, sí.
0: Ja han passat. Com són les llacunes del nord? Què estaven fent allà, a l'estiu?
1: Doncs allà és a la primavera, reproducció, reprodueixen en allà, hi ha moltes espècies. El que passa és que, bueno, són llacunes que tenen el bosc al voltant, no són com... El que escoltarem ara no és com un llac d'aquells típics de Finlàndia, sinó que és més aviat una llacuna. És feta a Finlàndia, també al nord, i aleshores hi ha tota una vegetació que envolta la llacuna, hi ha ocells aquàtics i hi ha ocells més de bosc, que és el que l'envolta, no? Aleshores, aquí els ocells estan reproduint i després, clar, quan s'acaba l'època de reproducció, l'estiu, i comença el fred, doncs la majoria d'aquests ocells migren cap al sud perquè allà allò es gelarà i no podran trobar ni refugi ni aliment, no?
0: I fa molt fred. Doncs situem-nos ara en aquesta llacuna de Finlàndia que un bon dia la Luisa Mateu va gravar
1: el mes
0: i
1: de
0: que
1: maig,
0: sona
1: sí.
0: Així.

0: Quina riquesa i diversitat que hi ha d'ocells i d'éssers en aquesta gravació,
1: sí,
0: Luisa.
1: Sí, sí, va ser meravellosa aquesta gravació. L'únic problema eren els mosquits, però fora d'això...
0: Però on hi ha mosquits hi ha ocells, no?
1: Sí, sí. S'havia de suportar, això. És la part dolenta, diguem-ne, no?
0: La Luisa ben tapada i plena d'antimosquits per totes bandes, sí. Ben enguantada.
1: Clar, poder. És que si et moc per treure'm el mosquit, faig soroll, o sigui, has d'aguantar allà com una jabata, no? Aguantant les espicades de mosquits. Sí.
0: Per poder gravar aquest so que avui escoltem, aquest relat sonor que us estem convidant a escoltar conjuntament amb la Luisa Mateu. Atenció, perquè ja us hem dit que avui posarem gairebé sencers els tracks. Vol dir que hi haurà molta estona perquè vosaltres gaudiu d'aquest viatge que estem fent de migració dels ocells. Avui que aquí a Vida Verda dediquem el programa als altres éssers migrants, no humans, doncs és bo dedicar-ho també als ocells amb la Luisa. Quins els ocells escoltàvem aquí? N'hi havia alguns que els anaven repetint i anaven fent com protagonisme.
1: Sí, aquí jo volia destacar sobretot un ocell que és el que se sent més fort, que fa com una mena de cops de trompeta, que són, que són les grues, les grulles en castellà, que en allà nidifiquen. O sigui, nosaltres les coneixem quan venen a l'hivern, a passar l'hivern a la península Ibèrica, però en allà nidifiquen en parelles i aquí anaven fent com parades de, així, de cel, i fan aquest so tan sonor, no? Tan potent, i a més ho fan aixecant-se, i és molt bonic. Hi ha molts altres ocells, però aquest és el que potser ens ha cridat més l'atenció. I dic que escoltar aquests, tenir present aquests, perquè els tornem a escoltar després.
0: Exacte, ara escoltarem les oques, que ja no és estrany, perquè les oques les tenim més referenciades amb les granges en concret, amb els masos també al nord d'Europa, però les oques migren.
1: Ah, clar, això són les oques salvatges que han criat molt al nord i són, no sé si són els primers, però són uns ocells que migren molt aviat, perquè és clar, molt més al nord que a Finlàndia, diguem-ne, allà sí que de seguida fa fred, i aleshores un cop han acabat la nidificació ja comencen a volar cap al sud, en estols immensos.
0: En estols immensos, a més, com són molt grans,
1: i sonores.
0: Si ens hi fixem, sí, les identifiquem molt més que altres estols més petitets.
1: Sí, sí, sí, les oques les identifiquem, perquè a més són molt sonores, com sentirem ara.
0: Són molt sonores. Posem-nos, doncs, en situació. Estan ja començant a migrar des del nord d'Europa, des de Finlàndia en concret, els ocells que veurem passar aquí, en els aiguamolls de casa nostra, però en concret, aquest estol tan gran que ara veiem és un estol d'oques. Escolteu-les.

0: Aquí teniu les oques que estan migrant i que la Luisa va, Mateu va gravar on? On les vas gravar?
1: Això ho vaig gravar a la costa oest de, bueno, de Gran Bretanya, a Gales, una zona de Gales, ja, Gales tocant a Escòcia, i allà estaven arribant les oques, no? Era època de la migració, i després allà hibernaran també molts. Algunes d'aquestes oques, també sentíem al principi cignes, però les que cridaven més i que sentíem com anàvem passant volant eren les oques. Algunes d'aquestes aniran més al sud, algunes ens arriben a nosaltres, però poquetes, es queden més al nord.
0: Queden una mica més al nord, és a dir, que s'estableixen a França, o potser s'estableixen una mica a la costa nord de la Mediterrània?
1: No, s'estableixen sobretot a la costa occidental i al centre també d'Alemanya, Països Baixos, Gran Bretanya també. En aquestes zones és on hi ha els grans estols hivernants.
0: Els agrada...
1: D'aquestes que venen d'allà, eh?
0: Els agrada el fred a les oques.
1: Sí.
0: I així continuen. Eloisa, fixa't, si alguna cosa a mi m'agrada precisament de les xarxes socials és poder seguir

0: a grans experts en matèries concretes, com per exemple migracions d'ocells. I fa molt poquet que n'he vist un on explicava doncs, com els ocells estan totalment preparats per aquesta migració, fins i tot els més petits, no? Els que penseu que són més poca cosa, i en canvi estan superpreparats, i ningú els ha de guiar en el rumb que han de fer, perquè ho tenen en el seu ADN emmagatzemat a la memòria que tenen a la zona frontal superior del seu petit capet.
1: Sí, és impressionant. És un fenomen aquest de la migració espectacular, jo diria, no del tot comprès encara.
0: Perquè falta molt per estudiar i per entendre.
1: Clar,
0: per què,
1: comprendre
0: no?
1: Com això mateix que estàs dient tu, com un ocell que pesa 10 grams pot guiar-se, saber on ha d'anar i pot, pot fer el viatge que fa.
0: Sol,
1: és a dir,
0: no és que estigui guiat per ningú, van junts, però cada un d'ells sap precisament on va.
1: Sí, i molts migren a la nit, a més, altres migren de dia. És a dir, des de fa uns 100 anys o així, que s'ha anat coneixent molts aspectes sobre la migració dels ocells, però encara queden moltes coses que no se sap com funcionen. Bueno, sabem que es guien pel camp magnètic, sabem que es guien per les estrelles, sabem que es guien per les muntanyes, els rius, etc. Uns aprenen dels adults i els joves ja aprenen a volar amb els adults, però és que hi ha espècies que els adults se'n van i els joves marxen més tard i ningú els hi diu on han d'anar. Són ells que saben on han d'anar, no?
0: I en canvi ho saben perfectament.
1: És clar.
0: Estem fent aquest viatge amb la Luisa Mateu. Hem deixat les llacunes de Finlàndia, hem baixat cap a Anglaterra i cap a la Gran Bretanya, i ara arriben les grues.
1: Sí.
0: On arriben les grues?
1: Bé, les grues aquestes que teníem al nord, escampades per, jo què sé, centenars de llacunes, llacunetes que hi ha al nord d'Europa, acabada la reproducció es troben, com si diguéssim, al sud d'Escandinàvia. Allà es van ajuntant, i arriba un moment que aleshores emprenen el vol cap al sud, les zones on passaran l'hivern, no?
0: Elles s'esperen.
1: Sí, sí, arriba un moment que diuen, vinga, som-hi. I aleshores la majoria de la població aquesta que cria a l'Occident, a l'Europa occidental, perquè cap a l'est n'hi ha més, però aquestes que crien aquí al nord nostre, la majoria d'aquesta població vola, travessa tota Europa, travessa els Pirineus i nidifica a la península Ibèrica. Ara s'està veient que amb el canvi climàtic, se suposa, no baixen tant i moltes estan quedant més al nord, a França i tal. Però així tot, la població que tenim nosaltres, déu-n'hi-do. I aquestes no van cap més al sud, es queden aquí.
0: Es queden a la península. Aquí han comprovat que la península comença a ser al sud, a nivell de calor. Per tant, igual d'aquí a molt poc ja no travessaran els Pirineus.
1: Esperem que no, que vagin algunes
0: encara. Però en tot cas, aquestes són les grues.

0: Passen l'hivern.
1: Passen l'hivern. Sí. I tu on les vas gravar, les grues de, que m'has escoltat?
2: Aquestes em sembla que estan gravades a Càceres. A Càceres, allà al mig de la dehesa. De fer les grues, quan travessen els Pirineus, perquè aquestes van per terra, travessen els Pirineus, i aleshores moltes es concentren, o es concentraran, però jo crec que encara ho fan, a Gallocanta. A la llacuna de Gallocanta es concentren allà moltes. I després també es van escampant més cap a l'oest, per alimentar-se durant tot l'hivern, doncs, als camps de cereals, en les de bellotes, i, o sigui, les zones de dehesa.
1: Llacuna de Gallocanta, ara sí. Si anem a tope.
2: Al novembre, més.
1: Al novembre, estem gairebé, estem gairebé. Si teniu una temporada lliure o com un KitKat de vacances, si teniu ganes de veure grues, és el moment.

0: moment.
1: Sí, val la pena perquè és un espectacle. O sigui, les grues durant el dia estan escampades pels camps alimentant-se i quan arriba el capvespre se'n van a dormir a Gallocant, en aquest cas. Sempre es van... solen anar dormir en zones aquàtiques de poca fondària perquè així es posen allà totes juntes i així a més eviten els depredadors que no, com, que no es fiquen a l'aigua.
0: Important. Sí. Zones aquàtiques de poca fondària significa que estàs parlant de zones humides també del litoral mediterrani. Deixant les grues, uns altres ocells agafen una altra línia de migració sempre cap al sud però voregen la costa. Sí. I tu em deies, Eloïsa, que eviten el mar, travessar el mar directament, no?
1: Sí, no travessen el Mediterrani des de França fins al nord d'Àfrica, per exemple.
0: Per descomptat que no. Primer baixen pels nostres aiguamolls, sí. Per això la importància de mantenir-los també,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: I ens situem, doncs, ja en aquest litoral mediterrani i les seves zones humides, que ara mateix escoltarem.

0: Paisatge sonors és el que esteu escoltant avui aquí a Vida Verda, acompanyades, com sempre, de Luisa Mateu i de les seves gravacions sonores d'éssers no humans i que ens ajuda a entendre el planeta en el que vivim. Una migració ara actualment necessària. Si parlàvem al principi del programa de la migració de plantes, de les plantes migrants, ara és el torn també dels ocells, migracions que fan cada any. I que fixa't que nosaltres, els no experts, totalment aliens, eh?
1: Totalment.
0: Com si estiguessin aquí sempre.
1: Sí.
0: I en canvi s'està produint un canvi de lloc impressionant a sobre dels nostres caps.
1: Sí, totalment. Mira, l'altre dia em vaig despertar a la nit així, i vaig sentir uns ocells, els ballesters, que estan migrant i van cridant, no? I vaig dir, mira, aquests ara estan passant per aquí.
0: Veieu com és la Luisa? Es lleva del llit i ja pensa en els ocells que estan passant, que estan migrant, i els identifica, des del llit. Aquest i l'altre. Migren cap al Sahel. Ets al·lucinant.
1: No, bueno, a tots els ocellaires ens passa això una
0: mica. Ja ho imagino, però si traguessis el micro per la finestra, la cosa seria que potser quedaria molt tapades les seves crides, sobretot a ciutat, pels cotxes que encara hi ha nit, el so dels semàfors, el so dels avions...
1: Sí, el que passa és que els ocells en migració és com que passen de tot això, no? O sigui, van a la seva bola, com si diguéssim, i afortunadament, no? El que sí tenen problemes els ocells en migració és que amb la col·lisió, amb edificis il·luminats, per exemple, a la nit, no? Els ocells que migren de nit... tenen problemes amb això. Fins i tot hi ha algunes ciutats que als Estats Units, per exemple, que estan en plena zona de migració d'ocells, que durant l'època que hi ha un pic migratori, a les nits els edificis han d'apagar els llums per evitar les col·lisions.
0: Aquest és el cas de Barcelona o de Girona, per exemple, o Tarragona?
1: Bé, hi ha l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, de fet, estan... porten temps estudiant el tema de les col·lisions, eh? I amb els edificis. I de fet, la idea és... ara fa poc van fer una reunió, jo no vaig poder assistir, però de fet és intentar evitar les col·lisions de dia posant... Bueno, hi ha diferents mètodes per dissimular el que és el vidre sense que et molesti a tu a dins.
0: Sí.
1: S'estan inventant
0: reflex,
1: coses...
0: No?
1: Exacte, evitar que els ocells... veuen el cel o els arbres que hi ha davant reflectits, es pensen que allò és el que estan veient i no hi col·lisionen. I a les nits és la llum que, clar,

0: fa allò transparent i a més se senten atrets a la llum i van cap allà i col·lisionen. Però el soroll, no sé, no he vist res que de moment, bueno, potser algun soroll molt bèstia que sí, no? Però en principi els ocells quan migren, en general, tampoc piulen gaire. Algunes espècies sí, però moltes volen de manera silenciosa, no?
1: Anem una mica cap al sud i ara ens situarem a Tarifa. Si pensem que estàvem a Gallocanta, a Càceres, Tarifa els queda a la vora, aniran cap allà. Ara una altra cosa és com passaran l'estret. Això ens ho explicarà la Luisa. Els que migren més cap a l'est tenen clar que fan la ruta mediterrània, tota la costa, la Mediterrània del Nord, tota la costa, i arriben després, els sentirem fins a Palestina, on també hi
0: bueno,
1: són.
0: Bueno, és una altra ruta que hi ha, sí,
1: una altra
0: molt
1: ruta.
0: Important.
1: Però situem-nos a la ruta, Tarifa, han creuat tal, Gallocanta, sí. I ara Tarifa.
0: Sí, elles van baixant, o sigui, hi ha una ruta, bueno, hi ha diverses,
1: hi ha
0: però
1: diverses.
0: Hi ha una molt important, que és baixar pel litoral mediterrani, i es van aturant per les zones
1: humides.
0: Mira,
1: que ens està entrant aquí ja,
0: sí,
1: el so de Tarifa, mentre tu vas explicant.
0: Sí, i després hi ha també hi ha rutes que van per l'interior, seguint les conques dels rius, etc. Bueno, les espècies diferents. Però Tarifa és l'extrem sud, fa com un embut per moltes espècies, és on hi ha la distància més curta entre Europa i Àfrica.
1: I allà sí que s'atreveixen a fer
0: allà
1: salt,
0: diuen,
1: no?
0: Allà diuen, flup, vull pa allà.
1: Volo, avui passo el mar, sí. Vull, però poquet, però
0: clar,
1: el passo.
0: Són 14.
1: En dies clars veig Àfrica.
0: Sí.
1: Això ho deu dir un ocell,
0: Sí, de fet, hi ha ocells que quan hi ha boira o està ennuvolat i no es veu no es veu les muntanyes que hi ha allà, no passen,
1: no
0: s'esperen. Altres sí, altres es llencen, però en general no. Pensa que a més allà hi ha molt vents del est o de l'oest, i aleshores són molt forts aquests vents i els desvien, com si diguéssim.
1: Clar.
0: Però sembla ser que els ocells ho saben, i saben jugar amb aquests vents, i si es desvien cap a l'est, doncs després saben que hi ha un vent que els portarà cap a l'oest, etc.
1: Imaginant tot això, escolteu una miqueta Tarifa.

0: Acabarem ara amb l'altra ruta migratòria, que és la ruta que ens du cap a l'est del nostre mar, cap a l'est del Mediterrani, i anem cap a Palestina, on hi ha bons exemples d'ocells migrants, també, encara que jo no sé si s'han atrevit aquest any a anar cap allà amb tot el genocidi que està existint i que agafa també no tan sols els humans, sinó a ells mateixos, sí, ocells i altres éssers.
1: Sí. No.
0: Tu què penses? Però hauran migrat o no?
1: Bueno, han de passar. El que no sé és com s'hauran desviat o que, per on hauran
0: per
1: passat. Però és,
0: morir.
1: De fet, aquests, allò és un pas migratori molt important, el de Llevant, que deien els antics, el de l'est mediterrani, que, perquè molts dels ocells que crien, doncs, per exemple, imagina't, a tot el que és Rússia i tot el Paleàrtic Nord, molts migren i baixen per allà una bona part dels ocells, no? I passen per allà cap al sud, cap a Aràbia Saudí, cap a l'Àfrica, etc. Jo he preguntat, però és clar, de moment em sembla que no s'ha pogut contactar amb ornitòlegs d'allà que et puguin dir, pues mira, jo estic mirando pajaritos.
0: Normal. Ah? Potser d'aquí un temps podrem escoltar algú que ens digui, he sentit un ocell que passava. Encara continuen migrant. Un dels ocells de Palestina i que ara escoltem es diu Suimanga i sona així.

0: Haig de dir que aquesta gravació no és meva, jo no he estat allà gravant.
1: De qui és aquesta gravació?
0: Això és una gravació, Lluïsa, que he extret de Xenocanto, que és un lloc a internet on...

0: estan gravats pràcticament tots els ocells del món, i en allà tu entres i busques suimanga de Palestina i et surten tot de gravacions, no?
1: El suimanga és un ocell molt especial, té un bec molt llarg, molt prim.
0: És d'aquests que pica flors, no? Diguem-ne que s'alimenten a les flors, sí, que em recorda un colibrí, tipus colibrí. I de fet és un ocell asiàtic, de fet, no? Allà seria l'extrem occidental d'aquest ocell, que el trobem a la Índia, el trobem més a l'est, però...
1: Doncs ell segurament migrarà molt més a baix quan li toqui el torn. Hem fet aquest especial de migracions, aquest paisatge sonor, gràcies a les gravacions de la Luisa Mateu. La veritat és que ja ens hem situat, des de Finlàndia hem baixat cap a Tarifa i després hem fet la ruta resseguint la Mediterrània fins a Palestina.
0: Sí, i després els ocells, molts van a subsahariana, zones regió tropical, i al sud d'Àfrica, arriben, i hi ha ocells que migren del pol nord al pol sud.
1: Àfrica subsahariana, atenció, on diuen que va crear-se, va néixer l'ésser humà. D'allà som originaris nosaltres. Luisa, moltíssimes gràcies, com sempre, t'esperem el proper mes aquí a
0: Ràdio
1: 4.
0: Gràcies a tu, Pilar, gràcies a vosaltres.
1: Fins aleshores. Aquí teniu el petit de Calaril, que diu: cauen les estrelles. Mira, mentre caiguin les estrelles així i no caiguin els ocells, serà que alguna cosa funciona. Us ho continuarem explicant aquí a Vida Verda d'aquí a molt poquet. Fins aleshores.

0: Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Ida Vitale no para. És una veu personalíssima i també molt poderosa. Hi ha equilibri en la seva obra entre el sentiment i la raó. Acaba de publicar a l'ABC de Baiobu, a Lumen, una joia redescoberta 20 anys després de la seva primera edició, que transforma allò quotidià en revelació poètica, fent dels gestos mínims una celebració del pensament i també de la bellesa. I ho fa a través d'un personatge eteri, Baiobu. Ida Vitale explora la fragilitat del temps, la tendresa de l'observació i també el poder del llenguatge per anomenar allò essencial. Amb humor i ironia, el llibre ens convida a mirar el món des de la quietud i la curiositat. Es tracta d'una oda a allò ínfim i a una meditació sobre la vida com a art, signada per una autora que segueix sent, als seus, atenció, 102 anys, una de les poetes vives i necessàries del nostre temps. El 2018 va guanyar el Premi Cervantes. Ida Vitale va néixer el 1923 a Montevideo, on va estudiar Humanitats i on va impartir classes de literatura fins als anys 60. I com sempre, les adversitats polítiques la varen forçar a l'exili. Va residir a Mèxic entre el 74 i el 84 amb el seu marit, el poeta i professor Enrique Fierro. Tot i que varen tornar uns anys a Uruguai, Ida Vitale es va establir a Austin, Texas, a finals dels anys 80. Va publicar el seu primer llibre, La luz de esta memoria, el 1949, i amb ell es va convertir en una de les poetes centrals de la generació del 45. Bona part de la seva producció poètica es troba a Poesia Reunida del 2017. La seva prosa aguda i lleugera, de penetrant originalitat, es pot llegir a Léxico de Afinidades, Donde vuela el camaleón, editat a Lumen, a De plantas y animales o a l'actual El ABC de Baiobu. El seu únic llibre de memòria, Shakespeare Palace, es va publicar l'any 2018. La seva obra poètica ha sigut reconeguda amb el Premi Nacional i amb un doctorat honoris causa a Uruguai. El Premio Octavio Paz i el Premio Alfonso Reyes a Mèxic, el Premio Reina Sofía al Federico García Lorca, el Max Jacob a França, el Premi de Literatura de Lengua Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, i no acabaríem mai. El 2018 també va ser, com dèiem, guardonada amb el Premio Cervantes. I en aquest programa també ens interessa el tema de la traducció, i és que Marian Ochoa, premiada per la traducció de Theodoros de Mircea Cărtărescu, ho ha sigut per la minuciositat, riquesa lingüística i perfecte domini de les fonts i documentació amb els que ha aconseguit traslladar a l'espanyol l'excel·lència d'una novel·la total. Ha guanyat el Premi Nacional de Traducció. De fet, el jurat ha assenyalat que Theodoros, autor i traductora, construeixen un món i un llenguatge propis, amb paràgrafs a punt de desbordar-se, però sempre amb un ús sempre mesurat de la musicalitat i també de la prosa poètica. L'obra, la primera traducció del romanès en aconseguir aquest guardó, presenta una rica galeria de personatges amb una veu particular i també intransferible. Marian Ochoa de Dive és nascuda a Bilbao l'any 64, és traductora del romanès al castellà i doctora en literatura comparada per la Universitat de Deusto a Bilbao. Treballa com a professora de llengua i literatura espanyola en un institut d'educació secundària. La seva tasca com a traductora s'havia reconeguda ara amb la concessió d'una beca de creació literària per part de l'Institut Cultural Romanès, així com també el premi a millor traducció de la literatura romanesa al volum Poesia Essencial de Cărtărescu. I si parlem de premis, també volem parlar de censura i de manca de llibertat d'expressió, i és que la prohibició de llibres a les escoles públiques dels Estats Units es va normalitzant. Atenció, quasi 7.000 títols s'han vetat en el darrer any. Això ho diu l'informe anual del PEN Amèrica, que afirma que els districtes escolars del país estan sent objecte de múltiples pressions locals, estatals i també federals per determinats llibres. I on veuen el perill? Doncs la llista de llibres censurats als Estats Units inclouen, per exemple, La naranja mecànica, d'Anthony Burgess, El cuento de la criada, Margaret Atwood, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Murakami, o Sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou, entre molts altres. Aquests només són uns quants. Les campanyes coordinades per individus i grups que tenen opinions homofòbiques, supremacistes blanques i nacionalistes cristianes estan darrere de moltes d'aquestes iniciatives. L'informe del PEN Amèrica indica que des de les impugnacions i retirades de llibres es varen disparar l'any 2021. I ja us imaginareu per què. Els llibres que representen identitats del mateix sexe, trans, s'han confós amb contingut sexual i s'han eliminat gran quantitat de literatura per jutjar-la com inapropiada i obscena. Un sense sentit que ens fa, com sempre, tirar enrere. I volem acabar aquesta reflexió inicial parlant de vincles, perquè avui parlarem molt de vincles que ens uneixen. La família, els amics, les parelles, que poden ser font de goig i alegria, però sovint també són espais de conflicte, de dolor i fins i tot de crueltat. Escriure sobre aquests lligams implica endinsar-se en la complexitat de les emocions i recrear les maneres en què la intimitat, allò que fem i allò que no fem, allò que diem i allò que no diem, modela les nostres vides. I és que la literatura i el cinema, cadascun amb el seu propi llenguatge, s'acosten amb estratègies diferents a la representació d'aquests efectes i també d'aquestes tensions. Concretament al CCCB de Barcelona i en el marc del Cosmopolis, Berta Dávila participarà amb Carla Simón i Eduard Sola en la conversa Vincles ferotges. Una sessió única que reunirà la novel·lista i editora Berta Dávila, una de les veus més reconegudes de la literatura gallega contemporània, autora de llibres com Els éssers estimats, Premi de la crítica de Galícia, amb la cineasta Carla Simón, que té Romeria ara en cartellera, i el guionista Eduard Sola, autor i guionista de La casa en flames i també de Mi amiga Eva. I ho faran amb una exploració sobre els efectes ferotges i la manera com l'escriptura i la creació audiovisual els poden narrar, qüestionar i transformar. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui ens situarem a la tardor de 2023, una terrible sequera a sola Catalunya, i això farà emergir a la superfície les restes d'un doble assassinat comès 50 anys enrere. Un Seat 124 de color vermell emergeix de les profunditats de l'embassament de Sant Magí amb les restes de dos cadàvers a l'interior. Al poble, tothom sap de qui es tracta. Són els cossos de la Teresa i la Mireia Molins, mare i filla, desaparegudes l'any 1976. La sergent dels Mossos d'Esquadra, Laia Vilanova, no passa per un bon moment. S'ha separat, ha agafat la baixa laboral per depressió i, tot i així, centrarà les seves energies a esbrinar la veritat submergida durant dècades sota les aigües del pantà. Per fer-ho, no dubtarà en contactar amb el policia que va investigar aquelles desaparicions als anys 70. És l'Enric Borrell, ara octogenari, reclòs en una residència. Laia Vilanova aconseguirà, a través del seu testimoni, conèixer una època convulsa d'esperances, de canvis, de traïcions, i també patirà una nova sotregada que farà trontollar tots els secrets amagats que sempre hi són. El passat tornarà, com sempre, per retre comptes. En volem parlar amb l'escriptora Susana Hernández Marcet. Ella és autora de Secrets ofegats, que està editat a l'editorial La Campana. També és codirectora de Premià del Mal, el Festival de Novel·la Negra, que ha tancat la seva segona edició amb èxit. Imparteix tallers d'escriptura i també coordina clubs de lectura. Benvinguda a Llibres, Píxels i Valors, Susana.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs moltes coses. A veure, hem fet com una mena de repàs, però sí que en els teus llibres sempre hi ha, podríem dir, bandes sonores. Avui ens has demanat dos temes musicals, i ja els posarem, un d'Eagles, un altre de Taylor Swift, però també hi ha la Mary Trini, també hi ha els Bee Gees. En aquesta trama, que passa en dos termes temporals, o en dues situacions temporals, hi ha també música. Sí, hi ha música, no?, sí, que fa relacionar els protagonistes.
1: Sí, com tu dius, Rosa, a les meves novel·les sempre hi ha música, d'alguna manera, perquè, bueno, a mi m'agrada molt la música, i perquè a més em sembla que és una bona manera, no?, de situar èpoques, en aquest cas, sobretot la del 76. Hi ha cançons, hi ha autors, cantants, que d'alguna manera són molt representatius, que aboquen records, que aboquen a la gent que encara és viva, no?, d'aquella època, que no n'hi ha tanta en la trama actual, per dir-ho així, si la trama del 2023, però alguns encara hi són. Doncs tota aquella música, tots aquells records et retreuen a una època, doncs, que ja ha passat. I em sembla que és una manera interessant també de situar l'època.
0: Secrets ofegats, que on explores, tu dius, no?, hi ha personatges, alguns hi són, d'altres no, d'altres han conviscut a les dues èpoques. Sí. Hi ha molta realitat social, política, del primer postfranquisme, no? Perquè sí, hi ha una part que passa als anys 70 i després ja el 2023, quan es descobreixen els cadàvers.
1: Sí, em va semblar, quan vaig pensar en fer dues trames temporals, perquè, a veure, quan emergeix un cotxe amb unes restes, podien ser de fa 2 anys, podien ser de fa 20, però no sé per què em va semblar que era una època interessant, no? Aquest postfranquisme, aquest començament de la transició democràtica. És una època que potser pels que no l'hem viscut o la vam viure, doncs, sent molt, molt petits, potser teníem una idea una mica romàntica, no?, de tot el que va passar, perquè van haver molts canvis, perquè òbviament es va aconseguir la democràcia, però pel camí van passar moltes coses i van haver, doncs, moltes situacions que potser no coneixem, no? I un dia, de fet, parlant amb una alumna, una senyora, doncs, ja gran, m'explicava, doncs, tots els problemes que tenien les dones als anys 70 per aconseguir, doncs, conduir, per tenir un compte bancari, que per comprar una nevera necessitava el permís del marit, tot i estar treballant.

0: sí, una sèrie de coses que em van cridar molt l'atenció i que jo no sabia perquè jo el 76 doncs, tenia 7 anys, no? I això se'm va quedar al cap, no? I llavors, quan vaig començar a pensar en aquesta història, vaig recordar tot el que m'havia explicat i em va semblar que seria un bon moment doncs, per, d'alguna manera, redescobrir, no?, què passava en aquella època i potser contrastar-ho amb l'actual, hi ha coses que han canviat molt i d'altres potser no han canviat tant, no?
1: Sí, perquè, com dèiem a l'inici, sembla que amb determinades coses a vegades tornem una mica enrere, a èpoques més fosques, de silencis, censures i de manca de llibertat. Què passaria si la sequera deixés a la llum un 124 vermell, com el de la portada del llibre, que en remet a un crim de 1976. En aquest cas són dos personatges com molt contradictoris, però que s'avenen molt, el Bernat i el Walter Alfredo, de l'Agència Catalana de l'Aigua, que descobriran doncs, un vehicle enfonsat i després uns ossos humans. Per tant, aquí darrere s'ha d'investigar. Però també parles de la sequera, uh-huh, no? I de què pot passar, no?
0: Sí, perquè ara sembla que la sequera ja no ens en recordem, no?
1: És que no ens en recordem del Covid i no ens en recordem de la sequera. No ens en recordem mai d'aquelles coses.
0: Tot és tan immediat i tot passa tan ràpid, no?, la societat que vivim, que les coses d'un dia per l'altre ja hi han deixat de ser notícia, no? És veritat, sembla que la pandèmia la vam somiar i sembla que la sequera no ha existit mai. I fa res, un parell d'anys estàvem tots molt angoixats i veient a les notícies això com els embassaments i els pantans cada vegada estaven més eixuts, com cada vegada estaven més secs, quan sortien coses hi havia doncs, molta brossa, molts animals morts, etc. I per què no podia ser doncs, que en algun d'aquests sortís un cotxe. Em va semblar que un 124 doncs, era un cotxe molt representatiu de l'època. I aquests dies molta gent em diu, el meu pare en tenia un, el meu germà, el meu tiet, no sé què. Sí, era un cotxe molt, molt clàssic, no, de l'època. I que en aquest doncs, 124 hi haguessin restes. No? Això no deixa de ser una miqueta una metàfora, no?, del passat que torna, dels secrets que més o menys sempre acaben tornant a la llum.
1: La Mosso d'Esquadra, dèiem Laia Vilanova, després aprofundirem perquè és un personatge amb el que empatitzes, després explicarem tot el que li passa. Ella és sergent de la Unitat Central de Persones Desaparegudes i, en certa manera, tu ara feies referència, Susana, fa aquesta... treu la pols una mica als secrets del passat, no?, a través d'aquesta investigació que al principi ella no portarà i perquè és una investigació que la connectarà també amb gent molt propera.
0: Sí. Sí, efectivament, clar. En principi jo havia pensat doncs, que la Laia portés la investigació, però clar, doncs vaig pensar si és de persones desaparegudes, no acaba de tenir molt sentit, perquè això evidentment és un homicidi. I llavors, com que ella estava en aquesta situació delicada i tal, em va semblar més lògic doncs, apartar-la policialment, per dir-ho així, i que tingués la vinculació emocional. No? Llavors, això em permetia d'alguna manera desenvolupar més el personatge des del punt de vista emocional i no tant com a policia, no? Aquesta tasca ja la porten altres companys, i a més, com tu dius, ella doncs, comença a treure la pols, comença a escarbar en el seu entorn més proper, en el seu entorn familiar, i comença a descobrir doncs, moltes coses que l'acaben trasbalsant bastant. Sí.
1: Ella no està passant un bon moment, ho dèiem així, amb petites pinzellades a la introducció, està de baixa. Ella té una sensació estranya entre culpa i alleujament, fa setmanes que pateix com una crisi d'ansietat. Des que havia aprovat l'examen de sergent, tenia aquesta sensació, podríem dir també, en certa manera, no diríem de síndrome de l'impostor, però sí d'estar irritable, tenir neguit, no poder dormir. Expliques molt bé, crec, en aquesta novel·la, Susana, el que és l'ansietat, un atac d'ansietat, un atac de pànic, i també que l'ansietat és una mala companya de viatge.
0: Sí, efectivament, no? I que l'ansietat doncs, li pot afectar en qualsevol moment. Es parla molt, no?, avui dia de la malaltia mental, de vegades de manera una mica banal, però bueno, és bo que se'n parli, sí, com sigui, i penso que sí, que és una qüestió que doncs, amb una sergent de Mossos, que és jove, que, tal, que està molt preparada, doncs li pot passar exactament igual que qualsevol altra persona. No? De vegades l'ansietat doncs, senzillament és això, no? És, doncs, el no poder controlar senzillament les emocions, els sentiments, o no saber gestionar-los de la manera més adient. No? És el que li passa a la Laia fins que arriba un moment en què se n'adona doncs, que perquè li agafa un atac d'ansietat a la feina i se n'adona que no pot continuar d'aquesta manera. No?
1: Clar, perquè els que no ens esteu escoltant i no n'hagueu, doncs, per sort, passat mai cap, la Susana ho explica molt bé en el llibre, està molt ben narrat, com altres coses, aquest mareig, aquest mal tràngol, aquestes ganes de vomitar, aquesta sensació de tenir com un infart, no? Un dolor que es va expandint, no?, pel tòrax, que et deixa sense respiració i a vegades fins i tot veient doble, no? I clar, tu deies, això li passa a la Laia Vilanova, que és una persona jove, ben preparada, que ha aconseguit ser sergent dels Mossos d'Esquadra, no? I clar, hi ha qui li diu també que demani ajuda professional, no? I de fet ella diu, vale, acceptamos barco, però després de cop i volta, al cap de poc, com que ho deixa, no?
0: Mm-hmm. Sí, jo crec que és una cosa que passa sovint, no? O sigui, el primer pas, no?, acceptar que t'està passant alguna cosa o que passa alguna cosa, i el següent és demanar ajuda, no? Hauria d'anar de la mà una cosa de l'altra, però tots sabem que no sempre és així, no? Perquè suposo que fa molta por, no?, doncs, a enfrontar-se, a parlar amb algú, posar nom a les coses, això sempre fa molt, molt respecte, no? Llavors la Laia fa aquest pas endavant, pas enrere, no? Que s'hi acosta, però s'hi allunya d'alguna manera.
1: Tu has dit que ella no porta endavant, doncs, la investigació d'aquest cas, d'aquests ossos que es descobreixen en aquest 124 vermell, però sí que hi ha aquesta vinculació emocional i del passat i amb gent de la seva família que en remeta en aquest cas. Però no és l'únic que li passa a la Laia, no? Perquè també té problemes personals, com els conflictes amb el seu marit, el John, que és aficionat als còmics, la seva vida i professió, la música dels 70, el cinema de terror, la gastronomia, i clar, i ella de cop i volta es troba en què ha passat molt bons moments amb aquesta persona, d'altres menys memorables, amb discussions i moments complicats, i clar, ara es troba amb tot aquest batiburrill mental i físic que en certa manera la destrossa i la té com desubicada.
0: Sí, la veritat és que el començament de la novel·la, comença justament quan ella agafa, comença quan arriba, quan veuen els cadàvers, lògicament, però per ella, diguem-ne, comença justament quan agafa la baixa i tot se li junta una mica, no? És a dir, es troba superada a la feina, es troba en una situació, doncs, sentimental complexa, perquè el John i ella, doncs, no volen les mateixes coses i ell acaba marxant, i llavors ella, bueno, ja a sobre d'ella viu sola, ara amb els seus gossos i gats allà a dalt, com es diu això? Com es diu? Ara em surt el nom.
1: A les golfes.
0: A dalt del Tibidabo, ara no em surt.
1: A Vallvidrera.
0: A Vallvidrera, exactament, no em sortia el nom. A Vallvidrera, està allò com una mica aïllada, una mica sola, llavors, bueno, tot se li ajunta, i a sobre, doncs, al damunt li ve tot aquest cas que fa trontollar tota la seva família i que la implica d'una manera personal, no? Llavors, sí, realment està en una situació bastant complexa.
1: I precisament una de les músiques que ens havies demanat és Els Eagles, d'Hotel California, una de les cançons més famoses de la història, que tot i durar 6 minuts, va aconseguir el número 1 l'any 1976, quan es va llançar, va vendre més de 150 milions de còpies, sona a les ràdios dels Estats Units cada 11 minuts, això ens expliquen els que en saben, i segurament a l'estudi del John, quan hi era, sonava aquest tema.

0: D'aquesta lletra i d'aquesta cançó se n'han escrit moltíssimes coses, Susana. S'ha analitzat fins a la sacietat. De fet, hi ha algunes versions que apunten fins i tot a rituals satànics. Sí. Una altra que parla d'estar atrapat al purgatori. Després que l'hotel és una metàfora sobre l'addicció a les drogues. De fet, la lletra, a moltes entrevistes d'Don Henley, ha dit que descriu la creació del títol com un resort de luxe, on pots pagar el compte quan vulguis, però mai pots acabar sortint d'aquest hotel. Per tant, la cançó és una alegoria de l'hedonisme, l'autodestrucció i la cobdícia de la indústria de la música a finals dels anys 70. Una mica el costat fosc, que també el té la novel·la de les persones del somni americà, no? Hotel California.
1: Sí, sí, sí, és una cançó que sempre m'agrada molt, per cert. Sí, és una cançó més representativa, no? Dels anys 70, d'aquesta joventut que aquí doncs, començaven a descobrir que més enllà de les fronteres hi havia altres músiques, hi havia més coses, perquè evidentment vivien en una època doncs, fosca, una època complexa, en la que encara hi havia censura, en la que encara no hi havia doncs, molta llibertat, i en sabien els típics que marxaven fora, que portaven discos de l'estranger, i es anaven descobrint a poc, no?, totes aquestes coses. No? I sí, hi ha tot el canto fosc del somni americà i també del somni, del nostre somni, no? Del somni de llibertat, del somni de tenir doncs, una Catalunya, una Espanya lliure, que tenia, doncs, tenia truco, no? Hi havia un revers.
0: Hi havia un revers i que no que es va perdre, ja. Va haver-hi gent que es va perdre pel camí,
1: sí,
0: intentant aquests somnis de llibertat. La Rosalia Vilanova era una dona de costums arrelats, també de rutines establertes, i tenia una amiga, la Pepita de Calçardans, que era des de que eren petites, eren amigues, bona dona, però molta fanera. El que passa en els pobles, moltíssimes vegades, no? Allò que diuen Pueblo Pequeño, Infierno Grande, sí. Doncs la truca per dir-li precisament que han trobat aquests cadàvers a l'embassament de Sant Magí en un cotxe dins un pantà, no? I aquí, de cop i volta, es desperten moltes coses.
1: Sí, sí, la Rosalia és un personatge bastant cabdal, és una novel·la molt coral, hi ha molts personatges, de fet al final hi ha un glosari de personatges.
0: Que va molt bé, eh?
1: Sí, va molt bé per si algú es despista i perquè lògicament al ser dues èpoques diferents, doncs, com dèiem, hi ha personatges que estan a les dues, n'hi ha que estan en una, etc. Per tant va bé de tant en tant doncs, poder mirar. La Rosalia està a les dues, és un personatge bastant important, primer, perquè és la tieta de la Laia, i segona, perquè està connectada doncs, amb les persones que desapareixen, amb la Teresa concretament, perquè ella vivia al poble, quan arriben tots aquests canvis, quan es comença a construir l'embassament, quan arriben tota aquesta gent doncs, que encara estan aferrats al franquisme, i que això doncs, fa que en el poble hi hagin doncs, moltes friccions, molts problemes, i de manera doncs, inesperada, com passa la vida, s'acaba convertint en amiga d'aquesta dona que és l'esposa de l'enginyer que construeix el pantà. Per tant, és un senyor molt franquista, un senyor molt, molt desagradable, tot s'ha de dir, i ella doncs, es fa molt amiga d'aquesta senyora, que és la que acaba desapareixent amb la seva filla. Per tant, la Rosalia està enmig, diguem-ne, de tot l'embolic, tant dels anys 70 com també de l'època actual. No? I quan la Calçardans la truca, d'alguna manera desperta tots aquests records del passat.
0: Totes aquestes coses que hi ha dins seu, no? Perquè han passat pràcticament 50 anys, sí, entre el 76 i el 2023 que es descobreixen els cadàvers, però, i de cop i volta pensa, és possible que hagin trobat la Teresa? Potser no ella, però en el fons del cor la Rosalia volia creure que la seva amiga, en certa manera, tornava del passat, no? D'aquell convuls estiu de 1976.
1: Sí, sí, sí, aquí és una mica quan ella comença a recordar doncs, com es coneixen,

0: d'aquesta manera bastant casual, es coneixen al cine, i això, tot ser dues dones absolutament diferents, amb mentalitats diferents, amb idees polítiques diferents, doncs acaben sent amigues. És una novel·la que també, abans de parlar de moltes coses, parla també de les dones d'aquella època, no? De diferents models de dones que estan intentant ser elles mateixes, intentant ser més lliures, algunes aconsegueixen més, altres han de pagar doncs, preus més alts, i també volia fer diferents models de dones, una dona més rural, com és la Rosalia, una dona que ve de Barcelona, que ve de la Bona Nova, que té unes altres idees, una altra manera de viure, com és la Teresa, però que en aquest poble acabarà descobrint doncs, l'amor i acabarà intentant també ser lliure a la seva manera. No?
1: Ah, i tu ho has dit, no? L'arribada de Miquel Molins, aquest personatge, l'enginyer en cap d'aquest embassament, i la seva família el juliol del 75 no havia estat motiu d'alegria precisament a la vila. Ningú els volia allà. Comentaves l'etiqueta de franquistes que arrossegaven no facilitava que s'adaptessin a l'entorn, i de fet la Rosalia així d'entrada no hi vol tenir cap mena de relació, no? Perquè són gent amb diners, que et miren per damunt de l'espatlla, que tenen possibilitats de moltes coses, hi ha mala maror, com una tensió continguda, però al final, com tu deies, no, la Tere o la Teresa Molins s'acabarà fent molt amiga de la Rosalia, no? Una de les seves millors amigues.
0: Sí, sí, la Rosalia evidentment arrossegarà tota la vida, no? Aquesta pena, aquest dolor de no saber què va passar, no? Perquè un dia del 76, de finals d'estiu, la Teresa desapareix, el mateix dia que també desapareix la seva filla, una de les seves filles, i la Rosalia doncs, passa tota la vida sense saber ben bé què li ha pogut passar a la seva amiga, on està, si està viva, si està morta. Evidentment és un pes que no només arrossega ella, sinó també els supervivents de la família Molins.
1: I està narrat, la narració està ordenada en tres grans parts, hi ha un epíleg, hi ha una narració que és omniscient, que va relatant la trama i va saltant d'un temps a l'altre, de l'any 76, 75, 76, fins a l'actualitat, quan es descobreixen els cossos i quan es comença a investigar què pot haver passat, no? Però llavors hi ha una altra veu en primera persona, que és una veu curiosa, que mica en mica va anar confessant, però que tu d'una manera molt original mantens l'atenció perquè no sapiguem qui és.
0: Sí, és, diguem-ne que és tal com comença, no? La història comença amb un assassinat, després hi ha el descobriment dels cossos, però comença amb un assassinat, que ja el narra, diguem-ne, aquesta veu, i aquesta veu va apareixent puntualment al llarg de la història, va desvetllant coses. Sabem que és la persona responsable de l'assassinat o del que passés en aquell moment i de més coses, però evidentment no sabem qui és aquesta persona fins a pràcticament a les últimes pàgines del llibre.
1: De fet, ara ho deia, no? La manera i l'estil que utilitzes és en certa manera anar-nos mantenint amb l'ai al cor sense saber ben bé què va passar fa 50 anys, no? I també per molts dels personatges, no? Com per exemple, ho dèiem al principi, per la mosso d'esquadra, la Laia Vilanova, és descobrir moltes coses d'aquelles que dins d'una mateixa família s'amaguen sota la catifa o es mantenen en silenci durant molt de temps perquè no convé que se sàpiguen.
0: Sí, sí, de fet, el títol ja ho indica, no? La novel·la parla molt d'això, de secrets de família, de coses que no s'expliquen, de coses que es callen, d'aquestes màximes antigues, que potser ara també encara persisteixen en alguns ambients, no? De les coses s'han de quedar a casa, no s'han de dir, no s'han d'explicar, però de vegades fa molt mal, no? No explicar les coses, no dir-les, no parlar parlar-ne, perquè si no en parles sembla que no existeixen, però no és veritat, no? Continuen estant allà enquistades i tard o d'hora doncs, acaben sortint. I la Laia descobreix moltes coses d'ella mateixa, de la seva vida i, lògicament, de les persones que l'envolten, i algunes doncs, són dures.
1: Parlant de secrets, obres el llibre fent referència a dos grans, en aquest cas Benjamin Franklin i León Tolstoi amb Anna Karenina. De Benjamin Franklin destaques: tres persones poden guardar un secret si dues d'elles són mortes, no? Que té molt a veure amb el que passa al llibre.
0: Sí, sí, bàsicament té molt a veure amb el que passa al llibre. És evidentment una frase molt, molt dràstica, però en el llibre encaixa prou bé, la veritat.
1: I Anna Karenina, per als que no l'hagueu vist, és llegit, vist en teatre, les adaptacions que s'han fet al cinema, parla molt també dels secrets de família i tu destaques: totes les famílies felices s'assemblen. Cada família

0: famílies desgraciades i dissortades que de famílies felices, perquè les famílies felices no són gaire interessants narrativament parlant, no?
1: Llavors, clar, són avorrides.
0: Són avorrides, clar. La felicitat no és un conflicte narratiu gaire interessant. Llavors aquí parlem de famílies més aviat dissortades, tant en el passat, els Molins, a la família de la Laia, la família Vilanova, i també les famílies del present, no? La Kira Di Lorenzo, que és una de les responsables del grup d'antropologia de Mossos, que lògicament té a veure amb la investigació, perquè són ells els que analitzen aquestes restes, també té una família complicada, és a dir, tots els personatges més o menys tenen uns vincles familiars, sentimentals, més aviat complexos.
1: I explores, ho dèiem al principi, no? I ho hem anat dient durant molta estona en aquesta xerrada, aquesta doble línia temporal, 2023-1976, que això significa, evidentment, que el treball de documentació ha sigut intens, no? Perquè, ho dèiem, ja surt la primera Diada Nacional a Catalunya, Sant Boi de Llobregat, per exemple, i moltes altres coses del que passen, no? Aquesta gent, doncs, franquista que arriba, doncs, a un poble molt concret i on en un principi no són benvinguts, la construcció de l'embassament, canvis socials, no? També aquesta obertura de les poques llibertats que hi havien. Clar, com t'ho fas? Perquè quan ha costat fer aquests secrets ofegats, no? A nivell de documentació i d'estructura?
0: Déu-n'hi-do, sí, ha sigut una documentació força, força intensa, una immersió, no?, pràcticament en l'any 76, perquè, com et deia, jo tenia records, però records doncs molt
1: puntuals.
0: Molt,
1: no?,
0: puntuals, lògicament, i de coses que t'han explicat o que has sentit i que has acabat donant per bones, no?, però que tu no has viscut. Per tant, doncs sí, he hagut de recórrer a gent que ja havia viscut aquesta època, gent que havia estat en aquella diada, a hemeroteques, a molts documentals, molts llibres, molts articles, i remoure molt per entrar en aquesta època. Realment ha sigut molt, molt, molt divertit. A mi m'agrada molt, ha sigut molt apassionant i m'ho he passat molt bé escrivint la trama del 1976. M'agrada molt fer-ho i entendre moltes coses, no? Que potser, doncs, ja et dic, tenia potser una idea equivocada o potser no sabia ben bé què havia passat, i també recuperar alguns records. Ha sigut molt maco i ha sigut això també, realment una feina important, perquè no és una qüestió només d'ambientació, és una qüestió de detalls, no? De vegades l'ambientació falla en els detalls, no? Jo, per exemple, dels programes, el que parlàvem, la música, els programes de la tele, el model de cotxe, el tipus de relacions que tenia la gent, com vestien, com es comportaven. Semblen coses absurdes, però realment d'aquella època a ara canvien molt les relacions entre les parelles, entre les famílies. Era una manera de fer completament diferent i això era el que jo volia que fos sobretot versemblant, no? Més enllà dels fets històrics que més o menys tots coneixem.
1: I a més també hi ha aquesta doble línia temporal del temps, però també dues maneres d'investigar diferent. I ho expliquem, ho dèiem a l'inici, doncs, amb aquesta persona de la Guàrdia Civil que l'any 76 havia investigat aquesta desaparició d'aquesta mare i aquesta filla, que va quedar doncs, sense descobrir, evidentment, els cossos, però el cas mínimament tancat, i ho explicarem. I després, la investigació moderna any 2023, amb els Mossos d'Esquadra, evidentment, moltes més material, és a dir, tu ara ho deies, no? Que si a l'ADN, als ossos, anàlisis d'ossos, i amb moltes més maneres de poder investigar una cosa i poder treure l'entrellat que no es va treure l'any 76.
0: Sí, la doble investigació, per dir-ho així, em serveix també, no només de contrast, que és una cosa molt òbvia, sinó també per poder explicar l'evolució d'un personatge que a mi m'agrada especialment, que és el Borrell, l'Enric Borrell, que és aquest senyor que quan comença la història ja està en aquesta residència que tu comentaves, allà entre Rubí i Sant Cugat, i que és el que originalment porta la investigació com a Guàrdia Civil, tot i que després acaba deixant la Guàrdia Civil i es converteix en policia nacional. La connexió que té amb la Laia és un dels punts que a mi m'agrada de la història, i la seva evolució personal, no? Ell és un home que és Guàrdia Civil en l'època franquista, però que té sentiments nacionalistes catalans. Llavors, viu en una contradicció, la seva dona està posada en temes d'assemblees, per tant, té aquesta tensió a casa sobre el que ell vol ser, el que no vol ser, i bueno, té una evolució bastant, bastant interessant, i em servia doncs, per explicar la investigació, com es va portar i com eren les coses en aquella època, o sigui, com es feien les coses d'una manera absolutament diferent, lògicament, com es fan ara, no? Però sobretot també per explicar l'evolució del personatge, que és un dels pocs que estan a les dues línies temporals.
1: Enric Borrell, aquest...

0: Ex-guàrdia civil jubilat que passa els seus darrers anys de vida en una residència a les afores de Sant Cugat. De fet, és el que va investigar les desaparicions del 76. Un home orgullós que, a més, és el que no suporta la idea de fer nosa, de molestar, no? I aquí també parles d'una cosa que és molt actual i que a vegades no se'n parla prou, no? Ell té uns diners, una assegurança de jubilació per la família, però decideix, com diguent, jo m'aparto. I llavors que em cuidin, perquè puc fer-ho així, que em cuidin en una residència i així no molesto, no?, pel camí. Però que alhora tindrà aquesta connexió amb la Laia, no?, una persona de 80 i pico d'anys, i la Laia molt jove, i connectaran molt bé a l'hora d'anar fent passos, no?, sobre aquesta investigació.
1: Sí, ells, diguem-ne, que fan una investigació, diguem-ne, paral·lela o amateur, per dir-ho pràcticament, tot i ser tots dos un ex-policia i ella policia amb la baixa, no? Evidentment, no van fent una investigació, la investigació la fan doncs, els companys de la Laia de Mossos, però ella, lògicament, vol saber què va passar i contacta amb ell perquè li expliqui una mica doncs, com eren les coses en aquella època, com va anar aquella primera investigació, i tenen una connexió molt maca, no? Pràcticament doncs, d'avi i neta, per dir-ho així, i bueno, entre els dos diguem-ne, van esbrinant una sèrie de veritats que potser ha arribat a un punt haguéssim preferit no saber cap dels dos, no?
0: I si parlem de la moda del true crime, que està molt de moda i tu sí. Saps perfectament, a la novel·la Secrets ofegats hi ha un podcast de la Sol Lozano que parla d'una informació bomba, trobades les restes de dues persones dins d'un Seat 124 vermell a l'embassament de Sant Magí. Una de les dues persones era el maleter i remet a un programa anterior que es diu Morts del passat, que recuperava el cas antic de la desaparició de la Teresa Molins i la seva filla Mireia. Per tant, true crime, el podcast i també una mica aquesta dicotomia de fins on estan els límits o les red flags, no?
1: Sí, a mi és un tema que m'inquieta una mica, no? Jo no sóc absolutament fan d'aquesta moda, no? Del true crime, que em sembla estupendo, però penso que de vegades aquesta línia que tu deies és molt fàcil de passar-la, no? Bueno, ara hem vist aquest esperpent amb el musical de l'Helena Jubany, no? En fi, sense comentaris, és totalment esperpèntic, però de vegades jo penso que ens n'oblidem, no? Que després, darrere no? de les notícies, darrere dels reportatges, darrere dels podcasts, de quin morbo, de què interessant, de què va passar, doncs hi ha una família, hi ha víctimes, hi ha persones que ho han patit, i a mi em sembla que de vegades aquestes coses les oblidem, no? En l'impacte, en això que parlàvem abans, que tot passa molt ràpid, ara sí. Està de moda aquest sí. Cas, doncs vinga, allò de Tor, per exemple, és un exemple claríssim, no?, de com les coses crec que surten de mare d'una manera escandalosa. Doncs de vegades oblidem, no?, que darrere de tot això hi ha persones que han patit, i doncs penso, ostres, si féssim l'exercici d'empatia senzill, no?, pensar, ostres, sí. Si aquesta persona de la que estan parlant fos de la meva família...
0: Clar, posa't en el seu lloc, no?
1: Posa't en el seu lloc, no sé fins a quin punt, no? Et faria gràcia.
0: És que és un cas, no? Vull dir, remet a un programa anterior, Morts del passat, no? I aquí s'explica, si és un cas, doncs, de la desaparició, en aquest cas, d'una mare i una filla, ara en parlarem, no? S'acaba resolent o tancant el cas, no? I fins que no es troben els ossos... Clar, passen pràcticament 50 anys. Són 50 anys on hi ha molts silencis, hi ha moltes coses amagades i, sobretot, hi ha un patiment, no?, de les persones que no saben què pot haver passat.
1: Sí, exactament, no? I d'això, doncs, de vegades ens n'oblidem, ens quedem amb la part sensacionalista, amb la part, doncs, morbosa dels casos, que a tots ens desperta curiositat i és lògic, però penso que cada vegada s'han de fer aquest exercici i frenar una mica, no? La Sol Lozano, evidentment, és un amic... Pobre... s'emporta la pitjor part de la història, no?, perquè és un personatge doncs, que després bueno, ja li tens una miqueta més de tendresa per coses que li passen, però d'entrada no desperta una excessiva simpatia, no?, perquè representa justament això, no?, l'aprofitar-se de la desgràcia aliena i del patiment de la família i de les víctimes.
0: De fet, tu expliques molt bé també aquests secrets ofegats, Susana, perquè dius la premsa va embogir amb la troballa de Sant Magí, no? Expliques tothom especulava sobre la identitat dels ossos trobats al pantà i la Sílvia Molins, l'única filla supervivent del matrimoni, es va convertir allò en l'objectiu número 1 dels mitjans, no? La declaració llaminera, la imatge exclusiva, el penjar a la web d'un diari, sense pensar la persona.
1: Sí, perquè a més aquestes coses antigament doncs, sortia a la premsa, sortia en programa de la tele i ja està. Però ara hi ha podcast, ara hi ha xarxes socials, hi ha TikTok...
0: Ara és molt fàcil pujar una foto i posar un titular cridaner i allò de groguenc, no?
1: Exacte, fins i tot. Sí, el clic fàcil, no? I ara és això, qualsevol té un mòbil i grava, qualsevol pot pujar un vídeo a YouTube... És a dir, ara l'exposició mediàtica és molt més exagerada del que podia ser anys enrere, no?
0: I, de fet, aquesta única filla supervivent del matrimoni, la Sílvia Molins, al final, en un moment donat, diu «Vol encarnar-se? Doncs en tindran». Pensava acceptar la proposta de la Sol Lozano perquè era l'única Molins que quedava, tret del pare, que tenia el cap a 15:15, i algú havia de parlar en nom de la família, no?
1: Sí, bueno, clar, al final, quan tothom està parlant de tu, quan tothom està parlant de la teva família, doncs potser arriba un moment en què dius... no estaria malament donar la meva versió, no? Però és delicat, perquè ja entres en aquesta roda en la qual si comences a donar carnassa cada vegada te'n demanaran més.
0: Una novel·la que la situes en escenaris diversos. Hem parlat de Vallvidrera en algun moment.
1: Sí.
0: Hem parlat de Gràcia, Osona, les Guilleries. Mm-hmm. Per què tries a aquests llocs? El pantà és inventat?
1: Sí, el pantà és un pantà imaginari, perquè no em volia posar en un embolic, no em servia.
0: És que, clar, Sau, Susqueda, clar, hi ha molts...
1: Sí, allà hi ha un parell que, diguem-ne, és una fusió entre els dos, d'alguna manera, més Sau que Susqueda, però, perdó, seria una fusió. Però, clar, no em volia posar en embolics perquè el pantà de Sau doncs, es va construir molt abans, no em servia, el de Susqueda tampoc. Llavors, per tant, dic, bueno, m'invento jo un embassament a mida i ja està, no passa res. Però la zona penso que és una zona geogràficament interessant, paisatgísticament també atractiva.
0: Sí, perquè és com un lloc que ja a l'ambient, no?
1: Sí.
0: Una mica ja et porta de misteri, de lloc tancat, petit, no? Que poden passar coses.
1: Té la seva mística, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, bueno, el lloc em semblava que era interessant. M'agrada la zona de les Guilleries, és una zona molt maca, que té molt, molt encant, i em servia una mica per explicar tant la història del lloc rural com a l'entorn del pantà, no?
0: En els agraïments parles de molta gent, en aquest cas parles, per exemple, de la Graciela Moreno, també escriptora de novel·la negra, que et va posar en el bon camí de la novel·la. Ella ha dit de Secrets ofegats, que és una història molt fosca, de secrets i mentides, on el passat és encara viu i passa factura. Uns personatges molt reals que l'autora dissenya amb el Pol Segur. No us la perdeu. Quina és la relació amb la Graciela que et va posar en aquest bon camí per la novel·la, si és que ens ho pots explicar, eh?
1: Bueno, una mica per damunt. Sí, bé, amb la Graciela tinc un gran apreci i una grandíssima admiració com a persona, que és una persona excel·lent, i com a escriptora, que si no l'heu llegit, doncs us la recomano moltíssim. La Graciela, a banda d'escriptora, és jutge, és jutgessa, per tant, sap molt...
0: De termes judicials, no?
1: Exacte. I llavors jo li vaig plantejar una situació judicial que ella em va dir, no vas bé per aquí, t'estàs complicant molt la vida... I vaig veure la llum i vaig dir, té tota la raó del món. Està relacionada amb el tancament del cas, no? Que tu, quan deies, quan es fa la primera investigació, es tanca el cas, hi ha un culpable que va a la presó, que mora, ¿vale? Que després, evidentment, descobrirem que no era l'únic culpable o que hi havia més culpables, no? Però en aquesta part, diguem-ne, de la primera investigació, jo tenia tot un muntatge judicial que no acabava d'encaixar i la Graciela doncs, em va redreçar pel camí correcte i, per tant, d'aquí a l'agraïment.
0: I, de fet, hi ha en algun moment que es diu «He travessat una porta que m'arrossega la foscor més absoluta i d'allà no es torna mai».
1: Sí, això és el final del llibre. Evidentment no sabem, bueno, sabem qui ho diu, però no qui és la persona. És, evidentment, la persona responsable, no, d'aquests assassinats. I sí, o sigui, aquest no és una novel·la d'assassins en sèrie ni de gent que mata per entreteniment, no? És una novel·la de gent que acaba matant una mica a contracor, de manera potser al principi accidental i després per protegir-se, no? És a dir, volia parlar de persones més o menys corrents que en un moment determinat doncs, acaben travessant aquesta línia, acaben prenent una decisió equivocada que després s'arrosseguen durant tota la seva vida i que acaba doncs, tenint un efecte a moltíssimes persones, no?
0: De fet, tu, a banda d'aquests dos espais temporals, aquestes dues maneres diferents d'investigar, és una novel·la molt coral, perquè hi ha molts personatges i tenim doncs, aquesta part final que ens ajuda molt a situar-nos, no? Perquè mentre vas llegint, a vegades dius...

0: tal, tal, no? Tens molt clar determinats personatges que són els principals, sí, però potser els més secundaris sí que t'ajuda
1: a situar-los.
0: A aquest dramatis personae, no?
1: Sí. Sí, sí, jo crec que sent una novel·la coral, la Laia segurament és la més protagonista, però hi ha com 4, 5, 6 que són els personatges centrals, que amb aquests crec que no et perds, però sí que evidentment hi ha personatges doncs, que apareixen de manera molt més puntual en alguna de les dues trames, i penso que aquest glossari final doncs, ajuda en algun moment per si algú doncs, es despista, no?
0: I, de fet, tu ara parlaves del tema judicial. Aquest cas, no? Hi ha una primera sentència judicial de la història de Catalunya, la primera que dicta condemna de presó per assassinat sense que s'haguessin trobat els cossos de les víctimes, i tu fas referència, per exemple, com el cas de Marta del Castillo, no? Uh-huh. I és el que li passa a aquest personatge, no direm qui és, no? Uh-huh. Que se'l va doncs, empresonar en un determinat moment com a la persona que havia fet desaparèixer aquestes víctimes. Però, clar, els cossos de les víctimes no es troben fins al 2023 per la sequera.
1: Exacte. I llavors doncs, és això, no? Com tu deies abans, el 2023 hi ha unes eines completament diferents, s'esbrinen coses i la Laia, evidentment, també quan comença a tenir la relació amb el Borrell van esbrinant coses, i ell també, és a dir, el Borrell també, ell, d'alguna manera, ell fa la investigació que pot fer en l'època, en el moment que té, en les eines que té i en la situació política en la que ell es troba. Després, evidentment, ell també arrossega remordiments perquè ell també pensa que aquella persona no era la persona culpable, i lògicament després acabarem descobrint que té raó, no? És a dir, és una novel·la que a més dels secrets també parla molt de la culpa, del penediment, de moltes coses que arrosseguen diferents personatges.
0: De fet, ara tu feies referència a moltes de les altres coses amb aquesta novel·la tan coral, Els secrets ofegats, n'estem parlant amb la Susana Hernández. Es parla d'aquestes vides alienes que faran doncs, que l'interès es mantingui, i de fet ens entraran moltes ganes de saber més coses de tots els personatges un cop acabada la novel·la, però és que hi ha moltes coses. Hi ha maltractament dins l'àmbit familiar, hi ha problemes que podien dir que existien a l'any 76 i continuen existint a l'any 2023, com són les drogues, dels abusos en l'àmbit laboral, corrupció, xantatges, no? Perquè hi ha una construcció d'un embassament i en aquests personatges franquistes que arriben doncs, i estan col·locats. Justícia que, diguem-ne, que vol anar com molt ràpid per tapar coses, el debat o els secrets dins de la família, pederàstia, és a dir, obres aquí un... Sense... No, sé que no podem explicar moltes coses, Susana, però sí que és veritat que dins de la trama has anat col·locant moltes de les coses que segurament són les que ens remouen, ens fan pensar, i que això pot passar a qualsevol família.
1: Sí,
0: a qualsevol moment, sí, sí. I a tothom li pot tocar de prop qualsevol dels temes dels que parles.
1: Sí, sí, efectivament, i molts d'ells, com tu dius, alguns, evidentment, són més propis d'una època que de l'altra, però d'altres, doncs, lògicament, com la corrupció, com els abusos, com les drogues, malauradament, doncs, són atemporals, no?
0: I, de fet, la sergent dels Mossos, la Laia Vilanova, empatitzarà amb els personatges del passat, perquè és una persona entranyable, que no està passant pel seu millor moment, però jo t'ho deia, no és l'únic personatge amb el que, en certa manera, empatitzes, del qual t'enamores, que t'agradaria com ajudar-lo, com agafar-li la mà en algun moment i acompanyar-lo amb tot el que passa, no? A nivell mental i a nivell de dir, te'n pots en sortir, no és tan complicat.
1: Sí, sí, sí, crec que és un personatge que desperta certa empatia, no? Per això, pel moment que està passant, per tot el que va descobrint, perquè per dir d'una manera planera les cleques li van arribant per tot arreu, no, pobra? I quan sembla que va traient el cap, li té una altra sotregada, no? I sí, sí, sí que hi ha algun moment que dius, ostres, pobra, a veure si se li acaba ja aquesta mala ratxa, no?
0: Dèiem que els secrets són importants, i evidentment als secrets hi ha un punt molt important, que és el silenci. I el silenci existia, evidentment, durant el franquisme, el postfranquisme també, a l'inici de la democràcia també, i encara ara doncs, existeixen doncs, dins de les famílies, dins de les estructures, aquest silenci que el que fa doncs, és tapar coses i deixar-les enquistades durant molts anys, no? Com aquí, que passen 50 anys i encara hi ha coses que no s'han resolt.
1: Sí, sí, exactament, i avui dia encara passa, no? Abans parlàvem d'un altre personatge, que és amiga de la Laia, que és la Kira, que també té una situació familiar complexa, també hi han coses que ella no vol parlar de la seva situació amb la seva mare, amb els... és a dir, són coses que avui dia encara ens passa, no? No, hi ha coses de les quals no es parlen, i sembla que si no es parlen doncs no passarà res, i que queden, com dèiem, enquistades, passen al passat i passen en l'actualitat. Sí, el silenci, diguem-ne que és el còmplice dels secrets, no? Perquè hi hagi secrets, ha d'haver silenci, i moltes vegades aquest silenci és totalment corrosiu i tòxic.
0: En els agraïments parles de la Graciela Moreno, que et va ajudar amb aquest tema judicial dins de la novel·la, doncs, per ser com més curosa, més directa i poder resoldre a vegades aquells dubtes que com a persones no especialistes doncs, tenim. Has parlat amb els Mossos, ja parles de l'Alejandro Barros, sergent del grup d'antropologia forense dels Mossos d'Esquadra, per la seva paciència i assessorament. No? En què et varen ajudar més? No? També perquè, clar, en la trama és això, és la investigació d'uns ossos, d'unes persones, i també la manera d'investigar, no?, dels Mossos d'Esquadra.
1: Sí, sí, clar. Com em deia abans, la Laia, evidentment, ella no porta la investigació la porta el sergent Reyes, que és el que està a Vic, no?, que és a prop d'on han passat els fets, i ell porta la investigació d'homicidis, però, lògicament, també requereix la investigació per part del grup d'antropologia. Jo no tenia ni idea de com funcionava el grup d'antropologia de Mossos. De fet, jo pensava que els forenses feien les proves d'ADN i aquestes coses. Després... parles amb gent que en sap i et diuen no, això no va així, i clar, vas descobrint que hi ha més gent involucrada i has d'anar parlant amb tota aquesta gent per ser doncs, una miqueta versemblant i una mica fidel al que estan fent, no? I sí, l'Alejandro va ser molt, molt amable amb mi. De fet, tota la gent de Mossos, la gent de premsa de Mossos és encantadora, i em van posar moltes facilitats, em van explicar moltíssimes coses de com treballa el grup d'antropologia. Hauria pogut escriure moltes més coses, però no volia tampoc centrar la història en això, no? I em va servir molt perquè intentar explicar de la manera més planera possible, i no sé si potser he comès algun error, que li demano perdó des d'aquí, doncs com treballen i com funciona el grup d'antropologia i la feina tan important que fan, perquè tenen molts ossos, molts cadàvers, molts restes humans que encara no saben de qui són i que es passen anys intentant posar-hi nom.
0: Déu-n'hi-do, sí, aquesta gent desapareguda, no? Aquests casos com el que explica la ficció en aquesta novel·la, la Susana Hernández, a Secrets ofegats, encara n'hi ha molts també en el dia. I ja una darrera pregunta, Susana, tu ets habitual de clubs de lectura, de fet, en portes. Quan es tracta de la teva pròpia novel·la, sé que ja n'has fet la setmana del llibre en català i has presentat la novel·la a diversos llocs, queden encara moltes presentacions. Aquella interacció amb el públic, com d'important és aquests comentaris, aquestes crítiques? Bones i dolentes, el que cadascú descobreix a la novel·la, perquè normalment els lectors, lectores, al final t'acaben donant, a vegades, segurament, algun punt de vista que tu no te l'esperaves.
1: Sempre, sempre passa. Això passa en totes les novel·les, no? Jo tant com a coordinadora de club com a autora que va a clubs, ho tinc claríssim, no?, que cada persona llegeix un llibre completament diferent. I és lo bo, és lo graciós i és part de l'encant, no? És a dir, quan tu llences el llibre al mercat, ja deixa de ser teu, és dels lectors, i a partir d'aquí cadascú té una idea completament diferent. És molt important, el feedback, i és molt, molt enriquidor. Moltes vegades et diuen coses que... Jo he fet això, o jo tenia aquesta intenció, doncs no, en cap moment ho havia pensat, no? Però cadascú, evidentment, interpretem els llibres en funció de la nostra motxilla, dels nostres prejudicis, del moment en el que llegeixes, de moltíssimes coses, no? Però per mi és molt, molt valuós la interacció amb els lectors i que et diguin doncs, això, les coses bones, les dolentes, els que pensen que s'ha encertat i on pensen que es falla, perquè és un aprenentatge continu i perquè a més et fan tenir els peus també en el terra una mica, no?
0: I dèiem a l'inici d'aquesta conversa, Susana, que la banda sonora en els teus llibres sempre és important, i en aquest cas també, si abans posaven els Eagles a Hotel California, també surt a la novel·la Taylor Swift.
1: Sí.
0: No sé si podem explicar per què, però sí, Taylor hi és, no?
1: Sí, bueno, sí, l'escolta la Laia en un moment determinat, no? És diguem-ne, el present, per tant, sí, la podem escoltar, a més, a mi m'agrada personalment.
0: Doncs, Susana Hernández, Secrets ofegats, està editat a La Campana. Us deixem en aquest final de programa amb un dels darrers temes del seu nou disc de Taylor Swift, aquesta dona que aconsegueix tot el que vol, amb esforç, amb constància, i que a més ha posat a moltes vegades a la indústria discogràfica en el lloc que li convenia. Susana Hernández, un plaer.
1: I moltes gràcies a tu.

0: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Ràdio 4.
2: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'hora clàssica de la temporada. Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Ja ho sabeu, això és l'Hora Clàssica. I avui el programa ens porta fins a Leipzig, a l'Arxiu Bach, un dels centres de referència mundials en l'estudi de Johann Sebastian Bach. Aquesta setmana, el Pep Gorgori ha estat a Leipzig per entrevistar el seu director, el musicòleg Peter Bolny, en el marc d'una visita a diverses localitats directament vinculades a la vida i l'obra de Bach. En aquesta conversa, Bolny repassa la seva trajectòria personal i intel·lectual, explica com va néixer la seva vocació com a investigador i ens obre la porta a la feina quotidiana de la recerca musicològica, els manuscrits, les fonts, les atribucions i els descobriments que encara avui continuen ampliant i matisant el retrat que tenim del compositor. Al llarg del programa, doncs, escoltarem fragments d'aquesta entrevista i diverses audicions que dialoguen amb els temes que hi apareixen, Bach, el seu entorn, els seus inicis com a creador i la vigència d'una música que, com veurem, no deixa mai d'interpel·lar-nos. I tot això gràcies a que avui tenim a l'altra banda del vidre els nostres companys tècnics Alba Campos i Santi Sagarra. I al meu costat, perquè ja ha tornat, estava a Leipzig, però ara està aquí amb nosaltres, el Pep Gorgori. Què tal, Pep? Com estàs?
3: No he tornat, O sigui, físicament no estic aquí, però mentalment jo segueixo
2: a Leipzig. El teu esperit continua a Leipzig.
3: No te'n refis, tu em veus aquí.
2: No, jo et veig, però perfectament,
3: Però no, jo, interiorment, jo m'he negat a marxar
2: d'Orsi. Aterrar, t'has negat a aterrar, perquè estaves en un núvol.
3: Sí, encara hi soc.
2: Encara hi ets. Ens hauràs d'explicar aquesta experiència.
3: Ara donem tots els detalls.
2: Tots els detalls, perquè aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
1: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
2: Perquè el Pep Gorgori aquesta setmana ha estat, ja us ho dèiem, a Leipzig per entrevistar el director d'aquest arxiu Bach, Peter Bolny, i segur que ha aprofitat per empapar-se de tot allò i d'aquell ambient, i fins i tot, no sé si d'aquella neu i d'aquell fred. Pep.
3: Va tot junt, eh?
2: Va tot junt,
3: sí,
2: no?
3: És un pack. No pots tenir una cosa sense l'altra, per tant, sí. Coses d'aquesta professió que de vegades ens obren les portes a llocs que difícilment hauríem pogut imaginar que poguéssim ser-hi. Tu ho saps bé amb esdeveniments esportius.
2: En temes esportius, sí, senyor.
3: Als quals has assistit, i com a musicòleg, doncs hi ha tot un seguit de persones al món, la feina dels quals vas seguint i que són, vaja, pràcticament com unicorns per nosaltres, no? Perquè no comptes mai en poder-lo veure, i si comptes en una conferència, molt menys saludar-lo, molt menys estar, doncs, una hora i mitja al seu despatx o que t'estigui ensenyant papers, no? Un d'aquests casos és en Peter Bolny, que és el gran musicòleg especialista en Bach per excel·lència, al costat segurament de Christoph Wolff, que ja està molt gran, deixeble precisament de Christoph Wolff, un altre dels grans experts en Bach que tenim en els nostres dies. Doncs bé, Peter Bolny és el director de l'Arxiu Bach de Leipzig, un dels arxius més importants sobre la figura de Johann Sebastian Bach. L'altre és la Universitat de Berlín, que té un fons Bach també molt important, i entre aquests dos centres és d'on surten totes les novetats que encara ara, 300 anys després, anem tenint sobre Johann Sebastian Bach de tant en tant.
2: És curiós, o sigui que encara ara hi ha coses que desconeixem o que aneu descobrint els musicòlegs sobre Bach.
3: Sí, d'això vam parlar amb ell, tota la recerca que fan, que sembla mentida, no?, que quedin coses encara per trobar d'una personalitat de la talla de Bach que ja està estudiada i més que triada. aïllada, però ell mateix fa un parell de mesos ha presentat dues xacones per a orga que fins ara no estaven atribuïdes a Johann Sebastian Bach, no se sabia del cert.
2: No se sabia que eren d'ell.
3: I ara sí, estan definitivament.
2: O sigui que està documentat que és,
3: sí.
2: Que són d'ell.
3: Ell ha estat 12 anys treballant en la recerca d'aquestes xacones, que va conèixer fa 30 anys mirant un arxiu a Brussel·les.
2: Imagina't. O sigui, fa 30 anys que les va conèixer, 12 anys treballant amb això, per ara poder certificar que
3: sí,
2: són de Bach.
3: I perquè tal com es va fer l'estrena a l'Església de Sant Tomàs a Leipzig, que les va interpretar Ton Koopman per primera vegada amb una festa grossa, doncs tal com es va fer això, ja van començar a sortir els haters de torn a xarxes socials dient que com havia de ser això Bach, si no són agents de Bach, després que aquest pobre senyor s'hagi estat 12
2: tant
3: anys
2: de temps, no?
3: Treballant.
2: Sort tenia Bach de no tenir xarxes socials en
3: jo crec
2: època.
3: Que sí, quina sort. Jo, fa 20 anys no les teníem i la veritat és que...
2: Vivíem tots més tranquils, no?
3: Doncs sí, escolta,
2: digues.
3: Vaig gravar aquella entrevista.
2: Home, t'anava a dir, ens hauràs portat fragments
3: sí,
2: d'aquella
3: jo,
2: entrevista.
3: Segons on vaig, no vaig sense el meu micro.
2: Tu sempre, o sigui, llavors, musicòleg, però també periodista.
3: Home, això que no falti. Doncs vaig estar al despatx de Peter Volney, despatx presidit per una immensa prestatgeria plena d'obres sobre Bach, obres de Bach i obres de Carl Philipp Emanuel Bach, fill de Bach,
2: que de Johann Sebastian.
3: És el centre de les recerques de Peter Volney, que ha obert sobretot l'arxiu Bach a no només Johann Sebastian,
2: a la
3: sinó
2: família.
3: A tota la família.
2: Ja ens explicaràs això, doncs el perquè d'aquesta, doncs, anava a dir obsessió, però no amb Bach, de Peter Volney.
3: Doncs sí, tot va començar de ben petit, quan anava a l'escola, i algú li va posar a les mans un violí i va decidir que això del violí estava fet per ell, que li agradava i que seguiria estudiant violí. Anem a escoltar, els talls de veu els tenim en anglès.
2: Sí, perquè no aquest senyor no parla català, no?
3: No,
2: no parla català.
3: Però els explicarem per sobre això que fem nosaltres, que sempre queda així.
2: Vinga.
4: When I got a little older, maybe 14, I joined the orchestra.
3: Quan tenia uns 14 anys, havia estat tocant el violí i es va unir a l'orquestra de la seva escola.
4: Later, I got acquainted with Bach, whose music, as you know, is much more difficult to play.
3: Van començar tocant, doncs, Telemann, Händel, coses així que ell diu que són més fàcils, i de mica en mica, doncs, es van animant i amb aquella orquestra, doncs, ja van arribar a tocar Bach, que diu
2: ja era més complicat.
3: És més difícil.
2: Més dificultat.
3: Més
2: no?
3: complicat. I així va anar descobrint Johann Sebastian Bach, però també va descobrir que més que veure's futur com a violinista, a ell el que li agradava era llegir sobre història i que llegir sobre Bach li agradava especialment, i així és com a una edat molt, molt, molt baixa,
2: molt jove, no?
3: molt jove. Va tenir clar que volia dedicar-se a estudiar Bach.
2: Em sembla fort, eh?
4: I was always interested in history. I

0: interested in the story, llegia molt.
1: The other music teacher, the husband who conducted
0: I el marit de la meva professora de música em anava passant llibres, llegeix això, llegeix allò.
1: When I started to reading and became interested in music history,
0: vaig començar a llegir, interessar-me per la història de la música.
1: That was the natural thing for me. And I don't know when, but maybe 15, 16, I knew I wanted to be a Bach scholar.
0: Va ser una evolució natural i amb 15 o 16 anys vaig tenir clar que volia ser un estudiós de Bach.
2: És fort perquè tu li preguntes a un nano de 15 o 16 anys tu què vols ser i que et digui directament estudiós de Bach, no? És curiós, si més no.
0: Sí, clar,
2: és tenir les idees molt clares, això sí.
0: I ser una mica alemanya, també t'ho diré.
2: També,
0: jo crec que això
2: sí, clar, ho preguntes aquí
0: només
2: a Barcelona.
0: Pot passar a Alemanya.
2: És una mica així, cap quadrat, no?
0: Sí, i malgrat això, clar, et penses, la resposta dels seus pares devia ser una família gens musical, m'explicava.
2: O sigui, no tenien absolutament cap ascendència musical.
0: No.
2: Sí, va ser ell per generació espontània,
0: sí,
2: que encara és més curiós.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, la seva mare era botiguera i el seu pare, no me'n recordo que em va dir que era, però vaja,
2: res a veure amb la música.
0: Ni remotament.
2: Clar, el devien mirar una mica com un bitxo raro, no?
0: Clar, i mira, això sí que som iguals, Espanya i Alemanya, eh?
2: Sí?
0: Sí, com a mínim en aquella època, perquè de seguida el que li van dir és que la família havia pensat en altres oficis per ell.
2: que no tenien
0: que ja
2: present
0: veureu,
2: aquest.
0: És que és idèntic a la nostra a la visió del món.
1: I had the clear idea, I need to convince my father.
0: Havia de convèncer el meu pare
1: and his brother,
0: i el seu germà,
1: my godfather,
0: que van dir que la família necessitava.
1: The family needs a doctor and we also need a lawyer.
2: Necessitava un metge.
0: Un metge i un advocat.
2: A veure, necessito un metge i un advocat.
0: I ell mateix reia, eren les opcions que tenien al cap per mi.
2: És molt interessant això de necessitem un metge i un advocat, que ja ens va bé, perquè, escolta, temes legals, si em trobo malament, ho tinc a la família.
0: És universal, tots hem sentit això en algun moment de la nostra vida.
2: Però no va fer gaire cas, no? M'imagino.
0: No els va fer gaire cas i finalment es va posar en contacte amb Christoph Wolff, el grandíssim que va ser també director del Bacharchiv de Leipzig. Es va posar en contacte amb ell, va començar a estudiar, el van a conèixer als Estats Units, li va proposar de passar un any amb ell, finalment van passar 6 o 7 anys estudiant a Bach als Estats Units, que també hi ha molta teca allà, a nivell d'estudi, òbviament,
2: sí.
0: Dipòsits no, i fons documentals no, però sí que hi ha molta moguda. I així és com va començar a estudiar Johann Sebastian Bach, i a finals dels anys 90 doncs es va establir ja com a un investigador de l'arxiu Bach de Leipzig, que és el que ara dirigeix. Una història fascinant, realment.
2: Molt.
0: Eh?
2: Sí.
0: Més
2: el que deies d'una família que no tenia cap tipus de contacte amb la música, si més no professionalment. No? O sigui que encara és més estrany. Hi ha gent que neix ja determinada alguna cosa.
0: Jo de gran vull ser estudiós de Bach.
2: Estudiós de Bach.
0: Escolta, també vam parlar de moltíssim de música, òbviament amb el Peter Volney, i entre d'altres coses de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. Anem a escoltar-ne un fragment, perquè és un cor de la Passió segons Sant Mateu de Bach, la partitura del qual va aconseguir localitzar Peter Volney i fer-la ingressar en l'arxiu Leipzig. Va aconseguir no un manuscrit, sinó una còpia de finals del segle XVIII, que és encara més interessant, podríem dir, perquè es considerava que entre la mort de Johann Sebastian Bach i la descoberta que va fer Felix Mendelssohn de la Passió segons Sant Mateu, doncs es considerava que havia quedat perduda i oblidada. Però aquesta partitura que va trobar és una edició posterior a la mort de Johann Sebastian Bach i que segurament va circular per algun domicili particular de Leipzig, de la qual cosa es dedueix que encara s'interpretaven aquestes obres de Bach, no van quedar completament a l'oblit, per bé que segurament circulaven per cercles molt, molt, molt reduïts i molt, molt selectes, però en tot cas no del tot oblidada.
2: Doncs escoltem.
0: Anem a escoltar, havia 16 en uns, mir trenen nieder, de la Passió segons Sant
2: Això
0: Mateu.
2: No ho repetiré jo, eh?
0: Deixem-ho córrer.
2: No. Vinga, som-hi.

Música de Bach per començar musicalment l'Hora Clàssica d'avui, perquè és el nostre protagonista a través d'aquesta entrevista que el Pep Gorgori va fer aquesta setmana a Leipzig al musicòleg Peter Bolny.

0: el director de l'Arxiu BAC d'aquella ciutat, i escoltàvem aquesta passió segons Sant Mateu, i molt interessant això que ens explicaves, Pep, que va localitzar ell, Volney, la partitura aquella perduda, no?
1: Sí, sí, aquesta còpia curiosa d'una època en què se suposava que no es publicaven aquestes obres de Bach perquè estaven en l'oblit.
0: Però no va ser del tot així.
1: No va ser del tot així. Bach, efectivament, va caure parcialment en l'oblit fins que l'any 1829 Felix Mendelssohn va dirigir La Passió segons Sant Mateu i va començar el que s'anomena el Bach Revival, la recuperació de Johann Sebastian Bach. I a partir d'allà es van començar a forjar algunes llegendes, algunes històries més o menys reals, més o menys inventades, alguns errors esporàdics, alguns errors interessats, una mica de tot. Què és el que explica que arribem al 2026 havent de fer moltes revisions de moltes coses, de moltes certeses que teníem sobre Johann Sebastian Bach i que de tant en tant doncs veiem que no eren del tot certes, com per exemple aquest oblit, que sí que és veritat per la part de les cantates, no és en absolut cert amb la part de la música d'orgue, que no es va oblidar en cap moment, i amb les passions doncs és com una mena de mig-mig, pensàvem que havien quedat oblidades, però gràcies a Peter Volney hem vist que potser tan oblidades doncs no arribaven a estar. Molt interessant tota la feina que es fa i totes aquestes troballes que es van fent de mica en mica i que sorprenen bastant. Precisament...
0: Seguim amb l'entrevista
1: perquè en Peter Volney una de les coses que m'explicava és que el seu interès per Johann Sebastian Bach quan era tan jove...
0: Que va començar als 14 o 15 anys.
1: Venia precisament de les llacunes que qualsevol aficionat a Bach troba de seguida, perquè sabem bastant de la seva música, sabem que n'hi ha moltíssima de perduda, però la que es conserva és molta també. El que no es conserva tant és la part biogràfica, més enllà dels càrrecs que va ocupar i molt poqueta cosa més.
0: O sigui, la seva vida, la seva història no es coneix.
1: En sabem poc, que va tenir molts fills, que va ser el cantor de la Thomaskirche de Leipzig, quatre cosetes més, però no es té una biografia com tenim de Beethoven, que pràcticament sabem què va fer cada dia de la seva vida, minut a minut. Doncs no és el cas. I aquestes llacunes van ser les que van despertar d'alguna manera l'interès, la curiositat de Peter Volney.
2: His music fascinated me, then I found it very interesting.
1: La seva música em fascinava, però vaig trobar molt interessant que comparativament se sabia molt poc de la seva biografia respecte d'altres músics.
2: Potential for research, and I also, I am interested in musical.
1: Per tant, hi havia potencial per fer aquí una mica de recerca.
2: So everything was fascinating to me.
1: Tot això era fascinant per mi, diu ell.
0: Clar, i m'imagino que doncs porta molts i molts anys investigant tota aquesta vida de Bach, no?
1: Sí, i li vaig preguntar, escolti, després de tot aquest temps que porta, ell ara té 60 i tants anys, dels quals doncs més de 50 els ha dedicat...
0: Ah, des de que era un nen.
1: Sí, des de que els ha dedicat a Johann Sebastian Bach.
0: I ha trobat moltes coses de la seva biografia oculta, o no?
1: Clar, sí que ha trobat. Ha trobat partitures. Ha aconseguit, per exemple, recuperar una partitura que estava a punt de vendre's i perdre's de vista, una partitura molt interessant de la cantata número 20 de Johann Sebastian Bach, després l'escoltarem, que a l'arxiu de Leipzig es conserven les parts instrumentals, les còpies que els músics es posen al faristol, doncs la del violí, separada de la viola, separada
0: el que ha de tocar, no?
1: Però faltava la partitura general i, per exemple, la va localitzar, va sortir a subhasta, van organitzar un tinglado des de l'arxiu Bach, tot això va ser el 2017-2018.
0: És curiós perquè jo no conec massa aquest tipus de feina que tu sí, però com es troben aquestes coses?
1: Doncs una àrea va aparèixer el 2000 i no fa gaire en una capsa de sabates perquè havia passat per aquí, havia passat per allà i
0: algú la va guardar a la capsa de sabates.
1: Típic paper que el dia que el busques no el trobes, on estarà aquella partitura
0: que no saps on guardar,
1: que no sabies on guardar i la deses en algun lloc que aquí segur que estarà bé conservada, però que després no
0: te'n recordes,
1: la guardes tan bé que no saps.
0: A mi em passa això cada dia.
1: Doncs a Leipzig això a la gent li passa
0: també,
1: amb partitures
0: també
1: de
0: l'art. També li passa. Curiós.
1: En van apareixent. M'explicava que ara han iniciat un programa de recerca a l'Arxiu Municipal de Leipzig, on han trobat, de l'època de Bach, uns processos d'atorgament de beques a estudiants de música, que part de la beca era, et pagaven els estudis, però a canvi havies de tocar en l'orquestra de la Thomaskirche que dirigia Bach. Era la manera de...
0: Era una contraprestació.
1: Tornar, exacte. No? Però, clar, han trobat en allà cartes, i d'això fa res, encara no s'ha publicat ni un estudi ni res, s'han trobat cartes de Johann Sebastian Bach parlant dels músics de l'orquestra que tenia, els que li faltaven, els que li convenien, els que no, els que li agradaven, els que mereixen una beca, els que no. I clar, tot això és una font de documentació increïble. Parlaven de 12.000 documents per investigar només en aquest arxiu que ningú s'havia mirat.
0: Ja, imagina't. Per tant, si comencem a mirar capses de sabates, és a saber que ens trobarem.
1: No se sap mai. Li vaig preguntar si després de dedicar tantes dècades a... al final, només un nom, no? Bach, i també sobretot el seu fill, però vaja, sí, encara sí, sí, que sí. Siguin dos, no deixen de ser dos. Si arriba un punt que un ja...
0: Que t'avorreixes una mica.
1: Es cansa una mica,
0: no?
1: I la resposta va ser taxativa, no i no.
2: The more I know about Bach...
1: Com més sé sobre Bach i com més gran em faig...
2: The older I get, I could also say the more fascinated.
1: Més em fascina.
2: Because... the big masterworks. My favorite piece has always been the B minor Mass.
1: Hi ha les grans obres com la Missa en Si Menor, que diu que és de les seves preferides sempre, que la defineix com un miracle.
2: Right now I'm again listening to in a chronological way to the cantatas.
1: Diu que ara està tornant a escoltar les cantates totes en ordre cronològic de composició.
2: Yes, I have known all the pieces for a long time, but then sometimes it takes...
1: Cada vegada són obres que fa 5 anys que no escolta.
2: When I revisit the music...
1: Que quan les revisita...
2: It's always new, and I think what's fascinating about Bach is that...
0: Fascinat sempre.
1: És fascinant sempre.
2: Is never outdated.
1: La seva música is never outdated. Mai no passa de moda.
0: Mai no passa de moda. Passió autèntica per Bach, no?
1: Sí, sí, sí. Per Bach i per
0: Parlant
1: el seu fill.
0: Parlant de les passions i pel seu fill.
1: I pel seu fill. Carl Philipp Emanuel Bach, de fet, actualment, fa un parell d'anys, l'Arxiu Bach va engegar tot un projecte a 25 anys vista, per tant, els en queden 23.
0: Ja queda menys.
1: En què tenen 10 investigadors dedicant-se a trobar tots els documents, el màxim de documents possibles i fer tota la recerca que puguin sobre tota la família de Bach. Tota la família de Bach vol dir...
0: Què vol dir això? Quants membres?
1: Vol dir Bach, els seus fills... La família només els que es van dedicar a la música.
0: Sí, sí, clar, clar.
1: Bach
0: sí.
1: I els seus 4 fills que van sortir músics.
0: O sigui, 4 dels més que va tenir. No sé quants va tenir.
1: Va tenir 21.
0: 21 fills.
1: Doncs, sí, es morien molt. Li van sobreviure com 10, amb dues dones
0: trist,
1: diferents, també.
0: Però 21 fills, són molts fills.
1: Sí, són molts fills. 4 van sortir músics,
0: sí.
1: Però amb això ajuntem 5 Bachs, que semblen molts, però és que són més d'un centenar. Crec recordar que són com 110 Bachs d'ençà que el primer Bach es comença a dedicar a la música, que a més està documentat, Ved sí. Bach, que es comença a dedicar a la música, i a partir d'allà es crea una nissaga de Bachs.
0: Quants dius que n'hi ha?
1: 100 i pico.
0: Més de 100 Bachs que s'han dedicat a la música
1: 110,
0: de la mateixa família.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, al llarg d'un segle i mig, aproximadament.
0: És molt fort.
1: Sí, sí, Bach, quan mor el seu pare i la seva mare, passa...
0: Que eren músics, els pares?
1: Ara no recordo el pare i la mare.
0: Començar,
1: diria que el pare sí.
0: La
1: mare no ho sé. La dona era soprano, Anna Magdalena.
0: Sí, Anna Magdalena Bach, que li escriu...
1: Doncs quan moren els seus pares, que ell quan té 10 anys li moren els dos pares, primer un després l'altre, i passa a estar a càrrec d'un cosí seu que era organista i és el que li ensenya a tocar l'orgue.
0: Ah, molt bé.
1: I clar, és una nissaga al Museu Bach de Leipzig, quan entres hi ha una paret folrada amb l'arbre genealògic.
0: Quin arbre, no?
1: És molt xulo perquè van posant música de tots els Bachs i es va il·luminant el nom del Bach que està sonant en aquell moment. I clar, comencen, diguéssim, al principi del barroc i acaben ben passat el classicisme, bé. O sigui que bastant molt, i és com molt visual fins a quin punt hi ha una colla de Bachs pel món que és absolutament descomunal, i tot

0: tots ocupant, doncs, l'un era el trompetista de l'orquestra de no sé quina ciutat, l'altre era organista, l'altre cantava, l'altre dirigia un cor, ocupaven càrrecs, molts vinculats a l'Església o als ajuntaments que en aquell moment, o a les corts, que en aquell moment és el que hi havia.
1: Doncs déu-n'hi-do, veus, el que aprenem sobre la seva extensa família i els anys que porta el nostre convidat en la distància avui. Estava amb ell ara fa pocs dies el nostre company Pep Gorgori a Leipzig.
0: Anem a escoltar, per al·lusions, anem a escoltar música d'un d'aquests centenars de Bachs que no són Johann Sebastian.
1: Un altre.
0: Hi ha un altre Johann Sebastian, que no és el Johann Sebastian de veritat.
1: I com els distingim?
0: És que de l'altre no se'n parla mai, perquè realment és molt menor.
1: Quan es parla de Johann Sebastian parlem de Bach.
0: Molt difícilment, a menys que Peter Wolny trobi moltes coses de l'altre Johann Sebastian Bach. En principi, quan diem Johann Sebastian Bach és the one and only. Però anem a escoltar música de Carl Philipp Emanuel Bach, el fill de Bach que va despuntar més en el talent musical, que va tenir una vida i una influència en els músics del classicisme. Haydn, Mozart, és realment la baula que porta del barroc estricte que era son pare, l'Sturm und Drang, i fins i tot el primer romanticisme, diria jo, amb la seva música, que sona a estones molt Bach i a estones sona molt Mozart.
1: Diferent.
0: És molt divertit.
1: Ah, sí? Entre Bach i Mozart.
0: Sí, i anem a escoltar un concert per flauta que veureu que té un peu claríssimament en el barroc i un altre claríssimament en el classicisme.
1: Vinga, som-hi.

0: Doncs continuem amb escoltant Bach, però en aquest cas un dels molts fills que va tenir, com ens explicarà ara mateix el Pep Gorgori, Johann Sebastian Bach, que és la música de Carl Philipp Emanuel Bach, concert per flauta en si bemoll major, i el que ens deies, Pep, aquesta doncs, barreja entre un estil més del pare i un altre ben diferent, no? Com és a Mozart, en aquest cas.
1: Doncs sí, i l'arxiu Bach de Leipzig doncs, dedicarà les properes dues dècades i escaig, precisament, doncs, a fer recerca, a fer més recerca sobre els ascendents i els descendents de Johann Sebastian Bach.
0: Que dèiem que hi havia més de 100 persones Bach, però diríem que el Philipp Emanuel Bach seria el més, a part del seu pare, doncs el més influent.
1: Després del Johann Sebastian,
0: ja ve ell.
1: Segurament vindria ell, i després Johann Christian...
0: Podríem fer una classificació.
1: Sí, a més tots noms compostos.
0: Sí, eh? No s'estan per poca cosa, no s'estan.
1: Tot molt barroc. Bé, sobre la figura de Bach, jo tenia moltes ganes de preguntar-li al Peter Wolny sobre la seva darrera descoberta que ha tingut un impacte mundial, que és la presentació de dues xacones escrites per Johann Sebastian Bach. Ara ja podem dir-ho així, són dues xacones per orgue,
0: sí,
1: que fins ara no estava clar si serien o no serien de Bach, i que després de molts, molts anys de recerca, doncs finalment en Peter Wolny s'ha decidit a fer el pas i a presentar-les, admetre-les amb el catàleg de Bach, Peter Wolny i tota la comissió d'experts que hi ha al darrere de la Ciu Bach de Leipzig. El catàleg de Bach és molt divertit perquè té una ordenació completament absurda. És a dir, els primers que van començar a endreçar-lo simplement, tal com anaven trobant partitures, les anaven numerant.
0: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sí.
1: Llavors, primer van agafar tot de cantates, i per això com els 200 primers números de catàleg bàsicament són cantates.
0: Clar, però no és cronològic.
1: No. És absolutament
0: és
1: aleatori. És que no van ni temàtiques ni res. Les tenien així ordenades, van haver d'editar-les i les van endreçar una mica com els va agradar. Però és com els va agradar, eh? No,
0: sí, subjectiu, mira, totalment.
1: En aquest volum posarem 10 cantates, què tal si són aquesta i aquesta i aquesta? I així es va anar construint el catàleg de Johann Sebastian Bach, cosa que explica que les dues últimes xacones trobades doncs tinguin els números de catàleg 1178 i 1179. El més divertit és que pel camí algunes obres catalogades com a Bach han deixat d'estar considerades de Bach i

0: Per tant, han caigut del catàleg, per tant, hi ha números
1: aquells
0: de catàleg
1: buits,
0: també.
1: Aquells números desapareixen, no? Clar, desapareixen aquells números.
0: Sí, tècnicament hi ha tot un catàleg paral·lel, llavors es comencen a posar allò d'atribuït, apòcrif, no sé què, hi ha tot de subcatàlegs. És molt poc útil, la veritat, la numeració del catàleg de Bach, però vaja, ens serveix perquè sí que és veritat que la cantata número 78 només pot ser la cantata
1: clar.
0: Ni mi major, ni fa menor, ni punyetes d'aquestes.
1: Senzill.
0: Número tal i avall que fa baixada. Mm-hmm. En fi, el cas és que tota aquesta recerca que va fer sobre aquestes xacones, Peter Volney, la marca en la recerca que s'ha fet en els darrers 20 anys i només en els darrers 20 anys al voltant de la figura del Bach jove. D'aquí mm-hmm. No sabem pràcticament res.
1: No sabem res de la seva vida quan era molt jove.
0: Sí, perquè...
1: Però ell va començar molt jove a compondre.
0: No, però no està clar. El pare i la mare li van morir amb 10 anys, va començar a estudiar amb el seu cosí organista i en aquell moment la formació era tocar l'orgue i compondre. Per tant, hi ha obres que estan cap al 1700 uh-huh. i fins i tot abans, que ell tenia 15 anys.
1: Ja.
0: El que passa és que, clar, no estan datades, no estan conservades, algunes, la majoria s'han perdut, o no sabem si s'han perdut o ell mateix les va llançar perquè no les considerava prou bones. Llavors, de tant en tant, et trobes alguna obreta que dius, ai, mira, aquesta és això, alguna obra quan van estudiar en Buxtehude l'any 1704, que tenia 19 anys, detallets, molt, molt poqueta cosa. Però en els darrers 20 anys és veritat que s'ha fet un esforç especial per treure a la llum més documentació sobre aquesta època de Johann Sebastian Bach, perquè és que, si no, sembla que només hagi estat un músic d'una certa edat que ha fet obres mestres.
1: Ja, i no és el cas.
0: Que algú d'això haurà. Poques obres dolentes i de joventut devia fer, però algunes sí que va fer-ne. I en Peter Volney explica, doncs, això, que aquesta recerca d'aquestes xacones s'emmarca en tot aquest esforç de trobar el jove Johann Sebastian Bach.
2: I had known them for 30 years.
0: Explica que les xacones les coneixia feia 30 anys. Les va trobar a Brussel·les l'any 91. I mai havia pensat que tinguessin connexió amb Bach inicialment. Vaig veure que era una música amb un estil que remetia a Turíngia, a l'Alemanya central, al voltant del 1700.
2: And gradually
0: vaig veure que era interessant, però res més. I vaig anar trobant més informació sobre les xacones. Primer va identificar el copista que va copiar la partitura, que era un dels primers estudiants de Johann Sebastian Bach. Mm-hmm. Llavors la connexió va ser cada vegada més propera. Va anar trobant el copista, va anar trobant diferents fonts, va anar trobant diferents referències, fins al final l'arxiu Bach ha validat, doncs, que aquesta és una obra de Johann Sebastian. Mm-hmm. Sí, segurament, diuen en un 98% que es deixen la porta oberta, que d'aquí uns anys...
1: El 100% mai existeix.
0: Caiguin i ja està. És molt curiós. Si et sembla, anem a sentir una d'aquestes xacones uh-huh. que s'acaben de publicar.
1: Quan fa d'això?
0: Doncs deu fer un parell de mesos, si arriba, fa molt poquet. Van fer a l'església de Sant Tomàs de Leipzig, que és on ell va treballar 23 anys, els últims 27 anys de la seva vida. Uh-huh. Doncs allà van fer un acte en què van parlar les màximes autoritats d'en Johann Sebastian Bach, va estar present parlant, òbviament, amb Peter Volney, l'organista Tom Kopman, gran veterà de la música de Johann Sebastian Bach, les va interpretar, i precisament és de Tom Kopman aquesta versió que van interpretar fa 2 mesos per primer cop en públic des de feia 3 anys d'aquestes xacones de Johann Sebastian Bach. Anem a escoltar aquesta, que és l'última incorporació al catàleg de Bach, aquest número 1179.
1: És l'últim. O sigui que no n'hi ha més. A partir d'aquí fins que en trobin d'altres. L'escoltem?

0: Doncs escoltàvem la darrera obra catalogada de Bach, de Johann Sebastian Bach, 1179, aquesta xacona que recentment s'han atribuït ja directament a Bach. Per cert, jo pregunto perquè ja saps que aquí l'entès és el Pep, però això de xacona exactament què és?
1: És un gènere
0: potser
1: musical...
0: Potser molta gent tampoc ho sap.
1: Sí, és veritat, que jo se me'n va la pinça.
0: Okay, no és perfecte.
1: És un gènere musical propi del barroc, un ritme més o menys de dansa basat en un baix obstinat, i es diu xacona. Té un seguit de característiques que no cal que
0: treballem
1: el personal amb aquest tema. Això que dèiem, no? Aquest Bach jove, molta gent, la reacció quan va sentir aquestes xacones va ser dir, això no pot ser de Johann Sebastian Bach, no és prou bo.
0: Però vés a saber de quin any és, això, no?
1: L'hem d'entendre com un Bach molt jove, dels 1700, 1705, possiblement, un Bach que està aprenent i que és, francament, interessant conèixer-lo en tota la seva envergadura. Això ho explica molt bé en Volney.
2: Only in the past maybe 20 years...
1: Diu, només en els darrers 20 anys estem obtenint una imatge concreta de com Bach, com a compositor molt jove, va fer alguns treballs que ja són diferents dels altres compositors de la seva època.
2: You probably know the Neumeister chorales that were discovered in the mid-1980s. This was actually the starting point to really think about Bach's artistic development from his early age on.
1: Parla dels corals de Neumeister, uns treballs de quan era jove i que són molt interessants perquè van romandre perduts fins l'any 1985. Són uns
0: molts
1: corals
0: anys, no?
1: que si agafes un enregistrament de la integral de Bach per orgue, si és anterior al 85, no els inclou.
0: No estan.
1: I clar, és una lògic. Col·lecció de 30 i tants corals, francament interessants, però que es van trobar això el 1985. Anem a escoltar-ne un d'aquests.
0: Vinga, va.
1: Curtet.
0: Som-hi.

0: Escoltàvem aquesta música del més jove Bach, explicant doncs, com a poc s'ha pogut anar descobrint més coses del Bach, que avui ha estat el nostre protagonista més jove. Corals de Neumeister, pràcticament per acabar, ens queda molt poquet. Hem sentit una bona part d'aquesta entrevista que li feies a Peter
1: Wollny, aquest màxim expert en l'obra de Johann Sebastian Bach, que té una obra favorita, que és la missa en si menor.
0: Sí, mira que té per triar, eh?
1: Sí, però és que la missa en si menor és molt missa i molt en si menor, diguéssim. Per tant, si et sembla, acomiadem el programa en el seu honor amb aquesta missa en si menor de Bach, aquest fragment de l'inici del Kyrie Eleison, una obra meravellosa. I res, ara seguir gaudint de la música de Bach, cadascú pel seu compte.
0: Clar que sí, ja sabeu que teniu molt on triar i que encara podem descobrir a través de musicòlegs coses noves. Pep, ens veiem la setmana vinent?
1: Sí, potser ja hauré tornat. Potser hauré tornat mentalment de Leipzig.
0: Hauràs tornat ja mentalment.
1: Crec que sí.
0: Doncs vés tornant, que t'esperem aquí. I vosaltres també, fins la setmana vinent. Adéu-siau.

Ei, família, com va tot? Tornem a ser aquí avui per encetar un doble episodi del Pop d'abans molava més, un episodi que més va força relacionat amb el de la setmana passada, ja que si llavors vam conèixer la història i les cançons més importants de The Jam, el grup de finals dels 70 i principis dels 80, avui toca conèixer bona part de la carrera del que va ser el seu líder, Paul Weller. Un Paul Weller que en el millor moment de The Jam, a final de 1982, quan acabaven de col·locar el seu últim àlbum i quatre dels seus últims singles a dalt de tot de les llistes britàniques, de cop va anunciar que deixava la banda. I és clar, sense el seu frontman, cantant, compositor, guitarrista i membre fundador, la banda desapareixia. Paul Weller tenia ganes de provar coses noves amb gent diferent i només uns mesos més tard va fundar The Style Council amb el teclista Mike Talbot, que havia estat component de Dexys Midnight Runners, entre d'altres. La banda va tenir un cert èxit, sobretot als inicis, i va publicar tot un seguit de discos i singles interessants, entre els quals n'hi ha un que em flipa, molt. Per mi és una de les millors cançons que ha escrit Paul Weller, sobretot pel que fa musicalment, amb un ritme, una melodia i, sobretot, una secció de cordes que em sembla una meravella. És aquesta, Shout to the Top.

Shout to the Top, un dels singles més importants de The Style Council, no per la posició en què va quedar a les llistes, que va ser 6 a Nova Zelanda, 7 al Regne Unit, 8 a Austràlia i 10 a Irlanda, sinó per la seva qualitat i reconeixement. No només ha sortit a diverses sèries, pel·lícules i anuncis, sinó que actualment és la cançó més escoltada a Spotify de The Style Council, un grup que a finals dels anys 80 va anar perdent el favor de la crítica i dels fans fins que l'any 1989 van deixar-ho estar. Aquí sí que Paul Weller no va deixar-ho a dalt de tot com en The Jam. Després d'un temps de descans i reflexió, va decidir començar la seva carrera en solitari amb el bateria Steve White, que ja havia format part de The Style Council, i el baixista Paul Francis, sota el nom grupal de The Paul Weller Movement. I l'any 1991 va publicar el seu primer single, Into Tomorrow.

Aquesta grandíssima Into Tomorrow, que va arribar al número 36 de les llistes britàniques, mostra el camí que adoptaria Paul Weller en solitari a partir de llavors. Cançons pop amb tocs de soul, protagonisme de la seva guitarra elèctrica i de la bateria de Steve White, grans línies de baix i molt de rotllo, factors que mica en mica l'ajudarien a recuperar la fama que havia assolit amb The Style Council i sobretot amb The Jam, fins a convertir-se en un dels músics més importants, coneguts i respectats del Regne Unit i rebre fins i tot el sobrenom The Mod Father, un joc de paraules amb el moviment mod del qual ell era un estandard, i The Godfather, el padrí. Tot això ho va aconseguir també gràcies a publicar grans cançons, una darrere l'altra, com el seu segon single, ara ja simplement sota el nom de Paul Weller. Això de The Paul Weller Movement va durar ben poc. És aquesta, Aha, Oh Yeah.

Aha, oh yeah, potser no tenia un títol gaire profund, però va arribar al número 18 de les llistes britàniques i, com el seu single anterior, també va formar part del primer àlbum de Paul Weller, titulat simplement amb el seu nom i publicat, curiosament, a Japó l'abril de 1992, 5 mesos abans de publicar-se al seu Regne Unit, on va arribar al número 8 de les llistes. És un disc molt interessant en què Paul Weller tornava a les seves arrels, sobretot influït per la música negra dels 60 i dels 70, la qual cosa em sembla molt evident en el seu tercer single, una cançó enorme que m'encanta i que alhora em recorda molt el rotllo de What's Going On de Marvin Gaye, aquesta Above the Clouds.

Què us sembla aquesta Above the Clouds? Tremenda, no? Doncs només va ser número 47 al Regne Unit. Encara li faltava una mica a Paul Weller per recuperar aquella fama que havia tingut anys enrere, però ell estava decidit a aconseguir-ho, i això només ho podia fer a base de grans cançons, com el seu quart single, una altra cançó espectacular, amb petits tocs psicodèlics, una interpretació tremenda de Steve White a la bateria, una gran estrofa, una gran tornada, una part instrumental amb el ritme canviat i amb l'arpegi de guitarra característic d'aquesta Sunflower.

Aquesta Sunflower de Paul Weller, publicada el juliol de 1993, va arribar al número 16 al Regne Unit i va anticipar el que seria el segon disc en solitari de l'artista, un disc que va arribar al número 2 al seu país i que està inclòs a diverses llistes de millors àlbums de la història. Un àlbum que agafa el nom del que va ser el seu segon single, aquesta Wildwood.

Wildwood, una de les cançons més apreciades de Paul Weller per molts crítics i que quan va sortir com a single es va enfilar fins al lloc 14 de les llistes, el single de la seva carrera en solitari que havia arribat més amunt fins llavors. Però aquest petit rècord personal li va durar poc, ja que el següent single extret del disc Wildwood va arribar 3 posicions més amunt encara, el número 11. Es tracta d'aquesta Hung Up.

Després del gran disc Wildwood, Paul Weller va anar encara més enllà i va publicar el que per molta gent, entre els quals m'incloc, és el seu millor àlbum. Un disc espectacular de dalt a baix, amb grans cançons i una producció sublima a càrrec de Brendan Lynch i del mateix Paul Weller, i que tenia com a primer single d'avançament una gran cançó titulada Out of the Sinking.

Out of the Sinking té el curiós honor de ser el primer i també l'últim single extret de l'aclamadíssim tercer disc de Paul Weller, titulat Stanley Road, ja que el single es va publicar dues vegades, l'any 94, en què va arribar al número 20 al Regne Unit, i l'any 96, en què va pujar una mica més, fins al número 16. Una cosa ben estranya. El segon single del disc va enfilar-se bastant més amunt, fins al lloc 7, un dels millors resultats de Paul Weller en solitari. Es tracta de The Changing Man.

The Changing Man, aquesta cançó de Paul Weller que adopta el característic arpegi de guitarra i altres elements de 10538 Overture, el primer single de l'Electric Light Orchestra. Fixeu-vos com s'assemblen. Això és 10538 Overture. I aquesta, The Changing Man, de Paul Weller. Aquesta, The Changing Man, enceta el disc Stanley Road, un àlbum que rep el nom del carrer en què l'artista va créixer i que està farcit de grandíssimes cançons, com per exemple la cançó més escoltada de Paul Weller a Spotify, aquesta icònica You Do Something to Me.

Espectacular aquesta You Do Something To Me, inclòs el disc Stanley Road, un disc en què hi col·laboren puntualment dos grans com el mític Steve Winwood o Noel Gallagher, que tot just començava a despuntar amb Oasis. Dos músics que s'afegeixen en certs moments a la banda base de Paul Weller d'aquella època, en què destacaven el baterista Steve White i el guitarrista d'Ocean Colour Scene, Steve Craddock. L'últim single extret d'aquest àlbum és una altra de les grans cançons de Paul Weller, senzilla i tranquil·la, però amb el feeling característic de l'artista, aquesta Broken Stones.

Allwella, el quart ja, titulat Heavy Soul i publicat el juny de 1997, també va ser un èxit de crítica i de vendes. I, de fet, hauria d'haver estat número 1 al Regne Unit, però un detall tècnic li ho va impedir, ja que l'edició especial del disc contenia unes postals amb unes imatges que sortien al llibret de l'edició normal, la qual cosa va fer que aquestes postals s'interpretessin com a regals i va impedir que les vendes de l'edició especial comptessin el total de vendes del disc. Sense les vendes de l'edició especial, el disc va haver de conformar-se amb la segona posició a la llista de vendes del Regne Unit. Una altra curiositat és que el primer single del disc va sortir quasi un any abans que es publiqués l'àlbum. És aquesta, Peacock Suit.

Aquesta Peacock Suit va arribar al número 5 de les llistes britàniques, la posició més alta assolida per cap single de Paul Weller en solitari, i és una irònica resposta a l'article d'un diari criticant la manera de vestir dels mods. Una altra de les cançons interessants d'aquest disc, titulat Heavy Soul, és el tercer single que se'n va extreure, aquesta Friday Street. Bye.

Després de la publicació del disc Heavy Soul, l'any 1998 es va publicar el primer recopilatori de la carrera en solitari de Paul Weller, titulat Modern Classics, que incluïa moltes de les cançons que han sonat al programa d'avui, més una cançó nova, que va sortir com a single uns dies abans i va arribar fins al número 20 de les llistes del Regne Unit, i amb la qual acabarem el programa d'avui. Aquesta Brand New Start. Ens veiem la setmana que ve amb un altre programa del Pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia de nou, és divendres 7 d'agost del 2026, primer cap de setmana d'agost i últim dia de feina abans de les vacances per moltes persones. El temporal de les últimes hores, que encara continua marcant l'actualitat, les pluges torrencials d'aquest dijous han provocat inundacions, talls a diverses línies de rodalies i afectacions a carreteres com l'eix transversal a l'altura de Rajadell, on fins i tot l'estació de tren ha quedat inundada. El 112 ha rebut prop de 370 avisos, sobretot per arbres caiguts i petites inundacions, tot i que afortunadament no s'han hagut de registrar ferits. Mentrestant, la crisi migratòria a Ceuta continua. La Policia Nacional manté el procés d'identificació de milers de migrants que encara romanen a la ciutat per determinar qui pot sol·licitar protecció internacional, mentre que el Marroc assegura que està disposat a acollir tots els menors marroquins no acompanyats que es troben a Espanya. Pel que fa al temps, el cap de setmana començarà amb un ambient més tranquil després de les tempestes, ja ho estem notant ara, tot i que encara es podran formar alguns ruixats aquesta tarda al Pirineu i també al Prepirineu. Diumenge, que predominarà el sol i les temperatures tornaran a pujar de manera progressiva amb més sensació d'aixafogor al litoral. De tot això i molt més en parlarem aquí al matí de Ràdio 4. Ara us explicarem què és el que podreu escoltar avui, però ara el que toca és informació a servei. Des de l'EMET, Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures a l'interior i es mantenen sense canvis al litoral. Es podran superar els 36 graus a zones de la depressió central i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble i aïllada. Bufa vent de component sud amb intensitat moderada a zones del litoral i prelitoral. És una informació d'EMET.
0: Són les 8:02. Anem a conèixer què és el que farem avui aquí 4 hores al matí de Ràdio 4 edició estiu.

I d'aquí uns minuts parlarem amb Albert Esteve. Ell és demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics i professor també al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma. I li preguntarem sobre aquesta dada que ens ha cridat l'atenció, i és que Espanya s'acosta als 50 milions d'habitants i més del 20% són nascuts a l'estranger. Li preguntarem sobre aquestes dades en plena crisi migratòria a Ceuta i també en ple debat sobre la immigració. Des de que fa tot just una setmana van entrar diversos migrants de forma massiva per la frontera de la Ciutat Autònoma. Repassarem l'agenda cultural, com cada dia, avui més extensa pel cap de setmana. I també anirem cap a un racó misteriós de Catalunya. Ho farem amb la Lorena Amo. Avui ens endinsarem al Bruc. Quina és la llegenda misteriosa o història misteriosa que hi ha al Bruc? A les 9 del matí, actualitat internacional, avui amb el Vicenç Sanclemente. Ja sabeu que sempre ens acosta un àmbit de l'actualitat que està molt i molt relacionat amb el que estem vivint aquests dies. Cap a 9:45 del matí parlarem dels límits ètics del true crime. S'han posat molt de moda els documentals, els podcasts i tot el que està relacionat amb la crònica negra, amb el true crime. En parlarem amb professors de la Universitat Oberta de Catalunya, professors d'estudis de dret i ciència política, professors també de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, ja que ara mateix han presentat un curs, un màster relacionat amb aquests límits ètics del true crime, com hem d'informar i com hem de parlar d'aquestes històries de crims reals. També tindrem música a les 10.

0: Del matí ens visitarà una cantant catalana, és la Lau Gibert, va sortir d'un talent show i ens explicarà com està funcionant la seva carrera. És una artista emergent catalana que, si no la coneixeu, de ben segur que crec que us agradarà, perquè les seves cançons tenen un ritme que marcarà aquest estiu. Estem recuperant clàssics del cinema, ho fem cada divendres amb la nostra professora de cinema, amb la Maria Forga. Avui parlarem de Celebración, de Thomas Vinterberg, un bon clàssic per recuperar aquest estiu. L'analitzarem a l'última hora, agafarem la màquina del temps, com sempre, i amb les tietes parlarem de sèries i de pel·lícules de ja fa uns anys, que segurament les recordareu amb nosaltres. Jo us recomano que us quedeu, perquè serà molt i molt divertit parlar de sèries, de pel·lícules de fa uns anys amb la Carme i la Consol, i segur que des de casa també les recordeu i passeu una bona estona de ràdio per arribar a les 12 del migdia. Tot això d'aquí uns minuts, però ara és moment de l'actualitat. Ho dèiem a l'inici, l'episodi de pluges d'aquest dijous tanca sense incidències greus, però sí que amb nombrosos avisos de caigudes d'arbres, inundacions de baixos i carrers o inestabilitat del mobiliari urbà. Les tempestes han estat localment torrencials acompanyades de pedra i han deixat més de 50 litres per metre quadrat a punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i comarca de la Selva. Ens ho explicava ahir, ens ho avançava el meteoròleg Jordi Miralles aquí al matí de Ràdio 4. Carla Villegas, bon dia.
1: Bon dia. A l'estació del Montsenc d'Ares, al Pallars Jussà, s'ha arribat a recollir més de 78 litres per metre quadrat. Segons la darrera actualització, fins a les 10 de la nit, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut pràcticament 400 trucades per 174 incidents derivats de les fortes pluges. La majoria, més d'un centenar, des del Vallès Oriental, seguit del Bages i també de la Selva. Els bombers han atès gairebé 200 avisos. Un dels més destacats ha estat un incendi a Llacuna, a l'Anoia, a causa d'un llamp que ja està estabilitzat.
0: I l'episodi també ha provocat molts problemes a la mobilitat. A aquesta hora ja s'han restablert la circulació de la línia R11 de Rodalies, que havia quedat interrompuda entre Massanet i Girona per una afectació a la catenària.
1: I torna a haver-hi servei a la R3 entre Vic i Ripoll, on un arbre ha caigut a les vies, i a la RL4, que s'ha inundat entre Manresa i Calaf. La pluja ha provocat retencions intenses a diverses vies i hi ha hagut talls a algunes carreteres també per l'acumulació d'aigua, com la C63 a Girona o l'N145, on hi ha hagut una esllavissada a Valls de Valira.
0: Les tempestes, que també han afectat el trànsit aeri, alguns avions han hagut de desviar-se i també hi ha hagut retards a l'aeroport del Prat degut a aquestes tempestes. I anem cap a Ceuta perquè el seu president, Juan Jesús Vives, assegura que el rei Felip VI visitarà pròximament la ciutat autònoma després de la greu crisi migratòria dels darrers dies, tot i que encara no s'ha concretat la data. Vives ho ha anunciat després de reunir-se amb el monarca al Palau de Marivent, a Mallorca, on li ha traslladat de primera mà la situació que viu Ceuta després de l'arribada massiva de migrants.
1: Segons el president ceutí, el rei li ha expressat el seu suport i també el compromís de visitar la ciutat. Vives també ha insistit que Ceuta necessita la solidaritat de la resta d'Espanya per poder fer front a una situació que ha qualificat d'extraordinàriament greu. Ha advertit que els centres d'acollida continuen col·lapsats i ha reclamat també més recursos, així com un reforç dels efectius de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i també de l'exèrcit per poder garantir aquesta seguretat i gestionar les conseqüències de la crisi.
0: I el Marroc assegura que està disposat a acollir tots els menors marroquins no acompanyats que es troben a Espanya, sempre que s'eliminin els obstacles administratius i judicials que, segons Rabat, n'impedeixen el retorn.
1: Fonts diplomàtiques marroquines afirmen que aquest compromís no és nou i també recorden que ja es va recollir en un acord bilateral entre Espanya i el Marroc a l'any 2021. Les autoritats marroquines insisteixen que el principal impediment no és la identificació dels menors, sinó la legislació espanyola que protegeix aquests infants. Tot plegat en plena crisi migratòria a Ceuta, on el govern calcula que hi va arribar a prop de 1.100 menors no acompanyats durant l'entrada massiva de migrants de la setmana passada.
0: I la Guàrdia Civil investiga una possible nova entrada massiva de migrants a Ceuta prevista, segons diverses convocatòries que circulen a les xarxes socials, per al pròxim 15 d'agost. Un informe elaborat a partir de fonts obertes conclou que la convocatòria és real i potencialment mobilitzadora. diuen, tot i que no es pot confirmar ni quantes persones hi participarien ni quin és el responsable.
1: El document assenyala que el risc que aquesta mobilització es produeixi és real, però que la seva magnitud és incerta. També destaca que

0: la resposta preventiva del Marroc i el reforç dels dispositius espanyols seran determinants. La Guàrdia Civil subratlla que amb la informació disponible que tenim fins ara no hi ha proves que la convocatòria estigui impulsada pel govern marroquí ni tampoc per cap organització concreta i manté oberta aquesta investigació.
1: I en política, Esquerra buscarà un nou candidat a les municipals de Girona després de la renúncia del seu alcaldable, Marc Puigtió. Una retirada que arriba després de la filtració d'uns àudios en els quals criticava els membres del seu grup municipal.
0: Afirmava que volia fer-los fora i quedar-se amb els drets electorals de la formació i que també utilitzava les sigles del partit perquè aquest pagués les despeses de la seva candidatura. Unes polèmiques afirmacions que va fer en una conversa amb el responsable d'un perfil d'Instagram amb continguts xenòfobs i també d'ultradreta. Puigtió reconeix que va ser un error i plega, diu, per dignitat.
2: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
0: La direcció d'Esquerra li havia obert un expedient i també assegura que respecta i valora la seva renúncia.
1: I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per presumptes irregularitats en la contractació de la seva filla com a policia local.
0: Segons ha pogut saber Ràdio 4, el procediment respon a una denúncia que ha estat admès a tràmit i passa ara a una fase d'instrucció. La setmana passada, en una declaració davant dels mitjans, Orriols va negar haver influït en la contractació de la seva filla com a policia local i també va defensar que va obtenir la millor nota en un procés de selecció reglat per una plaça d'urgència. Responia així a Junts per Ripoll, que va demanar a l'alcaldessa que delegués les competències de la regidoria de Seguretat per evitar un conflicte d'interessos.
1: I els comuns alerten al president Salvador Illa que el govern no arrenca amb els serveis públics i condicionen imprescindible el desplegament dels acords en educació i sanitat.
0: El líder al Parlament, Jessica Albiach, es mostra convençuda de l'aliança de les esquerres perquè Catalunya limiti la compra especulativa d'habitatge rere el revés jurídic de garanties estatutàries. En una conversa amb la nostra companya Elena García.
3: Sí, els comuns exigeixen a Illa que desplegui ja el pacte social per l'educació i la universalització del primer cicle d'infantil com a imprescindibles per l'estabilitat. La presidenta del Parlament, Jessica Albiach, a Ràdio 4.
4: Encara no ho han desplegat i ja és un reclam unànim de la comunitat educativa. Cal un pacte social per l'educació de qualitat, l'equitat i la millora educativa i el colofó ha sigut ja l'escàndol de les proves PISA.
3: Amb salut, un camp de mines per Illa en l'inici de curs. Els comuns collen per escurçar 48 hores la visita amb el metge de capçalera i el psicòleg gratuït pels joves sense cita prèvia als municipis de més de 50.000 habitants.
4: I el govern no li dona la gana desplegar-ho. És un govern que si no l'estàs empenyent, si no l'estàs guiant, no reacciona i no arranca.
3: Amb un gir en la relació.
4: Ara anirem llei a llei, negociació a negociació.
3: I l'habitatge com a bandera. Albiach reclama Illa contundència per ampliar el parc públic, convençuda de l'aliança de la majoria d'esquerres per limitar la compra especulativa.
4: Jo confio que sí. És cert que tenim una ciutadania organitzada fortíssima que també ens està marcant el camí. Una família, una casa, cap a qui hem d'anar. L'habitatge no és un actiu financer, és un dret.
3: Emplaçats a modificar la llei rere el revés jurídic de garanties i el repte de tibar Illa a l'esquerra sent el soci petit.
1: I detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta al districte de Nou Barris, a Barcelona.
0: Cap a 1:15 d'aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat a la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari on ha acabat morint. Els Mossos s'han fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. El cas està sota secret de les actuacions.
1: I avui és previst que passi a disposició judicial el detingut per la mort del conductor d'una moto d'aigua a Roses, a l'Alt Empordà.
0: L'home, un francès de 52 anys, és el patró de l'embarcació que va passar per sobre de la víctima i no es va aturar per auxiliar-lo. Ha estat detingut aquest dijous per un delicte d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat un cas d'antivirus de la Andes a Galícia. Un turista franco-argentí seria procedent de França. El pacient es troba en bon estat de salut i aïllat al seu allotjament, mentre que les autoritats sanitàries espanyoles i franceses fan el seguiment dels contactes estrets.
0: Sanitat ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat i assegura que el risc de contagi és molt baix, ja que el turista va arribar a Espanya sense símptomes i ja no era contagiós. Tot i que la variant Andes és l'única de l'antivirus

0: que es pot transmetre entre persones. Els experts acorden que aquesta transmissió és molt poc freqüent i requereix contactes molt estrets i també prolongats.
1: I tornem a casa nostra, perquè els veïns de les finques desallotjades per l'Esvoranc a causa de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona viuen amb desconfiança i incertesa l'arribada del primer mes de l'incident que va afectar unes 300 persones i 10 locals comercials.
0: Les obres continuen dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Amb tot, alguns dels residents que ja poden tornar a casa recelen dels certificats que acrediten que és segur i demanen una auditoria externa.
2: Ja no són petites esquerdes, són esquerdes d'una certa envergadura.
3: Teòricament, ells ens diuen que podem tornar. Nosaltres el que volem en aquests moments és que un tècnic ens faci un informe de l'estat actual de com estan els edificis.
0: La situació també afecta els comerços que poden obrir i que han notat un descens de vendes de fins al 25%.
1: I una vuitantena de veïns de tres blocs al barri de la Trinitat Vella de Barcelona es recuperen de l'ensurt després de la passada matinada, que han hagut de ser desallotjats per vibracions provocades per les obres que Adif està fent a la variant de Vallbona, a la bifurcació Aigües. Els veïns ja han pogut tornar a casa seva.
0: Els bombers de Barcelona van activar ahir un dispositiu per comprovar la situació i fer una inspecció tècnica i també dels immobles afectats. A més, es van paralitzar les feines per precaució. Adif analitza la situació per reprendre les obres el més aviat possible, però des de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, quart tinent de l'alcaldia, demana que redueixi l'impacte sobre els veïns.
4: Exigim a Adif que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns.
1: I Ucraïna, en plan internacional, ha llançat un dels atacs amb drons més importants des de l'inici de la guerra, amb més de 600 aparells dirigits contra 18 regions de Rússia. Segons el Ministeri de Defensa rus, les defenses antiaèries en van interceptar 605. Els atacs han causat almenys 2 morts i diversos ferits a la regió de Bryansk, mentre que també s'han registrat danys materials en altres zones del país.
0: Segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, l'ofensiva tenia com a objectiu dues refineries de petroli russes per reduir la capacitat de Moscou de finançar la guerra. Paral·lelament, Rússia ha continuat atacant diverses ciutats ucraïneses, entre elles Kharkiv i Sumy, en una nova escalada d'un conflicte que manté una forta pressió sobre tots dos bàndols.
1: I l'escalada del conflicte entre els rebels hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita continua. Almenys 58 soldats del govern del Iemen han mort en atacs reivindicats pels insurgents, mentre que un bombardeig contra la regió saudita de Najran, a tocar de la frontera, ha deixat almenys 11 civils ferits. És la primera vegada que Riad reconeix les víctimes al seu territori des de la represa de les hostilitats a finals de juliol.
0: L'Aràbia Saudita acusa els hutis d'haver atacat de manera indiscriminada instal·lacions civils i ha advertit que respondrà als atacs. Els rebels, per la seva banda, asseguren que les seves accions són una resposta a les operacions saudites a l'Iemen. El conflicte s'ha intensificat després que els hutis anunciessin un bloqueig, no, contra la navegació saudita al Mar Roig, fet que incrementa la tensió en aquesta regió.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat dues noves ordres executives per limitar l'accés a la ciutadania pel dret de naixement, malgrat que el Suprem ja havia declarat il·legal una iniciativa similar al juny. La Casa Blanca assegura que les noves mesures volen frenar l'anomenat turisme de maternitat, és a dir, els casos de dones embarassades que viatgen als Estats Units, diu, per donar-hi a llum.
0: Les ordres també restringeixen altres supòsits relacionats amb la ciutadania automàtica, però previsiblement tornaran a ser impugnades davant dels tribunals. El Tribunal Suprem va recordar que la 14a esmena de la Constitució garanteix la ciutadania a la majoria de persones nascudes al país, una interpretació vigent des de fa més de 150 anys.
1: I els experts en drets humans de les Nacions Unides alerten que l'enduriment de les sancions dels Estats Units contra Cuba podria agreujar la crisi humanitària de l'illa fins al punt de convertir-la, diuen, en una Gaza silenciosa.
0: Els relators denuncien que les restriccions afecten l'accés a combustible i també a altres recursos essencials, amb conseqüències sobre drets bàsics com la salut, l'alimentació i la vida. Mentrestant, els Estats Units han ampliat les sancions contra els càrrecs de les Forces Armades Cubanes i també diverses empreses vinculades al sector militar. Washington assegura que les mesures busquen limitar la cooperació militar a l'Havana, de l'Havana amb Rússia i la Xina, mentre que el govern cubà ha celebrat la condemna dels experts de l'ONU i també reclama el cessament de les sancions i de les accions que considera hostils contra la seva sobirania.

0: sobirania.
1: I les protestes contra el projecte de llei del govern de Javier Milei sobre la propietat privada han acabat amb càrregues policials davant del Congrés argentí a Buenos Aires. Segons fonts oficials i mèdiques, els aldarulls s'han saldat amb almenys 12 detinguts i 5 ferits. Les forces de seguretat han utilitzat gasos lacrimògens, bales de goma i canons d'aigua per dispersar els manifestants.
0: La mobilització convocada sota el lema La pàtria no es ven reunia organitzacions socials, sindicats, estudiants i ciutadans contraris a la reforma, tot i que el govern havia retirat prèviament el capítol més polèmic que flexibilitzava la venda de terres a capitals estrangers. Els convocats han mantingut la protesta per rebutjar la resta del projecte, que inclou mesures com facilitar els desnonaments i també limitar la capacitat de l'Estat per poder expropiar béns d'utilitat pública.
1: I el papa Lleó XIV, que ha visitat Assís amb motiu del 8è centenari de la mort de Sant Francesc i que ha fet una crida a superar la por i la cultura de la força.
0: Durant la missa ha defensat que el món no és per defensar, sinó per abraçar, i ha demanat construir una societat de germans per poder estimar i servir, no per explotar i dominar. Davant de milers de joves, també els ha animat a acostar-se als més vulnerables, a tocar la misèria humana i a convertir-se en artesans de pau.
1: I atenció, perquè estem pendents d'una notícia d'última hora, i és que hi hauria hagut un tiroteig en una escola de Tailàndia que hauria deixat diversos morts i diversos ferits. Continuem informant d'aquesta informació quan tinguem més fons. Com diem, una informació d'última hora que ens arriba, que diu que la policia de Tailàndia hauria confirmat la mort de diverses persones en una escola de Tailàndia i diversos ferits també per un tiroteig.

0: compte enrere per l'eclipsi del 12 d'agost. L'Ajuntament de Tarragona ha preparat un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i gestió d'aforaments que serà flexible segons l'afluència de gent.
1: La zona de la Marina de Port Tàrraco serà l'epicentre, amb capacitat per unes 20.000 persones. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García de Castro.
2: No tenim altres referències. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers en tota Europa, i això ens ha suposat que hem hagut de redactar aquest pla complex i viu i flexible.
1: Es recomana veure el fenomen des de casa i, si no es pot, desplaçar-se a peu o en transport públic.
0: Per cert que, segons el Col·legi de Veterinaris de Barcelona, l'eclipsi no tindrà conseqüències negatives per als animals. Marc Esparza.
3: Des del COP diuen que la curta durada de l'eclipsi i la proximitat amb la posta de sol no serà percebut pels animals domèstics. Potser notaran petits canvis altres tipus d'animals. Manel Millan és membre del Comitè de Protecció Animal del COP.
4: Si el ratpenat ara normalment està sortint sobre les 9 de la nit, si es fa fosc a les 8 i mitja, és que tampoc li representarà un supercanvi. Clar, és possible que els mosquits també apareguin una miqueta abans, i doncs potser estigui una mica com què ha passat aquí. És possible que simplement aquests animals comencin la seva rutina una miqueta abans i que la seva nit, doncs, aquell dia, sigui d'una hora més llarga i ja està.
3: En canvi, les mascotes, com gats i gossos, no notaran cap canvi.
4: Tenen llum artificial a les cases, a vegades tenim horaris nosaltres que fan que ells els tinguin totalment descontrolats, no? Llavors, el fet que s'oculti el sol durant un minutet, pràcticament mitja hora abans que es pongui, la probabilitat que els afecti és pràcticament nul·la.
3: Des del COP s'hi reconeixen que gats i gossos poden percebre canvis si es troben en espais amb molta gent i molt soroll, com les trobades que hi haurà per veure l'eclipsi.
0: I a la crònica esportiva comencem parlant de futbol. El migcampista del Manchester City, jugador de la selecció espanyola, Rodri, ha donat el seu vistiplau al Barça perquè negociï el seu fitxatge. Dani Esclusa.
5: Bon dia, el Barça continua amb la seva pretemporada. Avui, nou entrenament dels homes de Hansi Flick a la ciutat esportiva Joan Gamper, ja amb les dues cares noves que vam poder veure ahir, Gavi i Anthony Gordon, que han avançat uns dies la seva tornada a la feina. Tot això, mentre l'activitat als despatxos continua sent frenètica. Recordem que durant el dia d'ahir, tal com va poder confirmar Ràdio Nacional, Rodri va donar el seu vistiplau al Barça i al Manchester City perquè tots dos clubs iniciïn les negociacions pel fitxatge del migcampista madrileny pel conjunt blaugrana, descartant així l'opció de fitxar pel Real Madrid i trencant el preacord que tenia amb el club blanc. Així doncs, el Barça i el Manchester City ja estan negociant les xifres d'un traspàs que hores d'ara és una mica més a prop.

0: prop de convertir-se en realitat. Per cert, que el club català també va anunciar ahir a darrera hora que descarta disputar l'amistós que tenia previst pel 15 d'agost a Tànger per la situació d'incertesa al país després dels fets ocorreguts a Ceuta els darrers dies. Per tant, el Barça jugarà aquest dissabte 8 d'agost un triangular a Udine amb l'Udinese i el Nottingham Forest. El següent compromís serà ja l'estrena davant la seva afició el trofeu Joan Gamper el pròxim 19 d'agost davant l'Al-Ahly egipci al Camp Nou.
1: I de la seva banda, l'Espanyol ha incorporat al central Unai Núñez, que arriba cedit al Celta de Vigo. Encara a la Lliga masculina, el Girona s'ha enfrontat aquesta tarda al Sabadell. I el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Yann Diomande, una de les grans promeses del futbol europeu. L'extrem de Costa d'Ivori, de només 19 anys, arriba procedent del Leipzig en una operació valorada en uns 120 milions d'euros, una de les més cares de la història del club blanc. Signa contracte fins al 2033.
2: El futbolista, que fa només un any va sortir del Leganés per fitxar per Leipzig, també havia despertat l'interès dels clubs com el Paris Saint-Germain i el Liverpool, però finalment ha optat pel projecte del Real Madrid.
1: I s'ha acabat també un dels grans serials dels mercats d'aquest estiu de futbol. El Real Madrid ha anunciat la renovació de Vinícius Júnior fins al 30 de juny del 2032.
2: El brasiler amplia així el seu vincle amb el club blanc després de setmanes d'especulacions sobre el seu futur. Vinícius, que acabava contracte el 2027, havia estat relacionat amb una possible sortida, però finalment continuarà al Santiago Bernabéu.
1: I més coses, la Martina Fernández torna com a jugadora del Barça fins al 2029, després de passar per diversos equips, entre els quals l'Everton britànic.
3: Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
2: L'equip posarà ara rumb a Andorra, on farà l'estada de la pretemporada fins al 10 d'agost.
1: I moviments també en bàsquet, perquè l'aler pivot Toko Shengelia paga la seva clàusula de sortida i es desvincula del Barça per marxar al Dubai.
2: I el Girona s'acomiada de Mark Hughes, que tornarà a vestir de Bordeus amb el Lleida i s'incorpora l'estatunidenc Mac McClung. I el nord-americà Boogie Ellis firma amb el Joventut de Badalona.
1: I abans de la cultura, continuem pendents, com us dèiem, d'aquesta informació d'última hora. Com a mínim 7 persones haurien mort i diverses persones haurien resultat ferides, com a mínim 15, després d'un tiroteig a Tailàndia. Entre ells, molts estudiants. La policia tailandesa ha informat que 7 persones haurien mort, entre elles també el presumpte autor d'aquest tiroteig, 3 professors i 3 estudiants, i altres 15 haurien resultat ferides després d'un tiroteig, com dèiem, en una escola secundària a la província de Nong Tharui, al nord de Bangkok. Continuarem informant d'aquesta notícia d'última hora que ens arriba. I ara sí, de la cultura, la dansa i les arts del moviment es connecten amb la terra i el paisatge rural al Dansaneu Festival. N'hem parlat aquí al matí de Ràdio 4, que se celebra des d'avui i fins diumenge al municipi de Les Piles, a la Conca de Barberà.
2: Una cita artística que cada estiu transforma aquest petit poble en un aparador de la dansa contemporània. Marta Urquín.
4: Carrers, places, un camp de blat o un aparcament de tractors són els escenaris del Danseu Festival que converteix el petit poble de Les Piles, de poc més de 200 habitants, en un gran espai escènic. Un festival connectat amb el territori, l'entorn rural que descentralitza la dansa i la cultura i crea comunitat, com destaca Carmela Queirolo, cap de producció del Danseu.
5: Venir a compartir con un pueblo, un territorio, así como compartir una paella un sábado mediodía, con artistas, con vecinos.
4: Amb el hashtag Com Mires, la 14a edició del festival convida a qüestionar les mirades amb propostes com Pop, de Núria Gui, una conferència performativa que reflexiona sobre la construcció d'identitat a l'era de les xarxes socials, Folkes Queer, de l'Esbor, que revisita la dansa tradicional des de la diversitat, o Sacred Side, d'Albert Velasco, que estrena a Catalunya la seva celebració dels cossos no normatius. Héctor Boada és el coordinador artístic del Danseu.
6: També apel·lar aquesta responsabilitat, corresponsabilitat de l'espectador, a ficant el focus a la mirada, que sempre és viva, que ve condicionada per molts factors.
4: Creadors consolidats com Aina Alegre, Ex Nihilo o Julian Hamilton i emergents com la companyia Sobretaula desfilaran fins diumenge pel Danseu, que programa 17 espectacles nacionals i internacionals, instal·lacions, workshops, propostes participatives i comunitàries.
1: I I arribarem a 8:45 del matí amb la música de Pablo López, que actua, Carla, aquesta nit al Festival de Cap Roig.
2: L'escoltarem, aquest artista doncs, que ja s'ha consolidat, no?, com un dels referents de la música espanyola.
1: Totalment.
2: I el podrem trobar aquesta nit a Cap Roig.

0: que canta cançons tan boniques com aquesta. Fins ara, Carla.
1: Fins ara.
0: Nosaltres seguim aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Tanquem aquesta part informativa amb la música de Pablo López i tot just d'aquí uns minuts parlarem amb Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics, per parlar d'aquesta dada que coneixíem fa unes hores. Espanya s'acosta ja als 50 milions d'habitants i més del 20% són nascuts a l'estranger. D'aquí uns minuts ho analitzem. Són 9:15.

0: Les 8 i 34 minuts.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Espanya continua batent rècords de població segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

Espanya continua batent rècords de població. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el país ja frega els 50 milions d'habitants, la xifra més alta de la història. Ara bé, gent de la població ha nascut a l'estranger i, de fet, la població nascuda a Espanya continua disminuint. Gent de la població ha nascut a l'estranger i, de fet, la població nascuda a Espanya continua disminuint. La immigració s'ha convertit en el principal motor de creixement demogràfic en un context marcat per la baixa natalitat i l'envelliment de la població. Per entendre què hi ha darrere d'aquestes xifres en ple debat sobre la immigració per aquesta entrada d'emigrants a Ceuta, ara fa tot just una setmana.

Hi hem arribat, tot i que fa 15 anys no érem massa optimistes o el cap demògraf preveia arribar a aquest sostre de població, que hi hem arribat a una bon, diguem,

0: Sembla que potser se ralenteix una mica aquest creixement, però no són mig millor, però sí que sóc a tocar, diguem, la xifra dels 50 milions, que no sé si demogràficament no és molt important, però sí que és veritat que és una xifra rodona que no és molt important, però sí que és veritat que és una xifra rodona que marcarà molts titulars, suposo, no?
1: Avui sabem que el creixement de la

que tenim una de les esperances de vida més altes del món, és a dir, a Espanya es fabriquen les persones que duren més, diguem, que viuen més anys, també és veritat que tenim una població molt envellida i a mesura que tenim, fem anys, doncs,

2050 doncs, serien uns 46, 45 milions d'habitants, no? Si segueix així, doncs, doncs pot passar el 50, el 51, el 52. També és veritat que de totes les coses

0: poc habitual, diguem, o hi ha pocs països que creixin a aquest ritme. A Alemanya, diguem, s'ha estancat, a França també, etc. I després també cal, vostè diu del 20%, però com els migrants solen ser joves, el seu impacte en funció del tram d'edat varia molt. És a dir, no hi ha gaires immigrants amb més de 60 anys, persones nascudes a l'estranger, però, en canvi, entre les poblacions joves hi ha alguna cohort que són gairebé 50-50. I això està tenint també un impacte indirecte amb la natalitat. Què vol dir? Doncs que hi ha els immigrants, molts són jovenets, homes i dones, moltes persones estan tenint fills, i, per exemple, a Catalunya, doncs, gairebé el 50% dels naixements són de mare estrangera. És a dir, que imagineu-vos com seria el creixement natural actual, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, si tampoc comptéssim els que gairebé, per exemple, a Catalunya, la meitat dels naixements són de mare estrangera.
1: Clar, perquè moltes vegades es vincula la migració amb la necessitat de cobrir lloc de treball i també d'això que comentava ara, de garantir el relleu generacional. Fins a quin punt és imprescindible la immigració per mantenir l'economia, també l'estat del benestar?
0: A veure, jo el que sí que tinc bastant clar, que el gruix de la immigració està molt relacionada amb el mercat laboral. Les dades mostren que el 80% dels immigrants, sobretot entre els homes, estan ocupats, és a dir, tenen feina. I que no són uns nivells d'ocupació o més baixos que els de la població nascuda a Espanya. Les dades ens mostren que, per exemple, el 2012, el 2013, quan hi ha la recessió i ens havia entrat, diguem, de ple a l'economia espanyola, van marxar. És a dir, molts van tornar o van anar a altres països. Per tant, el gruix, diguem, dels moviments migratoris és el mercat, l'economia, el dinamisme de l'economia. Llavors, si l'economia creix i necessita feina, doncs probablement seguiran persones i quan l'economia s'estanqui, frenarà. També hi ha immigració que ja ve, doncs, perquè si ja tens algun conegut o algun parent aquí, doncs les condicions de vida, a vegades, però normalment són millors a Espanya que en els països d'origen, i això també com una immigració, diguem, de reacompanyament, que tens xarxa, etc. Però l'important és l'economia. Llavors jo sí que l'economia sembla que creix i que necessita aquests treballadors. A nivell de l'estat del benestar, doncs ajuda, suposo, perquè Espanya doncs està amb rècords històrics d'ocupació, probablement la Seguretat Social també deu estar amb rècords històrics de recaptació, diguem, de cotitzacions, etc. Però, per altra banda, també és veritat que totes aquestes persones que contribueixen necessitaran també o reivindicaran els seus drets adquirits. I, per tant, que és una solució, diguem, més com a curt termini, perquè després, al cap d'uns anys, doncs, si això s'aturés, també aquests immigrants formaran part, molts tindran la nacionalitat espanyola i cobraran. Vull dir que sí que ajuda a l'estat del benestar, però a l'estat del benestar ajudaria que fos una cosa constant, sempre. No? Vull dir que potser sí que, no sé si és sostenible, sempre tenir aquest només per salvar l'estat del benestar, diguem, que hauria de buscar altres fórmules, però bueno, jo no hi entenc gaire amb això.
1: I les projeccions indiquen que l'any 2076 prop del 40% de la població espanyola haurà nascut a l'estranger. Anem cap aquí?
0: A veure, si segueixen els ritmes actuals, sí, clar. Perquè, com et dic, l'estructura demogràfica espanyola està sense immigració, està programada per decréixer. Perquè tenim la natalitat que tenim i tenim la mortalitat que tenim, l'envelliment que tenim. L'INE segueix pensant, o en les seves hipòtesis, d'estar parlant d'un escenari mitjà d'una arribada neta d'immigrants de 500.000 d'habitants a l'any. Per tant, això multiplicat per 10 són 5 milions, multiplicat per 20 anys són 10 milions. És a dir, que si mantens aquesta tendència perdó, 20 anys serien 10 milions, si mantens aquesta tendència cap al futur, doncs el pes de la població nascuda a l'estrangera que seria cada vegada més gran. Ara bé, jo no faria massa titular del que pot passar al 2070, perquè això a vegades gira com un mitjó. Si veus els

0: gràfics d'entrades i sortides d'immigrants en els últims 25 anys, doncs es comença a enlairar fins al 2008, que hi ha una punta superior a la que estem vivint ara, després cau en picat, el 2013-2014 marxen molts més dels que entren, es queda una mica estancat, llavors tenim la sotregada a la Covid, amb la Covid tornen a baixar, i ara el 2022-2023-2024 sí que tornem a estar, diguem, a uns nivells molt alts, però que és un gràfic que has de saber que vindrà una crisi, que vindrà una Covid, que vindrà tota una sèrie de coses per haver-ho endevinat, no? És a dir, que era molt difícil. Llavors, jo vull pensar que en els propers anys doncs, tindrem sorpreses també en aquest sentit.
1: Albert Esteve, demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vostè.
1: Moltes gràcies, adéu. Són pràcticament 9:45 del matí. Repassem agenda cultural del dia i també del cap de setmana, perquè pels amants de la música electrònica, justament aquest cap de setmana a Barcelona torna a convertir-se Barcelona en un dels grans punts de trobada del panorama musical amb una nova edició del Brunch Electronic Festival.

0: Del 7 al 9 d'agost, el Parc del Fòrum reunirà algun dels DJs i productors més influents del món. Ara estem escoltant el DJ Eric Pritz, però també podrem escoltar a Jamie Jones, Deborah DeLuca, Camel Pat, entre molts altres, Maria.
1: És fantàstic això, Mireia, ja estem a punt de sortir de festa. Dels grans noms internacionals, el festival també aposta pel talent emergent, ofereix una àmplia zona gastronòmica amb food trucks i converteix el Parc del Fòrum en l'epicentre de la música electrònica durant tot aquest cap de setmana. Però si sou més de cinema, la sala Fenòmena dedica aquests dies a un cicle especial d'un dels grans mestres del terror, David Cronenberg. Sota el títol David Cronenberg, The Original Body Horror, el cicle recupera dues de les seves pel·lícules més icòniques dels 80, Videodrome i La Mosca.
2: Comete usted un error. Creo que debería hablar conmigo.
3: Tengo que hacer tres entrevistas más antes de que acabe esta reunión.
2: Pero no están trabajando en algo que cambiará el mundo.
0: La Mosca explica la història de Seth Brundle, un científic brillant que inventa una màquina capaç de teletransportar éssers vius. Quan decideix provar-la amb ell mateix, no se n'adona que una mosca ha entrat a la cabina.
1: Mira, bon moment per recuperar-la i també podràs veure Videodrome. Keep me waiting. Videodrome parla de Max Wren, el director d'un canal de televisió que descobreix una misteriosa emissió anomenada Videodrome, un programa que mostra escenes de violència extrema i de tortura. S'obsessiona per descobrir-ne l'origen i s'endinsa en una conspiració en què la frontera entre la realitat, les al·lucinacions i la tecnologia es torna molt difusa.
0: Doncs mira, dues obres, no?, que van marcar el gènere del body horror i un tipus de terror que explora aquestes transformacions extremes del cos humà i que ha convertit a Cronenberg en un dels directors més influents de la història del cinema fantàstic. És una cita imprescindible pels amants del cinema de culte.
1: Això a Barcelona, i si anem a Lleida, tenim una proposta que ens convida a aixecar la vista cap al cel. L'Estany d'Ivars i Vilassana acull avui una nit d'astronomia, justament coincidint en que queden molt pocs dies per aquest eclipsi, aquest gran eclipsi total de sol del 12 d'agost. És una oportunitat per entendre què passa quan el Sol, la Lluna i la Terra s'alineen perfectament.
0: Durant la primera part de la vetllada, l'astrònom Roman Florenza explicarà de manera divulgativa què són els eclipsis de Sol i de Lluna i per què es produeixen, quins podrem veure des de la península també en els pròxims anys i, sobretot, com observar-los amb total seguretat.
1: Això és molt important, eh? N'estarem fent pedagogia aquí a Ràdio 4. També al matí de Ràdio 4 en parlarem durant tota la setmana que ve. N'hem parlat també durant aquests dies com veure l'eclipsi de manera segura. Desmentirem algunes de les informacions que corren per les xarxes, per internet, què és veritat, què no és veritat sobre l'eclipsi, que és el que podrem veure. T'informarem aquí, a Ràdio 4, a la pública, a la primera en català. Aquesta activitat de la nit d'astronomia té un preu de 5 euros, cal fer inscripció prèvia, i és una proposta perfecta per famílies i també per qualsevol persona amb ganes de descobrir els secrets del cosmos.
0: Sí, no, una manera diferent de poder gaudir d'una nit d'estiu i també de començar aquest compte enrere per l'eclipsi que podrem veure el dia 12 d'agost.
1: Sí, estem parlant amb astrònoms que ens diuen que ja tenen nervis, que ja tenen
0: no
1: nervis
0: poden dormir,
1: per aquest dia. No poden
0: dormir, estan molt, molt ansiosos.
1: Sí, i a Lleida, si preferiu una proposta cultural per acabar el dia, també tenim una altra proposta molt especial. El Museu Morera recupera les seves visites nocturnes fora d'hores, una experiència que permet descobrir l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia en un ambient molt diferent de l'habitual.
0: La mostra fa un recorregut per més d'un segle d'art, des de finals del segle XIX fins avui, per poder explicar com els artistes han representat el món rural català i també la realitat de la pagesia, amb totes les seves llums, ombres i transformacions. I mira, per posar el punt i final a aquesta vetllada, els participants poden gaudir d'una degustació de productes de proximitat a la terrassa del museu, que a mi em sembla millor pla, no sé quin és, Maria, la veritat, perquè amb aquesta degustació...
1: I també a Girona continua l'agenda cultural i fa parada a Gassarans, al municipi de Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva. Va, que aquest cap de setmana, com molts altres de Catalunya, també està de celebració, home. Festa major! Quatre dies.
0: Doncs sí, el municipi viu la seva festa major amb aquests quatre dies plens de música, activitats i tradició, no? Per totes les edats. El programa arrenca avui amb el concert de la Monte Carlo, seguit d'un ball i d'una sessió de DJ que doncs, durarà fins a la matinada.
1: I dilluns es tanca amb un dels grans reclams de la festa, el concert i ball amb la mítica Orquestra Montgrins, una de les formacions més emblemàtiques de les festes majors catalanes.

0: Bona oportunitat per gaudir de l'ambient de festa major i de la música en directe al cor de la Selva. La Selva, justament, hi sona aquesta cançó, que és del llibre de la Selva, també,
1: mira,
0: no?
1: Curiós.
0: I també fan altres versions, els Moongreens.

0: I a Tarragona, aquest cap de setmana també hi ha dues propostes culturals que valen molt i molt la pena.
1: Sí, ho parlàvem abans, no? D'una banda, les Piles de la Conca de Barberà, el municipi acull una nova edició del Danceu Festival, una cita de referència de la dansa contemporània a Catalunya. Durant diversos dies, les Piles es transformen en un gran escenari a l'aire lliure, on els carrers, les places, tots els espais patrimonials no es converteixen en un escenari de coreografies, espectacles i també intervencions artístiques.
0: Vinga, veneu a veure dansa, que és molt important. El festival aposta per acostar la dansa a tots els públics, trenca barreres amb teatres convencionals i aprofita l'entorn del poble perquè el públic visqui espectacles des de ben a prop. És una manera de descobrir aquesta disciplina artística i alhora també el patrimoni de la Conca de Barberà.
1: I canvien completament de registre perquè a la Canonja, el Tarragonès, celebra una nova edició del Festival del Mamut aquest cap de setmana. Aquest festival ja s'ha consolidat com una de les grans cites musicals de l'estiu al Camp de Tarragona. Toda la noche en la calle,
0: toda la noche en la calle. I el cartell d'aquest any reuneix noms coneguts de l'escena catalana com Fanboys, que són especialistes en convertir qualsevol concert en una gran festa de versions dels grans èxits del pop i del rock, com aquest que escoltem. Què més hi ha en aquest festival?
1: També hi actuaran The Spoilers, que també estan ara, doncs, els escoltem
0: Tirant,
1: molt
0: no?
1: en el panorama musical català, i també DJs, com els noms més destacats, no? Podem trobar Richie C, Didac Segura i Anna Gisbert, que allargaran la festa fins a la matinada, fins que la gent aguanti, doncs allà estaran ells, música en directe, barraques i molt bon ambient, en una cita que cada estiu, com dèiem, aplega centenars de persones.
0: El Festival del Mamut, que no el coneixia, fantàstic. Dues propostes molt diferents a Tarragona, dansa i també música, però l'objectiu és el mateix, omplir de cultura, espectacles i música en directe doncs, les comarques de Tarragona, l'agenda cultural dels divendres, que sempre està molt i molt farcida. També tenim festivals, Festival de Cap Roig aquesta nit amb Pablo López, el Festival Terra Mar de Sitges, estaríem una hora fent l'agenda cultural.
1: Clar, clar, és que
0: no
1: si
0: pot
1: no...
0: ser, ho hem de resumir. També la Carla porta propostes menys conegudes per tots els públics.
1: Exacte,
0: no?
1: I que no només ens puguem centrar potser a Barcelona o a Girona, sinó que podem tenir aquesta visió general de tots els plans que podem trobar a Catalunya.
0: Descentralitzar el territori, i tant que sí. I també podeu anar, si voleu, aquest cap de setmana a Banyoles i descobrir les llegendes misterioses que hi ha en el llac de Banyoles. Ens ho explica la Lorena Amo.
2: Nou racó estival i misteriós, el d'avui és el llac de Banyoles, un lloc idíl·lic per passejar, per remar, per banyar-se. Però atenció, perquè Escòcia té el monstre del llac Ness, però és que Catalunya té el seu propi drac aquàtic prehistòric. Avui descobrim el monstre de Banyoles. La llegenda es remunta a l'època de l'emperador Carlemany. Els soldats explicaven que a les profunditats del llac hi vivia una bèstia gegant, un drac amb escates impenetrables, que devorava el bestiar i causava terratrèmols amb la seva cua. Cap exèrcit aconseguia derrotar-lo. Va haver de ser un monge francès, Sant Emeteri, qui va baixar fins a la vora del llac portant només una creu. El monstre, amansit per les pregàries, va sortir de l'aigua de forma pacífica i va tornar a submergir-se per sempre en les seves profunditats. El llac de Banyoles té un origen tectònic i càrstic, que significa que s'alimenta de fonts subterrànies, té coves inundades, té també pous que arriben fins als 130 metres de fondària. Durant dècades, molts bussejadors han assegurat veure corrents estranyes i grans siluetes molt al fons del llac. La ciència ens diu que són grans silurs, aquests peixos d'aigua dolça, o corrents d'aigua subterrània, però el mite del drac de Banyoles continua fascinant nens i no tan nens, i també turistes. Si aquest estiu llogues una barca a Banyoles, gaudeix del paisatge i de l'aigua cristal·lina. Però si notes un cop al fons de l'embarcació o veus una ombra sota els teus peus, rema ràpid cap a la vora del llac i surt. Oh, misty eye of the mountain below.

Aquesta llegenda del llac de Banyoles que ens ha explicat la Lorena Amo, aquestes llegendes, racons misteriosos de Catalunya que ens està portant cada dia i que també formen part d'aquesta agenda cultural, perquè també podem visitar aquestes zones de Catalunya durant aquests dies. El llac de Banyoles, molt conegut també per al monstre, per tota aquesta llegenda que diuen que hi ha allà. I ens acostem al butlletí informatiu de les 9, ho fem amb aquesta fantàstica música que ens ha proposat la Lorena Amo. I atenció, perquè d'aquí uns minutets, després del butlletí, ve el Vicenç Sant Clemente, ens parlarà d'un tema de l'actualitat internacional molt relacionat amb el que estem explicant aquests dies. I després parlarem dels límits del true crime, de la crònica negra, dels límits ètics, de com explicar totes aquestes històries que tantes persones tenen enganxades. Hi ha molts podcasts de true crime, hi ha molts documentals, moltes sèries a les plataformes que ens parlen de crims, de casos reals, i moltes vegades ens oblidem que allà darrere hi ha persones, hi ha víctimes, hi ha famílies, i hem de parlar doncs amb uns límits ètics de tot això. En parlarem amb dos investigadors, dos professors de la Universitat Oberta de Catalunya. Després, música, cultura, cinema, tot aquí, al matí de Ràdio 4 edició estiu. No t'ho perdis. Butlletí informatiu, i ara tornem.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El govern espanyol registrarà aquest matí al Congrés dels Diputats la sol·licitud de compareixença de 4 ministres, el de la Presidència, el d'Interior, d'Exteriors i Defensa, per informar sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. L'executiu proposarà a la presidenta del Congrés que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparegui el 25 d'agost, que el titular de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ho faci el 27, i els ministres de l'Interior i Exteriors, Fernando Grande, Marlaska i José Manuel Álvarez, ho facin el 28. Més qüestions dels parlem ara de l'episodi de pluges d'aquest dijous. Tanca sense incidències greus, però sí amb nombrosos avisos per caigudes d'arbres, inundacions de baixos i carrers o inestabilitat del mobiliari urbà. Protecció Civil ja ha desactivat el pla Inuncat. Les tempestes han estat localment torrencials i acompanyades de pedra i han deixat més de 50 litres per metre quadrat a punts del Pirineu, Prepirineu, la Catalunya Central i Girona. Anna Pujol, bon dia.
2: Bon dia. A l'estació del Montsec d'Ares, al Pallars Jussà, s'han arribat a recollir més de 78 litres per metre quadrat i gairebé 60 a punts del Bages o la Selva. Fins a les 8 d'aquest matí, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 400 trucades per uns 180 incidents derivats de les fortes pluges. La majoria, més d'un centenar, des del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Els bombers han atès més de 200 avisos, un dels més destacats, dos incendis, un a Llacuna, a l'Anoia, i l'altre a Cabanelles, a l'Alt Empordà, a causa d'un llamp. Tots dos estan estabilitzats. A aquesta hora ja s'ha restablert la circulació de la línia R11 de Rodalies, que havia quedat interrompuda entre Massanet i Girona per una afectació a la catenària. També torna a haver-hi servei, tot i que amb retards, a l'R3 entre Vic i Ripoll, on un arbre ha caigut a les vies. L'única que queda afectada és la RL4, tallada entre Manresa i Calaf per una inundació a la via. La pluja ha provocat retencions a les carreteres i hi ha hagut talls, per exemple, a la C63 a Girona per acumulació d'aigua i a l'N145, on hi ha hagut una esllavissada a Valls de Valira. Les tempestes també han afectat el trànsit aeri, alguns avions han hagut de desviar-se i també hi ha hagut retards a l'aeroport del Prat.
0: Gràcies. El Servei Meteorològic de Catalunya justament desplega un dispositiu especial per estudiar l'impacte de l'eclipsi sobre l'atmosfera a motiu de l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. Un fenomen excepcional que ofereix l'oportunitat d'analitzar com respon l'atmosfera a una disminució sobtada de la radiació solar. L'Observatori de l'Ebre serà l'escenari del llançament de 3 globus sonda durant la jornada de l'eclipsi, abans, durant i després de la totalitat. Paral·lelament, a Barcelona es farà un seguiment amb un sistema de radiosonatge automàtic per comparar les observacions obtingudes en 2 punts del territori. A més, 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent enregistraran dades amb una freqüència superior a l'habitual. Un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona revela que en les persones majors de 60 anys, el dol perllongat, el que dura més de 6 mesos, més enllà de l'afectació emocional, pot produir o agreujar el deteriorament cognitiu. Anna Banyeres.
3: La pèrdua d'un ésser estimat sempre suposa un cop per a la persona que sobreviu, però si a més aquesta és una persona d'edat avançada, el dol que patiran serà molt més llarg i complicat. De fet, s'estima que un 10%

0: els afectarà més de mig any, on l'enyorança intensa, la incapacitat de reconèixer la mort de l'altre i la manca de sentit vital estaran presents, però també es veuran afectades les seves funcions. El doctor Josep Daví descriu quines.
1: Memòria immediata, diferida, tot el que fa referència a atenció, velocitat de processament de la informació, també el llenguatge, hi ha un alentiment del llenguatge, dificultats amb l'organització, la planificació.
0: Unes conseqüències del dol perllongat en persones majors de 60 anys que només es podran revertir amb tractament i acompanyament si no hi ha afectacions cognitives o trastorns psicopatològics previs. Si no és així, només milloraran els símptomes emocionals. D'aquí la importància d'una detecció a temps.
2: Gràcies. Obrim plana internacional. 7 persones han mort i 15 han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Tailàndia. Entre les víctimes mortals, segons la policia del país, hi hauria el presumpte autor del tiroteig, 3 professors i 3 estudiants. Mitjans locals apunten que entre els ferits hi hauria 2 de crítics. No es descarta que aquestes xifres puguin variar en les properes hores. De moment es desconeixen les causes del tiroteig, que hauria tingut lloc a les 10 del matí, hora local, en una prestigiosa escola al sospitós es trobava a la sala d'ordinadors quan han tingut lloc els fets. I un darrer punt, el govern de la República Democràtica del Congo ha elevat a 4.053 els casos confirmats d'Ebola i a 1.850 els morts pel brot d'aquesta malaltia declarat el 15 de maig. És tot per part nostra. Més notícies del portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

Encetem segona hora del matí de Ràdio 4, edició estiu. D'aquí uns minuts tindrem amb nosaltres el Vicent San Clemente. Parlarem amb una poetessa nicaragüense que va revolucionar el món de la poesia al seu país. La revolució nicaragüenca va ser un procés social i armat liderat pel Front Sandinista d'Alliberament, en vam parlar l'altre dia, i parlarem de Nicaragua i de com la Gioconda Belli, aquesta poetessa, va publicar el seu primer poemari sobre la grama amb un profund sentiment feminista. Intentarem parlar amb la Gioconda Belli, d'aquí uns minuts ho farem, i després, ho hem avançat abans, també ens fixarem en els límits ètics del true crime, de la crònica negra. Com diem, està molt de moda tot el que té a veure amb les històries de crims reals, molts podcasts, moltes sèries, moltes pel·lícules, molts documentals basats en aquestes històries de crims reals que tenen a tantes persones enganxades, i ens preguntarem i parlarem dels límits del true crime. Ho farem amb l'Oriol Martínez, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, també amb l'Helena Neira, també és professora d'aquesta universitat, i parlarem de com s'ha d'informar, de com s'ha de parlar, de com s'han de tractar tots aquests casos, perquè moltes vegades ens oblidem que, com dèiem, hi ha persones reals a darrere de tot això. Abans, però, el que hem de fer és parlar de la conversa social, d'allò que es parla a les xarxes, i atenció, perquè el fitxatge, gairebé, no vull dir encara, gairebé fitxatge de Rodri pel Barça ho està revolucionant tot.

0: despertat avui amb un bombazo.
1: Home,
0: que
1: home.
0: Si s'acaba confirmant, ahir ja s'anava parlant, yeah. Però si s'acaba confirmant, serà la bomba de l'estiu, eh?
1: És que no es parla d'una altra cosa.
0: No, sí, no,
1: en el
0: tot arreu,
1: món
0: tot arreu.
1: Del futbol, dels esports, però és que tu entres ara a qualsevol xarxa, crec que ahir Rodri era, no?, tending topic
0: a tot arreu, a tot arreu.
1: I res, això hauria donat, sí, al Barça, al migcampista del Manchester City, hauria autoritzat el club blaugrana a negociar el seu fitxatge amb el City per poder incorporar-se a l'equip del Hansi Flick.
0: I atenció, perquè aquí amarro, eh? Perquè també el volia el Real Madrid. Atenció.
1: Cert. Sí, sí, sí.
0: El Madrid feia molt temps que estava interessat en Rodri i fins i tot s'havia parlat d'un principi d'acord amb el jugador, però l'operació s'hauria anat refrenant i el Barça hauria aprofitat, nyac, l'oportunitat per avançar-se, cosa estranyíssima en el Barça, això no ho fem mai.
1: Clar.
0: Això ho fa molt el Madrid, el Barça no fa mai aquestes coses.
1: Amb
0: però...
1: el Cucurella, no?, que també s'havia parlat molt a veure si podria venir al Barça i mira, abans que,
0: l'altre dia pensava,
1: el Mundial...
0: Atenció, ahir al vespre pensava, no sé quant temps fa, això ho hauríem de buscar, que un català juga al Madrid i un madrileny, clar, al Barça. Que el Rodri encara no sabem si jugarà al Barça, però possible fitxatge del Rodri va al Barça, un català al Madrid i un madrileny al Barça. Jo crec que feia anys que no passava.
1: Doncs això. Sí, eh? Clar, a mi m'ha sorprès, però em deies, Maria, abans, és que ell és de l'Atleti o de Madrid.
0: Ell era l'Atlético de Madrid, clar, clar, clar. Sí, sí, ell ve de l'Atlético de Madrid, va fitxar pel City, portava molts anys al City amb Guardiola. No sé jo si Josep Guardiola haurà influït també
1: potser
0: en aquesta decisió.
1: Potser sí, ja haurà dit, mira,
0: escolta,
1: per la teva
0: que
1: manera de
0: millor.
1: Jugar al Barça...
0: A més, jo crec que el Rodri és molt més adient a Barça que a Real Madrid, des del
1: clar.
0: Meu punt de vista. És un migcampista, mou molt el joc, i a més és un migcampista que el Barça, jo no recordo que n'haguem tingut cap d'aquest estil, que és molt alt i gros, el Rodri també, que també
1: cert.
0: Fa una mica de barrera, saps? Que els migcampistes que havien tingut o que tenim són més petitets, més baixets, però encara no ho tenim.
1: Perquè,
0: clar,
1: Carla? Hem de parlar aquí de diners, Maria.
0: Ah.
1: Quant costa? Quant costa això?
0: 50 milions d'euros, atenció, diuen.
1: Potser una mica
0: més. No baixaria dels 50, potser
1: no,
0: una mica potser
1: més. 60... 60,
0: 65, s'està parlant. També et dic, no em sembla tan car, a mi.
1: No, la veritat que no. Ara veient que el Madrid havia fet, no?, fitxatges de 100 i pico milions d'euros.
0: Milions,
1: la veritat que...
0: per Diomandi.
1: Sí, baratet, clar. Baratet.
0: I el Barça buscava un migcampista per la situació, bàsicament, de Frenkie de Jong.
1: Que quina és?
0: No? Que està lesionat,
1: està?
0: Va tornar lesionat del Mundial.
1: Del Mundial, val.
0: Sí, va tornar lesionat del Mundial. El neerlandès està seguint ara un tractament conservador pels seus problemes físics, però fins i tot podria acabar passant pel quiròfan. I si supera aquesta... segons aquesta informació, podria estar 4 o 5 mesos de baixa.
1: Sí, que necessitem que el Rodri vingui.
0: Exacte.
1: També
0: molt
1: es
0: necessari.
1: Parlava de veure si el Ferran al final marxa o no marxa.
0: Marxa del PSG.
1: Veure
0: aquí ja tindríem, podem... necessitaríem un davanter centre. Bé, a veure què fem.
1: A veure,
0: perquè,
1: a veure.
0: Perquè, clar, Gijantes, ahir, el Gerard Romero va dir que això ja estava fet.
1: Doncs és que...
0: I fins i tot Fabrizio Romano en el seu tuit...
1: Home, si ho diu ell...
0: Anunciava, o sigui, Fabrizio Romano citava Gijantes, fins i tot.
1: Ostres.
0: O sigui, sí, sí, sí, sí.
1: S'ha fet viral un vídeo, Maria.
0: Un vídeo del Rodri.
1: Del Rodri,
0: atenció.
1: Es veu que és antic, eh? Però que estava en una boda i que mira, mira què cantava
0: a
1: el
0: veure,
1: jugador.
0: A veure,
2: mira, ara hi ha Rodrigo. Ai...

0: Atenció, perquè clar, el Gerard Romero ha publicat aquest vídeo.
1: Aquest vídeo l'hem escoltat, no?, que el comentava, i podem veure un Rodri doncs, donant-ho tot, no?, en una boda i cantant aquest himne d'un dia de partit del Futbol Club Barcelona. O sigui que això ja ens podria donar alguna pista de que Rodri també es porta molt bé, crec, amb Lamine,
0: sí,
1: amb Olmo.
0: Els jugadors de la selecció.
1: Potser aquests jugadors del Barça, no?, durant el Mundial, li hauran dit mira que bé estem junts.
0: Pedri, clar, que farà parella.
1: Que bé juguem junts. Clar, jo crec que això haurà tirat.
0: Millors migcampistes del món, atenció. O sigui, increïble. És que, clar, no paro de mirar Twitter, X, per veure si hi ha
1: alguna novetat,
0: notícies.
1: No? Ara, clar, estaran en aquest procés de negociacions amb el Manchester City, però bé, jo crec que en qüestió potser no de molt poc temps, no sé quan normalment es trien aquestes coses, però és que la temporada, la Lliga comença en res. Comença a finals d'aquest mes.
0: A finals d'agost comença la Lliga, per tant, esperem. Sí, mira, Fabrizio Romano també, jo no, només faig que actualitzar el Twitter per veure si
1: Rodri, un jugador que no té Instagram, Maria.
0: No té Instagram?
1: No.
0: Sí que en té.
1: No.
0: Vols dir que no?
1: Jo avui he vist un tuit que deia, ostres, Rodri ha publicat això a Instagram, no sé què, i algú responia, si no té perfil, i l'he buscat, i no
0: ja,
1: té.
0: Ja pot ser, si tens raó, té raó.
1: No.
0: Mira, també
1: un dels pocs jugadors potser que vol, no?, com evadir-se de tot aquest món de les xarxes.
0: Sí, que és estrany,
1: del que opinen o deixen d'opinar, i va, doncs, a la seva bola.
0: Totalment. Mira, Fabrizio Romano, l'últim que publicava era una informació del Larguero, dels companys de la cadena SER, que deia que l'agent del Rodri confirma que està negociant amb el Barça. Diu que el tema del Madrid hauria quedat fora, que la seva decisió és anar al Barça. Això és el que ha dit l'agent del Rodri a El Larguero, als companys de la cadena SER. Per tant, haurem d'informar d'aquestes últimes hores, a veure si en les properes hores es fa oficial el fitxatge de Rodri pel Barça.
1: Vinga.
0: Tant de bo. Esperem. Vinga, Carla, moltes gràcies. Seguirem pendents del que passa a les xarxes. No marxis, perquè ara has de llegir poesia, m'has dit.
1: És veritat, em quedo, que tinc aquí al costat el Vicenç.
0: Hem de parlar de Nicaragua i avui ho farem a través d'una poetessa que va ser molt revolucionària.

0: Bon dia, Vicent, Sant Clemente.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, avui tornem a parlar d'un dels països nostres favorits.
0: Sí, Nicaragua, perquè l'altre dia en vam parlar, no?, d'aquesta revolució nicaragüenca, també anomenada la revolució sandinista, i va ser un procés social i armat liderat pel Front Sandinista d'Alliberament Nacional que va derrocar la família del dictador Somoza el juliol del 79, i aquest procés va continuar, ho vam dir l'altre dia, fins a les eleccions del 90, eh, Vicenç?
1: Sí. Jo us vull dir que quan vam anar... Les vegades que he anat a Nicaragua, sobretot en aquell temps, estàvem sorpresos per la figura d'una poetessa i escriptora que es diu Gioconda Belli. Des de ben jove, Gioconda va oposar-se a la dictadura del general Somoza. A partir de l'any 70, any en què va començar a escriure els seus poemes, va integrar-se, com molts intel·lectuals de la seva generació, a les files del Front Sandinista. Va portar correus clandestins, va transportar armes i va viatjar a Europa i Amèrica Llatina per obtenir recursos i divulgar la lluita sandinista.
0: I al 72, la Gioconda Belli publicava el seu primer poemari, Sobre la grama, un profund sentiment feminista i l'exploració eròtica de la identitat femenina van revolucionar la tradició literària de Llatinoamèrica. Com assegura Ángeles Mora al pròleg, Belli arrenca a la dona dels estereotips que ideològicament la construïen i la reprimien i reivindica el seu cos, el seu sexe, la seva carn, inseparables també del seu pensament, de les seves idees i del seu amor maternal i sexual. I llegirem ara un poema, no, Vicenç?
1: Sí,
0: la Carla ens llegirà un poema.
1: Un tros d'un poema que va cridar molt l'atenció. Y Dios me hizo mujer.
2: Y Dios me hizo mujer. De pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves ondaduras, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños y el instinto. ¿Qué os sembla?
0: És fantàstic.
1: Hi ha tota una generació de jovent espanyola, entre la qual m'incloc, que vam idealitzar aquella revolució de Nicaragua. També els seus poemes i els seus líders, no? I davant aquí un disgust, un daltabaix, tots anhelaven passar per Nicaragua per iniciar un canvi de vida, no?
0: Aquest poema que ara llegíem, disculpa, Vicenç, és molt revolucionari per l'època, per tot el que deia.
1: Sí, perquè la dona era un objecte passiu fins a aquell moment, no romàntic, però passiu. I ella demana la iniciativa, no?
0: Totalment.
1: I bé, llavors sabem que després de la revolució, que va estar fins 1990 al poder, va venir el conflicte amb les guerrilles de la Contra, i a les eleccions del 90 el sandinisme va perdre el poder per via democràtica. Va guanyar Violeta Barrios de Chamorro. Però Daniel Ortega, el líder, no es va retirar de la vida política, va tornar a guanyar les eleccions el 2006, assumint el càrrec el gener del 2007, i encara continua avui.
0: És el que parlàvem l'altre dia, no?
1: Sí, sí, que va eliminar tot, bueno, els límits de la reelecció presidencial i va anar controlant els diferents poders de l'Estat, fins avui, no? I el 2018 el règim es va enfrontar amb nombroses protestes socials i ell, personalment, amb molts antics companys i companyes, com Gioconda Belli, també. I també contra l'Església Catòlica. I tot va derivar en una forta repressió i l'enduriment del control polític. Com a resultat, molts opositors, antics companys de Daniel, han d'exilar-se. I ell no només els hi treu les possessions i fins i tot la nacionalitat, no? En canvi, la seva dona, Rosario Murillo, és designada comandatària. Escoltem ara un altre poema de Gioconda Belli, Uno no escoge.
2: Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo, pero ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros.
0: Escolta, Carla, m'agrada molt com llegeix poesia, eh? Ho fas molt bé.
2: Gràcies.
1: Bueno, és una crac, eh?
0: La Carla és fantàstica, això ja ho sabem, però a més, aquesta faceta de llegir poesia no la coneixíem, i a més amb aquestes paraules de Gioconda Belli, que són meravelloses. Sí.
1: Aquest 19 de juliol, Daniel Ortega proposa unes reformes per poder estar 7 anys més al poder. I hem volgut insistir en el tema, no? I precisament Gioconda Belli acaba de publicar el 4 d'agost al diari New York Times un article, aquest no és poema, és un article, que es titula "This is what a desperate dictatorship looks like". Així és com es mostra a l'exterior un dictador desesperat. Imagina't el títol, no? I ve a dir en aquest article, sobretot pel públic nord-americà, que l'esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, d'alguna manera, que és cap de la propaganda, mentre Daniel Ortega diu que no ha d'haver-hi eleccions, Rosario Murillo diu que ha d'haver-hi eleccions, però sense influències externes, ni els anomenats traïdors. Qui són els anomenats traïdors? Doncs aquells que van fer la revolució amb ells i que podrien oposar-se al líder, no? Rosario Murillo és 5 anys més jove que el seu marit. I d'alguna manera, Gioconda Belli vol explicar que ella no va estar a les lluites aquelles dels anys 70 i que ara és qui vol assumir la presidència, no? I sembla mentida, no? I Gioconda també explica que un 95% dels nicaragüencs tenen una percepció negativa del futur.
0: Ostres.
1: I que un 66% deixaria el país si pogués. En definitiva, també hi ha una realitat, i és que continua sent un dels països més pobres de Llatinoamèrica. La renda mensual, quan diries que és?
0: Clar, ho he llegit i és una autèntica barbaritat. O sigui, estem parlant de números molt baixos. He llegit ara mateix que és de 213 euros al mes, la renda
1: mensual. Sí. És pràcticament de les més baixes de tot Llatinoamèrica, no?
0: Uau.
1: I a la vegada, Nicaragua sembla que hagi desaparegut de l'escena internacional, no? Avui tu anunciaves una notícia sobre Cuba.
0: Sí, justament ahir en parlàvem de Cuba i aquest matí ho hem anunciat, no?, als Estats Units, que han tornat a l'ofensiva contra Cuba, bueno, el que comentàvem, no?
1: Sí, que han desplegat. Ara és obvi, jo crec que sempre ha existit, que la CIA està desplegant tota una sèrie d'equips per incitar a una revolta dins de Cuba. Però com a mínim Cuba surt als teletips, surt a les notícies.
0: Sí, ahir en parlàvem justament.
1: I Nicaragua ha desaparegut, no?
0: Sí, sembla que no la tenim tan present amb aquella revolució que va haver-hi, no?, que deies, doncs, als 70, al finals dels anys 70, i ara que no té res a veure amb aquella revolució, ja gairebé que en queda, no?
1: Sí, sí, i hi ha un fenomen també que es produeix a tot Centroamèrica, que és que abans era un lloc de pas i potser hi paraven, però marxaven, del narcotràfic. Ara realment començant-se a instal·lar les màfies del narcotràfic a tots els països de Centroamèrica, i això és absolutament determinant. Abans era un lloc de pas, ara ja no, no? I llavors queda aquesta amargor dels qui van fer la revolució. Hi ha diverses comandantes dones, hi ha la Gioconda Belli, hi ha el Sergio Ramírez, exvicepresident, recordem que li van donar el Premi Príncep darrerament, no? I que ha entrat a la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, però ha de viure aquí, no pot tornar al seu país, tampoc la família Chamorro, amb qui vam estar parlant la setmana passada, no? I realment és terrible, perquè el com que teníem nosaltres aquella imatge revolucionària, poètica, idíl·lica. T'explico què vam anar fent nosaltres el primer viatge a Nicaragua.
0: Clar, tu has estat moltes vegades a Nicaragua.
1: Sí, mira, la primera vegada va ser després de la mort de ma mare. No podia més i vaig anar a Nicaragua. I vam anar a portar llibres per la campanya d'alfabetització a la universitat, amb un catedràtic que es deia Vicente Vaca, però després ens vam instal·lar en un barri amb una companya que es diu Ramona i l'altra que es diu Enriqueta, amb una associació de veïns de barri que feien campanyes d'alfabetització per la gent gran. I era el barrio al lado del cine Doré, de Managua. Managua havia passat un terratrèmol i semblava una ciutat mig destruïda, però hi havia una il·lusió pel futur increïble, no? I també amb la gent gran. Allà hi ha una estructura familiar que les que manen a les famílies són les àvies.
0: Molt llavors, matriarcal.
1: Sí, llavors, la filla, diguem, va variant de parella. Els homes són un desastre, molt, o sigui, tot sigui dit, molts cauen amb la beguda, i aleshores qui manté l'estructura familiar i decideix si torna a acceptar l'avi o no és l'àvia. I és la que porta... Llavors, van haver-hi uns moments d'il·lusió, de construcció d'un país únic, no? I per nosaltres també va ser... Llavors, participar en aquelles campanyes d'alfabetització, jo recordo a l'associació de veïns, encara recordo els noms, Lèsbia Guerrero, Hugo Medina, cada nit ens reuníem parlar del futur
0: del món.
1: I
0: això era l'any?
1: 85.
0: Ostres.
1: Després vaig tornar a cobrir per Ràdio 4 les eleccions de 1990 i com us vaig explicar l'altre dia, el centre Olof Palme, Daniel Ortega, va anunciar que deixava el poder. I llavors va dir, ha valgut la pena fer la revolució per algun dia donar el poder a Violeta Barrios de Chamorro. I la gent, els internacionalistes, diuen-li, per favor, no el deixis, per favor, no deixis el poder, tal. Sí, sí, jo marxo. Mira, mira si
0: I
1: marxa,
0: encara segueix.
1: Mira si marxa, que encara, encara segueix. Però miraré si puc recuperar el caset que vam gravar per Ràdio 4 amb aquell discurs i el posem un altre dia. No sé si serà...
0: Sí, a veure si és possible, perquè, clar, ara abans es feia d'aquesta manera, no es gravaven casets, però és com complicat, oi? Recuperar això, també la qualitat del so...
1: Sí, sí, no sé si per la calor... Per les,
0: clar, s'haurà fet malbé.
1: Em van donar un agre. Mira, aquí tens l'agre, ja te'n pots anar a Nicaragua.
0: No, i... no sé què és un agre, Vicenç.
1: Bueno, doncs és un aparell on es gravava... En casset, on es connectava amb el telèfon.
0: I... amb el telèfon, que era un telèfon que ens hem d'imaginar que pesava 10 quilos.
1: Sí, sí,
0: no?
1: I després... Després de cobrir les eleccions de 1990, vam anar amb l'equip de la corresponsalia de Mèxic a les eleccions de 1996, que va guanyar Arnoldo Alemán. I fixeu-vos la importància en aquell moment d'RTV,
0: a la
1: regió,
0: Llatina.
1: Que Arnoldo Alemán deia o arriben els de RTV que estan fent ara la roda de premsa o no començo.
0: Ostres, i... clar, però també per la difusió, no? que això tenia Espanya.
1: Sí. I... però és que Espanya va tenir molta implicació amb els processos de pau de Centroamèrica, però no només de Nicaragua, també del Salvador, de Guatemala. O sigui, va ser
0: pres... També potser el passat colonial? O...
1: Sí, però va haver-hi una implicació històrica amb la recuperació, amb la pau i la recuperació de Centroamèrica, no? Va ser preciós, per exemple, després de 40 anys de guerra, assistir a la signatura de la pau a Guatemala. Mm. Va ser... Bueno, se'm posa la pell de gallina. Nosaltres vam entrar a l'aeroport de Guatemala Ciutat amb els comandantes de la revolució que feia 40 anys que tenien prohibida l'entrada. I aleshores, la gent que estava a duanes no sabia com posar-se. Ni com saludar-los, si demanar-los el passaport, si no demanar-los el passaport. Finalment, es van aixecar i es van quadrar, i els van deixar passar. I va ser, o sigui, després de 40 anys de guerra, però el mateix El Salvador, etc. I va haver-hi persones de la diplomàcia espanyola molt importants en aquell moment en els processos de pau, on veies a la guerrilla, al govern, a Rigoberta Menchú i a un espanyol, que és un diplomàtic espanyol que es diu català, Manel Montoyo.
0: Ostres.
1: I vaja, Espanya es va implicar moltíssim. Va enviar com fer la nova policia en aquests països, com fer un nou exèrcit en aquests països, i bé, darrerament sembla que han caigut com amb l'oblit, no? Estem tan pendents.
0: Sí, enmig de la Casa Blanca, no?, i d'altres zones que sembla que Centroamèrica, Llatinoamèrica ha quedat una mica també en l'oblit, no?
1: Sí, sí. No, és que ara estem, jo coincideixo, massa fixats amb els tuits de Trump, no?
0: Sí, és que clar.
1: Llavors,
0: però és normal, també.
1: Hem oblidat
0: també,
1: la resta del món, no? Hem oblidat la resta del món. I potser també, això, tant mitjans de comunicació com govern, etc., pues s'ha tingut un paper molt important allà, no?
0: Intentarem parlar un dia d'aquests amb la Gioconda Belli, que avui no ha estat possible, però intentarem connectar amb ella per veure si ens pot parlar justament d'això que comentàvem ara, no, Vicenç? Intentarem
1: sí, i ella, també. I jo crec que també des d'una perspectiva de la dona, no?
0: Clar, exacte.
1: Perquè ella,
0: tan revolucionària, fons, feminista, no?
1: Sí, en el fons aquest article al New York Times és acusar a l'actual vicepresidenta, a Rosario Murillo, de voler ella el poder absolut, no? Com interpreta això com a revolucionària i també com a dona? Com es pot definir aquest fenomen actual?
0: Intentarem preguntar-li, acabem amb música de Nicaragua, Vicenç.
1: Sí, de Los Palacagüina. Aquesta cançó era mítica. Nicaragua, Nicaragüita. Tenien un bar al centre de Managua.
3: La flor más linda de mi querer.
1: Doncs, hòstia,
0: això et posa la pell de gallina, sí, sí, Vicenç? S'emociona.
1: Mira, molt a prop del bar on estaven els Palacagüina hi havia un centre cultural magnífic on ensenyaven ballet, on ensenyaven durant la revolució, on ensenyaven a llegir i escriure, on ensenyaven poesia, etc. Què és avui en dia aquest centre cultural? La vivenda de Rosario Murillo i de Nelly Ortega.
0: Ostres, què dius?
1: Amb això s'ha dit la pinyata.
0: Uau, doncs jo crec que amb això ho hem dit tot. Vicenç, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Ens veiem dilluns.
0: I que el Vicenç té feina, que ha de fer el discurs de les Festes de Gràcia, el pregó de les Festes de Gràcia.
1: Vale, però també vull analitzar el dilluns el tema de Michigan, eh?
0: Ostres, saltem. Cap a Michigan, que també és un tema... L'altre dia ens ho explicaves, també té teca, eh?
1: La primera vegada que hi ha un candidat al Senat que pot ser senador nord-americà musulmà.
0: I què pot passar amb tot això? Vicenç, moltes gràcies.

0: fuerza.
1: Són dos quarts de deu del matí. Estem preguntant tot aquest estiu a persones d'aquesta casa, persones que les sentiu a Ràdio 4, molts dels presentadors, gent dels serveis informatius d'aquesta casa també, quina és la seva cançó de l'estiu, quina és aquella cançó que els recorda l'estiu. És difícil, perquè si ho penses segurament no te'n vindrà una al cap, te'n vindran moltíssimes. I això és el que li ha passat a l'Andreu Vinyes, el nostre company de Mediterráneo a Ràdio 3 i també dels serveis informatius de l'edició Vespre. L'Andreu no s'ha pogut, gairebé no es pot quedar amb una cançó. Finalment ens n'ha dit una, però li ha costat. A veure, li preguntarem. Andreu, bon dia, quina és la teva cançó de l'estiu?
2: Bon dia, Maria. Bon dia, oients del matí de Ràdio 4. M'han posat un repte molt difícil. Triar només una cançó de l'estiu és realment complicat. Són molts estius en els que hi ha memòria de feines, d'estudis, de gaudir a la ciutat de Barcelona, fora de Barcelona. Hi ha moltes variables que em farien triar moltes cançons que no m'agradaria deixar de mencionar, com Els Amigos de Joan Colomo, Escombrant cap a casa, Island Life de Divine Comedy, Toots and the Maytals, qualsevol cançó, Bob Marley, qualsevol cançó. Si vols més en versió punky, Moldy Pitches, Miles Davis, en qualsevol nit d'estiu entra bé a Barcelona, sobretot si et quedes i has de compatibilitzar vacances i feina, que segurament més d'un que ens està escoltant ho està fent. Però al final m'he decantat per una cançó que ve a donar un punt d'esperança a tota aquella gent que ho està passant malament, que sabem que són moltes, i que en situacions complicades sempre ve tenir algun amic, alguna amiga, algun referent que et dona un consell. Una frase, una paraula, una cançó que de sobte et redirigeix cap a opcions més optimistes. És el cas de Consello, aquesta cançó que he decidit triar, una cançó que en aquest cas interpreta Samba de Raïs, Samba do Raïs, i que està multiversionada al Brasil, vindria a ser com una espècie de Mediterráneo del Joan Manuel Serrat, però en clau brasileira. Espero que us agradi, espero que la gaudiu. Passeu un gran estiu escoltant el matí de Ràdio 4 amb Maria García Coll. Som-hi!
1: Samba do Raïs, aquesta cançó que ens proposa l'Andreu Vinyes del grup Consello, que li ha costat triar-ne una, perquè la veritat és que és difícil. Si ho penses, segurament també et costarà quedar-te amb una sola cançó de l'estiu. Però aquesta és la que ens proposa l'Andreu, aquesta Samba do Raïs.

0: El True Crime, les històries de crims reals, viuen, jo crec que, el moment de màxim esplendor. Les plataformes de streaming, els podcasts i les xarxes han convertit els crims reals en els continguts més consumits. Però fins on es pot arribar? On és el límit? On és la frontera entre informar i convertir pràcticament el dolor, les víctimes, en un espectacle? Parlem de tot plegat amb l'Oriol Martínez. Ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i expert en dret penal. Oriol, bon dia.
1: Bon dia.
0: I també amb l'Helena Neira, que ens acompanya per telèfon. És professora dels Estudis de Ciències de la Informació i Comunicació de la UOC i experta en la indústria audiovisual. Helena, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Tots dos participen també en el nou curs online de True Crime entre la criminologia i la ficció de la Universitat Autònoma, de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC, volíem dir. I, clar, els hi hem de preguntar, ara ho dèiem, cada vegada hi ha més llibres, documentals, podcasts sobre crims reals. Jurídicament, Oriol, on està el límit entre el que es pot dir, el que... Clar, èticament és una altra cosa, però jurídicament on està?
1: Diguem-ne que, efectivament, com indiques, èticament és una cosa i després són els límits legals. Diguem-ne que, en principi, tot documental es pot publicar i una vegada publicat s'ha de veure fins a quin punt aquesta, diguem-ne, exposició mediàtica d'un fet delictiu pot afectar els drets fonamentals o els drets o les llibertats d'una tercera persona. Principalment aquí el conflicte està entre, per una banda, el dret a la informació i no tan sols el dret a la informació com el dret a la llibertat artística, no? Perquè un true crime no només informa, un true crime és un objecte d'entreteniment. I, per l'altra banda, drets individuals de les víctimes i dels afectats que poden veure reobertes les seves ferides, no? I en aquest sentit parlem, doncs, del seu dret a l'honor, el seu dret a la intimitat o privacitat o el seu dret a la integritat moral. On estan els límits? Depèn cas per cas. Diguem-ne que no tenim una vareta màgica o un criteri exacte que determini quan un true crime s'extralimita i afecta aquests drets fonamentals. S'ha de veure cas per cas i anar ponderant quins són els interessos en conflicte i quines són les circumstàncies del cas que ens permeten o preponderar la llibertat d'expressió o preponderar els drets individuals que es poden veure afectats materialment per aquests true crimes.
0: Helena, tu com a professora de les ciències de la informació i la comunicació, això que parlava una mica l'Oriol, no? El dret a la informació, el dret a saber, però també el límit de les víctimes, no? Això ho viviu. Mm.
2: Sí, lo que ocurre con el true crime es que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Que aquí hay un problema de colisión de derechos y de libertades y que depende de cada caso, incluso un true crime, en algunos casos es incluso el último recurso que tienen muchas víctimas para poder evitar que sus casos caigan en el olvido. Es decir, aquí hay una confluencia de intereses, no solamente los intereses del entretenimiento, que son muy obvios porque es un formato, como bien decías, genera muchísimo consumo y por tanto es un caramelo para plataformas y para cadenas de televisión, sino que en muchos casos ha habido ejemplos de podcasts que incluso han conseguido reabrir casos, incluso exonerar a algunas personas que estaban condenadas. El caso más emblemático lo tenemos con el podcast de Serial, que logró reabrir un caso de los años 90 que tenía un condenado a cadena perpetua y que gracias a todo este impacto mediático que tuvo el caso, consiguió asegurar una nueva vista para el condenado que finalmente resultó exonerado a raíz de una investigación policial profundamente sesgada. Entonces, yo creo que aquí es un tema de que tiene mucho que ver también con el propio criterio ético de las productoras que se meten a hacer este tipo de programas, porque lo que está claro es que hay demanda. Y ahí es una cuestión de tono y es una cuestión de hasta dónde llevas el morbo para generar un producto que realmente conecte con el espectador, porque desgraciadamente el morbo es lo que suele estar detrás de los true crime que generan mucho más impacto y mucho más visionado.
0: Parlava l'Helena ara d'aquest cas tan sonat, no?, del podcast Serial, que va reobrir aquesta investigació, va qüestionar les proves contra Adnan Syed, que havia estat, doncs, condemnat erròniament a cadena perpètua i finalment, doncs, va poder sortir. També ho hem vist aquí a casa nostra amb altres casos, no?, crims, per exemple, va reobrir el cas de l'Helena Jubany i ara també s'està tornant a investigar i a persones amb presó provisional i a persones que estan sent investigades, o el cas de la noia de Portbou, que no se sabia qui era aquesta noia i que finalment, doncs, es va poder trobar a la família, no? Clar, això genera justament aquest debat, perquè a partir d'aquí es pot obres aquesta revictimització perquè les famílies tornen a viure, però alhora també es poden trobar que hi ha bons resultats darrere d'això, no, Oriol?
1: Exacte, i el cas de l'Helena Jubany és molt interessant perquè es va publicar, fins on jo sé, sense el

0: consentiment dels familiars de l'Elena Jubany. I tot i així, sense el consentiment, és a dir, tenint una evidència d'una afectació a la integritat moral de principalment els pares de l'Elena Jubany, que no volien veure reobert el cas, perquè diguem-ne que intentaven tancar aquell episodi tan dolent a les seves vides, tot i afectant materialment aquests drets o aquestes llibertats, es va poder, no, presentar una sèrie d'informació que va permetre reobrir el cas i obtenir un altre benefici, no, diguem-ne col·lectiu o social, que és la possibilitat d'identificar el presumpte responsable per la mort d'aquella noia.
1: Clar, un condemnat té dret a explicar la seva versió dels fets, perquè hem vist moltes vegades doncs, alguns condemnats que sí que volen parlar, que expliquen la seva versió dels fets, i d'altres doncs, que ho volen fer, però que la família de les víctimes s'hi ha posat en contra. L'últim que recordem va ser el cas d'aquest noi, d'aquest nen que va morir a Almeria, si no recordo malament, per part de la seva... D'onde? Disculpa?
2: Gabriel,
1: exacte, sí, que va morir, que el va matar la seva madrastra, la parella del seu pare, i que la parella del seu pare volia fer un documental que s'havia començat a rodar a la presó i que, en canvi, la família s'hi va posar en contra i no va voler doncs, que aquesta dona donés la versió dels fets. Un condemnat pot explicar la seva versió?
0: Sí, pot explicar, diguem-ne, que una sentència condemnatòria no implica dues coses. En primer lloc, per molt que estiguis condemnat i hi hagin uns fets provats, el condemnat no té l'obligació d'assumir la seva culpabilitat ni d'assumir aquella veritat processal que s'ha construït a través de la prova practicada. Ell pot mantenir seguint mantenint la seva innocència i la seva falta de culpabilitat. I no només això, sinó que té tota la llibertat del món per exposar-ho públicament. En aquest sentit, en termes generals, sí que pot. Quins són els límits? Els límits són els mateixos que té qualsevol persona quan exerceix la llibertat d'expressió. No pots insultar, no pots calumniar, no pots incitar l'odi, no pots degradar a les víctimes, no pots lesionar la seva integritat moral, però explicar la teva versió dels fets, en termes generals, sí que ho pots fer.
1: Però aquí hi ha un tema lucratiu, també. Perquè, per exemple, als Estats Units sí que hi ha lleis que impedeixen que els criminals es lucrin dels seus delictes, però aquí a Espanya no la tenim. No sé si això, Elena, creus que hauria d'anar en aquesta direcció d'impedir doncs, que els criminals es lucrin dels seus delictes?
2: Bueno, es verdad que esto es una cosa que en Estados Unidos, en el que hay un gran motor judicial de las demandas civiles y de las demandas multimillonarias, es bastante lógico, ¿no?, que en paralelo exista esta capacidad de poder, digamos, que reparar el daño que se ha causado a las víctimas. Yo creo que con independencia del tema de lo lucrativo, casi todos estos delitos de sangre, esto Uriol lo sabrá muchísimo mejor que yo, suelen llevar aparejadas una serie de condenas y de multas para, digamos, que reparar, entre comillas, a las víctimas, que rara vez son satisfechas porque la mayor parte de los condenados no suelen disponer de dinero, ¿no?, para hacerlas. Esto fue, por ejemplo, muy, muy controvertido en el caso de las cintas de Rosa Peral. Un documental de Netflix en el que una de las cosas que se puso sobre la mesa es si Rosa Peral había recibido dinero de Netflix por participar en este documental en el que ella lo que hacía precisamente era contravenir la verdad judicial. Ella en todo momento seguía defendiendo la versión que había mantenido en el juicio. Desgraciadamente es que yo creo que con independencia de que haya una ley o no, el problema sigue estando en el tema de la revictimización de las víctimas. Al final, cuando tú sacas un caso del cajón, probablemente haya familias que sí, que lo vean como una oportunidad para buscar nuevas pruebas, para que la gente que no haga en su momento no dijo lo que sabía, o sencillamente los casos que murieron en la opinión pública porque sencillamente no tuvieron la repercusión que tuvieron que tener, sí que quieran que ese true crime se haga. Pero hay otras personas que no quieren volver a ver las imágenes de sus seres queridos, que no quieren que se vuelva a hablar de lo que se le hizo, porque gran parte del true crime lo que hace es ahondar en las penurias que sufrió la víctima, ¿no? Entonces, en el fondo yo creo que no es lo que marca la diferencia, pero pues, tal vez sí, probablemente tuviese que haber una restricción a que las personas no pudiesen cobrar, ¿no?, por participar en este tipo de formatos. También es verdad que a lo mejor mucha gente no participaría en estos formatos si no cobrase.
1: Exacto. Un dels casos més recents que recordem és el del llibre El odio, de José Bretón, que va reobrir justament aquest debat, no? Recordem que s'havia de publicar un llibre, que finalment no es va publicar, de l'escriptor Luis G. Martín, basat en les cartes entrevistes que ell ha mantingut amb José Bretón, l'assassí dels seus fills, de la Ruth i el José, a Córdoba l'any 2011. Aquesta obra va generar una gran polèmica ètica justament sobre la revictimització. També la família d'aquests nens, doncs la família de la mare, evidentment, no volia que això es publiqués. Aquest cas, què és el que ens ha ensenyat, Oriol?
0: Doncs ens ensenya que no fa falta a vegades regular una cosa o prohibir una cosa perquè les, diguem-ne...

0: allò que considerem indesitjable no es produeixi. És un cas molt interessant perquè judicialment no es va prohibir la publicació de l'obra i tot i així no es va publicar. I per què no es va publicar? Doncs perquè l'editorial, per no assumir uns costos reputacionals, no, tenint en compte tot el rebombori social que va generar i tot el rebombori mediàtic, va considerar que el més prudent, no sé si per qüestions ètiques, potser segurament per qüestions més reputacionals o de comunicació, no publicar el llibre. Tot i que estava en tot el seu dret de publicar-lo. D'acord? És curiós no veure aquí com a vegades no fa falta evitar una cosa que considerem dolenta, regulant o sobreregulant una cosa o prohibint-la. No? A vegades la pròpia societat, les pròpies dinàmiques socials permeten que coses que no volem no es facin.
1: Mm-hmm. Clar, les plataformes competeixen també per captar espectadors, és una mica el que dèiem ara, i els algoritmes moltes vegades acaben premiant els continguts que són una mica més groguencs, més morbosos. Això, al final, fa que es competeixi una mica per veure qui la fa més grossa a vegades, no? Això, clar, i això també pot portar, a part d'aquestes conseqüències que dèiem per les víctimes, doncs conseqüències també per totes aquelles persones que ho veuen, perquè aquests continguts enganxen molt, t'acabes enganxant a tot això, no, Oriol?
0: No, efectivament, és a dir, al final no deixen de ser productes mediàtics, productes de consum, i no és el que deia abans, no són simples peces informatives que pot fer un telenotícies o un diari, són objectes de consum, productes de consum bastant massiu, no? I el que busca l'autor o el productor d'aquest objecte o d'aquest producte de consum és intentar augmentar com millor sigui possible el número de visualitzacions, i evident moltes vegades es passen de la línia, no? De la línia que està dintre del que és normal dintre d'una obra de creativitat artística, no? És a dir, la dramatització d'un cas real, l'existent, no? Posar una música tenebrosa o convertir el cas en una espècie de thriller.

0: Comentes, no, aquesta lluita o aquesta competència per captar majors espectadors pot portar que molts documentals sobrepassin aquests límits i directament facin un espectacle d'un fet delictiu que ha generat molt de dolor, no només a les víctimes, sinó també als familiars.
1: Justament d'això, et volia parlar també d'aquestes produccions com la del Jeffrey Dahmer, de Monstruos, la dels germans Menéndez, no? Ara es va publicar fa només dos dies que Netflix presentaria en aquesta sèrie Monstruos, que han fet amb la història de Jeffrey Dahmer dels Menéndez, la història de la primera dona que estaria en aquesta sèrie, que seria la de Lizzie Borden. També ho hem vist a casa nostra amb el cast

0: hacen falta recursos y herramientas para saber dónde ponemos la, dónde trazamos la línea, ¿no? Es decir, ¿es óptimo o no poner transcripciones del juicio? ¿Es óptimo o no difundir las imágenes de familiares de las de los condenados? Es decir, este tipo de cosas, y ahí yo creo, es que ya no hablamos de buen gusto, hablamos de una cosa de estar alineado o no con los principios que rigen a las plataformas que distribuyen este tipo de formatos.
1: Estem parlant tota l'estona de professionals, eh? Però clar, en aquest àmbit les xarxes socials també han canviat el fenomen completament. Ara hi ha usuaris que investiguen pel seu compte, que creen teories, que assenyalen persones. Clar, tot això no es pot controlar, perquè evidentment l'Helena ho deia, no? S'ha de parlar doncs, amb rigor des dels mitjans de comunicació i encara més des dels mitjans de comunicació públics com aquest, com Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, no? Però, clar, a les xarxes no hi ha aquesta regulació i aquí tot es torna molt més difós i hi ha vegades doncs, que molts usuaris assenyalen a persones sense tenir unes proves clares, no?
2: Sí, efectivament, i com bé comentava l'Helena, fer un true crime o fer un podcast sobre un fet criminal és molt barat. Només fa falta tenir un micròfon, fer un guió més o menys engrescador pels espectadors i començar a parlar i omplir una hora de contingut que és consumit de forma massiva per les persones. Efectivament, així com a les televisions públiques o privades o les plataformes a l'ús com Netflix o HBO és molt més fàcil el control i la fiscalització d'aquest tipus de programes, no? El problema de les xarxes socials és que ho exploten absolutament tot. És a dir, el control es torna molt més difús, és molt més difícil anar al responsable d'aquest true crime. Això no vol dir que existeixin, i existeixen, evidentment, mecanismes legals per intentar respondre a aquelles extralimitacions. Si en un podcast s'assenyala algú sense tenir proves, aquest algú pot legítimament presentar una demanda o directament una querella per un delicte de calúmnies. De la mateixa manera que si en un podcast es comencen a parlar o explicar coses de detall del cas, no?, que podrien vulnerar la intimitat o la privacitat de la víctima, aquesta víctima també pot demandar. Quin és el problema? El problema no és tant, jo crec, legal com d'alcance al tipus d'espectador, d'acord? I de difusió i de què mena d'esdeveniments.
1: Oriol Martínez, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, expert en dret penal, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
1: I Helena Neina, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, experta també en indústria audiovisual. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Molt interessant aquesta xerrada sobre els límits del true crime, que com dèiem, aquest nou curs online de true crime de criminologia, entre la criminologia i la ficció de la UOC, també ho tracta amb tot això que començarà aquest proper octubre. Arribem al butlletí informatiu de les 10 i ho fem amb Olivia Rodrigo. No marxeu, que ara tornem.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. En marxa a hores d'ara la reunió de coordinació encapçalada pel president del govern, Pedro Sánchez, i 5 ministres de l'executiu per actualitzar la situació a Ceuta, on centenars de migrants continuen deambulant pels carrers de la ciutat autònoma. Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. Els centres habilitats per acollir-los continuen col·lapsats. Preocupa especialment la situació dels menors migrants, més de 1.100, segons el govern saudí, i prop de la meitat identificats. Les associacions recorden que molts d'ells continuen en por i molta incertesa, ho ha explicat Elvira Pérez, presidenta de l'associació Sur Acoge, a les mañanas de Radio Nacional.
3: Ellos van con miedo, están en un país, que en un idioma que no conocen, ¿sabes? Entonces, bueno, lógicamente los que nos hemos encontrado heridos, si hablas con ellos, lo puedes llevar al hospital.
2: En paral·lel, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, prossegueix avui la seva visita a Ceuta, enfocada en la situació dels menors no acompanyats que han de ser traslladats i acollits per les comunitats autònomes. Rego vol que es garanteixi l'ajuda humanitària. Per cert, el govern espanyol registrarà aquest matí la sol·licitud de compareixença extraordinària al Congrés de 4 ministres. Són el de la Presidència, Interior, Exteriors i la de Defensa, a les seves respectives comissions per informar de la gestió de la crisi.
1: Gràcies, Àlex. També els expliquem que el mercat immobiliari frena la seva caiguda i recupera al juny xifres positives. Ens ho explica el Climent Sabater.
4: La compravenda d'habitatges puja un 1,6% al juny fins a fregar les 60.000 transaccions al conjunt d'Espanya i trenca així amb 5 mesos consecutius a la baixa, segons les dades que acabem de conèixer de l'Institut Nacional d'Estadística. Amb tot, en l'acumulat de l'any, al primer semestre, les operacions de compravenda retrocedeixen un 2,6%. En el cas de Catalunya, el mercat es manté estable, amb un augment tímid d'una dècima en comparació amb l'any passat, però més de 9.400 operacions, la xifra més alta en aquest mes des de 2007. Contràriament al que passa al conjunt de l'Estat, el mercat immobiliari creix a Catalunya el primer semestre.
1: La Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada d'aquest divendres, quan diversos testimonis han alertat la policia barcelonina d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla del Raval. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien presenciat l'enfrontament. Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. I augmenta la població d'ossos al Pirineu i els ramaders pronostiquen, preocupats, que això pot comportar més atacs als ramats de bestiar. Pepa Santgenís.
5: La població d'ossos continua creixent al Pirineu i aquest any ja han registrat el naixement de 15 nous cadells. És l'any que més n'han nascut i el set se situa ara al voltant dels 20 plantígrads entre el Pirineu català i francès. Els ramaders expressen un cop més la seva preocupació i pronostiquen que, com que és un any de sequera, aquest augment de la població d'ossos comportarà més atacs als ramats de bestiar. Joan Guitart és el responsable de les comarques de muntanya de la Unió de Pagesos.
6: Això no és Cantàbria, que també n'hi ha d'ossos allà. Aquí, els ossos, en un any com aquest, amb sequera, ni gerds, ni vaines, ni tot el que és vegetal, no hi és al bosc. Que els animals tenen que menjar, I per menjar fotran el que s'hagin de fotre, Una vaca, un vedell, una ega, el que estan fent.
5: Des de la Unió de Pagesos reiteren les seves crítiques a l'administració perquè diuen els deixa de banda i no té en compte com el canvi climàtic afecta els hàbits dels ossos, com ara la hibernació i els danys que això provoca a la ramaderia.
1: Gràcies. I avui, 7 d'agost, és una data difícil d'oblidar a Osca. Es compleixen 30 anys de la tragèdia del càmping de Viesques. Una riuada va arrasar en pocs minuts al càmping de la Virgen de les Nieves, on hi havia allotjades unes 600 persones i en van morir 87. 27 d'elles eren menors. Altres 187 persones van resultar ferides. El Sergio Murillo és una d'aquestes víctimes. Tenia 16 anys i aquell dia va perdre els seus pares i germans. Avui, a Radio Nacional, ha parlat del que va passar.
7: Aquelles hores les tengo grabadas a fuego y cuando vienen estos días los recuerdos evidentemente te afloran, te vuelven. Y aunque a lo largo de los 30 años he aprendido a convivir con ellos y a seguir mi vida adelante, no significa que los haya olvidado, significa que he aprendido a tolerarlos, a sobrellevarlos.
1: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies del portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
0: Ràdio 4.

0: Ràdio 4.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

també amb tu, que ens estàs escoltant, i a la redacció amb la Carla Villegas, a la producció la Sílvia García del Pozo, que avui agafa vacances, la Sílvia, molt merescudes també, i la Célia Pérez, i a les vies de sol, a Laia Casanova i el Pau Robert. Les 10 i gairebé 6 minuts. Anem a parlar de cultura, anem a parlar de música. Encarem aquesta tercera hora del programa amb una cantant que amb només uns anys de trajectòria s'ha convertit en una de les artistes emergents amb més projecció del pop català. Parlem de la Lau Gibert, que és cantant, compositora, ballarina i aposta per un estil que combina el pop urbà, coreografies i una posada en escena cuidada. Després de donar-se a conèixer per Eufòria, continua construint ara una carrera amb cançons que connecten amb el públic més jove i també de totes les edats. Ara ha publicat Amulet.

0: Amulet sona així, un tema produït per Scott i DK i que vol convertir-se en una de les bandes sonores d'aquest estiu. Una cançó que parla de l'amistat, dels estius, el poble, de les nits infinites, d'aquells records que encara que passi el temps sempre tornen. De tot això parla aquesta cançó i molts dels temes també que ha publicat l'Augibert. Avui la tenim aquí a l'estudi amb nosaltres. Laura, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí estem. Molt
0: ara m'ho deies que acabes de tornar a Ibiza fa res.
1: Sí. Estic tot l'estiu a Ibiza fins al setembre i vaig venint dies puntuals i aquest és un d'ells.
0: Has publicat fa molt poquet Amulet, a finals sí. de juny, aquesta cançó que parla d'aquest amor que a vegades queda una mica en un segon pla, no? Que és el dels amics, bàsicament.
1: Exacte.
0: Per què tenies clar que havies de parlar d'això? Se'n parla poc a vegades a les cançons.
1: És que crec que és un amor tan important, o sigui, es parla tant de l'amor romàntic amb una parella i ens oblidem tant, realment, de com et pot salvar un amor d'amistat. O sigui, jo no sé què seria de mi sense les meves amigues i doncs amb els anys cada cop me n'adono més i les prioritzo molt perquè em donen tanta felicitat i aquest tema especialment va per la meva millor amiga, per l'Anna, que realment és l'única persona que, en el fons, bueno, d'amistats, no? A part de família i tal, que ha estat sempre al meu costat i que em coneix a la perfecció. Llavors, estava a l'estudi, no sé per què, vam començar a parlar d'ella amb l'Scott i el Guillem i vaig dir, és que li he de dedicar una cançó.
0: És ella, aquest amulet.
1: Sí, exacte, és el meu amulet.
0: Aquesta cançó que hi ha molta llum, també una mica de nostàlgia, perquè l'estiu també acaba demostrant això, no? Una mica de nostàlgia de voler tornar allà, no?
1: Exacte, clar, a part d'estar dedicada a l'Anna, va dedicada al meu poble, que és Lloret de Mar, que, clar, les dues som de Lloret, hem anat a l'institut juntes, tot juntes, i és com que ara estic a Barcelona, quasi no tinc temps d'anar a Lloret, i ho recordo també d'una forma molt nostàlgica, no només per Lloret, sinó per la nostra amistat, quan estàvem les dues vivint al nostre poble.
0: Musicalment també és una evolució del que havíem escoltat fins ara, potser, amb l'Scotty. Què és el que has volgut més explorar amb aquesta producció?
1: Doncs al final volia alguna cosa que pogués transmetre realment com jo em sento, saps? Perquè hi ha vegades que les cançons són xules, tenen ritme, tenen bona lletra, però a vegades no acaba de transmetre el que jo volia i amb aquesta vaig dir, vull que sigui especial per tothom quan l'escoltin i que d'alguna manera puguin notar que és especial per mi. No sé si m'explico.
0: Sí. Sí, sí, perfectament. També dius que vols fer música en català, però aquest pop en català, no? Ara que la música en català viu un dels seus millors moments, possiblement, creus que li falta aquest punt de pop i també de vocació una mica internacional, de voler sortir

0: sortir d'aquí?
1: Mira, jo sincerament, jo faig música perquè a mi em fa feliç i la faig en català perquè és la meva llengua. Llavors, jo sempre intento fluir, saps? No penso en ni sortir ni un toc tal, no. La música sempre, jo crec que s'ha de fer des del cor i des del que tu et surt fer i sense pensar en si vols anar més lluny o si vols cantar en un altre idioma. Jo crec que sempre faig com el que em surt de dins, la veritat.
0: I des de dins i des del cor surten coses com aquesta.

0: presentar Eufòria quan eres molt, molt, molt jove.
1: Sí.
0: 18 anys?
1: 16.
0: 16? No sé per què pensava 18. 16,
1: no, no.
0: 16 anys.
1: Sí, sí,
0: clar.
1: Sí, sí.
0: I no sé si després d'Eufòria, clar, tan jove, amb aquesta projecció, arribes a un programa i et dona la sensació que has de demostrar que pots anar més enllà del que ha vist la gent allà?
1: Més que demostrar, perquè realment crec que vam demostrar més en el programa potser que després, perquè el programa has de fer mil coses realment fora de la teva zona de confort.
0: I després pot ser tu, no?
1: Sí. Jo crec que era més la pressió de... Has de continuar...
0: Mantenir-se, no?
1: Sí, sí, has de treure 40.000 temes, has de... que no s'oblidin de tu. Saps? Com una pressió de sobte que teníem tots de que no s'oblidés ningú de nosaltres, que realment t'apartaven, no?, de la teva vocació, en plan, de voler ser artista perquè t'agrada o de voler ser artista perquè ho has de ser.
0: Recordem, molta gent recorda, no?, aquella versió que vas fer de la cançó de la Roser, de Foc, a Eufòria. Mira, riu. Clar, perquè suposo que vist en perspectiva, allò et queda lluny, on ho veus i dius, ostres, aquesta no era jo, la que soc, jo soc la cantant, l'artista en la que m'estic convertint ara, no?
1: Mira, jo realment, a Eufòria, per mi, jo era la Laura, però sí que és veritat que segueixes com un personatge, i més quan t'estan fent... T'estan posant la cançó i t'estan posant una coreo, que no et pots representar o no. Per tant, a partir d'aquest punt, doncs, ja comences a no ser tu mateixa i posar-te en un personatge. Que està bé, vull dir, al final és del que es tracta el programa i de demostrar que pot ser polifacètica. Però mirant en perspectiva no em molesta perquè penso... Vaig donar-ho tot de mi mateixa i l'actuació està realment molt bé, però sí que allà tenia 16 anys i ara en tinc 21. I crec que són uns anys molt importants a la vida, perquè potser quan tens 40, de 40 a 45 no es nota, però de 16 a 21
0: home, i tant.
1: Es nota bastant el canvi, sí.
0: Totalment. I a més de cantar, també ets ballarina i cuides molt la part visual del directe, no? Quan comences una cançó, t'imagines ja com pot quedar això en un directe?
1: Sí, això ho faig molt. Això ho faig molt. M'agrada molt fer cançons tristes, perquè és el que més em surt, realment, perquè és quan em desfogo, però quan faig cançons més animades, més pop, m'ho imagino tant, sempre, sempre.
0: I com ho fas? O sigui, després t'ho imagines, però quan es tradueix en el directe, perquè, com dèiem, és ballarina i al final, doncs, totes les cantants, artistes que sou ballarines, això es porta a dins, no? Ho veiem amb Lola Índigo, també en català amb la Hippia, que va venir també aquí al Xavi Fornia fa uns mesos, i ens ho deia, no?, que ella, doncs, al final es tradueix, el que sent el seu cos ho tradueix en el directe, no? Tu com ho vius, el tema de la coreografia?
1: A mi m'encanta, perquè a part l'Andrés, que em fa coreografies, és espectacular, crec que em sap... O sigui, és molt important escollir gent que et sàpiga llegir bé i que vulgui fer-te la coreografia a tu. Perquè, per exemple, és això, l'Andrés a mi em sap llegir, sap perfectament el que vull transmetre amb cada cançó. A part tinc la Marta, l'Ari i la Berta, que són les meves ballarines, que són espectaculars, que també saben transmetre exactament el que jo vull amb cada cançó.

0: cançó i és gent que m'escolta. Per tant, estic molt còmode a l'escenari sempre.
1: Aquest estiu, ara ho dèiem, estàs pujant escenaris importants, ara estàs sí. a Eivissa, aquesta nit tens un concert a Roses, em deies, sí. com ho estàs vivint?
0: Es sent bastant intens, sincerament, perquè és com que tots els dies lliures que tinc, jo agafo un vol i vinc aquí. Les últimes tres setmanes han estat així. Un, perquè tenia un concert a Vidreres. La setmana passada vaig tenir un concert amb els 40 i aquesta vaig als, estic avui al Village dels Sons de Sons del Món de Roses. I és com que és això, cada dia lliure que tinc a Eivissa, vinc cap aquí, faig un concert, torno i torno a treballar allà. Llavors està sent molt intens, però al final és que només puc estar agraïda.
1: I no és fàcil tot això, no? Estàs sent molt intens, ho deies, perquè doncs, dedicar-se al món de la música no és gens fàcil, és molt complicat, tothom ho diu, i al final doncs, ara la teva intenció és fer un disc, però sí. És molt difícil. I per tant, doncs, estàs treballant justament per poder dur a terme aquest
0: Exacte.
1: Disc. Clar, això com es viu, també?
0: Bueno, a la vida s'ha de currar, vull dir, és això. Llavors, si jo vull fer un disc, doncs he de currar per poder-me pagar el disc. I no sé, és que jo ho veig d'una forma que és, si vols això, doncs fes tot el que estigui a les teves mans per aconseguir-ho. Al final està en les meves mans aconseguir el que jo vull.
1: Però que ho dius molt clar i ho tens molt clar. Vull dir que molta gent diria, escolta, doncs no, mira, jo em vull dedicar només a la música, tal. Sí, però s'ha de treballar també per poder
0: Exacte.
1: Fer això, no? I tu tens claríssim que t'és igual que no et cauen els anells per dir,
0: no,
1: doncs
0: mai.
1: Jo he de treballar i després em vull fer el disc i vull dedicar-me, que és el que a mi m'agrada, no?
0: Sí, i jo crec que és el més important, deixar de banda l'ego, perquè... Per què no hauries de treballar volent fer música si encara no ets un artista, entre cometes, consolidat? Mm. La música sempre t'acompanyarà, ningú et traurà el talent ni res. O sigui, jo crec que és molt important deixar de banda l'ego i entendre que s'ha de currar, igualment, mentre no siguis artista.
1: Però molts artistes això no ho entenen.
0: No, passa bastant. Que
1: clar,
0: no
1: és un món que hi ha molts egos, també, no? I això suposo que també t'hi has trobat, o gent que et vol donar consells, o que et diuen, no, vés cap aquí, vés cap allà, i que ara, en perspectiva, abans eres molt jove, ho veus diferent, també.
0: Exacte. O sigui, al final, ningú més que tu sap com has de fer les coses. Vull dir, crec que tothom té una intuïció i sap el que ha de fer, el que no ha de fer, i jo, la meva intuïció em diu que jo he de treballar, pagar-me jo un disc, el disc que surti com, exactament com jo vulgui i de la manera en la que ho vull fer, i jo ets molt a la meva, la veritat.
1: Per quan el tens pensat, aquest disc?
0: Doncs mira, en teoria el volia treure al novembre, però treballant a Eivissa, torno al setembre, octubre, posa-li. Tenim altres plans de treure algunes cançons. Ja està, l'any que ve. La idea és el febrer.
1: Tampoc et vols posar pressió, no?
0: No, exacte, perquè mai havia tret un disc, només he tret un EP, i per mi és una cosa molt important, i no vull treure alguna cosa del que no estic 100% segura. Això ho tinc claríssim. És el més clar que tinc.
1: Has tret un EP, però has tret moltes cançons, també.
0: Sí.
1: Clar, vas fent molts temes, que entenc que alguns estaran inclosos en el disc, també.
0: Exacte. Bueno, de moment, un està inclòs al disc. Que és Amulet, probablement. Tampoc, després potser jo, que és que sóc molt canviant. Precisament perquè vull fer sempre com... Jo vull estar molt segura, saps? I potser al febrer no penso el mateix. Però sí, sempre he anat traient molts temes, però crec que és hora de com fer un canvi i dir, vale, nova era, aquesta sóc jo, i disc.
1: Ara ho dèiem, connectes molt amb el públic jove, també de totes les generacions, però és una música molt... Deies que parles de coses tristes, però al final les melodies són més animades, la majoria,
0: sí.
1: no? Per ballar, per sortir de festa... què és el que et diu la gent que t'escolta? Com ho reben quan treus un tema nou?
0: Mira, justament, en Joan d'Eufòria, l'altre dia va enviar un àudio que li vaig dir...
1: En Joan Liaño.
0: En Joan Liaño. Em diu que Amulet ha sigut la seva cançó de l'estiu... que li ha encantat, que connecta molt, que l'està ajudant en un procés en el que està estant. I jo li vaig dir, mare de Déu, Joan, crec que és el més bonic que m'han dit mai sobre la meva música, perquè és el que busco exactament transmetre. I jo sóc molt fan de les cançons com animades, però que són tristes. O sigui, ballar plorant, m'encanta, perquè sóc una dramàtica, però molt intensa també. I això m'agrada també, doncs, per exemple, amb Cor trencat, doncs, transmetre això, saps? Estic trista però estic ballant i no sé, que la gent pugui desconnectar també.
1: El que, per cert, ara parlaves del Joan, però que bonic que et diguin coses així, companys també de professió, companys
0: sí,
1: que també es creix,

0: xarxa, no?
1: Sí, sí, nosaltres... O sigui, jo, per sort, tinc molts amics a la indústria que ens estimem molt i que ens diem... Ens alegrem molt els uns pels altres. Això és el que busco jo, si és que he de tenir amics
2: a la indústria. Però a vegades no és fàcil.
1: No.
2: Perquè també, ho parlàvem abans, hi ha molts egos, no?
1: Però amb aquesta gent realment és com... M'és igual, perquè jo no miro el camí de ningú, jo miro el meu, perquè tothom té un camí diferent i crec realment que si a algú li passen coses bones és perquè s'ho mereix, perquè ho ha de viure aquella persona, el que hagi de viure jo ja ho viuré jo.
2: Parlaves de Cor Trencat, que justament és aquesta cançó. Sí.

0: això és un tema after Stereo Hearts. I per què la decideixes traduir al català o fer-la teva?
1: Mira, és que tot va començar amb el meu productor, el Rod. Estàvem a l'estudi i li vaig dir, buah, m'agradaria fer algo com On The Floor, no? Estava jo superenjitxada i de sobte, quan estàvem composant i tal, li vaig dir, buah, aquí entraria molt Stereo Love. Bueno, ens vam enjitxar, ho vam fer, i amb la discogràfica en la que estava anteriorment, portava els drets d'Stereo Love aquí.
0: Wow.
1: I ens van passar els stems d'Stereo Love originals. Llavors, l'acordió és el real d'Stereo Love, però canviat de to.

0: per ballar 100%, eh?
1: 100%, però ballar plorant.
0: Parlem de les xarxes socials perquè, clar, són imprescindibles pels artistes d'avui en dia, a més per arribar a un públic jove. Aquesta exposició constant, com la vius? Et pesa a vegades una mica?
2: Sí. O sigui, viure constantment de la validació... O sigui, depens de la validació de la gent, que és una cosa molt, molt difícil de gestionar al final, saps? Les xarxes socials en general hi han fet suficient mal... que són molt necessàries i són molt bones en alguns sentits, però en altres han fet molt de mal. Llavors, estar realment esperant validació constant, perquè és així, depenem dels likes, depenem de les visualitzacions, depenem de les reproduccions, és tot números. Llavors, si baixes una mica, ja et fa estar malament, et fa estar neguitós. Jo, per exemple, estava a Eufòria i tenia molts més likes i molts més seguidors que ara, però és que al final és normal. Jo he deixat de seguir a la gent de la sèrie que vaig veure el 2017 i dic, ara per què et segueixo? Però en el moment estava jo... Si al final la vida és una muntanya russa, igual que puges, doncs la baixada serà equivalent a la pujada.
0: Però això s'ha d'acceptar.
2: Exacte.
0: No és fàcil, perquè, clar, el que deies, no?, que quan estaves a Eufòria tenies més seguidors, tenies més gent, i doncs al final s'ha quedat la gent que li agrada la teva música.
2: Exacte, que és et confon, perquè és una utopia, per així dir-ho, saps? No és real el que va passar a Eufòria. Allà era el boom, tothom et segueix, però després et quedes amb la gent real. Llavors tu et penses que estàs baixant, però realment no. És que el que va pujar era... com fals, saps? Vivíem en una realitat paral·lela.
0: Allà va omplir un Sant Jordi.
2: Exacte.
0: Per exemple, o més d'un, fins i tot.
2: Dos
0: Sant Jordis. I clar, és una cosa que omplir-ho al principi, que potser algun de vosaltres ho acabarà fent, però és molt difícil, no?
2: Exacte, vull dir, o sigui, allò ja era un regal immens. Era... És el que et dic, és que estàvem en una realitat paral·lela, d'una manera, o sigui, que és supermaco el que vam viure. Però també és important aterrar i relativitzar bastant.
0: Aterrar amb els seguidors, però també amb les crítiques. Perquè, clar, si tens aquesta exposició constant, i suposo que t'hauràs trobat, o la teva família s'haurà trobat comentaris a les xarxes d'una nena que en aquell moment tenia 16 anys i que li deien, escolta, aquesta nena canta fatal, no m'agrada gens, no balla bé. Ostres, això, vull dir, jo crec que la gent, estaràs d'acord amb mi, crec, no és conscient de que hi ha una nena de 16 anys allà darrere i una família que està llegint això o que pot llegir això i que tu ets des del sofà de casa que estàs escrivint un tuit i que te n'oblidaràs els 15 segons, però aquella persona no, això t'afecta molt.
2: Sí.
0: Quan estàs en procés de construcció.
2: Sí, totalment. La gent al final no és conscient de que, sobretot a Eufòria, t'estan posant una cançó que tu no has escollit, t'estan posant un ball que tu no has escollit i que, a veure, també pots tenir un mal dia, vull dir, és que ningú sap el que està passant realment a la teva vida, o si t'has discutit amb algú abans de sortir a fer l'actuació, o si no estàs còmode amb el maquillatge, és que hi ha
1: qualsevol cosa,
2: tants factors que la gent no és conscient perquè només està mirant un programa, però per altra banda també ho entenc, jo estic a la tele sabent el que pot passar, jo estic allà, o sigui, escullo estar allà sabent el que pot passar i sabent que m'estic convertint en un personatge públic i la gent pot opinar lliurement, però perquè jo també els estic donant l'oportunitat, per si dir-ho, per opinar, llavors també ho entenc.
0: Tornaries a presentar-te a Eufòria?
2: Home, després d'haver-hi estat?
0: Sí.
2: No, a part de que no es pot, crec que ja n'he tingut prou de programes i de tot, és com que... aquesta exposició de sobte i de sobte que puja tant i baixa tant... Necessito
0: veient
2: jo, calma.
0: Veient el que t'ha passat, ara, si tornessis als 16 anys, hi tornaries a anar?
2: No, això sí.
0: Sí o sí?
2: Sí, clar. Sí, perquè a part va ser una de les millors experiències de la meva vida. Això no et dic que no.
0: Laura, Lau Gibert, moltes gràcies per acompanyar-nos. Et veiem a Roses aquesta nit i
2: exacte.
0: Propers concerts...
2: Ja està, perquè ja és com el 6.
0: M'hauria de tornar a Eivissa.
2: De moment, en teoria, ja està. Aquest és l'últim, a les 7:45, a Sons del Món, al Village, a Roses. Ja està.
0: I et seguim a les xarxes, perquè per allà aniràs publicant nous temes, quan surti el disc, tot, estarem pendents. Laura, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Acabem amb Amulet, que és aquesta última cançó que acaba de publicar la Lau Gibert i que segurament jo crec que sona i sonarà molt durant aquest estiu.

0: Dos quarts d'onze del matí, encarem aquesta tercera hora del matí de Ràdio 4 fins a arribar al butlletí informatiu amb la Maria Forga, la nostra professora de cinema. Durant tot aquest estiu ens està recuperant alguns dels clàssics del cinema que no ens podem perdre. Ho vam fer amb Taxi Driver, ho vam fer amb una giornata particular i aquesta setmana és el torn de Celebración de Thomas Vinterberg. Maria, bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: Com
1: bon
0: estàs?
1: Dia. Molt bé, molt bé. I molt contenta de recomanar-vos aquesta pel·lícula, perquè, bueno, recuperem clàssics, però us recomano clàssics que potser són els més típics o coneguts. Taxi Driver sí, però aquesta potser no és coneguda del públic, però és una pel·lícula que val tant la pena. Celebració, o Festen, que es diu en danès, que sembla català, no? Una mica, sí. És més aproximat a la paraula en català. Sí, sí. Jo sempre me'n recordo d'aquesta en versió original, Festen. És una pel·lícula meravellosa. És una pel·lícula del director Thomas Vinterberg. És del 98, perquè us vull recuperar clàssics, o sigui, pel·lícules del segle passat que s'han convertit en clàssics, però no són de les més antigues, no? Perquè sigui com més fàcil de veure-les. Aquesta és del 98 i el seu director, el Thomas Vinterberg, està considerat un dels grans autors del cinema europeu, i un dels recuperadors en els anys 90 del cinema europeu. Llavors, aquesta pel·lícula tracta de la història d'un sopar familiar, d'una família molt benestant, que s'ajunten tots els amics i familiars d'una tota una saga per celebrar justament l'aniversari del pater família, no? I aleshores, aquesta gran celebració, que és tota la pel·lícula és el desenvolupament d'aquesta celebració que dura diversos dies, va revelant un passat d'abusos. D'abusos sexuals. Llavors, què ens trobem? A veure, el Thomas Vinterberg sempre tracta en les seves pel·lícules de conflictes humans, de la família, de la fragilitat de les relacions, i en concret en aquesta pel·lícula parla molt del silenci davant dels abusos, de la hipocresia de les famílies benestants, hi ha una gran crítica, no?, social, i també per la dificultat, tracta molt la dificultat de dir la veritat quan tothom prefereix mantenir les aparences, no?, diguéssim. Però ho feu d'una manera fantàstica, molt subtil i molt feridora, inclús. Però de veritat que val molt la pena. Ell sempre parla de personatges conflictes i vulnerables, diria jo, la qual cosa ho fa molt interessant. Però sobretot també el que fa molt interessant, i no podem passar-ho per alt o no parlar-ne en aquesta pel·lícula, és del famós Dogma 95. Que el dogma d'un... El Thomas Vinterberg, juntament amb el director Lars von Trier, que segur que us sona molt perquè és el de Rompiendo las Olas i altres pel·lícules que són més conegudes inclús que les de... que celebració, són els fundadors del Dogma 95, que va ser com un manifest que es va crear des d'allà, des del cinema danès, però que es va llançar per tota Europa, que el que feia era reivindicar un cinema sense artificis. Val? Era molt revolucionari, i llavors el que feien era càmera en mà, val? I això ho notareu molt en aquesta pel·lícula. Llum natural, és a dir, no posaven focus, no posaven il·luminació artificial. La llum, la que hi havia en el moment, les lamparetes si estem en un interior o llum d'exterior. El so directe, val? Res de doblatges ni efectes especials, ni un. Ni tan sols afegien música. La música que apareix sempre era música de l'ambient, és a dir, si algú toca un instrument o posa una ràdio o posa un tocadiscos, no? Interpretacions superespontànies, supernaturals, inclús va arribar a fer-se el tema aquest de posar que els actors no sapiguessin, ni les actrius, què és el que passaria, no? O els hi explicaven la situació i anaven fent. Això ja en plan molt extrem. I l'objectiu de tota aquesta simplicitat era, d'una banda, fer un cinema més econòmic i que tothom pogués tenir més accés, no?, a fer cinema, i també

reivindicar que l'espectador es concentrés més en els personatges i en el conflicte dramàtic i no tant en tots els efectes. Llavors, això en principi va ser molt radical i després es va anar obrint, però va ser molt inspirador i va deixar una impremta important en tot el cinema europeu i en el cinema independent. Val? Llavors, un cop van tirar endavant aquest manifest, el Thomas Vinterberg va fer, seguint això, més o menys, perquè d'una forma molt radical és difícil seguir-ho, va fer aquesta pel·lícula, Celebració. Mm-hmm. Llavors, val molt la pena estar atents, no?, quan mirem aquesta pel·lícula, a veure tot això, a fixar-te en tot això, no? I llavors, sí que hi ha moments que aquest moviment de la càmera en mà o la foscor et poden, no sé, molestar una mica. Però és una pel·lícula que li heu de donar una oportunitat, perquè et vas endinsant, et vas endinsant, et va ficant com a poc a poc, a poc a poc, i quan hi ets a dintre ja no pots sortir. I tots aquests

0: qualitats, però potser no en aquell moment, no? Inclús és un cinema que a nivell d'imatge és com molt granulós i es nota bastant. Però clar, abarateix molt el fet de fer cinema, que va ser molt elitista. Fer cinema és molt elitista, perquè val molts diners, no? Llavors, ells el que reivindicaven és valorar més l'artista i que tingués més accés a poder fer-ho, no? No només la gent que tenia uns grans estudis al darrere. Vull dir que el missatge era bastant trencador i molt interessant i va tenir una gran influència. Ara, és veritat que tant un com l'altre, tant el Lars von Trier com el Thomas Vinterberg van fer una, més o menys una pel·lícula que s'estrenés així amb cinemes i a nivell mundial, seguint el dogma, i després ja es van obrir o es van sumar ja un cinema, en cas del Thomas Vinterberg, més convencional o més comercial. El Lars von Trier va seguir sent un provocador i va seguir una línia més, més provocativa, més trencadora, més experimental. Però pensa que el Thomas Vinterberg és l'autor o és el director de dues pel·lícules que després han sigut super reconegudes, que són La caza, del 2012, i Otra ronda, del 2020, que aquestes sí que el gran públic les coneix, perquè La otra ronda va guanyar el premi a la millor pel·lícula, l'Òscar a la millor pel·lícula internacional, vull dir que ja estava molt dintre del circuit més comercial, tot i que ell sempre, en totes les pel·lícules ha seguit, en aquestes dues almenys, La caza i Otra ronda, que són els seus grans èxits posteriors, ha seguit tractant temes com això, la fragilitat dels vincles humans, la culpa, la vergonya, molt la pressió del grup sobre els individus, no? I també molt les comunitats, les relacions entre les persones, no? I sempre tria llocs com la família, un grup d'amics, una escola, un poble petit, no? Temes d'aquests. És molt interessant com tractar les relacions humanes i també com dirigeix els actors i a les actrius.
1: Perquè hi ha moments que semblen, ara ho deies, fins i tot improvisats, no? És fruit també d'aquest Dogma 95 de dir doncs el que passaria en l'escena pocs minuts abans de començar-la a rodar en els actors, no?
0: Ah, exactament. Sí. La sensació que dona és completament d'improvisació. Però que no és cert després, no és que estigui improvisat, però sí que hi ha trossos o diàlegs que ho són. I això, per això aquesta pel·lícula és tan especial, perquè et fica dins d'un sopar o d'una celebració, no un sopar, perquè n'hi ha diversos, són diversos dies, i et fica dins de la incomoditat que es genera, no? I realment la vius amb molta intensitat. Quan acabes aquesta pel·lícula no estàs igual que al principi, eh? Et deixa un regust i et deixa molt impactat. Jo la recordo com de les pel·lícules que m'han copsat molt. I l'actor principal, l'actor en aquest cas, és meravellós.
1: També per aquesta evolució dels personatges, no, Maria? Perquè van evolucionar al llarg de la pel·lícula. Realment el que parla poder menys és en aquest cas el pare, no? Però que és el protagonista d'allò que s'està explicant i són personatges complexos.
0: Sí, a més, aquesta pel·lícula, és curiós que una mica l'èxit de la pel·lícula, a veure, hi ha un actor que destaca, que és el protagonista, diguéssim, el Christian Kingenflenskansen, és impossible pronunciar el repartiment, no us el diré avui perquè són tots danesos, però, home, fa una interpretació d'una contenció i d'un dramatisme que és espectacular. Però és una pel·lícula coral, d'acord? És a dir, part de l'èxit de la pel·lícula és la interpretació de tots plegats, perquè és una família. Allà hi ha molta gent, però és tota la família que té un rol important en algun moment. Llavors, és una pel·lícula absolutament coral. I et presenta els personatges d'una família on tots ens hi podem reconèixer, tots. Els presenta, són perfectes, vull dir, el típic germà que desentona o que sempre es passa de rosca, però sempre amb aquesta dualitat, no? De com hi ha vegades que la gent fa mal sense voler, i no estic parlant del pare, en aquest cas, i com la gent es suma a que hi hagi pau, a que no hi hagi conflictes, però els conflictes hi són. És molt interessant.
1: Totalment, els conflictes...
0: És una pel·lícula fantàstica.
1: I són, ara ho deies, perquè parla de coses doncs, molt potents, com comentaves abans, els abusos dins l'àmbit familiar, la complicació també de trencar el silenci,

0: sí, en una família, protegir també aquesta imatge del que diguin, del que pensin, no? I això, si són temes controvertits, doncs el 98 encara ho eren més.
1: Doncs molt més. Va ser una pel·lícula, de més a més, molt valenta. Ho era a nivell formal, per seguir el dogma, però també a nivell temàtic. Era una pel·lícula molt valenta. Parla dels abusos i parla del suïcidi. I parla de com la societat tendeix a ocultar per no trencar la pau, per no trencar les convencions, no? I bueno, ja ho veureu, no vull desvetllar gaire, però el que arriba a fer la societat per tapar, no? És impressionant. El que passa que el que veiem allà, no cal parlar d'abusos, és a dir, ho hem vist en moltes altres situacions. Poso, per exemple, quan despatxen un company de feina, no? Aquell silenci que es pot generar, no? Perquè ningú més es vol, no sé, mullar o no es vol arriscar. Aquest tipus de situacions que tots hem viscut, no? No cal que siguin tan dramàtiques com uns abusos, però estan molt ben analitzades i reflectides.
0: Una pel·lícula que ja va guanyar el premi del jurat del Festival de Cannes del 98, que això va ser una mica el boom, no?, d'aquesta pel·lícula.
1: Exacte, i és una pel·lícula que a més va suposar pel seu director, pel Thomas Vinterberg, la seva consolidació com a cineasta i el seu absolut llançament, no? També va estar nominada al Premi César a la millor pel·lícula estrangera i als Golden Globe Awards com a millor pel·lícula en llengua no anglesa, eh? Vull dir, no va anar als Oscars perquè no era una pel·lícula, diguéssim, comercial, val? No concorda amb els valors dels Oscars en aquest sentit, però va tenir nominacions i aquest premi tan important i es considera una de les pel·lícules fonamentals pel ressorgiment del cinema europeu, no? Del reconeixement del cinema europeu. I el seu director, en Thomas Vinterberg, ha continuat sent molt interessant. Vull dir, continua fent un cinema molt realista, però ara la fotografia és molt més treballada i una narració, diguéssim, més clàssica, però ell ha continuat tractant temes com doncs això, els vincles humans, la seva fragilitat, no? La pressió del grup sobre l'individu, la caça, si no l'heu vist, recupereu-la, la teniu a Prime Video. És impressionant, és un mestre de poble que es veu acusat també d'uns abusos sobre una nena, no? I com reacciona els amics i tota la societat del poble petit on viu. A més, és acusat falsament, això se sap des del principi. I altra ronda del 2020, que sí que segur que la coneixeu, està a Netflix, per cert, i aquesta sí que va guanyar l'Oscar a la millor pel·li estrangera i també parteix d'una situació amb un institut, amb un professor amb crisi, no? I com comencen a veure el tema de l'alcohol tracta, que és un tema que el Thomas Vinterberg sempre havia volgut tractar. Sempre toca temes molt, molt delicats, molt difícils, i ho fa molt bé, molt bé.
0: Justament que la pel·lícula es va rodar, per afegir-li encara més realisme, en un hotel real, ara acabo de llegir, no? Que això encara reforça més aquest realisme.
1: És que ha de ser així, perquè si segueixes el dogma, si és un hotel, ha de ser un hotel. La roba... Fixeu-vos en tots els detalls, que és molt interessant. La roba dels personatges, si segueixes el dogma, és la roba que porten de casa. Val? La il·luminació, i això es nota molt... la lampareta que tens allà encesa, la música, pues, com que és una festa, toquen, no? I canten, pues això és la banda sonora. És molt curiós tot això, i funciona, a celebració funciona perfectament. És més, els crítics van considerar que en vez de ser una limitació, això de seguir el dogma, que en aquesta pel·lícula venia a demostrar que això reforça molt el dramatisme, no? I la identificació del públic. És que et sents a dins de tot aquest conflicte. Hi ha també una mica, bastant, aquesta dualitat que hi ha, sabeu, en aquestes grans pel·lícules i sèries britàniques on hi ha els de dalt i els de baix, no? Els senyors que estan celebrant i els que estan servint i a la cuina i tot això, doncs allà també hi és, no? Estan en un hotel i hi ha tot el personal de servei. És que té molts, molts elements. Vull dir, jo sóc super entusiasta d'aquesta pel·lícula, com ja podeu veure, però és que crec que no és prou coneguda i val moltíssim la pena. Aquesta sí que la podeu trobar a Filmin.
0: T'anava a dir, on la trobem? No? T'anava a preguntar ara, on la trobem? Filmin sempre, perquè a sempre Filmin. Recupera clàssic.
1: Sí. Però també la teniu a Amazon Prime Video, val? Segons quin pla tingueu, si esteu subscrits, la teniu. I si no la teniu a Rakuten, que es pot llogar. O sigui que aquí ja no hi ha excusa, aquesta l'heu d'intentar mirar, perquè de veritat que disfrutareu molt i li heu de donar l'oportunitat, perquè diguéssim que potser comença una mica lenta perquè et va ficant, a poc et va fent entrar, però penseu que fins al final de tot no pararan de sorgir conflictes. D'acord? Així que doneu-li l'oportunitat.
0: Festen, aquesta celebració de Thomas Vinterberg, que avui ens ha recuperat i ens ha recomanat la Maria Forga. Maria, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
1: Molt bé. Fins la setmana vinent.
0: Que tornarem a recuperar un altre clàssic del cinema. Seguim aquí, al Matí de Ràdio 4, edició estiu. No marxis, això és Coldplay i es diu L'himne del cap de setmana.

Són les 10 i 50 minuts, falten 10 minuts per les 11. Vols anar al cinema aquest cap de setmana i fer-ho gratis? Doncs ara t'explico com ho has de fer. Atenció, anar gratis al cinema, eh? 900-454-455. Truca. 900-454-455 si vols aconseguir una entrada doble per anar a veure qualsevol pel·lícula que tu vulguis a qualsevol sala dels cinemes Cinesa de tot Catalunya, però has d'endevinar quina és aquesta cançó. Mm-hmm.

0: 455, si saps quina és aquesta cançó molt mítica, d'un grup valencià. Ja us dono unes pistes. Mm-hmm. Un grup de València. 900-454-455, si saps quina és aquesta cançó i vols aconseguir una entrada doble per anar a qualsevol sala del cinema Cines de Catalunya a veure la pel·lícula que tu vulguis el dia que tu vulguis. Potser no és tan fàcil com altres dies, però ja t'he donat la pista. És d'un grup valencià i que, a més, hem de posar música de tot tipus, no?
1: I tant,
0: no?
1: I tant.
0: No podem posar només clàssics.
1: També jo, són clàssics, res, als 5 segons he dit, ostres, ja sé quina és.
0: Jo quan ha començat a sonar...
1: En aquest punt,
0: exacte.
1: Sí.
0: Exacte. Quan ha començat més fort, no? No sé quin... Com que no tinc ni pam, ni idea de música, no sé quin instrument és.
1: Sí, hi ha una part que dius... És molt característica, sí, d'aquesta cançó.
0: 900-454-455, si et vols endur un parell d'entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya per veure la pel·lícula que tu vulguis. I bé, truca, perquè és gratuïta, la línia, i entres en un parell, en un sorteig per aconseguir aquest parell d'entrades, com diem. Vinga, que ens acostem al butlletí informatiu, però abans hem de repassar de tot el que es parla a les xarxes, perquè n'hem parlat abans, no només Rodri, que és gairebé el que tothom parla, però hi ha, sí, més coses a les xarxes socials.
1: Doncs sí, perquè a banda de Rodri, no?, que estem ara doncs, tots expectants a veure si es confirma que és jugador del Futbol Club Barcelona, Maria, també hi ha un altre nom que circula molt aquests dies a les xarxes, no sé si a tu t'ha sortit, que és Ariana Grande. It's such a fuck situation.
0: Què li passa a l'Ariana Grande?
1: Doncs mira, aquesta cançó que estem escoltant es diu Petal i forma part del seu últim disc i res, va debutar amb més de 62 milions de reproduccions en només 24 hores. Va ser això la setmana passada. Però bé, no s'està parlant de música en aquest cas d'ella perquè s'està parlant de la seva aparença física, perquè en aquest videoclip es veu a una Ariana Grande doncs, que els seus fans doncs, s'han preocupat perquè la veuen bastant prima. O sigui, sí que és veritat que l'Ariana sempre l'han relacionat, no?, amb aquestes crítiques de que potser doncs, sempre ha tingut un cos més prim, però crec que mai s'havia parlat tant de com està. En aquest videoclip sí que és veritat que porta uns vestits i es pot evidenciar més, no?, unes parts físiques on se li poden com notar més els ossos i bé, les xarxes doncs, estan plenes de comentaris, sobretot preocupats els fans per la salut de la cantant.
0: I més encara quan l'Ariana Grande ha anunciat que quan acabi la seva gira Eternal Sunshine Tour, que és el que està fent ara, es retirarà de la vida pública. Farà, sí, una pausa temporal el proper 1 de setembre, res, d'aquí menys d'un mes. Una decisió després d'aquests comentaris també, no?, que hi ha hagut pel seu aspecte físic. Ha d'apartar-se una mica de la vida pública.
1: Clar.
0: Quan acabi la seva gira, l'Ariana Grande.
1: Fins a quin punt totes aquestes crítiques, les xarxes socials condicionen a la vida de les celebritats, no?, que pensem que ho tenen tot, que són molt feliços, però potser a l'Ariana doncs, tot això li està afectant, i molt, també és normal estar sotmesa en un escrutini públic constant, sobretot per la teva aparença.
0: I a més ha sigut el representant de l'Ariana,
1: sí,
0: Grande, ha confirmat que s'allunyarà del focus, ella no ha dit res, ha dit que s'ha de prendre aquest merescut descans després d'haver estat sotmesa a un escrutini públic, com deies ara tu, i constant. Aquesta pausa, clar, implica que renunciarà a protagonitzar el musical,
1: sí,
0: Sunday in the Park with George, on havia d'actuar al costat de Jonathan Bailey, que és el seu company a Wicked.
1: I es porten molt bé, sempre es veu que estan junts, que són realment amics, i crec que potser era doncs, una oportunitat, un treball que ella li estaria... O sigui, estaria ja molt contenta de fer-ho, però que no il·lusionada, però no ho podrà ser perquè hem de també prioritzar la salut mental i suposo que és un moment on ella ha preferit descansar, posar punt i a part i a veure, esperem que no sabem exactament els motius, no?, de si realment doncs, és una condició física o no, ella potser està bé i que es prengui aquest temps per descansar.

0: Aquesta notícia que us volíem donar també de l'Ariana Grande, perquè tothom està parlant moltíssim a les xarxes. Ara s'ha tornat a obrir aquest debat, no?, sobre a quin punt les xarxes, l'opinió pública, poden condicionar la vida de l'Ariana Grande, de moltes celebritats, perquè estan sempre a l'ull públic, eh? És molt, molt important, també.
1: Mira, la Georgina, també.
0: La Georgina, la parella del Cristiano Ronaldo.
1: Sí, també ha hagut de fer com un comunicat, no?, va publicar unes fotos d'ella en biquini, perquè a uns paparazzis els van fer unes fotografies a les vacances, i també, doncs, tot ple de comentaris sobre el cos de la Georgina. Ens poden deixar una mica en pau, a les dones?
0: No comentem res del cos de les altres persones, especialment de les dones, que som aquí patim més.
1: Sí.
0: La pressió estètica, n'hem parlat moltes vegades aquí al matí de Ràdio 4, n'hem parlat amb la Patilla, en continuarem parlant durant tot l'estiu, perquè és un tema que és molt i molt important. Sisplau, no feu comentaris sobre els cossos dels altres. Sisplau, i gràcies. Sí. Les 10 i 57 minuts, arribem al butlletí informatiu de les 11 i ho fem amb un grup català. Parlàvem abans amb l'Alau Gibert, una artista emergent catalana. També escoltarem ara música d'uns artistes d'un grup emergent català. Es diuen Ameba Sub, i si no els heu sentit mai, això es diu Tot Està Bé. Atenció, perquè segur que us agradaran molt. I clar, és important també escoltar música
1: en
0: català.
1: I tant, i tant.
0: Vinga.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Un migrant de l'Àfrica subsahariana mort mentre intentava entrar a Ceuta amb un parapent. És la de...

darrera hora de Ceuta, tot plegat mentre està en marxa la reunió de coordinació encapçalada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i 5 ministres de l'executiu per actualitzar la situació a la ciutat autònoma on centenars de migrants continuen deambulant pels carrers. En paral·lel, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, prossegueix avui la seva visita a la ciutat enfocada en la situació dels menors no acompanyats que han de ser traslladats i acollits per les comunitats autònomes. Rego vol que es garanteixi l'ajuda humanitària. En paral·lel, el Partit Popular ha citat al Senat els ministres de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, de la Presidència, Félix Bolaños, de l'Exterior, José Manuel Álvarez, i de Defensa, Margarita Robles, perquè donin explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Justament, Marlaska, Robles, Bolaños i Álvarez han demanat també compareixen en període extraordinari davant les seves comissions al Congrés.

358 persones han mort en aritmors menys. Del total, 290 morts s'han produït durant la jornada laboral i la resta anant o tornant de la feina. En la majoria dels casos, la mort s'ha produït per causes de resta anant o tornant de la feina. En la majoria dels casos, la mort s'ha produït per causes naturals i més en homes que en dones. Per sectors, on més s'han produït ha sigut a servei, seguit de la construcció, la indústria i l'agricultura. On més han crescut els accidents laborals

0: negatives cada mes, gairebé un 10% menys aquest juny. A tot això se sumen els retards en els trens per les diferents limitacions de velocitat imposades per Adif, que han augmentat la durada dels viatges, fet que ha portat molts usuaris a optar per altres formes de transport. Abans de la pandèmia, l'alta velocitat creixia significativament, sobretot després que el 2021 la companyia francesa Ouigo comencés a operar la línia Madrid-Barcelona. Més tard es van sumar Avlo, l'empresa de baix cost de Renfe, i Irio, també amb capital públic italià.
1: Els bombers donen per controlat l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que crema

0: han ajudat també en altres incendis de l'àrea metropolitana com els de Tiana o Gavà. Tot això, el tinent d'alcalde, Albert Batlle, demana seguir en alerta el que queda d'estiu.
1: Tot i les dades positives, no podem abaixar la guàrdia. Agost i setembre, com a mínim, continuen sent mesos de risc elevat i per això mantenim tots els dispositius activats i fem una crida a la màxima prudència als espais forestals.
0: A més, l'Ajuntament ha adquirit 7 camionetes de bombers noves per 3,4 milions.

0: Sé qui és el grup que la canta, també com es diu, quin és el títol de la cançó. Si ho saps, 900-454-455 i entres en un sorteig per aconseguir un parell d'entrades per anar la pel·lícula a veure la pel·lícula que tu vulguis a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya. Totes aquestes cançons que les ha preparat el nostre company tècnic de so, el Gorka Delgado, que ens n'ha deixat unes quantes de preparades. Ell ho fa ràpidament, com que a més de ser tècnic de so també és DJ, doncs treu la lletra molt ràpid d'aquestes cançons.
1: Clar.
0: Sí, ho té molt per la mà. I li deixa la música. Vinga, si ho saps, 900-454-455 per aconseguir aquest parell d'entrades per anar a la sala del cinema Cinesa Catalunya, qualsevol sala, a veure la pel·li que tu vulguis. N'hi ha moltes de bones. Tenim l'Odissea de Christopher Nolan, tenim Baiana, si és un públic més infantil.
1: Clar.
0: Tenim també Spider-Man, aquesta nova que s'ha estrenat. Moltes pel·lícules i molt bones aquest estiu als cinemes, que a més són un refugi climàtic i pots anar-hi gratis. Si escoltes el matí de Ràdio 4 i encertes quina és aquesta cançó, entres en un sorteig per aconseguir un parell d'entrades per anar al cinema, a qualsevol sala de cinemes Cinesa. Vinga, agafem la màquina del temps, ara sí, i viatgem cap a l'estiu del 2004. Abans d'anar, estem al 2004, però abans de dir-ho, dic que si no us agafen el telèfon o d'això intenteu tornar a trucar, perquè a vegades les línies es col·lapsen.
1: Clar.
0: La Sílvia García del Pozo està intentant agafar totes les trucades que pot, però és una sola
1: persona.
0: Dues mans. Per tant, si no t'han agafat el telèfon, doncs truca un altre cop. 900-454-455 per aconseguir aquest parell d'entrades. Torna-ho a provar, si no t'hem pogut agafar el telèfon. Ara sí, obrim la màquina del temps i avui viatgem cap al 2004, un any que va quedar marcat per grans canvis a Espanya. Repassem alguns dels moments que van marcar aquell estiu, Carla.
1: Doncs sí, mira, comencem parlant de la Casa Reial, perquè pocs dies abans que arribés aquest estiu del 2004, el 22 de maig, Espanya vivia un dels esdeveniments televisius més seguits de la dècada, i com no era el casament del príncep Felipe amb Letizia Ortiz.
0: Sí, una periodista com nosaltres, de Televisió Espanyola.
1: Sí.
0: Deixava enrere els informatius per convertir-se en princesa en aquell moment.
1: Mare
0: Parlem
1: meva.
0: De la Letizia Ortiz.
2: Buenos días. La polémica de los pasos a nivel ha vuelto a estallar. Ayer en Lorca, 14 inmigrantes ecuatorianos iban a su trabajo en una furgoneta de solo 8 plazas.
0: Aquesta era la notícia durant els informatius per Televisió Espanyola. Abans de formar part de la família reial, la Letizia era una de les cares més conegudes dels serveis informatius d'aquesta casa. Va cobrir grans esdeveniments internacionals i fins i tot va informar des de Washington amb el nostre company
1: Vicent
0: San Clemente des dels atemptats de l'11 de setembre.
1: Mare meva, qui ho havia de dir? Aquella reportera que acabaria casant-se amb el príncep Felip de Borbó, ara mateix no és la reina, i bueno, ho va fer el 2004, aquest 22 de maig, es van casar davant de milions d'espectadors. La cerimònia es va celebrar a la Catedral de l'Almudena, a Madrid, i va reunir representants de les principals cases reials d'arreu del món.
0: Com plovia!
1: Ostres, sí, quan veus aquestes imatges, aquests vídeos, diuen que és bona senyal, si plou.
0: Sí?
1: Crec que potser és algo que potser...
0: El dia del casament.
1: Clar.
0: A mi em va ploure una mica, no molt, quatre gotetes.
1: Doncs
0: quan
1: mira,
0: sortia de l'església, quatre gotetes van caure el dia del meu casament.
1: A mi sempre m'han dit que això porta bona sort, Maria.
0: Mira. A mi se'm va trencar el vestit, també. No sé si porta bona sort o no.
1: Que ens ho vas explicar.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, però aquestes coses, sí, jo crec que sí, que se li han de buscar com...
0: En el seu moment ho passes malament.
1: Clar, però després ja... i tant.
0: A la Letizia, que no sabem si li ha portat bona sort o no, creiem que sí, perquè s'ha acabat convertint en reina i la pluja aquell dia va acompanyar tot el dia,
1: Doncs sí, però exacte. Mira, ara tenim aquí la xifra de quantes persones ho van mirar. 25 milions de persones van seguir el casament en directe només a Espanya, Maria. O sigui,
0: sí,
1: és una barbaritat.
0: Totalment. La imatge de la Letizia entrant vestida de blanc a la catedral és una de les fotos més recordades d'aquell 2004 i de com no podia sortir del cotxe perquè realment plovia moltíssim aquell 22 de maig del 2004. Només un any més tard, la parella tornava a ser notícia amb el naixement de la seva primera filla, la princesa Leonor. Així ho explicaven també els informatius d'aquesta casa.
3: Nace la infanta Leonor. Ha sido

0: por cesárea. Ha pesado 3 kilos 540 gramos.
1: Quiero agradecer vuestra paciencia porque, en fin, son las 6 menos 5 de la mañana y ha sido una noche larga para todos. Sé que muchos compañeros vuestros han estado soportando el frío y la lluvia y bueno, estamos de madrugada y lo notamos todos.
2: Que sembla que també plovia.
3: Clar,
2: dia que va néixer la
4: nena. També, doncs mira, bona sort.
2: Sí, sí, totalment.
4: Clar, que no, rei. No sabia si era nen o nena fins que va néixer. Jo això no ho sabia.
2: El rei, actual rei d'Espanya, Felip VI, que en aquell moment era príncep d'Astúries, anunciant aquest naixement de la Leonor, molt emocionat. També, tenint en compte els periodistes, com que la seva dona, la reina, és periodista, doncs al final també els tenia en compte. I de la corona passem a la política.
4: Doncs sí, perquè el 2004... també va canviar el rumb del país. El 14 de març se celebraven unes eleccions generals absolutament excepcionals. Només 3 dies abans, Espanya havia patit l'atemptat de l'11M a Madrid, el pitjor atac terrorista de la seva història, de la nostra història, amb 193 víctimes mortals i prop dels 2.000 ferits.
2: Hi havia molta commoció, sí. Aquells fets van marcar inevitablement la campanya electoral i la participació a les urnes. Així ho explicava a Informe Semanal.
5: Vale, compañeros. Me dirijo no solo a quien os habéis desplazado hasta aquí, sino a los millones de ciudadanos que nos están siguiendo desde sus hogares. Y en especial a los cientos de familias que aguardan noticias de sus seres queridos en las salas de espera de los hospitales.
2: Aquells comicis donaven la victòria al PSOE, liderat per José Luis Rodríguez Zapatero, que es convertiria en el 5è president de la democràcia espanyola. Després de 20 anys de governs de José María Aznar, Espanya iniciava ara una nova etapa política.
4: Una de les primeres decisions de Zapatero va ser ordenar la retirada de les tropes espanyoles desplegades a l'Iraq, complint una de les seves principals promeses electorals i també posant d'aquesta manera fi a una decisió molt discutida al govern anterior.
2: Aquell canvi de govern que també obriria la porta a algunes de les reformes socials més importants dels següents anys, com l'aprovació del matrimoni entre persones del mateix sexe, el matrimoni LGTBI i també la llei integral contra la violència de gènere.

0: Aquell 2004 quedarà per sempre associat al record de les víctimes de l'11M, una societat que intentava recuperar-se d'uns dels moments més dolorosos de la seva història recent i un any que va canviar també Espanya en molts sentits i que encara avui continua molt present a la memòria col·lectiva.
1: Sí, eren les 7:39 del matí de l'11 de març del 2004 quan una cadena d'explosions sacsejava diversos trens de Rodalies de Madrid.
0: Tres bombes esclataven en un tren que arribava a l'estació de Atocha des de Guadalajara. Tres minuts més tard, quatre explosions colpejaven un altre comboi al carrer Tellet i en pocs minuts Madrid es convertia en un escenari de devastació.
1: 193 persones mortes i prop de 2.000 ferides. Un dels atemptats terroristes més greus de la història d'Europa. I així explicaven als supervivents el que havien viscut.
2: La mañana del 11 de marzo de 2004, pues... Como todas las mañanas yo iba a trabajar. Todavía vivía pues con mi madre, con mi hermana. Íbamos hasta la estación de tren de Móstoles, las dos juntas, y allí cogíamos el tren. Yo tenía que bajarme en Atocha para hacer un transbordo y ella continuaba una estación más hasta Méndez Álvaro.
1: Durant les primeres hores, no, després de l'atac, el govern d'Aznar va atribuir reiteradament que l'autoria d'aquests fets era d'ETA.
3: En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. No es la primera vez que ocurre que ante una tragedia de estas dimensiones además pretendan sembrar la confusión para todavía multiplicar el miedo y los efectos que pretende la organización terrorista.
0: Acabem d'escoltar, estem escoltant l'aleshores ministre d'Interior, Ángel Acebes, defensant aquesta hipòtesi, mentre que des de Batasuna, Arnaldo Otegi ho desmentia. Pocs dies després, la investigació apuntava cap al terrorisme jihadista. Al-Qaeda va reivindicar els atemptats i anys més tard, la sentència de l'Audiència Nacional va confirmar que els responsables eren una cèl·lula islamista vinculada al jihadisme internacional.
1: Aquell episodi també va poder obrir un intens debat sobre el paper dels governs, també dels mitjans de comunicació i de la informació en situacions de crisi. Per molts periodistes no va ser un dels moments més difícils i transcendents de la professió.
0: I ja amb Zapatero, al capdavant del govern, començava una etapa marcada pels grans reptes socials. A l'octubre del 2004, el Consell de Ministres aprovava el projecte de llei que havia de permetre el matrimoni entre persones del mateix sexe i també l'adopció per part de parelles homosexuals. La llei acabaria aprovant-se definitivament el 2 de juliol del 2005, convertint Espanya en un dels primers països del món a reconèixer aquest dret.
4: Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos.

0: però amb la seva posterior ovació, els aplaudiments, les llàgrimes i les banderes LGTBI van deixar una de les imatges més emocionants de la història recent al Congrés dels Diputats.
1: Però el 2004 també va ser clau en un altre àmbit. Aquell mateix any es va aprovar el projecte de la Llei Orgànica Integral contra la Violència de Gènere, una norma pionera que entraria en vigor a finals d'aquell any. En vam parlar amb la PAT d'aquesta llei, d'aquest projecte de llei, ara fa uns dies, recordant aquestes víctimes i aquests nombres de dones doncs assassinades per la violència masclista. Una llei que tenia molt present un nom, i era el d'Ana Orantes.
0: Sí, perquè Ana Orantes, el 1997, havia explicat públicament a Canal Sur els 40 anys de maltractaments que havia patit per part del seu marit.
2: Me dio una paliza. Me dio una paliza para matarme. Para matarme, que yo no había ido al médico. Yo había ido a acostarme con todos los tíos del Albaicín. Con todos los tíos del Albaicín no había ido a acostarme. Yo al médico con mi hijo no había ido.
1: I només 13 dies després d'aquella entrevista, doncs què va passar? Que el seu exmarit la va matar, la va assassinar i la va cremar viva. El seu cas va commocionar tot el país i es va convertir en un gran detonant perquè la violència masclista passés a ocupar el centre del debat polític i social. Va ser un cas que encara ens posa la pell de gallina.
0: I tant.
1: El d'Ana Orantes i el de moltes, moltes dones, que sembla que les coses han canviat, però no és així. Avui en dia, 2026, ahir encara havíem de lamentar dos feminicidis i tots els que hem hagut de lamentar aquest mes de juliol ha estat el mes més mortífer pel que fa als feminicidis, que l'altre dia la Patilla parlava fins i tot de terrorisme masclista, perquè estem davant de dades que es podrien equiparar a les víctimes de terrorisme. O sigui, és una cosa... que això s'ha de parar ja, o sigui, ho hem de posar tot per parar aquesta xacra. Recordem, sempre aquí, des dels mitjans públics, el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Si algú que ens està escoltant en pateix o alguna persona del seu entorn en pateix, pot trucar aquests telèfons 24 hores del dia, 365 dies de l'any, no deixen rastre a la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. És important. El 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. I acabem aquest bloc de repàs del 2004 amb una notícia molt diferent, Carla.
0: Doncs sí, perquè el 2004 a Saragossa era escollida com la seu de l'Exposició Internacional del 2008, dedicada a l'aigua i al desenvolupament sostenible. Aquella designació va donar tret, no?, després d'una profunda transformació urbanística de la ciutat, amb grans infraestructures i també edificis emblemàtics.
1: Parlem també d'esports, perquè aquell any començava a dibuixar-se una de les generacions més brillants de l'esport espanyol. El 17 d'octubre, un jove català de només 19 anys es convertia en el protagonista del Mundial de Motociclisme. Parlem de Dani Pedrosa, que es proclamava campió del món de 250cc, l'actual Moto2.
3: Ahí lo tienen, Dani Pedrosa ya es campeón del mundo.
4: El objetivo principal se ha cumplido y estoy contentísimo.
1: Una última volta, Carla, que va ser de pel·lícula.
0: Increïble aquesta última volta, perquè vam tenir una final absolutament d'infart, no? Perquè Pedrosa arribava enganxat al seu gran rival, que en aquest cas era l'argentí Sebastián Porto, i el va avançar pràcticament sobre la mateixa línia de meta, o sigui, tot es va decidir per res, per mil·lèsimes de segon, que encara avui molts aficionats doncs recorden.
1: I el 2004 també despuntava un altre... un altre esportista, volíem dir, en l'àmbit del tennis, un tenista que marcaria una època. Rafa Nadal, amb només 18 anys, derrotava Roger Federer per primera vegada, debutava als Jocs Olímpics d'Atenes i ajudava Espanya a conquistar la Copa Davis. Era el principi d'una carrera llegendària de Rafa Nadal. I a la Fórmula 1, un altre crac.
0: Doncs teníem el Fernando Alonso, que confirmava que estava preparat per fer història. Aquella temporada acabava quart del Mundial amb Renault i deixava clar que el títol estava cada vegada doncs més a prop, i és que només un any més tard es convertiria en el primer campió del món espanyol de Fórmula 1 el 2005.
1: I també hi va haver-hi Jocs Olímpics el 2004. Els Jocs Olímpics d'Atenes, grans alegries. El gimnasta Gervasi de Fer, català, reivindicava la medalla d'or en la prova de salt. El ciclista mallorquí Joan Llaneres tornava a pujar al podi en ciclisme en pista i es consolidava com una de les grans figures també mundials en aquesta especialitat. I deixem enrere la política i els esports, entrem a la cultura, entrem al cinema. Aquell any els Oscars van fer història, encara avui continuen sent autèntics clàssics les pel·lícules que van estrenar el 2004. Comencem per una de les grans joies del cinema espanyol.
0: Doncs sí, amb la pel·lícula Mar Adentro, dirigida per Alejandro Amenábar i protagonitzada per Javier Bardem.

0: acompanyat de Belén Rueda i de Lola Dueñas. La pel·lícula explica la història real de Ramón San Pedro, un home tetraplègic que va lluitar durant gairebé 30 anys pel dret a decidir sobre la seva pròpia mort.
1: La vida para mí en ese estado, la vida así no es digna. Tú estás ahí sentado, ¿no? A menos de 2 metros. Pues para mí, esos 2 metros es un viaje imposible.
2: Va ser un fenomen internacional. Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa, 14 premis Goya, millor pel·lícula, millor director, millor actor per Javier Bardem, una de les pel·lis espanyoles més premiades de la història.
0: I, curiosament, el dret de l'eutanàsia que defensava el Ramón San Pedro no es va legalitzar a Espanya fins al 2021, gairebé 20 anys després de la seva estrena.
2: I una altra de les grans triomfadores va ser Million Dollar Baby, dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood amb Hilary Swank i Morgan Freeman, completant un repartiment espectacular.
3: Do your best, Lord, to protect other than that. You know what I want, there's no use me repeating myself.
0: La història segueix una jove cambrera que somia convertir-se en una boxadora professional i també, doncs, el veterà entrenador que acaba apostant per ella.
2: Million Dollar Baby, que va guanyar també 4 estatuetes, 4 pel·lis Oscars, i per als més petits i també pels grans s'estrenava Los Increíbles.
4: Mister Increíble, necesitamos su ayuda.
0: Una família de superherois obligada a amagar els seus poders es convertiria, i és a dia d'avui també, un dels grans èxits de les pel·lícules d'animació, i també durant el 2004 va ser molt popular i sempre tenim en el nostre, no, en el nostre record aquests personatges tan icònics com Mister Increïble, Elastic Girl, el Dash, la Violeta i el petit Jack-Jack, Maria.
2: Home, són fantàstics. Han sortit moltes seqüeles després de Los Increïbles, però com la primera...
0: Cap.
2: Sí, exacte, com la primera cap. I aquell 2004 també s'estrenava una de les grans superproduccions de Hollywood, s'estrenava Troia.
5: Nearly 3000 years ago, the passion for one woman.
2: Ara que s'ha estrenat l'Odissea, doncs mira, el 2004 s'estrenava Troia, no? Dirigida per Wolfgang Petersen, reunia repartiment espectacular. Brad Pitt com a Aquiles, Eric Bana com a Hector, Orlando Bloom com a Paris. Va ser una pel·lícula espectacular.
0: Quin repartiment, i és que va destacar, no, aquesta pel·lícula per les seves espectaculars escenes de batalla, i es va convertir en un dels grans èxits de la taquilla del 2004, recaptant prop de 500 milions de dòlars arreu del món.
2: Va ser espectacular, aquesta Troia, però també, clar, una de les històries d'amor. Oh, aquesta t'agrada, jo crec que t'agrada, Carla.
0: Sí, molt.
2: El diari de Noah.
6: Fue un verano de ensueño. Noah era un chico de pueblo, Ali era de la ciudad. Se conocieron una noche en la feria. No tenían nada en común, pero esa noche, al ver a Ali, algo despertó dentro de Noah.
2: Per Ryan Gosling i Rachel McAdams. De què parlava aquesta història?
0: Doncs mira, era la història d'amor entre el Noah i la Ali i ens va conquistar, no? Perquè... era una història d'amor que t'explica des dels seus inicis les complicacions que poden trobar la família, no, de per mig, i va ser un fenomen, això, immediat. Amb els anys s'ha convertit en una autèntica pel·lícula de culte i un dels grans referents del cinema romàntic modern, el que m'agrada a mi bastant, Maria, ja ho saps, amb una escena final que no vull fer spoilers, però que encara a dia d'avui emociona generacions senceres. Hi ha molta pluja, ara que parlàvem de la pluja,
2: sí,
0: també.
2: Sí, exacte, hi ha una escena mítica a la pluja.
0: I clar,
2: no?
0: durant la vida, o sigui, a la vida real van sortir.
2: Sí, no
0: durant
2: això.
0: Uns anys es veu que s'odiaven a mort quan va començar el rodatge i després, clar, el roce, doncs, fa el carinyo.
2: I clar, aquell any 2004 hem de passar del cinema a la música, perquè hi havia banda sonora plena de grans èxits. Artistes que començaven carrera, d'altres ja consolidats. Hi ha una cançó que va sonar a totes les ràdios i era Bulería.

0: Ai, que m'agrada, David Bisbal.
1: Home,
0: no pararé de repetir-ho.
1: Home, potser és la cançó que dius, ostres, no? Que més gent coneix, tu creus?
0: L'Ave Maria, jo crec.
1: L'Ave Maria és més...
0: Sí, bueno, jo crec que l'Ave Maria i Boleria...
1: No?
0: Són les dues, sí, Boleria i l'Ave Maria són les que més es van conèixer de David Bisbal. D'Almeria, el cantant d'Almeria, només feia 2 anys que s'havia donat a conèixer a través d'Operación Triunfo, un reality d'aquesta casa, i es consolidava ja com un dels artistes amb més projecció del panorama espanyol. Això es va convertir en número 1 i va liderar les vendes i, a més, és avui en dia, com deies, una de les cançons més emblemàtiques i que la canta a tots els concerts.
1: I tant, o sigui, jo crec que

0: aquest, el 2004, no, confirmava que aquest noi dels rínxols daurats havia deixat de ser una promesa per convertir-se, doncs, en una estrella internacional com ho és ara.
1: I era un ídol adolescent, el Bisbal, també.

0: I parlem d'un ídol adolescent, com era el Bisbal, passem d'una ídol entre els nens.
1: Una sí, nena una nena. Una nena de només 9 anys, la Maria Isabel, guanyava el Festival d'Eurovisió Júnior per poder representar Espanya amb una cançó que encara avui tothom és capaç de cantar.

0: antes muerta que sencilla, eh? Això va ser un èxit, tots els nens la cantàvem, aquesta cançó.
1: Home, és que es va convertir en un eslògan, no?, d'això, de tota una generació, i la cançó va vendre centenars de milers de còpies i va sonar durant mesos a ràdios, a festes majors, jo crec que continua, a escoles de tot el país, i doncs va donar, no?, a Espanya la seva primera victòria a Eurovisió Júnior, aquell any 2004. Ai, que senzilla,
0: ai, que senzilla. I del flamenc una mica, no sé si és flamenc, però ella era molt flamenca, no?
1: Sí, sí.
0: Passem a la salsa. Marc Anthony estrenava Valió la pena.

0: Això, Carla, va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units. Avui encara sona tot arreu.
1: Home, és imprescindible, jo crec, en qualsevol concert del cantant, no?, porto-riqueny. I és una declaració d'amor amb molt ritme que continua fent ballar a mig món.
0: Però hi ha una altra cançó que aquell 2004 va fer cantar a tothom i que va haver-hi molt revolt, quan va sortir.

0: Això va ser molt revolucionari i va arribar a número 1 en molts països, també.
1: Va sonar també doncs, a totes les discoteques i ràdios del moment. Aquell Tengo la camisa negra va acabar convertint-se en una de les tornades, no?, més reconeixibles dels anys 2000 i és, jo crec, encara d'avui, no?, una de les cançons més populars del cantant colombià.
0: Sonava la velada de l'any, eh?
1: Sí, perquè van a Juanes, que va estar molt comentat perquè deia, ostres, el públic no canta aquesta cançó, no saben qui és Juanes i el que passava és que en el directe doncs, no s'escoltava, però que la gent ho estava donant tot.
0: Sí, sí, sempre ho dona tot la gent amb aquesta cançó, una dels més conegudes de Juanes. I canviem de registre, va, anem a la Quinta Estació.

0: 2004 el seu disc Flores de Alquiler, que va vendre centenars de milers de còpies i va obrir les portes del mercat llatinoamericà a aquest grup de Madrid.
1: Home, m'encanta.
0: Dóna molta nostàlgia, mira, sí. Quina estació. Escolta, què vols que et digui? Però és que, mira, mira, la Carla la canta.
1: És un himne.
0: No cantes malament, eh?
1: No, Maria, sisplau,
0: no,
1: que no, no. Plourà, plourà. No,
0: no
1: em diguis
0: malament.
1: Això, no em diguis això, perquè ara els meus amics es riuran de mi, perquè sempre em diuen que canto fatal,
0: no,
1: doncs ja veuràs.
0: Jo me sembla que no cantaves malament, però aquesta la podeu cantar encara que no canteu bé, m'és igual.

0: Camela demostrava que la tecno-rumba continuava viva amb aquest Cuando zarpa el amor, es va publicar el 2004 i és un dels grans èxits d'aquest grup. I és que m'encanten els Camela. Que
1: home, és imprescindible, a qualsevol verbena, aquesta cançó, Maria.
0: I un altre himne que arribava i que cantava l'Arrebato.

0: Tecnorumba.
1: Home, sí, no? Aquesta barreja de pop, rumba, una mica de flamenc, doncs l'Arrebató aconseguia un dels seus grans èxits, no?, de la seva carrera.
0: I un artista que en parlàvem ahir, d'ell, perquè va tocar fa molt pocs dies aquí a Catalunya i aquell 2004 començava a consolidar-se.
2: Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar.
0: Parlem d'Antonio Orozco.
1: Sí, emocionava amb una de les balades més recordades de la seva trajectòria. La cançó inclosa al disc El principio del comienzo va confirmar el cantant barceloní com una de les grans veus del pop espanyol gràcies a les seves lletres carregades de sentiment que encara avui formen part dels seus concerts.
0: A Espanya sonaven el Bisbal, l'Antonio Orozco, la Maria Isabel, però a escala internacional vivíem els principis de la revolució musical de la música llatina. Ella

0: Gasolina.
1: Home, home, aquesta cançó, Maria, de Daddy Yankee, canviava, jo crec, per sempre la música urbana.
0: Sí, totalment, es convertia en... És que aquest dame de más gasolina, potser... Daddy Yankee és el pare, pràcticament,
1: el pare.
0: De la música llatina, urbana, que sentim avui en dia, però hi havia una altra icona del pop que començava a despuntar, bé, i ja regnava.

0: una cançó, Maria, que és considerada una de les millors del pop del segle XXI. O sigui, poca broma amb Britney Spears, perquè li va donar el seu primer i també únic Grammy com a artista, no, doncs, principal, i el videoclip. Amb la cantant, en aquest videoclip la cantant es convertia en una espia i crec que també ja és història de la música, aquest videoclip.
1: Sí, oi? És fantàstic. És que es disfressaven els seus videoclips, la Britney Spears.
0: Eren pel·lícules. Abans els videoclips eren pel·lícules. Abans entraves a YouTube...
1: Ja
0: o...
1: no es fan, aquests videoclips.
0: Ja no es fan. Ja no vols invertir aquests diners perquè és que ningú els mira.
1: No, totalment d'acord. Ara ja la gent inverteix en el directe, no? Que és el que té més fans. Sí. De tot aquell 2004 teníem absolutament de tot, però l'altre dia va venir aquí amb nosaltres el Raül Orellana, aquest DJ, però és que hi havia un DJ que no parava de petar-ho l'any 2004, encara ho ha fet, però va construir un himne.

0: Eric Prydz revolucionava les discoteques amb aquest tema electrònic inspirat en el clàssic de Steve Winwood. Però si una cosa encara va fer més famosa la cançó va ser justament el videoclip.
1: Doncs sí, i mira, l'agenda cultural ho hem dit, que aquest cap de setmana hi ha un festival d'electrònic al Fòrum, actuarà aquest DJ, o sigui que, mira, estem parlant, no, de 22 anys després i encara continua, doncs, animant amb totes les seves cançons i principalment amb aquesta, que va ser tot un èxit.
0: Això és un gran tema, gran repàs de l'any 2004. Escoltem aquest Call on Me des del principi.
1: I tant.
0: I no marxeu perquè estan aquí les tietes.
1: Avui ja estan aquí.
0: Parlarem de sèries, parlarem de les pel·lícules més mítiques de fa uns anys i segur que també tornareu al túnel del temps, no d'un any en concret, sinó de les sèries de la vostra vida.

0: del migdia per acabar el programa, però els divendres a aquesta hora ens acompanyen la Carme i la Consol, les nostres tietes. Hola, què tal, com esteu, úniques?
1: Hola.
2: Amb molta calor, però molt bé.
0: Ai, sí. Aquí tenim sort, estem en un refugi climàtic.
2: Ah, però avui menys.
0: Aquí a la ràdio.
2: Ai, avui menys.
0: Clar, i a més a més tu estàs fresqueta, la Consol viu a la Costa Brava.
1: Una bona remullada ahir al vespre.
0: Ai, que bé, que bé, que bé. Ahir va ploure bé, hi va haver zones de Catalunya que sí que van veure's afectades, no?, per aquestes inundacions, però va haver-hi moltes zones que va refrescar.
1: Sí, a la selva va fer molt xàfec, amb llamps i trons, i es va posar el cel negre. I, bueno.
0: Ai, avui volem parlar, jo sempre els avanço a les tietes de què parlarem, de les sèries mítiques, no?, de que hi ha hagut aquesta casa i amb moltes altres cadenes de televisió també. Elles me'n van dir algunes, vinga, que segur que des de casa també les recordeu. Posarem aquestes introduccions, aquestes músiques mítiques de les sèries. Mira, la Consol me'n va dir una que jo no la coneixia. Bonanza. De què anava això?
1: Era un pare amb tres fills que vivien en un ranxo a Amèrica. Ai. I bueno, eren solters els fills i bueno, tot el que passava en un ranxo eren sempre amb molta bonhomia i bueno, en aquella època eren blanc i negre perquè encara havia de color i només hi havia un canal, l'1 i el 2, que TV3 encara no hi era. I eren les pel·lícules americanes, no? I que a nosaltres això era com molt, molt novedós i molt aventurer.
2: I sempre acabàvem guanyant ells.
1: Sí?
2: Sempre.
1: Els bons, sí.
2: Sempre alguna cosa els hi passava, però resulta que no. Ells eren els bons i no els hi acabava bé.
0: Estem a Televisió Espanyola i hi ha mil sèries mítiques. Estem a Ràdio Televisió Espanyola, mil sèries mítiques d'aquesta casa. Però jo crec que sí, a molta gent li fessis triar una, et triaria aquesta.
1: Aviam.
2: Hombre. Aquesta és immortal.
0: Verano Azul.
2: És immortal, sí. Aquesta.
1: Però aquesta ja era...
0: Més nova.
2: Ja era nova,
0: sí,
2: ja era nova.
0: La recordeu,
2: però,
0: també.
2: Però vull dir és que sents aquesta cançó i no hi ha... No, jo crec que no hi trobaràs ningú de que no sàpiga quina és.
0: Home, sí. És totalment, és molt mítica.
2: Per això dic que sí.
0: I que a més ens va deixar moments com aquest, per exemple. Ai.

0: No,
1: era un somriure. El barco de Chantilly.
2: Quina versió.
1: És la isla d'ells, eh? És la que cantaven a la sèrie.
0: Sí, la que canten ells a la sèrie.
2: Però quina versió. Sí. Clar, el torn aquest polític.
1: Sí, exacte. I anava per aquí la cosa, no?
2: Anava per aquí.
1: I abans, quan he dit moments mítics com aquest, la Carme ha dit, ai, perquè jo em sembla que ella es pensava que li posaríem aquest moment.
2: Aviam.
3: Parece la voz de Pancho. Sí, sí, parece que es él.
1: Chanquete ha muerto. Com va ser aquest moment? Molt mític. Estem fent spoilers aquí tot arreu, eh? Però bé, és igual.
0: Jo vaig plorar, com
1: sí? Mira, sí. Ja s'emociona.
0: Sí.
1: Pensaves que era un altre moment?
0: No.
1: Era
0: no,
1: aquest,
0: quan
1: oi?
0: Has dit aquest i caig.
1: Clar, va emocionar molt a molta gent aquest moment, no?
0: Home, t'esperaves que ell no estava bé, però vull dir, no que acabés així, d'aquesta manera.
1: Clar.
2: És que era el bon Jan de la pel·lícula, eh?
0: Sí. Era el bon... Ell i ella, la pintora,
2: sí,
0: que ara no me'n recordo.
2: Bonifaci. Era molt bon.
1: I clar, escoltes aquesta cançó i et venen aquells estius en bicicleta pedalant, no? Mira.
0: Sí.
1: I tothom xiulant aquesta cançó.
0: Ah, sí, és que
2: no?
0: Sí.
2: Sí. Quina gràcia, aquests estius on la canalla sempre era més lliure, es trobo, no?
1: Sí.
2: Entràvem i sortíem al dematí de casa i tornàvem a dinar, tornàvem a sortir al vespre, arribàvem a la nit per sopar. Era que havia com de més llibertat. També, clar, ens trobàvem amb situacions que havíem de superar.
1: Clar.
2: Però no estaven tan sobreprotegits com ara, penso. Era una altra manera de viure.
1: No, ara saben no. Més coses, també, ara. Hi ha més prejudicis, hi ha més idees, no? Poder?
2: Més por, potser, no?
1: Sí. Sí, totalment d'acord. Abans parlaves, Consol, de... que m'ofego, d'aquest... clar, és que són moltes hores aquí parlant.
2: Sí,
1: veig
2: bevent
1: aigua,
2: tant,
1: però...
2: i tant.
1: De bonança amb aquesta idea de l'oest americà, però sí. Jo crec que va haver una sèrie que va revolucionar el panorama d'entendre l'oest americà aquí a Catalunya. Mm.

0: 是我妈。Dallas, una de las series más míticas de la televisión.
1: Aquí sí que había buenos buenos y malos malos, ¿eh?
2: Y muy malos.
1: O malas.
2: Y a més van comenzar donant-la en castellà, bueno, d'això, y después cuando la van traduir...
0: Al català, exacte.
2: En català va ser encara més forta, ¿eh?
0: Sí, perquè a més es deien algunes paraules que no havíem sentit fins aleshores,
2: no? Tant.
0: Aquest suelen, ets un pandó.
1: Ets un pandó.
0: No? Fins aleshores no sabíem què era un pandó, ahir de bé, no?
2: Home, si ho sabíem no ho dèiem.
0: Exacte. No. Si ho sabíem, no ho dèiem.
1: No, dèiem el pandó de les processons, no?
0: Sí. Ah,
1: aquest era el pandó, sí. No? Però l'altra versió no...
2: Dissimulàvem.
0: L'altre pandó, no, d'això. Una altra que es feia en aquesta casa, també anem repassant totes les sèries mítiques, estem fent aquest viatge per la història de la sèrie de la televisió. Mira aquesta. No us dic quina és, però a veure si ho endevineu, va.
1: Ai, em sona molt.
0: Ai, ai, ai.
1: Ai, Carme, ajuda'm.
2: No, no.
0: Sí.
1: Vinga.
0: Televisió espanyola, també.
1: Televisió espanyola?
2: Ah, televisió espanyola.
0: Entre el 91 i el 95.
2: No, però
1: ui,
2: no sé.
1: Però...
0: Farmàcia de Guàrdia.
1: Ah, però nosaltres érem...
2: Clar, clar.
0: I érem grans.
1: Nosaltres érem grans.
2: Érem grans, exacte. A més la feien al vespre.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Farmàcia de Guàrdia, aquesta farmàcia de barri.
1: Sí, estava molt bé aquesta pel·lícula.
2: No, no, és que era...
1: La sèrie està bé.
2: Retractava perfecte,
1: eh? Sí, sí.
2: Jo vivia al carrer on vivia, davant per davant tenia una farmàcia. I vull dir, i moltes vegades deia, mira, el que ha passat, que... o el que van fer l'altre
1: sí,
2: dia.
1: Sí, sí.
0: Clar, era aquesta, farmàcia, sí, sí, sí. Aquesta farmàcia de barri, no?
2: La farmàcia sí, de barri,
1: sí,
2: era
1: sí,
2: això.
1: Sí, sí, sí. Aquesta sèrie és com El Pueblo, també, no? Que reflectia molt el que passava a la vida real. La gent es trobava com reflectida i sortíem una mica tots, entre cometes, de l'anonimat, no? I ens veiem.
2: Ara, jo el que veia era molt en català.
0: Ah, sèries en català, com aquesta, per exemple, potser també una mica més nova, ja.
1: La música és fantàstica.
0: Ah, m'encanta aquesta música.
2: Wow.
0: Protagonitzada per Rowan Atkinson, l'escurçó negre.
2: Bueno, és que era... L'escurçó, però primer va fer el...
0: Mr. Bean?
2: Mr. Bean.
0: Home, i tant.
2: El Mr. Bean, ja quan va començar ell amb el Mr. Bean, va ser tan diferent del que havíem vist fins ara.
1: Sí.
2: Perquè, clar, ho veies nois guapos, ho veies... I ell tan tonto, tant...
1: Un humor, tant així.
0: Un humor, que té humor anglès.
1: Sí, sí.
2: I després també van fer... I aquí neixen estrellats.
0: Ah, aquesta no la tenim, mira.
2: Que vull dir que també surten...
1: Sí, a mi de les angleses, la que me tenia enamorada...
2: El Monty Python.
0: Monty Python.
1: A mi el Santo. Ah, el Roger Moore. Bueno, aquesta sí. Me tenia enamorada perquè era tan guapo. Era una sèrie britànica, vam començar en blanc i negre, sí. I bueno, aquell sabó fer, no?, que tenen els aquella flema. Mm. A mi me tenia enamoradíssima, eh?
2: Bueno, per això jo ja et vaig posar que a mi m'agradava molt les pel·lícules del James Bond.
1: James Bond.
0: Ah, James
1: sí.
0: Bond, home, mítiques.
2: Jo era una...
0: Eres fan de James Bond, tu, Carme?
2: Jo soc, i encara soc
0: fan. Ets fan de James Bond.
2: James Bond, sí.
0: Quin és el James Bond que més t'agrada?
2: El de sempre. Sempre, el Sean Connery. James Bond per mi és Sean Connery. Els altres ho han fet molt bé,
1: sí,
2: tot
1: citat,
2: el que
1: vulguis,
2: però el Sean Connery és James Bond.
1: Té aquesta prestància, sí, aquesta manera de fer, sí. No? Que a nosaltres ens agrada tant. Sí. A les dones de la nostra
2: aquest
1: època...
2: Aquest cara dura, però que te'l sí. menjaries.
1: Sí, sí.
0: M'encanta, perquè la Carme abans ha fet una cosa que feia el meu avi, m'ha recordat molt, que ha dit Monty Python, que és com s'escriu,
2: sí,
0: Monty Python, no?
2: Monty Python.
0: Que es diuen, si es pronuncia Monty Python, però s'escriuen Monty Python, però el meu avi també ho feia, això.
2: Jo, és que, perdona, no sé l'anglès.
0: No, és que fas molt bé, perquè la gent de la vostra generació, tot i no saber anglès, no us l'havien ensenyat, ho fèieu d'aquesta manera. I el meu avi, m'acabes de recordar molt, el meu avi li encantava el cinema. I era un gran fan de l'Humphrey Bogart, és a dir, Humphrey Bogart, que per ell era Humphrey Bogart.
1: Que bo.
0: I, ai, espero que no em sortirà l'altre.
1: Que bo.
0: Humphrey Bogart i... ara la meva mare m'està escoltant i m'ho dirà.
2: I el Car Gable.
0: Cargable, també. Ah, clar, tots aquests.
1: Cargable.
2: Cargable.
0: Cargable, veus? Cargable. Clar, aquestes coses que és espectacular.
1: És que nosaltres, bueno, el nostre ensenyament era, va ser francès, la segona, sí, com a segona, sí, llengua.
2: Exacte.
1: I, de fet, vam començar a aprendre una miqueta l'anglès amb les cançons, no? Les cançons, quan van començar a arribar les cançons, que no sabíem anglès nosaltres, i llavors llegint, perquè abans amb els casets anava la lletra, també.
0: Ja.
1: Llavors anàvem llegint...
0: De quines cançons escoltàveu per aprendre? Dels Beatles, per exemple?
1: Dels Beatles, per descomptat.
0: Clar.
1: Sí, sobretot. Simon & Garfunkel, a mi m'encanten,
0: ah,
1: també. Sí.
0: I clar, amb les lletres
1: amb
0: enteníeu
1: les lletres,
0: el que...
1: Clar, perquè no enteníem res. I llavors fèiem les traduccions i així, mica en mica, doncs anaven entenent, perquè hi ha cantants que sí que vocalitzen molt bé i si canten poquet a poquet ho entenem, la Joan Baez i tal, però altres no, i els costava moltíssim entendre el missatge, perquè eren pel·lícules amb un missatge bastant important.
0: Clar. L'altre que deia el meu avi era el John Baine.
1: El John Baine.
0: El John Baine i l'Humphrey Bogart eren els que li agradaven més al meu avi, i clar, quan has dit Monty Python, doncs m'ha recordat molt això, que feu la gent de la vostra edat i que és fantàstic i que em sembla meravellós. Ja va haver-hi sèries que també van marcar una època i, clar, el que es veia allà potser no s'havia vist mai, com per exemple Vigilantes de la Playa.
2: Ah, bueno.
1: Oh, sí.

0: grup de socorristes amb la Pamela Anderson. Clar, aquestes noies en biquini, aquests noies.
1: I exuberància,
2: exuberant.
0: Era una de les coses que aquí a casa nostra s'havia vist poc fins al moment, no?
2: I després van fer el cotxe invisible, bueno, el Kirk.
0: Mira, mira, mira, el tenim per aquí, aquest sí que el tenim per aquí. Ara el buscarem, però sí que te l'he buscat, em sembla, el cotxe fantàstico.
2: Cotxe fantàstico.
0: Si no l'he posat, m'he equivocat, però el tenia per aquí.
2: Bueno, sí, és igual, però... Després
0: el teníem, eh? No l'he posat, però el teníem.
2: Perquè com que el feia el mateix actor...
1: Jo encara avui dia, quan vaig a la platja i veig...
0: Els... David Hasselhoff.
2: No, sí,
0: David Hasselhoff.
1: Quins ulls, eh? El David,
0: fantàstic.
1: Jo encara, quan vaig a la platja i veig els vigilants, encara m'ha ve a la memòria la pel·lícula aquesta, que és curiós, sí, sí.
0: Mira, mira,
2: mira. Aquesta.
0: Encara et ve el cap, deies?
1: Aquesta. Sí.
0: Quan vas a la platja, els vigilants de la playa.
1: Sí, perquè abans no hi havia aquell flotador taronja aquí a Espanya.
2: No, no, no.
1: I

0: Que això és una importació americana.
1: Suposo que sí, suposo que va vindre des d'allò.
2: I la Pamela Anderson, molt guapa, molt exuberant.
0: I continua sent molt guapa,
2: totalment,
0: eh?
2: Totalment.
0: Està fantàstica, boníssima, eh? Mm.
2: I després el cotxe fantàstico, aquesta cosa que era el kit, aquest cotxe que li demanaves que fes qualsevol cosa, no?
0: S'acaba.
1: Jo m'interessava perquè no sé conduir, jo em dic, jo no vull un kit.
2: No tens carnet a conduir?
1: No, carinyo.
2: A mi no m'agrada conduir, jo tinc carnet i no m'agrada, per tant, com si no el tingués,
1: jo vaig
0: A mi m'encanta.
1: Jo vaig intentar-ho i per entremig vaig tindre un problema i vaig deixar-ho.
2: La meva àvia tampoc té carnet de conduir i jo no el tinc, però és com si no el tingués perquè no m'agrada conduir.
0: Ah, no?
2: O sigui, no m'agrada gens, a tu t'agrada, deia.
0: Jo sí, jo agafo el cotxe i digues que ens anem a la Rioja a fer un xupito. Ui,
2: que
0: bé.
2: Ui, doncs mira, quan vulguis ens anem a fer xupitos a la Rioja, sortint d'aquí.
1: Som-hi.
2: Parlàvem abans de farmàcia de guàrdia, però també hem de parlar de médico de família.

0: Emilio Aragón.
1: Sí. Mm.
0: La recordeu, aquesta?
2: Sí.
0: Això es va emetre a Telecinco, i era d'aquest metge que era vidu i intentava compaginar la seva professió.
1: I era tan bo.
0: Sí,
1: era tan bo.
0: Molt bo, Emilio Aragón, Va marcar també un abans i un després, Emilio Aragón, en les sèries a casa
2: Clar, perquè tenia, era un pallasso.
0: Clar, fins a llavors,
2: humorista, no? Clar, és que hi hem de cop i volta. Fa aquest... És un drama, en realitat, no? Un drama costumbrista. I dius, ostres, no? Quin registre més diferent. Però va fer-ho molt bé.
1: A mi, com a drama, un drama em va agradar Nissaga de Poder.
0: Oh, Nissaga de Poder, boníssima,
1: aquesta
0: en català.
1: Aquesta em va agradar molt, molt.
0: I la Memòria dels Cargols.
1: Ah, bueno, la Memòria dels Cargols ja era en plan de broma.
0: Sí, sí, però és que ara m'ha vingut al cap.
1: Però la Nissaga de Poder, vull dir que hi ha tots els problemes que hi ha... Ni
0: una
1: tot...
0: de les grans, col·laborats en català, no?
1: Col·laborats, col·laborats en català, sí, sí, molt, sí. Molt, molt, molt. Jo no me'l vaig perdre, vull dir.
0: Mm, totalment. Sí, sí, sí, Nissaga de Poder i El Equipo A. No sé si l'havíeu vist vosaltres.
1: Oh, sí.
3: El Equipo A.
1: A. 4.
0: Que això encara es diu, no? Quan hi ha un grup de gent, mira, semblen l'Equipo A,
1: sí,
0: no? Aquesta
1: sí,
0: gent,
1: sí,
0: televisió espanyola,
1: sí,
0: també, aquesta sí, casa. Sí. Entre el 78 i el 80 es va emetre aquesta sèrie.
2: I per compensar les xiques de Charlie.
0: Ah, les de Charlie.
2: Les feministes aquí, no, per favor.
0: Exacte.
2: El feminisme al poder. Perquè era un novedor, una novetat,
0: sí.
2: Era molt novedor, que tres dones...
0: Sí,
2: doncs,
1: i tan fossin... guapes i tan simpàtiques.
0: Sí, sí, fantàstiques. Los Ángeles de Charlie, l'Equipo A, que també va ser creada per Antonio Mercero, responsable de Verano Azul i de Farmàcia de Guàrdia.
1: Sí.
0: O sigui, Antonio Mercero també,
2: és un...
0: fantàstic, sí. Creada per ella en aquesta casa. Es va posar aquí a Televisió Espanyola a finals dels anys 70 i va ser tota una revolució, no? Com deies, per contrarrestar una mica aquests Ángeles de Charlie que ens venien dels Estats Units, no? I que era més revolucionari. I tu em vas dir, Consol, també que t'agradava La Casa de la Pradera.
2: Ah, sí.
1: Bueno, era com una continuació de Bonanza, per mi.
0: Sí?
1: Perquè la feia Landon, que era el fill petit de Bonanza.
2: Sí. Però aquí una família...
1: I la Laura...
2: Que havien dones,
1: Ingels,
2: al revés.
1: Els Ingels.
2: Sí. Una plorera.
1: Sí.
2: Quan la filla gran es queda cega.
1: Exacte.
0: Oh,
1: per això
0: quina plorera!
1: Aquesta, però, també va ser...
2: Però tots eren referents bons. El que hi havia, el que veus en les pel·lícules... Hi havia bons i dolents, però al final els bons sempre triomfaven, no? Els referents nostres...
1: I els hi donaven, vull dir, com una mica de lliçó, de morgandí...
2: Sí, sí, una moralina, sí, sí, sempre. Sí,
1: clar,
2: sí, sí. Potser això ha canviat una mica, eh?
0: Pot ser. Ara no sempre triomfen els bons,
2: no,
0: eh?
2: No, i com a la vida real,
0: Ah, exacte, ha canviat la cosa, ha canviat la cosa. I hi ha una expressió que encara... Hi ha expressions que surten de sèries, no? Això de quan un grup de nois és l'Equipo A, no? Però també a casa meva m'han dit molt... Això què et penses que és? L'Hostel Royal Manzanares?
2: Ah, sí.
1: Ah, bueno.
2: Ai, la Marujita.
0: L'Hostel Royal Manzanares.
2: La Lina Morgan, no?
0: L'Hostel Royal Manzanares.
2: Ai, que mona.
0: L'havíeu vist, aquesta?
1: Estava molt ben feta, eh?
0: Sí?
1: Bueno, dintre de lo que cap, vull dir, ella...
2: Que mona.
1: Per ser una actriu, una vedet, per dir alguna cosa, perquè ha sigut una gran vedet,
2: sí.
1: Vull dir, estava molt bé. Jo quan vam començar vaig dir, mare de Déu, però no, vaig anar seguint-la.
0: I també, anem acabant, però recordem, una de les grans sèries d'aquesta casa, és que clar, les grans sèries passen per Televisió Espanyola, sempre,
2: sí,
0: sempre.
2: Sí.
0: I una d'elles, el meu pare, encantava, Curro Jiménez.
2: Oh, sí!
0: Sí!
2: Oh, sí, el bandolero, el bandolero.
0: Ah!
2: Les patilles. Ah!
1: Però al final,
2: sí,
1: poder ja... A mi em va arribar a cansar.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Encara la fan algun dia, eh?
0: Llarga,
2: una reposició,
0: no? Sí,
2: eh?
0: Sí, reposa per la 2
2: sí,
0: moltes vegades.
2: Sí, sí, sí.
0: Està
2: sí,
0: el Royal
2: sí,
0: Manzanares de la 1, eh, també. I aquesta
2: ser...
0: també, Televisió Espanyola.
2: Sí, tornem amb això dels bons i dolents, no?
1: Mm.
2: Que robava els rics, perdonant els pobres, aquesta
1: sí,
2: història.
1: Sí.
0: El Curro Jiménez, que juntament amb l'Algarrobo, el Gitano
1: sí,
0: i l'Estudiante, els de la seva banda,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Lluitaven contra les injustícies dels més desafavorits, una mica el bandolarisme, no? Una mica el Robin Hood espanyol, potser?
2: Sí, sí, bueno.
1: Bueno,
2: bueno, sí, d'alguna manera,
0: no?
2: Sí.
0: Robava els rics per donar els fores,
2: sí,
0: anava cap aquí.
2: Sí, sí, sí.
0: Tenim en marxa un concurs per aconseguir un parell d'entrades per anar al cinema i hi ha algú que l'ha guanyat, que el tenim per aquí, que tot just ara mateix li donarem pas perquè hem fet aquest sorteig per aconseguir un parell d'entrades, però abans repassem una sèrie de dibuixos animats que ens agradava molt.
2: Aviam.
0: Mira, era aquesta.
4: Relato con el famoso personaje creado por Juan Espino.
0: La Heidi.
1: La Heidi.
0: No sé si a Heidi li agradava també la persona que ha guanyat aquestes dues entrades, que es diu Teresa. Teresa, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Tu eres molt de Heidi?
3: Ui, jo sí, en aquella època sí, sí, sí? Que era de Heidi, sí.
0: Mira, enhorabona, perquè has aconseguit aquest parell d'entrades per anar a veure a qualsevol pel·lícula que tu vulguis a les sales del cinema Cinesa. Quina és la cançó que hem posat abans perquè l'endivinéssiu?
3: A veure, la cançó era Tobogán.
0: Tobogán, del zoo, era aquesta?
3: Del zoo, sí.
0: Sí, sí, enhorabona, Teresa, enhorabona que t'endús aquest parell d'entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa per veure la pel·lícula que tu vulguis. Saps quina pel·lícula aniràs a veure?
3: Doncs de moment no.
0: Doncs mira, ja tens una àmplia cartellera per triar la que tu vulguis. Enhorabona, no pengis, que ara la Sílvia García del Pozo et dirà com ho has de fer. Moltes gràcies per escoltar-nos i per trucar.
3: Molt bé, vinga, gràcies.
0: Tietes, això s'acaba.
2: No!
0: Es fa curt, eh?
2: Molt curt.
0: La setmana vinent entreu també a la màquina del temps i així esteu més estona. Us sembla bé?
2: Lo que tu manis.
0: És com si voleu venir des del principi, a mi. Estic encantada de tenir-vos aquí. La setmana que ens tornem a escoltar.
2: Molt bé.
0: I nosaltres tornarem aquí dilluns a les 9... No, a les 9, no. A les 8 del matí. A les 9 ja portarem una hora. Veus, és que jo ja... És divendres, és final de setmana i ja el meu cap està col·lapsant. Dilluns, a partir de les 8. I tornarem a ser a les 8 en punt aquí al matí de Ràdio 4 Edició Estiu i fins al 4 de setembre. Que tingueu molt bon cap de setmana. Una abraçada. Adéu, adéu.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, xifra en 1.342 els menors a Ceuta registrats en el sistema d'acollida i anuncia noves mesures per gestionar l'acollida d'aquests infants. Laura Hurtado.
2: Des de la ciutat autònoma, on s'ha desplaçat per coordinar la resposta als menors no acompanyats, també ha donat detalls de la situació dels migrants.
3: El perfil migratorio ha cambiado con respecto a lo que sucedió en el año 2021. Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños, de corta edad, no acompañados, y de alguna manera el procedimiento establece primero intentar atender a los perfiles más vulnerables, pero van a ser atendidos todos los menores en Ceuta, no tengan la menor duda.
2: Rego ha anunciat que el 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà permanentment a Ceuta per agilitzar els procediments d'acollida. Això suposa que, segons ha apuntat la ministra, les derivacions dels infants a les comunitats autònomes podrien començar en poques setmanes abans de l'inici de curs per així poder deixar lliures els centres escolars que s'han utilitzat com a recurs d'acollida. Per coordinar tot això, ha informat que la setmana que ve s'ha convocat una comissió territorial d'infància amb els governs autonòmics. D'altra banda, ha explicat que en els pròxims dies el govern habilitarà una partida pressupostària d'acollida vinculant i solidària.
0: Gràcies, Laura. Des del Partit Popular acusen a l'executiu de Sánchez de no saber gestionar la situació a Ceuta. La vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha demanat al govern espanyol que s'identifiqui de seguida aquests menors i que es prioritzi la reagrupació familiar.
4: La Ley Orgánica de Extranjería, en el artículo 35, dice que el gobierno tiene la obligación de identificar a los menores, determinar su edad, pedir un informe a la Fiscalía, pedir un informe a Marruecos sobre el origen familiar y la situación de vulnerabilidad de estos menores, escuchar a los menores que tienen juicio y que puedan expresar su opinión. Y en este momento el gobierno de España los tiene vagando por las calles. Por tanto, la pregunta es, ¿va a cumplir?

0: complir el gobierno de España con la ley?
1: Ezcurra també s'ha referit a la compra de l'Àtic per part de la Comunitat de Madrid destinat a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Critica la coordinació del govern per a denunciar-ho. Amb tot, el PSOE ha dit que portarà a la Fiscalia aquesta compra. Ho ha anunciat el secretari general del partit a Madrid, Òscar López, davant les canviants versions i la manca d'informació que diu no ha oferit el govern madrileny. Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. La intenció, afirma López, és forçar la dimissió d'Ayuso, que se'n derivin responsabilitats penals de tots els càrrecs que han participat en l'operació i que els diners retornin a l'administració. Alhora esperen obtenir via judicial tota la documentació que justifiqui la compra de l'Àtic de Luxe.
3: Este cúmulo de mentiras, esta relación de mentiras y versiones cambiantes no se va a quedar así. Por eso les anuncio que en el día de hoy el Partido Socialista va a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid dirigida contra el Consejo de Administración de Planifica Madrid para que se investiguen todos los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros que pueda haber en relación con la compra del Ático.
2: López també ha dit que no descarten presentar un recurs perquè Ayuso expliqui quant ha costat el viatge que va fer a Mèxic el passat maig.
1: Junts acusa el president de la Generalitat, Salvador Illa, de carregar-se a Catalunya i deteriorar la convivència en el balanç de mig mandat. Helena García.
4: Bon dia. Junts acusa Illa d'ensorrar Catalunya i deteriorar la convivència en només 2 anys. La presidenta del Parlament, Mònica Sales.
5: El president Illa està ensorrant Catalunya, s'està carregant el país de dalt a baix, ha col·lapsat les infraestructures, ha degradat els serveis públics, ha ofegat la classe mitjana i treballadora amb més impostos, ha fet retrocedir el català i fins i tot ha deteriorat la convivència.
4: Els de Puigdemont s'erigeixen en alternativa. Sales crida a no fer de l'error la metodologia de treball i deixa clar que Junts no normalitzarà l'organització fins que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia total a Puigdemont.
5: El cap de l'oposició és a l'exili i tampoc no normalitzarem l'exili i, per tant, continuarem en aquesta situació fins que esperem aquesta aplicació de la llei d'amnistia siga total.
4: Junts retreu a Illa que s'hagi erigit en el principal relator de l'amnistia i emplaça els jutges a imitar-lo.
1: I un darrer apunt pel que fa a la mobilitat, interrompuda la circulació entre Manresa i Lleida Pirineus a causa d'una incidència per l'atropellament d'una persona a l'estació de Belllloc d'Urgell. Segons informa Rodalia, s'està gestionant un servei alternatiu de transport per carretera. Afecta les línies RL3 i RL4. Aquesta última pateix afectacions des d'ahir per inundacions a la via entre Calaf i Manresa. I un altre punt de serveis, bandera vermella a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons Protecció Civil. Hi ha 11 platges on uneix a la bandera vermella al Barcelonès i 2 més al Maresme. És tot per part nostra. Més notícies en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: vestit a dur en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Comença ja la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Donem la benvinguda al Sota Sospita, edició estiu, el nostre espai de conversa, de complicitat, d'oci, de llibres, d'aprenentatge. Una estoneta de ràdio de dilluns a divendres de 12 a 1. Som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon, i avui ens acompanya el Jordi Corominas. Per aquesta sessió habitual d'història i biografies, en aquesta ocasió per oferir-nos una mena de biografia col·lectiva, i és que ens parla del moviment de la nova cançó, dels seus integrants, del que va suposar per a la recuperació cultural i social de la llengua catalana. I tot seguit també comptem avui amb el presentador de televisió i periodista Miquel Valls. Ens parla de la seva novel·la El ruido bajo la piel, un thriller emocional, elegant, ferotge en alguns moments, sobre silencis familiars, sobre el dol, amb una desaparició d'obres d'art que treu a la llum les ferides en el passat i el present dels protagonistes. Vinga, va, som-hi, comencem coartada. Obrim amb Maria Hein.

El pop afilat i particular, no?, de Maria Hain en aquesta cançó Geisha, que forma part del seu àlbum Katana de l'any passat. Una construcció sonora molt interessant. S'endinsen diferents territoris rítmics, alguns més foscos, sofisticats. És aquesta música embolcalladora, no?, que és, no sé, molt ben treballada a nivell de producció i amb la que avui hem començat el So de Sospita.

0: Doncs anem a rebre el Jordi Corominas com cada setmana per aquesta sessió d'història i biografies al Sota Sospita, per aquest repàs del nostre passat. Què tal, com estàs?
1: Bé, anava a dir una cosa bonica que cada mes...
0: Sí, ja m'agrada.
1: Em va dir un alumne, el qual és meravellós. A veure, jo dono unes classes d'història de Barcelona a la UB, i de cop i volta em vaig trobar un alumne pel carrer i diu, m'agraden molt les teves classes. Pim, bueno, gràcies. No esperava que em diguessis, no m'agraden, et mataré.
0: No.
1: Però em va dir, us escolto a Sota Sospita. I vaig dir, pues a veure, és un bon complement.
0: Com es diu?
1: Es diu Xavi.
0: Xavi, salutacions. Xavi. Està molt bé que ens escolti. Segur que aquí tots aprenem.
1: No,
0: vull
1: perquè...
0: dir, nosaltres preparant-ho també, no? I la gent a l'altra banda.
1: Sí, a més em va dir, diu, de vegades a les classes parles de Yonsis, un dia cercava, perquè a més va cercar i va trobar el tema del barraquisme. I vaig dir, home, doncs ja et pots seguir tota la sèrie des de la passada temporada i continuar cada setmana, ja sabeu.
0: I avui anem a parlar, avui estem ja als 60.
1: Ja hem arribat, sí.
0: Sí, 59, perquè és quan comença tot plegat, d'alguna manera, però sí, ens endinsem en la dècada dels 60, que passa quelcom molt significatiu, no? O sigui, per què canvia el tipus de repressió del règim franquista? Doncs perquè Espanya entrarà, no?
1: En una obertura.
0: De les Nacions Unides i li diran, escolta'm, vull dir, estèticament hauries de millorar una mica la imatge.
1: Has d'afluixar el cinturó.
0: Has d'afluixar una mica. I llavors és quan comencen a passar coses, no? Després de 20 anys de franquisme, a partir del 59, que donarà peu, per exemple, a que hi hagi reivindicacions d'aquest genocidi cultural que s'havia fet a casa nostra, i apareguin grups d'intel·lectuals i artistes que treballin, doncs, en aquest sentit, no? En recuperar la identitat i la cultura catalanes, per exemple, a través de la nova cançó.
1: A veure, hi ha un punt que és que l'any 57, de fet ho hem comentat aquí, tota la història de l'Operació Catalunya, que va de la mà amb el fet de que de cop i volta el sistema econòmic, que és l'autarquia, peta, no es pot sostenir, és a dir, no pot ser autosuficient, aquella Espanya era impossible que ho fos, i el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial li diuen a Franco, oye, mira, que quizá doncs, nosaltres t'ajudem, creem una economia moderna, t'integrem al sistema occidental de debò, surten els tecnòcrates, que eren catalans també, no? López Rodó, etc etc. I bé, a veure, tu fas això, nosaltres t'ajudem, però exacte, extén una mica la mà, suavitza. I aleshores les expressions culturals en català van guanyant en rellevància.
0: Comencen, sí, exacte. De fet, en aquest context històric que dèiem, no? que a nivell de la pressió internacional en l'àmbit polític, doncs, i aquesta petició de millora la teva imatge, si us plau, això s'aprofita per fer reaparèixer aparèixer algunes iniciatives culturals que, mira, el primer número de Cavall Fort, per exemple, la Fundació d'Òmnium Cultural, en aquesta època.
1: Serra d'Or,
0: exacte, i altres, no? I llavors, a poc a poc, van...
1: Cavall Fort, que mític que era,
0: Sí.
1: Que mític, per favor.
0: Sí. A poc a poc, no?, doncs es van obrint aquestes escletxes que deixen passar la llum, i això va afavorint, doncs, que d'altres també es vagin sumant aquest intent. I no sé si va ser en Benet, que en parlàvem la setmana passada, dir, necessitem cançons catalanes i d'ara.
1: Ho va dir el Serraïma.
0: Però,
1: a veure, el Benet té relació, sí, perquè és una revista que es diu Germinavi, també dins d'un àmbit cristià, estem a l'any 59. Què passa, també, que ara parlem de globalització, és normal, podem, ara, ja sabeu aquesta història, que és que jo, amb un sol clic, puc connectar en un sol segon amb Austràlia, per dir alguna cosa.
0: Clar.
1: Però en aquells moments, mitjançant les ones, mitjançant la tele que surt, mitjançant les fronteres i els moviments de persones, diguem que aquí, a veure, tampoc estàvem... L'obertura econòmica, suposo que també arribin coses de fora.
0: Clar.
1: I aleshores els joves d'aquí comencen a sentir sobre la chanson francesa...
0: Exacte. Clar, aquesta és una
1: Brassans,
0: gran influència.
1: Brel...
0: És una gran influència, vull dir, aquesta chanson de França que inspirarà, no, els artistes a dir, doncs nosaltres també volem això per nosaltres.
1: La idea del cantautor, que més tard, també als anys 60, es consolidarà, i aquí tindrà influència, que sé jo, amb el Bob Dylan, també la música pop diguem que entrarà, ja sabeu, en podem parlar un dia perquè va ser una bogeria quan els Beatles l'any 64 que es venen aquí, el 65 venen, a més amb la cosa dels toreros, bueno, però això serà més tard. Ara estem l'any 59 i és el que diu la Laura. Fins aleshores, de l'any 40 a l'any 60, jo m'he estat documentant sobre tan fascinant tema, perquè n'hem parlat tu i jo, però n'hem parlat de manera una mica a les palpentes, les sardanes.
0: Ah, sí.
1: Clar, fins aleshores era...
0: Era l'única, segurament, expressió catalana, no?
1: Catalunya sardanera, sardanista.
0: Era l'única manera d'expressar la cultura catalana,
1: clar,
0: i
1: la
0: no?
1: música,
0: en temps de Franco.
1: La música era això... I eren les cançons tradicionals.
0: Clar, i és per això d'aquesta petició que deies tu de Nansa Raïma, de dir, és que necessitem cançons però com d'ara, o sigui, necessitem altres coses.
1: Que parlin els joves, també. Sí, I que parlin els joves d'una manera exacta, que no sigui ballant sardanes o cantant la Santa Espina.
0: I des de València, per exemple, que avui em penso que tancarem amb en Raimon.
1: Sí, toca.
0: El 59, justament, va fer el vent.
1: Va fer el vent,
0: ell,
1: sí.
0: Fora de tot aquest cercle, vull dir, perquè no és que estigués ni lligat a aquest moviment que s'estava començant a gestar a Catalunya, ni a aquests tipus de reivindicacions que es feia des d'aquí. Ell, com a bolet allà, pel seu compte,
1: no, però estava pensant...
0: el vent i es converteix en el gran símbol.
1: Sí, perquè a més transcendeix.
0: Transcendeix.
1: No, hi ha un punt que és que deies València i estava pensant jo com durant aquells anys, que ara passa, però potser no tant. De fet, entre valencians i catalans jo crec que ens hauríem d'unir més a nivell cultural, però hi ha el punt de la literatura, el Joan Fuster. Uh-huh. El Joan Fuster, que a més el Josep Pla el mima moltíssim. Amb literatura veurem també, i ho comentarem els propers dies, com als 60 es comencen a sortir moltes obres en català que són importants.
0: Sí, per aquesta obertura que havíem dit, no? Necessària o obligatòria per la pressió internacional en el franquisme.
1: Quadern gris, Plaça del Diamant, sí. i més, el mecanoscrit del segon origen, del Pedrolo, que anem de parlar, perquè Home. És ciència-ficció catalana, no?
0: Home, i tant. Clar, que anem de parlar.
1: Brutalitat
0: ara
1: màxima.
0: Ara ja no, però era lectura obligatòria a l'escola.
1: Bueno, i van fer una sèrie a la Pública en el seu moment.
0: Ah, sí? Això de la sèrie no ho tenia controlat.
1: Sí,
0: però jo recordo que era
1: fenomen.
0: Lectura obligatòria i era una de les primeres obres que, a més, doncs era molt apta quan estaves en adolescència, no? I que connectaves moltíssim.
1: Clar.
0: I per mi va ser una porta d'entrada a la literatura
1: catalana. Però t'enganxava
0: sí,
1: molt.
0: Sí, molt, molt, molt.
1: I amb el tema del cançó passa el mateix, que es necessiten aquestes noves cançons per connectar amb els joves. Ara aquí, per exemple, a Ràdio 4 ho veiem com està sorgint també un ferment importantíssim, però
0: fixa't, no, que venim de fa unes setmanes del Premi Disc Català de l'any, de la quantitat de publicacions que es fan en català, d'aquesta efervescència del pop urbà, dels diferents estils, fins i tot de l'electrònica, del pop més lluminós. Vull dir, ara hi ha una varietat, però recorda que fa uns anys no era així.
1: A veure, potser és una de mica fet... aquí Contigo empezó todo, no?, amb la nova cançó.
0: Evidentment.
1: Sí, sí.
0: Després hi ha com una mena d'altre buit, després apareix el rock català, no?
1: Sí, és veritat, aquell
0: buit. És un altre moment de reivindicar el català com a llengua per ser cantada i per ser abraçada pels joves també com a expressió cultural. Després hi ha com un altre buit i després a partir dels, diria jo, dels 2000 això s'ha anat normalitzant,
1: sí,
0: per sort.
1: Sí, ara ja està disparat.
0: Sí, però mira, una cosa que no passa tant, per exemple, en el consum audiovisual, sí que passa amb la música.
1: Amb la música molt més, sí. I en aquest cas l'article...
0: Sí.
1: Penseu aquesta cosa, un article és el que, diguem, encén la...
0: Sí.
1: Encén la...
0: Un article, Sí, sí, sí, és la flama que...
1: A més, en una revista catòlica.
0: Sí,
1: sí, és una cosa bastant al·lucinant en els paràmetres actuals. Bé, volem cançons d'ara.
0: És l'article del 59, d'aquesta revista que deia...
1: Germinàbit,
0: no?, que publica, doncs, aquest escrit de Lluís Serraïma, que es titula justament així, Ens calen cançons d'ara...
1: Sí, sí.
0: El règim franquista diu, bueno, és igual, vull dir, és una circular de la Unió de l'Escolaria de Montserrat que no té gaire difusió, no passa res, que facin, vull dir, fem miren cap a una altra banda i ja està, però això encén la flama.
1: Sí, a veure, l'article l'estic intentant obrir perquè...
0: Jo el tinc, mira, hem de cantar cançons
1: correcte.
0: Hem de cantar cançons, però nostres i fetes ara. És greu que no se'n facin de noves. Jo, almenys, no n'he sentides. Podem atribuir-ho a les circumstàncies, però de cançons se'n poden fer de moltes menes i maneres. A més, aquestes circumstàncies no poden per elles mateixes privar un poble de les seves cançons. És precisament en moments difícils que han nascut gran nombre de cançons, de les boniques, aquelles que els pobles han transformat una mena d'oració col·lectiva. Es tracta, doncs, que surtin cançons d'aquest moment nostre. Què fan els músics que ara són joves? Us imagineu imagineu si com a França tinguéssim aquesta mena de trobadors, com són clar. Els chansonniers que anessin pels pobles i per tot el país cantant cançons nostres? No vull ser massa optimista, potser amb el temps ho aconseguirem. I amb això que escriu...
1: Comença tot.
0: Comença tot.
1: I aquí, per exemple, hi ha determinades anècdotes que són bastant significatives. Hi havia un lloc, perquè a mi no em sona qui sigui ara, a Rambla Catalunya en Gran Via, que es deia la Sibèria, uh-huh. on directament què va passar? Doncs clar, a veure, si tu vols fer cançons, primer, les has de composar. Perquè estem pensant i parlant de chansonniers, de folk, no? Totes aquestes influències que són absolutament la cultura d'aquell moment. El que trobem és que en aquell lloc, la Sibèria...
0: Vols dir que no existeix encara?
1: No ho sé si existeix, és que per això t'ho dic, que no sé si existeix.
0: Palleteria la Sibèria.
1: Sí, la palleteria la Sibèria, perquè a mi em fa... A veure, quan vaig a Rambla Catalunya...
0: És una firma històrica. És, encara hi és, sí, clar
1: encara
0: que
1: hi és.
0: Sí.
1: Ah, bueno, no, però és que si tu vas per Rambla Catalunya, mare de Déu, tot el que ha desaparegut, i de cop i volta els restaurants
0: sí,
1: que veus...
0: Bueno,
1: no?
0: En definitiva, que allà es va fer un segell.
1: Edixa. Uh-huh. Edixa, el que tenim és que, clar, a veure, primer...
0: Una discogràfica, la primera.
1: Clar, primer cançons, que aquí entra un personatge que jo vaig conèixer, són aquestes coses de, hosti, sí que sóc gran ja, no, no tant, el Miquel Porter. Uh-huh. El Miquel Porter, que després era profe, si no em falla la memòria, de cinema a l'Universitat de Barcelona.
0: Ell i l'Espinàs, d'alguna manera, són la llavor primigènia,
1: sí,
0: no?, de tot això.
1: Sí, i el Serraïma,
0: exacte.
1: Llavors, a partir d'aquí, comencen a arribar més persones, es parla de nova cançó perquè abans no hi era.
0: Clar.
1: Anem a deixar-ho clar.
0: Sí, sí.
1: És a dir, perquè després arribarà la cançó. A França és la chanson, però aquí és la nova.
0: És la nova.
1: És la nova cançó.
0: Sí.
1: I entre aquests elements, anem a posar alguna musiqueta, ell arriba una mica més tard, però nosaltres hem considerat oportú directament començar amb ell.
0: Perquè és un dels noms més coneguts, sí, al cap i a la fi.
1: I el tema
0: no?
1: És molt emblemàtic. Ara que tinc 20 anys, Joan Manel Serrat...

0: cantant, eh? Jo crec que aquesta cançó, encara que sigui d'uns anys després, que és del 66, sí, crec, si no m'equivoco, recull molt bé l'esperit d'aquesta nova cançó. Vull cantar, vull alçar la veu.
1: Sí, sí.
0: No, tinc 20 anys. No? I llavors...
1: Vull
0: alçar la veu,
1: sí,
0: per cantar els homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus, que dempeus moren. Vull dir, és un tema que et posa els pèls de punta.
1: Sí, sí. No, I quan érem nosaltres més petits, diguem que tota aquesta atomització musical que existeix avui en dia no hi era, i per tant a les cases això encara sonava.
0: Avui que encara tinc veu. És que no puc evitar-ho.
1: Estàvem parlant abans del Lluís Llach, també fora de micro, no? I clar, són temes que sonaven,
0: sí,
1: fins temps
0: van tenir un recorregut
1: tard,
0: enorme.
1: No?
0: En fi, doncs sí que és veritat que en Serrat, que tot i que es va afegir després, no?
1: És que era més jove.
0: Era molt jove, i aquesta cançó, ara que tinc 20 anys, doncs recull perfectament aquest esperit d'aquesta nova cançó. Hem de parlar dels 16 jutges.
1: Però és que clar, aquí hi ha molts
0: veure,
1: mites.
0: Vull dir, que...
1: Al final, a partir del fet d'anar configurant la idea de la nova cançó, etc etc, finalment van sortint cantants, i aquests cantants, doncs, de mica en mica faran pinya i grup, i creuran que a partir del col·lectiu i de fer recitals i concerts poden tenir més força. I aleshores, doncs, jo no sé els joves, però quan nosaltres ho érem més, aquesta cosa de 16 jutges d'un jutjat
0: mengen
1: fetge
0: d'un
1: penjat.
0: Bé, això és el que inspira en aquest nom dels 16 jutges, que són aquest grup de cantants en llengua catalana. Es funden com a tal, com a col·lectiu, en el 61, i el seu objectiu és impulsar la nova cançó,
1: sí, aquí...
0: i normalitzar i defensar l'ús del català.
1: I van fent via, tenim el Miquel Porter, l'Espinàs, la Remei Margarit, que no l'hem mencionat, era la dona de Lluís Serraïma,
0: de
1: fet, després del fill Abella, que era psiquiatra, sí, qui copia de la Serra i la seva col·lecció de guitarres, Enric Barbat, Xavier Elias, Guillermina Mota, Maria del Carme Grau, Martí Llaurador, i després Joan Ramon Bonet, Maria Amèlia Pederol, Joan Manel Serrat i, en darrera instància, Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs i Lluís Llach.
0: Aquests ja són la novíssima cançó.
1: Clar, la novíssima.
0: La novíssima.
1: A més, és una època de novíssimos, també ho veurem, perquè, clar, mentre pensava i parlàvem, avui estic en pensar i parlar, no?
0: Del està bé pensar, eh?
1: Està bé,
0: és
1: necessari. del Serrat, un que és coetani seu i que aquí no té incidència, però que també serà novíssim, és el Vázquez Montalbán. És a dir, per què? Perquè, clar, hi ha una afinitat generacional,
0: sí,
1: i el Vázquez Montalbán en periodisme, escriptura, literatura, no jugarà el mateix paper perquè escriu en castellà, però també mostrarà com és necessari tirar endavant noves idees, perquè la nova cançó també va d'això. És a dir, ho estàvem parlant al principi, sardana Santa Espina, fantàstic. El franquisme considerava la sardana acceptable? Sí. Per què? Perquè era folklòrica. Però aquí, amb la nova cançó, atenció, el que pots fer és protestar.
0: Clar, aquesta és una altra idea, no?, que recull l'essència de la nova cançó, i ara que deies d'això d'altres tipus de persones il·lustres que també contribuiran a aquesta revifalla de la cultura catalana, més endavant, en un altre capítol, anirem a la Goix Divin,
1: clar,
0: efectivament,
1: que ningú era, suposadament.
0: No, clar, vull dir, a veure, són intel·lectuals, professionals, artistes d'esquerra, però de bona família, perquè si no t'hi pots dedicar tampoc
1: sí,
0: el tema.
1: No,
0: burgesos, exacte, i aquí hi haurà els Moix, per exemple,
1: sí,
0: també hi haurà vinculat en Serrat.
1: Bueno, hi haurà també els que hem vist...
0: Amb la Guillem Armina Mota, amb el Raimon...
1: Els
0: Goitisolos, la Rosa Regàs... Bueno, ja ho veurem, això, no? Però
1: sí,
0: també
1: Vica,
0: com es funden els anys 60 i continua cap als 70, diguéssim, no? Doncs està vinculat, és posterior a la nova cançó, però recull també aquest esperit d'alguna manera.
1: Veure, és que ara quan parlem de la nova cançó...
0: El que passa que això era com molt més...
1: Era molt més
0: eròtic
1: cool...
0: festiu, diguéssim, no? S'ajuntaven en el bocatxo, perquè eren molt guais... I, bueno...
1: Però ja estaven molt més contaminats, perquè ja havia arribat també tota la qüestió de les influències de França.
0: Externes,
1: ja no eren només chansons.
0: Sí, no, era modernitat, en tots els sentits.
1: Eren supermoderns i s'ho passaven molt bé, també van organitzar viatges.
0: Però bueno, això és un altre capítol. Ara avui estem amb la nova cançó i amb els 16 jutges.
1: No, i a més, s'ha de dir que la nova cançó evolucionarà i evolucionarà d'una manera que, clar, estàvem dient, estan i formen part del record col·lectiu. Ok, és cert, però quin és el tema? Que més tard, als anys 70, doncs, el Lluís Llach, el Serrat, altra gent faran concerts molt importants al Palau d'Esports, que,
0: sí,
1: que, a més, formen part de la memòria antifranquista i postfranquista del país, però en aquests primers anys 60, senzillament, és el fet, en primera instància, de cantar en català. I després, què passa? Que venen de la chanson. La chanson no és que sigui lleugera, ni molt menys, i inclou contingut polític, i de mica en mica, de manera sutil, sortejant la censura...
0: Presents, Brel.
1: Clar, aquestes cançons, direm que aniran adquirint una altra textura i uns altres continguts que seran més poderosos. Home, tampoc et pots... perdoneu-me l'expressió... Bueno, no, anava a dir una barbaritat, però no, tampoc pots anar en contra de Franco de manera molt directa.
0: No, no, no, no, no. Però bé, sí que és veritat... Home, recordeu després el capítol posterior de la del Serrat, no? Vull dir, tot allò que ha passat a la història, com aquest intent de cantar en català que no li van deixar, que van anar a Maciel, tot plegat, vull dir, és un capítol més o menys anecdòtic, però que representa molt bé aquesta voluntat.
1: Però aquí ho has dit molt bé, perquè, escolta, el problema és que canta en català Eurovisió en l'any 68, llavors, ei...
0: No, això no ho permeten.
1: No, això no pot ser. Clar. Llavors, clar, la transgressió de la nova cançó ja és pel sol fet de parlar en català, una de les primeres.
0: Després hem de dir també que en els primers anys la nova cançó es mou exclusivament a Catalunya, però després, amb aquestes interferències en França, vull dir, s'internacionalitza també.
1: Sí,
0: llavors
1: sí,
0: això
1: sí.
0: És molt important perquè
1: bueno,
0: la veu...
1: a l'Olímpia, sí.
0: Ah, això va anar a l'Olímpia de París, per exemple, no? Un recital que serveix perquè Europa descobreixi, per exemple, en Raimon.
1: Sí.
0: I la nova cançó més enllà de les nostres fronteres, vull dir que...
1: Bueno, que és molt impressionant pel temps que és, eh?
0: Sí, perquè a més va ser un èxit.
1: Sí, va ser un gran èxit. Però també juga amb el fet de l'antifranquisme. Jo crec que tothom sap que hi ha una vessant antifranquista pel fet que diem de cantar en català. També és molt modern perquè tu tires i és molt de cantautor de l'època amb la guitarra i prou. Més tard, i jo me'n recordo, a veure, no me'n recordo d'haver-ho vist a Esglésies, perquè no tinc aquesta formació, però sí que ho he vist en fotografies, etc etc. Com que l'Església a l'inici dels anys 60 s'obre, també el tema de la guitarra formarà part de l'imaginari de determinades misses i de com l'Església s'integra també amb tots aquests nous moviments.
0: Sí,
1: veiem amb el mateix article on surt, és el que dèiem, no?
0: Sí.
1: L'Església afavoreix això.
0: Clar, llavors a partir del 65-66 hi ha aquest binomi que sobretot són Raimon i Serrat, no?
1: Sí.
0: En Serrat ha tret el EP on s'inclou Ara que tinc 20 anys, que hi ha Cançó de matinada, que ja me'n vaig a peu, que hi ha Paraules d'amor, estem en el 66, i en Raimon havia fet aquest Cançons de la Roda del Temps, no?
1: Que sí.
0: Bueno, i el disc, a més, també va ajudar a divulgar l'obra de Salvador Espriu entre el gran públic.
1: Això,
0: i llavors,
1: sí.
0: Unia com a referents perquè en Miró, Espriu i Raimon, que dius, quin trident.
1: I després arribarà Papa Seid, també.
0: Ah, sí.
1: El Papa Seid també el defensaran molt i és una forma d'enllaçar el passat i el present. Amb el tema d'Espriu, anaven forts, perquè Espriu era complicadet.
0: Una cosa, els 16 jutges eren 16?
1: Jo diria que, a veure...
0: Al principi no,
1: oi? No, al principi no. No, al principi no.
0: A veure, vaig a comptar-los.
1: A veure,
0: 1,
1: pot,
0: 2, 3,
1: pot passar...
0: 4, 5, 6, 7, 8...
1: Pot passar 9, com 9 10, barris,
0: 11,
1: que són 13 barris.
0: 12. Eren 12, quan s'afegeixen en Serrat ja són 13, i després... Ah, no, aquests... Això és, sí. I després els 3 més, la Maria del Mar Bonet, el Rafael Subirachs i el Lluís Llach.
1: Llavors són 16
0: llavors
1: o no?
0: Ja, al principi, més, o sigui, al principi són 12.
1: Val.
0: Després s'afegeixen en Serrat i ja són 13...
1: I després els tres darrers potser sí que fan 16.
0: Mira, t'ho explico. Els fundadors, Porter, Espinàs, Remei i Margarit.
1: Okay,
0: d'acord? Vull dir,
1: tres.
0: Són tres. Són 16 jutges, no, són 3 jutges. No. Després, en el 62, s'incorporen Delfí Abella i Quico Pi de la Serra. En el 63, Enric Barbat, Xavier Elias i Guillermina Mota. Posteriorment, Maria del Carme Girau, Martí Llaurador, Joan Ramon Bonet, Maria

0: l'Èlia Pedrerol, i el 65, Joan Manel Serrat. Aquí ja són 13.
1: Val.
0: Aquí ja són 16, perdó, 16. I després els tres darrers, els de la novíssima cançó, amb llavors, la qual cosa ja són 19.
1: 19 jutges.
0: 19 jutges.
1: Has mencionat un nom que ens va molt bé per continuar escoltant tot aquest grup, una persona que per mi era superentranyable quan era petit i m'encantava, que és la Guillermina Mota.
0: Home, però clar, que aquest origen és més vodevil, és més teatrero,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és molt teatrero, és molt del paral·lel, gairebé.
0: Remena,
1: no?
0: Nena, o què?
1: Remena,
0: ostres.
1: Remena, nena.

0: paratera, podríem dir, de la Guillermina Mota, però la Guillermina era una gran coneixedora de la cançó francesa, d'en Jacques Brel, del George Brassens, de l'Anne Silvestre, etc, etc. A més, ella va també fer textos, o sigui, va cantar textos de poetes catalans. Vull dir que aquí estem amb la part potser més frívola d'ella, no?, que també ha passat molt a la història, però, perquè ella venia d'aquest...
1: però també és molt important.
0: I tant.
1: A més, el tema de l'humor, no?
0: I de portar-ho primer amb humor i segon a la part més popular, no? En el teatre popular, pròpiament. Llavors la seva vessant és essencial. I una cosa molt curiosa de la Guillermina Mota, però això ja és d'aquest cicle, que ella, quan es va retirar dels escenaris, va dir prou, no accepta guardons o reconeixements d'entitats culturals ni institucions polítiques.
1: Toma ja, bé.
0: Que això és molt interessant, perquè hi ha molts autors que diuen no acceptar, però després, escolta'm, vull dir, després el ego es el ego, m'entens? Sí. Quan et donen un premi, si t'has de baixar els pantalons, te'ls abaixes, i si has de donar la mà a no sé qui, la dones.
1: Llavors, i ella va dir no.
0: I ella va dir no, i ja està.
1: Ella va fer Diguem no, no?, com la cançó, també.
0: Diguem no, diguem exacte.
1: No, i a veure, amb la Guillermina, amb el Remena, nena, està parlant del remenat i tal, però també podeu entendre. Ara nosaltres, a una generació, diguem, posterior, li pot resultar, a nosaltres també, innocent, però a l'època tenia una conya molt gran. És a dir, perquè té una vessant sexual indirecta.
0: Ah, i tant!
1: I aquesta...
0: Home, per favor!
1: Això el franquisme li emprenyava molt. De fet, el Serrat, en un dels seus discos en català, ara he recordat aquesta anècdota, va fer una cançó que es deia Conillet de Vellut, on parlava d'un trio, i directament li van censurar. Clar, perquè tu no podies mencionar aquestes coses. Llavors el Remena Nena... Que el Remena Nena és això, als 80s, 90s, la gent encara ho cantava. És que és molt fort pensar-ho.
0: Home, és que jo crec que el Remena Nena és el couplet més popular de Catalunya, pràcticament.
1: Amb el Bastien Pasqual, no? I coses
0: sí, jo
1: així.
0: Crec que és
1: Remena.
0: Sí.
1: Però tothom ho canta. Bueno, tothom, a veure, tothom. No és que la,
0: gent la seva figura ha quedat associada a aquesta cançó.
1: No, sí, però vull dir que hi havia el vestit
0: de... Això pertany al disc de couplets de la Guillermina Mota.
1: I els del... Això no ho sabem, no?, qui feia els cors, perquè és que a mi allò dels cors m'ha recordat a una evolució de la nova cançó, i diràs, a veure per on vas, a la trinca m'ha recordat. Que també arribaran més tard, i per la nostra infància dels 80 eren increïbles,
0: doncs,
1: no?
0: Mira, a veure, tinc aquí una informació de l'Enderroc que diu, el disc, no?, estem parlant del Remena Nena, diguéssim, d'on anava la cançó. El disc va ser produït per Joan Manel Serrat, que, a més de formar part del cor, al costat de Rudy Ventura i Francesc Borrull, de la mítica cançó Remena Nena, o sigui, ells són el cor de Remena Nena. Serrat, Rudy Ventura i Francesc Borrull.
1: Rudy Ventura, que era enorme, també.
0: O sigui, déu-n'hi-do.
1: No, i estava pensant que amb el tema de...
0: Ella era la component número 8 dels 16 jutges.
1: Bueno, i era joveníssima, i a més era estel·lar, no? No ens cansem d'admirar-la. Amb el tema del Serrat, que hem parlat d'Eurovisió, jo no estava recordant com aquesta casa... Perquè, a veure, tothom ha tingut un moment on, almenys jo, on et fixes més en el Serrat i en tot aquest grup... Radio Televisió Espanyola feia una sèrie de concerts als anys 70 i que es deien, em sembla... Bueno, i el Serrat va fer un, que es deia A Su Aire. Sí. I el va fer al casino del Poble Nou, al casino de l'Aliança.
0: Home, i allà es van conèixer amb uns pares.
1: Ah, sí? Pues sí. Jo,
0: aquí al costat.
1: Pues jo vaig veure les imatges del concert i el que era al·lucinant era com aquesta nova cançó, i el Serrat concretament, perquè potser era més comercial, tenia... A veure, era jove, era guapo, tenia ganxo... Aixecaven passions. És que veus com es posa a cantar i directament la gent embogeix. O sigui,

0: perdien els papers.
1: Que sí, clar, que anaven boges, perquè clar, tenim aquí, aquí tenim aquí. Va estar 6 mesos i després ja se'ls hi va passar, diu.
0: Bueno, tot passa en aquesta vida. No, a més, el Serrat, ara que ningú ens escolta, va haver-hi un moment, jo això ho tinc molt... O sigui, el Serrat és d'aquestes persones, com la Sagrada Família, que pots fer fotos any a any de la seva vida, veus com evoluciona. I va haver-hi un moment, o sigui, que estava molt jove i de cop i volta va deixar de ser-ho. I dius, hosti,
1: bueno, això ens passa a tots, eh?
0: Sí, no, però
1: escolta'm.
0: No, clar, que ens passa a tots.
1: Visca la bellesa,
0: sí, no, però
1: en B baixa. Però
0: que va ser molt sobtat, o sigui, jo ho veig
1: que
0: a les imatges.
1: Que també és bellesa en B alta.
0: Sí, totes les belleses són bones.
1: Jo vaig coincidir amb un acte l'any passat amb el Serrat, bé, amb els 130 anys del celler de Gelida.
0: Vale.
1: L'acte que va fer, no?, a la Meri, la família, etc. I clar, després feien una copa i tal qual, i llavors hi havia plats de pernil. I llavors ens vam trobar, diguéssim, perquè jo em vaig quedar sense pernil. I llavors estava el Serrat allà al costat i em deia, s'ha acabat el pernil, te'n dono una mica si vols. I llavors després van tornar a treure i jo vaig agafar el plat i dic, senyor Joan Manel, tinc més pernil. On? On?
0: On? M'encanta allò de...
1: Va ser molt entranyable.
0: M'encanta allò de...
1: On? Jo li porto un plat.
0: Senyor Joan Manel, eh?
1: Sí, home.
0: I allà senyor,
1: clar. Quan li dic, Serrat? No, home.
0: Senyor Don, no. Senyor Don.
1: Irreverència, no?
0: No, a veure...
1: És que a casa meva s'escoltaven molt aquests discos.
0: No, i a la meva i a la de, diguem...
1: I a la de tothom, potser, no?
0: A veure, hi ha un moment que és el moment...
1: Mon pare, que és una cosa que jo continuo fent. Saps aquestes coses que s'hereden, que no saps ni per què? Però jo, quan netejo els fogons de casa, de la cuina...
0: Canta Remena Nena.
1: No, canto Paraules d'amor. Què dius? Què passa? Doncs és que a mon pare li encantava aquesta cançó.
0: És que molt maca.
1: Entre moltes altres, eh? I llavors mon pare, quan els diumenges, que era quan estava a casa, i ell doncs netejava la cuina, feia la cafetera, tal qual, doncs jo el recordo tararejant Paraules d'amor. I llavors és una cosa que a mi, que jo he heretat.
0: Que és una cançó que és molt maca, però que fa plorar, eh?
1: Home,
0: veure, fa...
1: però és preciosa. Doncs jo... Na. Allà rascant amb el nanas. Saps què vull dir?
0: Paraules d'amor senzilles i tendres. Sí, sí.
1: Sí. No en sabíem més, teníem 15 anys.
0: Doncs
1: sí, doncs clar, això és la banda sonora de casa meva de quan jo era petita.
0: I al final, lo fort, per anar acabant...
1: Que ja feia anys, que s'havien publicat, vull dir que no soc...
0: No, és que anava a dir, ja l'època vinil... L'època vinil, que ara torna.
1: L'època vinil.
0: Època vinil, sí. Però després arriba l'època de compact disc. I el compact disc aquí jo crec que
1: això
0: trenca una mica...
1: Això va fer molt de mal.
0: Va fer mal, exacte. I a més el compact disc, perdó, quina merda de tecnologia que ratllaven, bueno, es ratllen encara.
1: Bueno, els vinils també, eh? El que passa que els cuides d'una altra manera. Jo en
0: sí,
1: tinc molts de vinils.
0: Un altre tracte.
1: I tinc aquests discos en vinil encara.
0: Sí, jo també.
1: Encara.
0: Jo els tinc en les capses aquelles, perquè tinc algun de ma mare dels anys 60.
1: Em vaig endur tots els de mon pare... I els tinc a casa.
0: I a més amb aquella fotografia en color saturadíssima,
1: sí,
0: vermells,
1: sí, sí, sí,
0: molt...
1: Sí.
0: Bueno, ara que
1: estan
0: cremats.
1: Bueno, va, reconduïm. Fins quan la nova cançó? A veure.
0: Clar, a veure.
1: Com evoluciona?
0: No, és que jo estava pensant que l'any 68 i el 60...
1: Estàs pensant massa avui.
0: Penso molt, tota l'estona aquí, barrunto, no? El 68 tenim el tema d'Eurovision.
1: Sí.
0: El 69 hi ha protestes universitàries.
1: Sí.
0: I, no, no és el 69, és el 68 que el Raimon fa un concert a la Complutense de Madrid.
1: Sí.
0: També tot això, Eurovision i el Raimon coincideixen i que el Raimon canti en català a Madrid l'any 68, bueno, en valencià, català, com li vulgueu dir,
1: sí.
0: És una revolució.
1: Sí.
0: És una revolució, perquè de cop i volta s'està trencant una espècie de mur que fins aleshores en el franquisme era impossible que es pogués franquejar.
1: Clar,
0: és
1: clar,
0: a dir, el
1: clar.
0: Cantant català a Madrid, a la universitat, bé, doncs a veure, si era algun lloc havia de ser la universitat.
1: Uh-huh.
0: Però després tu que deies això de ressuscitar, etc etc. En els anys 2000 arriben, què sé jo, grups que també van de cantautors però més moderns, com els Manel, canten a Madrid, i ai, fíjate estos catalanes que canten català.
1: Però no,
0: que,
1: però
0: clar,
1: ara és una altra cosa, clar, perquè han triomfat molt allà, o fixa't el Sidoní amb aquest darrer àlbum.
0: Però triomfen perquè hi ha hagut, abans ja
1: home,
0: havia
1: clar,
0: passat.
1: Sempre, doncs sí, el Raimon és pioner en aquest sentit, vull dir, sens dubte.
0: I és pioner des de la
1: política. I després el fet d'Eurovisió, jo crec que va ser un cop pels 16 jutges, Eurovisió,
0: sí.
1: Perquè sí que va haver-hi molta polèmica, hi havia el Salvador Escamilla per allà, allò, intentant doncs, que fos en Serrat qui pogués cantar la seva cançó en català, finalment ja sabeu que va ser la Maciel, tot allò va ser una polèmica considerable que va fer a la gent opinar cap a una o altra banda. També hi havia aquí gent que no li semblava bé, eh? Vull dir, escolta'm, que no era tot uniforme, les coses com són.
0: No, és que anava a dir que hi ha una polèmica que és la del purisme. En quin
1: sí.
0: sentit? Els 16 jutges, la nova cançó, els seus components han de cantar només en català. Llavors, mm-hmm. el Serrat, que és el que dèiem, que sí, que potser té un punt més intuïtiu, més ambiciós, el que sigui... comença a combinar discos en català i en castellà.
1: Clar, i bueno, ja està, però a veure, vull dir, també era
0: no,
1: la seva llengua.
0: Sembla,
1: o sigui...
0: i de fet, ell... Si vosaltres...
1: Però és veritat que això va provocar una certa scissió.
0: Un cisma.
1: Una scissió.
0: Scissió.

0: en els 16 jutges, i a partir d'aquí, tenint en compte més a més que aquesta obertura o que aquesta normalització doncs es anava fent possible, no? A poc a poc va anar esvaint-se la força d'aquest
1: va quedar com a cançó perquè grup, sí. Ja passa la nova, sí, després arriba l'Ovidi,
0: després arriba també Pau Sisa, Pau Riba, Sisa, sí. No? Els dos que tenen un camí més en solitari però que són hereus de tota aquesta tradició i d'aquesta reivindicació.
1: Però aquí després arribarem al Canet Rock i altres històries, no? Que ja són més anys 70,
0: sí,
1: si vols.
0: Sí, anys 70. Sí.
1: Perquè, a veure, el llac... El...
0: Però podríem dir que el 68 és l'últim any de la nova cançó, tal qual?
1: L'any de la... diguem, d'un abans un després. Sí,
0: sí, exacte.
1: Sí, jo veuria com un abans un després, perquè després el que anava a dir és que, clar... El
0: després arribarà la rumba catalana, també.
1: Clar, a veure, hi era, però faltava...
0: Però a nivell popular, vull dir, a nivell més mainstream, que diríem ara, no?
1: Estava pensant que alguna vegada ho hem comentat amb el tema de les barraques, que clar, que a nivell de música, i també és música catalana, que sé jo, hi ha la peli de Los Tarantos i tens a la Carmen Amaya ballant, i això també és música
0: clar,
1: catalana.
0: Clar, però després hi haurà com un gir, perquè crec que és en el 68 que comencem a conèixer en Peret,
1: sí.
0: I és en Vázquez Montalbán que quan publica Peret el mig amic diu és la millor cançó de la nova cançó catalana.
1: Perquè el Vázquez Montalbán també era un cabronat en el bon sentit de la paraula. Perdoneu, però sí, és que m'ha sortit de l'ànima. Sí. No, a més, el Vázquez Montalbán, que també li dedicarem un programa o els que faci falta, no? Parlava de la... Em sembla, va fer un llibre que era com la crònica sentimental d'Espanya, que era amb cançons, i anava mostrant com la cançó tenia una importància molt gran. I ell entén que el Peret és Catalunya, clar.
0: Clar, i ojo que en Peret actua en aquelles gales del Sábado de Televisió Espanyola que presentava la Laura Valenzuela i el Joaquim Prat en el 69 amb aquesta cançó El mig amic en català.
1: Joaquim Prat.
0: Ojo, vull dir, allò va ser molt comentat a l'època, molt poc habitual perquè Televisió Espanyola fes aquesta inclusió d'aquesta cançó en català, vull dir, va ser també com un fenomen.
1: Tots són ruptures avui. Tots són ruptures que ara semblen molt llunyanes, però que són una mica l'embrió.
0: Haurem de continuar parlant de música un altre dia, eh?
1: Sí, sí.
0: De moment jo crec que avui toca acabar amb en Raimon.
1: Sí, avui anem amb el vent,
0: sí,
1: no? Que encara
0: que
1: sona.
0: Sí.
1: I més allò de que en aquest país no sap ploure, que també deia el Raimon,
0: sí.
1: El vent
0: no,
1: és universal.
0: No, i que és com una cançó d'inici de la nova cançó, que encara té molta vigència, i jo crec que és perfecta per la cluenda de la sessió d'història d'avui.
1: Jo m'apunto per la propera setmana, però perquè em ve de gust, i jo sé que molts oients també, perquè això també m'ho han dit, Vázquez Montalbán.
0: Ah, d'acord. Vinga, em sembla bé.
1: El Vázquez Montalbán jove. Com el Young Sherlock, Vázquez Montalbán jove.
0: Perfecte, Jordi Corominas, gràcies.
1: Ciao.

0: En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger.
1: Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
2: El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece?
1: Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Roger Sihan, Cole Porter.
2: Sí, mi amor.
3: Sota suspita.
0: Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Le imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía.
3: Am Laura González. Avui tenim amb nosaltres el Miquel Valls, que ha escrit El ruido bajo la piel, l'ha publicat a Més Passa, i, clar, vull dir, combinar el programa, el magazín diari Espejo Público, amb l'escriptura d'una novel·la, aconseguir un thriller d'aquestes característiques en el que ens parla de tantes coses, de la burgesia catalana, del patrimoni, del dol, de les escletxes a les famílies, dels silencis, dels secrets, de les disputes. Em sembla una heroïcitat, Miquel, t'ho he de dir.
4: Mare meva. Moltes gràcies, Laura. Ha costat parir-ho, però sí, al final ho hem aconseguit. Jo tenia molta por a no complir amb l'entrega, no?, del que t'exigien amb els capítols i això, però bueno, al final, poc a poc i bona lletra, he rebut alguns missatges de l'editora dient ¿Cómo vas? ¿T'has bloqueado? Tal. I jo dic, no, simplement és que no he pogut seguir escrivint,
3: clar,
4: saps?
3: Però 24 hores, no?
4: I ja està, i no hi ha més, però sí, és veritat que costa, sobretot quan tens un programa d'actualitat diari tan llarg, trobar temps costa, perquè al final tampoc cada dia tens la inspiració de seure i dir, venga, vull escriure 3 capítols d'una novel·la. No.
3: Correcte. En aquest cas, El ruido bajo la piel és la història de l'Elvira. Tot comença amb una trucada.
4: Sí.
3: Ella rep una trucada de l'hospital que li informen sobre la situació de salut del seu pare i a partir d'aquí es desmunta completament.
4: Es desmunta una família i el que volia reflexar és com canvia la família quan entra una enfermedad a casa, no? Sobretot quan t'ho comuniquen, com canvia la comunicació entre els familiars, com canvien els silencis, les olors, és que al final canvia tot, no? I en moltes ocasions ens posem a la pell del que és el malalt, però en poques ocasions sabem com se sent l'acompanyant, no? I acompanyant un malalt és molt dur.
3: És molt dur,
4: perquè sobretot no tens un manual de com fer-ho. No saps si ho estàs fent bé. T'estàs fent càrrec d'una altra persona, no? O responsabilitzant-te d'una família sencera, no? I al final les nits d'hospital són esgotadores i els tractaments i veure com es va deteriorant una persona a la que tu coneixes...
3: I les incerteses, no? De com, sí, què passarà, sí, perquè al final, tens esperança, sí, però veus que la cosa no rutlla.
4: Sí. Jo vaig viure això amb el meu pare. El meu pare li van detectar un càncer metastàsic.
3: La paraula maleïda.
4: Sí. Ell es va arribar a fer 121 sessions de quimio.
3: Wow.
4: El van operar 5 cops. I fins gairebé els 5 últims dies tot era sí, hem cronificat l'enfermetat, no? Ell no era conscient absolutament de res. I quan es van complir els 3 anys, sé que ara això no ho hauria de dir, però jo vaig buscar al Google, al buscador, no? Quina esperança de vida té una persona que té un càncer metastàsic, no? I em va marcar la fita dels 3 anys, per això se m'ha quedat tan marcat, saps? Llavors, és dur, sí, o sigui que sí, però és que al final tots tenim un familiar que ho ha tingut.
3: Malauradament.
4: O que ho tindrà, desgraciadament.
3: En el cas de l'Elvira és el seu pare, clar, sí, també canvien els rols, no? Vull dir, ella és una dona d'èxit, és una tia que té controlada la seva vida, com dèiem, se li cau, però clar, també canvia el rol perquè passa d'aquest pare gairebé idealitzat a ser una mica cuidadora i començar a veure coses que no sabia de la seva família, no? Perquè hi ha un tema patrimonial també pel mig, que si vols explicar una mica...
4: Havia una sèrie a TV3 que es deia Secrets de família, no?
3: I tant!
4: Jo crec que totes les persones tenim i amaguem algun secret, no? És veritat que... I sota la pell, no? Que per això és una mica el títol d'aquesta novel·la, no? quan hi han circumstàncies a la teva vida que canvien, aquests secrets acaben sortint a la llum perquè no hi ha més, o sigui, perquè acaben sortint. Llavors, és complicat, no?, mantenir-ho amb silenci, no? O sigui, tu series capaç, i tu segur que tens secrets que no coneix ni la teva parella ni els teus pares, que dius, això m'ho emporto jo cap a casa fins al final, no? Però no tenies la idea de, per exemple, de guardar-te algunes coses que al final, quan has anat complint anys, les has contat o t'han descobert que han sigut així? Doncs jo crec que a la protagonista i en aquesta família li passa una mica el mateix, no? Que han intentat guardar silenci durant molt de temps, però al final, quan les coses no estan tan ordenades com has viscut durant els darrers anys, acaben sortint a la llum.
3: Hi ha un tema, com deia, patrimonial molt important, perquè ells, que són de bona família, bé, paral·lelament a la història de l'Elvira i de la seva família, coneixem, no?, a un restaurador, a qui li fan... anava a dir una oferta, però no és ben bé una oferta, és gairebé una imposició, no?, a través d'uns mails.
4: Sí. A veure, aquí es comet, la novel·la es comet un robatori, és un robatori real que va succeir fa anys a Barcelona, i és el robatori de la col·lecció d'art més important de la ciutat. Llavors, a partir d'aquí hi ha molts sospitosos i s'ha d'esbrinar qui està al darrere d'aquest robatori, no? Si són lladres externs, per exemple, per intentar col·locar les obres d'art al mercat negre, si pot ser gent de la competència, no?, altres col·leccionistes d'art, o si inclús la persona que ho ha ideat està dins de la pròpia família, no?, i forma part com d'alguna venjança per estar o per haver viscut durant tants anys amb silenci i amargada.
3: Clar, el tema està en que, com aquest robatori, nosaltres al principi el que coneixem és aquest restaurador que rep aquest encàrrec, després no sabem quin vincle hi ha i no sabem res més fins al final.
4: Fins al final.
3: Però clar, això genera que en aquesta família, en el que el pare, que en aquest moment està malalt, ha gestionat tot el patrimoni, les herències, diguéssim, de l'àvia, que era una pintora molt coneguda, etc., que són col·leccionistes, això provoca que tota la família també es giri en contra d'ell, d'alguna manera, perquè com t'has deixat robar, no sigui que tinguis tu alguna cosa a veure, però sobretot és aquesta idea de les herències que han espatllat tantes i tantes famílies.
4: I segueixen arruïnant també moltes famílies, o sigui, a part dels trencaments familiars que pot haver quan tu reps una herència, no?, si tens germans o molta família, i després que tens 3 mesos que vingui alguna persona de Cuba o de Nova Zelanda i que s'identifiqui com familiar de la persona que ha mort, que això també és una altra de les putades, saps?
3: Sí.
4: O sigui que, clar, i després també tot el tema de l'impost de successions. És terrible, l'impost de successions que hi ha a Catalunya. No sé si això ho puc dir o no.
3: No, no, vull dir, aquí tenim davant, a l'altra banda del vidre, una persona que ho sap ben bé.
4: I jo penso, escolta, el familiar que s'ha mort ja ha pagat, ja ha pagat els impostos, ja ha pagat sempre tot, ja ho ha tingut sempre a mordre. Per què jo, per heredar,
3: he de tornar a
4: pagar una pasta que hi ha gent que rebutja a les herències perquè no les pot pagar? Llavors, em sembla vergonyós. Em sembla vergonyós que no s'actuï així i, com a altres comunitats autònomes, hi hagi molt menys d'impost de successions.
3: Sí.
4: És que, per exemple, no me'n vull anar cap a l'Ayuso ni cap a Madrid, no? Però penso, ostres, o sigui, és que la comunitat de Madrid és menys d'un 1%. És menys d'un 1%. Ara igual ens trauran, com l'altre dia, la Sonsoles i el Pablo Motos, del tema de l'IVA dels llibres i tota la història, si l'he cagat amb la d'allò, però jo crec que és així. Però és que aquí a Catalunya és altíssim l'impost de successions.
3: És veritat, és un dels més alts, sí, del país, sens dubte. I res, una qüestió més que vull comentar, vull dir, és un thriller, hi ha aquest robatori, haurem de veure quines són les conseqüències a la família, una família que està transitant una malaltia, no?, i un dol previ, diguéssim, i que genera doncs molts temes, i m'agrada molt el personatge del
4: metge,
3: de l'amic del pare.
4: De l'amic del pare, sí. És entranyable, no?
3: Sí, m'agrada molt, però hem de parlar breument del metge, aquest metge que ha de tractar el pare, i que, clar, l'Elvira el veu i queda tan enlluernada que diu, escolta'm, em refugio aquí, vull dir, en aquests moments la meva vida és una merda, però ni que sigui em diverteixo una mica.
4: A tu no t'ha passat anar a un hospital i veure un xulazo?
3: M'ha passat una vegada, sí.
4: I et poses com a nerviosa, no?
3: Clar,
4: o què?
3: Ja,
4: home. Ja.
3: Diu, espera, que te voy a explorar.
4: Clar, total.
3: Bé, doncs, molts elements en aquesta història, El ruido bajo la piel, un thriller atípic perquè és molt emocional, molt emocional. Vull dir, no hi ha les grans escenes d'acció, diguéssim, ni assassinats, ni coses així, però el gaudireu molt moltíssim i és una descoberta del Miquel Valls com a novel·lista. Moltíssimes gràcies,
4: gràcies
3: per ser avui a
4: Sota Sospita. Moltes gràcies.
3: Un plaer, fins
4: encantat.
3: Aviat.
4: Fins ara.
3: I fins aquí la nostra quartada d'avui al Sota Sospita. Tanquem aquest divendres amb Rudimentari i el tema Com t'ho he de dir. Que tinguis bona tarda, bon cap de setmana. Nosaltres tornem a la sintonia de Ràdio 4 quan sigui dilluns a partir de les 12. Adéu-siau.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Tornen les tempestes intenses i el risc de crescudes de rius i rieres al Pirineu i al Prepirineu, on hi ha probabilitat de precipitacions de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil ha tornat a activar en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions. Avui les tempestes poden afectar especialment el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès i Osona. Per demà s'espera que les pluges impactin al nord-oest del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes molt fortes de vent, pedra i esclafits. Per tot plegat, Protecció Civil demana de nou extremar la prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats que es facin a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb altres cossos policials, ha rescatat 49 migrants arribats en pastera a les Illes Balears. 26 persones d'origen magrebí han estat interceptades a Formentera i unes altres 23 de procedència subsahariana han estat rescatades a la costa de Mallorca. Són les dues primeres embarcacions registrades aquest divendres després que ahir arribessin a l'arxipèlag 106 migrants en 7 pasteres. Aquest 2025, segons les darreres dades oficials, hi han arribat més de 4.000 migrants en situació irregular. I la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Interpol han desarticulat en una operació conjunta una de les majors estructures criminals dedicades al tràfic de persones al Mediterrani i que investigaven des de l'any 2003. Hi ha més de 70 persones detingudes, feien servir embarcacions d'alta velocitat per transportar drogues a Algèria i aprofitaven el retorn de les embarcacions per traslladar migrants a Almeria, Cartagena, Múrcia, Alacant i Eivissa. Se'ls atribueix la introducció de més de 2.000 persones en 64 viatges. Viatjaven amuntegats a gran velocitat, sense armilles salvavides i fins i tot lligats per evitar que caiguessin a l'aigua. Més qüestions, un jutjat dels Estats Units ha condemnat a Meta a pagar 567 milions de dòlars a un fons de reparació per a la salut mental dels joves que ha de crear la mateixa empresa tecnològica. El jutge considera que la forma d'operar de Meta perjudica la salut i la seguretat dels i les adolescents i que el seu propòsit és maximitzar la interacció dels usuaris, encara que resulti perjudicial per la salut. La decisió judicial es produeix després que una etapa preliminar d'aquest mateix cas condemnés a la companyia de Mark Zuckerberg a pagar 375 milions de dòlars en concepte de danys en considerar que va violar la llei de protecció per confondre sobre la seguretat dels menors a Facebook i Instagram. El govern de la Generalitat impulsa un programa de benestar emocional dirigit a treballadors de l'educació per prevenir situacions de desgast professional. Més detalls, Laura Hurtado.
2: Es tracta d'un servei que ja està en funcionament, conegut com a Benestar per Estar Bé, però que fins ara només es dirigia als alumnes. Educació suma 10 efectius per assumir les noves tasques que inclouran accions d'acompanyament individual i grupal, espais de suport emocional i intervencions específiques als centres educatius. L'objectiu del departament és prevenir l'estrès laboral, contribuir en la gestió de la complexitat i acompanyar els professionals en situacions d'elevada càrrega emocional. Durant el curs 2025-2026, en el marc d'aquest programa, s'han atès més de 1.500 trucades i gairebé 4.000 correus electrònics de professionals que sol·licitaven acompanyament davant de situacions de malestar emocional de l'alumnat.
0: També els expliquem que ja circulen els primers trens en període de prova per la via ferroviària que uneix la TEU de l'aeroport del Prat i l'estació de Sants de Barcelona. N'ha informat el ministre de Transports, Òscar Puente, al seu perfil de xarxes socials. El gestor ferroviari Adif va acabar l'obra a principis del mes de juliol, un tram doble de via de 5 quilòmetres que connectarà la terminal 1 del Prat i el centre de Barcelona en 20 minuts. Les previsions estimen que cada any entre 7 i 9 milions de passatgers faran ús d'aquesta nova infraestructura ferroviària. I ja queda menys per a l'eclipsi total del sol de sol del proper 12 d'agost, pendents de si les condicions meteorològiques permetran gaudir d'aquest fenomen astronòmic. Rubén del Campo, de l'Agència Estatal de Meteorologia.
3: Por ahora podemos adelantar que es probable que se trate de una jornada con tiempo estable en general, aunque podrán formarse nubes a partir del mediodía en zonas de montaña del norte y del este de la península, sin descartar alguna tormenta aislada.
0: I un darrer apunt en plana cultural, el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi Donosti al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el premi honorífic que s'atorga en reconeixement a la carrera cinematogràfica. Herzog serà homenatjat durant la 74a edició del festival, que se celebrarà del 18 al 26 de setembre i presentarà Bucking Fastard, la seva darrera pel·lícula que competirà al Festival de Venècia. És tot per ara. Més notícies al portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
2: I nosaltres potser estem davant dels, no diré els nous sopa de cabra, però per les noves generacions, una banda molt influent.
3: Clar.
2: Són els Saxeni, que arriben en un moment en què ja no se'ls pot llegir només com una banda simpàtica i festivalera. Són una de les formacions que millor han entès com convertir la ironia, l'humor, el pop, en un relat majúscul, diguéssim, és un relat generacional propi.

Doncs és que el grup lleidatà, nascut entre amics d'institut i crescut a cop de cançons enganxoses i mirada sorneguera, doncs han anat construint una trajectòria sòlida i ara obren un altre capítol, amb només música. Un EP de 4 cançons amb col·laboracions de Sidoní, Svetlana i Miqui Núñez. I una idea de fons molt fina. Treure soroll, treure floritures i deixar que parlin les cançons. La presentació, ho deies tu ara, la presentació barcelonina, serà demà a la Sala Gran del Paral·lel 62, amb portes obertes a partir de 9:15 i inici del concert a 9:00 de la nit. I jo que

la posarem dimecres. Mood ritual contra el Newcastle. Però això ja, diguéssim, que ja no forma part d'aquesta nova etapa. El més interessant, que avui escoltarem aquí aquest nou EP, jo crec que és que aquest EP no sembla una simple excusa per allargar una etapa, sinó una manera de posar a prova què passa quan Saxeni afluixen l'acudit fàcil, saps? Apugen el nivell de lectura, no? Per exemple, els ulls que et mirin, això apunta cap a una fragilitat més íntima, o persiana baixada, que obre una complicitat intergeneracional, és amb Sidoní. Josep Maria, que entra en un terreny més satíric, més desacomplexat, amb més Betlana, i Televisió, una altra cançó, juntament amb el Miqui Núñez, que ja s'ha consolidat com una de les peces visibles d'aquest nou moment. Bé, tot plegat, que jo crec que reforça la sensació que Saxeni ja no només fan cançons que entren fàcil, que també volen dir coses sobre com vivim, com ens mirem i com consumim música i realitat.

0: aquí tenim un parell de Sexeni. Què tal, Pep Saula? Bona tarda.
1: Molt bé, bona tarda.
0: Xavi Pons, què tal?
2: Bona tarda.
1: Jo, primer de tot, m'agradaria dir que m'ha fet molta gràcia lo de la mirada sorneguera. Aquesta
0: sí?
1: Me l'apunto perquè ens la fiquen a la propera nota de premsa.
0: És molt de la Monilla, això, també et dic, eh?
3: Sí, és que jo sóc aquí com Pompeu Fabra.
0: Sí, és Pompeia, Fabra.
3: Sí, exacte, Pompeia. Però sense volcans, no?
0: Sí. Bueno, hi ha volcans últimament. Sí,
3: en erupció.
0: Ada Serrat, quantes cançons hem ballat de Sexeni?
4: Moltíssimes.
0: I les que venen, eh?
4: Les
0: que venen amb Només Música, que sona a títol manifest una mica, no? És una declaració d'amor a les cançons o és una bufetada a una indústria cada cop més obsessionada amb el soroll que envolta la música?
1: Per mi, lo prioritari és lo primer.
2: Sí, o sigui, tampoc volem tirar-nos mal el rotllo de la música muerto, no, però sí que com a artistes a vegades hi ha coses que no et venen de gust fer o que...
1: O que són tangents al que realment ens agrada, que és fer cançons.
2: Exacte, i hem mirat de no fer coses que no ens vinguessin de gust o que fossin molt farragoses per lo que realment vols fer, que és música. Res més.
3: Al final us voleu divertir també a sobre l'escenari i fer la música que us agrada. I vosaltres veníeu d'un disc com Joc de Nens, molt expansiu, i ara teniu aquest EP curt, directe i col·laboratiu. Mm. Us venia de gust condensar més o era també un acte de protegir allò millor, allò que volíeu dir?
1: La premissa és molt fàcil. Nosaltres vam dir, farem una cosa. Farem una cançó nosaltres en solitari, una ens la guardem per nosaltres, i després anirem fent col·labos, fins que se'ns acabi el temps, o fins que no en vulguem fer més, o fins el que sigui, i ja està. I això és el que ha sigut. I no hi ha hagut més estratègia ni pensament que aquest. Nosaltres quedàvem, anàvem fent cançons, i això és el que ha quedat, és que no hi ha més.
0: Sí, és molt natural tot. Vull dir, no sou una banda que estigui pensant, per exemple, en TikTok, o quan dura aquesta... No, la durada d'una tornada perquè encaixen un reel d'Instagram, això ho penseu molt? No.
1: Que la cançó estigui guapa, això és l'important.
0: És un gran resum, eh?
1: Sí, vull dir, a veure, o sigui, però... al final el món de la música pop va de cançons, no va ni, per gràcia o per desgràcia, no va ni d'artistes, ni de discos, no, va de cançons, i la diferència entre el tot i el res pot estar en una cançó.
0: Està molt bé això que acabes de dir, Pep, perquè dius, bueno, no va d'artistes, evidentment sí.
1: Sí, clar, evidentment.
0: Artistes fan les cançons,
1: sí.
0: Però jo crec que t'he agafat perfectament. Perquè,
1: sí.
0: I també és treure ego en una era, jo crec, de la música, de la història, de la societat, on hi ha un narcisisme evident constant, no? No sé si ho noteu també vosaltres. A la indústria musical.
2: Sí, sobretot les xarxes giren molt en base a l'artista, a la seva cara, a que faci baix, a que faci artificis, i no tant amb el que s'escolta, no? I jo crec que aquí la gent que té, els artistes que estan més còmodes en aquest registre, llueixen més, no? Perquè són més propensos...
1: I està de puta mare,
2: sí,
1: ojalà
2: són
1: poder-ho ser nosaltres.
2: A visualitzar-se
0: ja,
2: i tal.
0: Ja.
2: Però també és trist perquè les xarxes molts cops neixen com una cosa per expressar-te més, no? Com una cosa que ve de gust fer, no? Com a artista, com... Perquè és divertit. Nosaltres ens ho hem passat molt bé fent alguns vídeos per xarxes, és la veritat, i tu passes bé editant-lo i fent conya i tal. Però no sempre és així. També hi ha dies que és com, bueno, ho he de fer perquè s'ha de fer, per promocionar,
1: perquè he de fer això i després
2: he de penjar
1: això, perquè no sé què...
2: Llavors, deixa de ser una cosa que fas, perquè forma part també del teu projecte artístic, no? Fer un vídeo que t'agradi per xarxes, i passa a ser un acte de promoció...
1: Que fas potser per inèrcia.
2: Sí, i que no ho fas amb tanta llibertat, no? Fas perquè és el que és tendència.
3: Clar que... No, deia que potser t'asseus un dia a l'estudi i vols compondre una cançó, i en comptes de compondre la cançó que et vindria de gust o que et diverteix, ja estàs pensant, oi, doncs que la tornada duri 30 segons perquè així serà ideal pel TikTok de l'estiu o per les stories i tal, i ja jo crec que és millor compondre des de la diversió.
1: Jo crec que hi ha hagut algunes persones que s'hi han fet això de compondre per TikTok, però crec que és més aviat l'excepció. Crec que més aviat és el canal de TikTok el que... O sigui, TikTok al final és una xarxa que ve abans de, no sé si de Vine o de Musical.ly o algo així.
0: Musical.ly.
1: De Musical.ly, no? Mm. que ja estava feta molt al voltant de els TikToks duren lo que duren les tornades de les cançons, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, ja és una cosa en conseqüència de l'altra, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, no crec tampoc que això sigui una cosa que es faci, però clar, hòstia, nosaltres hem tingut cançons que a nivell de xarxes ens han funcionat bé, i la penya, jo què sé, la Faràndula o Grup de Pop, són cançons que han funcionat molt bé, i nosaltres sí que l'hem... A veure, si veiem que la cosa funciona, doncs també li donarem una mica de canya, tampoc som estúpids, no?
3: No, clar, és molt
1: però, clar. Però hi ha el creure que per cada llançament que fas, per cada cançó que fas, t'has de ficar davant d'un mòbil i fer veure que cantes la cançó i somriure a la càmera i dir, haz este tren conmigo, i no sé, és en plan...
3: Inventar hòstia, un ball.
1: Sí, o sigui, això... No, però el
2: tema dels balls... No hi hem entrat, però...
1: És una línia vermella
2: no
1: que
2: ens hauria no sentit
1: ficat,
2: bé,
1: sí, però per una qüestió de
2: capacitat.
1: De por ridícul, que al final... Sí. Està bé no tenir-ne, però també està bé tenir-ne de tant en tant.
3: Clar, que tampoc seríeu reals, al final. És que, clar, vosaltres, Saxeni, sempre se us ha llegit des del bon rotllo, la broma i la festa, i ara pensava, us molesta que a vegades es confongui la lleugeresa, la diversió, amb falta de profunditat?
1: Sí. A mi és una cosa que em molesta.
2: A mi, a vegades, també, perquè al final, vull dir, escoltar música... Sí que està bé per moments introspectius, però a una festa sempre hi ha música, no?
3: Totalment,
2: si algú ha de fer aquesta música, i a tots ens agrada escoltar música de festa.
1: I la música festiva també pot ser transcendent, també pot tenir més capes, i jo crec que el gran repte del pop català, que és el que tothom crec que intenta una mica desxifrar a la seva manera, és el... com encaixar dins d'un circuit molt sustentat per la festa major i per tant molt encorsetat a un context concret, i dins d'això poder fer una música interessant, poder fer una música que digui coses, que vagi més enllà del que entenem com a música de festa major. Això jo crec que és el gran repte.

0: Aquesta és una de les que més hem posat aquí al programa, la faràndula, perquè ens al·lucina, ens encanta. I d'aquest nou EP hi ha col·laboracions com la que tenim amb Sidoní, Svetlana, Miqui Núñez. Ara les anem escoltant. De fet, hem escoltat ja alguna. Buscàveu sumar noms potents o tensionar el vostre univers perquè passessin coses noves de debò? De dir, bé, anem a juntar-nos amb gent que ens cau bé.
1: Anem a juntar-nos amb gent que ens caigui bé, amb gent que ens sembli interessant el que fan. Ja està. Vull dir, aquesta ha sigut la premissa. No hem fet cap col·labo amb ningú amb qui no haguem sortit de festa abans i haguem tingut una conversa existencial sobre alguna cosa.
0: Se us veu molt autèntics.
1: Anem a dir-ho d'aquesta manera, sí.
0: Què diuen els pares, les mares, la família? Què us diuen? Perquè suposo que això va començar, entre cometes, a nivell amateur, però ara ja la cosa s'ha posat molt seriosa a nivell sacseni.
2: Pues que vindran al concert, diuen. Sí, que no? Estan molt contents quan venen als concerts, la veritat.
0: Sí? Us els porteu sempre que podeu o què?
2: Demà vindrà esta ma padrina, que té 84 anys.
3: Ah, sí?
2: Sí, sí.
0: Ostres, Xavi. Recordem, demà divendres, 13 de març, a la sala Paral·lel 62. Clar.
2: Vindrà ma padrina i no vindràs tu, saps? Això dels oients, els hi he de dir. Que tenim...
0: No, no, i hem de dir que...
1: Els oients barcelonautes, padrina és àvia.
2: Sí, sí.
0: És àvia, és àvia.
1: Petit apunt.
0: Les que lieu vosaltres en directe són històriques, vull dir que és un dia perfecte, és un divendres, comença el cap de setmana, hora boníssima, 8:30, perquè pots fer una mica de tardeo, i ja directe a Paral·lel 62, i la gent no pararà de cantar i de ballar.
1: No, no, és de conya.
0: És locura. Estem escoltant una de les noves. No, no, perdó, no, aquesta no és l'EP, que jo m'he confós amb una volta, no. Ara les escoltem bé, perquè de fet hem escoltat una miqueta de televisió i jo vull que vagin sonant aquí avui totes. Per cert, a vosaltres se us relaciona amb algunes altres bandes, amb altres artistes que estan apareixent darrerament al pop, però fora del que és Catalunya, quina és la banda preferida de Sacseni o dels membres de Sacseni?
2: Hòstia, no et sabria dir, eh?
1: Molt bona pregunta.
2: És que som sis, llavors...
1: Clar, hi ha gustos molt eclèctics.
2: Uns cops al cotxe hi ha discussió.
1: Fora de Catalunya o fora d'Espanya?
0: Fora de Catalunya.
1: Fora de Catalunya. Hòstia, hi ha molta gent que ens agrada molt. Des de...
2: Carolina Durante.
1: Carolina Durante, el Barry B, Rusowski, coses així, fins a... Hòstia, jo crec que en el moment que vam començar, i inclús fins ara... El Tangana o el Bad Bunny han sigut grans referents per nosaltres. No sé, et podria dir mil coses. És que escoltem tanta música diferent tots plegats. Jo què sé, jo ara estic en una època d'obsessió total per Fleetwood Mac, saps?
0: Uau! Retro moment, eh?
1: Bueno, no, sí, però sí, jo he tingut obsessions per grups molt heavies, de comprar-me llibres i friquejar molt, sí. Sempre. I ara m'ha donat...
2: Fleetwood Mac, hi ha una de cotilleo allí...
1: Clar, no, a mi Fleetwood Mac m'agrada per la salsa rosa. Clar. Mai m'agradaria estar a Fleetwood Mac, vull dir, quin pal, estar tots liats entre tots, i cara que te't foti la nòvia i no sé què i tal. I
2: de cop el mànager també.
1: I no sé què, i muntanyes de cocaïna, que va, això no ens agrada.
0: Mira, aquesta sí que està dins de l'EP, que es diu Josep Maria.

0: Que divertits que són la Júlia i el Roc de Svetlana. Quina festa, eh?
1: Vam riure molt fent aquesta cançó. Vam riure moltíssim.
0: I demà, pel concert al Paral·lel 62, ens hem d'esperar que tingueu també col·laboracions en directe?
1: Sí. Jo crec que la Júlia i el Roc demà a la tarda no tenen gran cosa a fer. Ja.
2: Sí?
1: Jo els, crec que...
2: Es batalaran, estaran?
1: Jo crec que sí.
3: Sí.
1: Jo crec que sí.
0: Ho projecteu, no?
2: És que algú més comenta. No?
1: Algú més també.
2: Sí,
1: i fins aquí podem llegir.
2: Vale.
1: I fins aquí podem llegir.
2: No rebentarem tampoc.
0: No, clar, no.
1: A veure, i col·labos d'aquest EP, i hem fet moltes col·laboracions nosaltres al llarg de la nostra carrera.
2: Sí, potser més col·labos, però no d'aquest EP tampoc.
1: Exacte. Claro, jo què sé, van tornar a de gira europea els tiets i estan descansant aquests dies, em sembla.
2: Potser
1: també
2: els hem de molestar una
1: mica. Ja, jo crec que Mataró no està tan lluny, tio.
3: Amb R1 està tot un...
0: Sí,
1: els tiets crec que ja no agafen la R1,
2: no,
1: era una broma.
2: No.
0: Ells van amb limusina, no?
1: No,
3: amb helicòpter.
1: Amb helicòpter.
2: Sí. Hi ha bon rotllo la indústria musical pop catalana en general o què?
1: Pues com a qualsevol puesto hi ha de tot al Jardí del Senyor.
2: Ja. Pique s'heu tingut, suposo, també, a vegades.
1: Sí, claro, però veure, com tothom i qui et digui que no et mentirà. Ja. A veure, tampoc és que siguem gent molt... propensa a la confrontació.
2: No se'ls veu
0: de sobte.
1: Però bueno, és això que vull dir. A veure, nosaltres intentem anar de bon plan amb tothom i crec que ens portem bé amb la immensa majoria d'artistes i tal, perquè tampoc tenim la necessitat de... Vull dir, ens agrada estar de bon rato amb la gent.
0: I un exemple és totes les col·labos que teniu.

0: Mentre escoltàvem Persiana Baixada, tenim un monitor aquí a l'estudi on tenim el 24 hores de Televisió Espanyola, Notícies 24 hores, sense volum, evidentment, no? Només amb imatge. I ha sortit un dels gols d'ahir del Real Madrid City, un dels gols de Valverde. He vist que el porter gairebé deixa que marqui, sí. Xavi.
1: I també li va passar el que jugava contra l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, bueno, aquell pobre que el van canviar al minut 16.
1: Jo sé que a la Premier van molt en sèrio amb les apostes, perquè no seria el primer cop que passen coses rares amb els jugadors i les apostes. Jo no vull acusar ningú, però coses molt rares. Molt rares.
0: Aquest porter va ser raríssim.
1: Va ser molt raro, molt raro.
0: Esteu molt mout Barça?
2: Alguns més que altres.
1: No, però ara comença el moment de la temporada que... Si fins ara no has estat molt al dia, no passa res, però a partir d'ara és quan...
2: Ara arriba el moment on jo de tant en tant vaig a veure el futbol.
0: Ah, sí, eh?
2: Exacte.
0: T'agrada anar al camp o a un bar a veure el futbol?
2: No, jo el que passa és que jo soc una persona molt desconnectada del món futbolístic, però ara arriba el punt que és tan ineludible...
0: Ja,
2: el futbol,
0: ara ja impossible.
2: Que vull dir que te l'acabes trobant.
1: Clar, no, que si vols quedar amb algú has de saber quan juga al Barça, perquè la majoria de gent et diu que juga al Barça.
2: Això no és conya, però jo al calendari del telèfon m'apunto tant els partits del Barça com els partits de bàsquet del Lleida, que ara el Lleida està a la CB, està a primera, per saber quan podem quedar i quan no podem quedar.
0: Boníssim, eh? Jo pensava que anava a dir per saber quan podem posar un concert en dimecres, o en dimarts, o en dissabte.
1: No, a veure, si és un concert...
2: Ara, si és un concert, a Joyagua.
1: S'ha de fer concert. És la feina, però sí, al grup hi ha un parell de hooligans del Lleida, de bàsquet del Llop.
0: I hooligans del Barça, Xavi, tu...
1: Sí, tots som seguidors.
2: Tots,
1: sí,
2: tots. No? Seguidors,
0: sí. Ho dic per la cançó La Minya Mal, que és
2: tan
0: famosa, no? I que ha sigut ja, jo que és un himne. Us va arribar si el Lamin li ha agradat, se l'ha posat?
2: No en sabem res d'això. No. L'única cosa que sabem, i que em va fer molta pena, és que en una gala de premis on ens van donar un premi per aquesta cançó, ens van dir que finalment per tema d'agendes no va poder ser, però que s'havia intentat que ens entregués el premi Hasselhart.
0: No! Papà!
1: Però no va poder ser perquè
0: ara de la Minya Mal
1: jugava al Barça aquell dia i el pare va dir: vaig a veure el fill a jugar a futbol, no a donar un premi.
2: Que el meu fill em manté.
3: Sí. Conèixer aquest personatge en directe, ahir has estat èpic. No,
2: mira, els que...
1: Un cavall salvatge.
2: Els que el coneixen perquè tenen l'estudi a Rocafonda precisament són els tiets.
3: Sí?
2: Algun cop se'l fa anys, ara ja no viu allà, se l'havien trobat. Era un parroquià del bar del costat de l'estudi, es veu.
0: Sí, m'encanta. Quina manera de dir-ho, parroquià.
3: Uau.
0: Bé, ho parlàvem abans, no? Que estem en un moment en què moltes carreres es decideixen a TikTok abans que l'escenari. Vosaltres com veieu el futur? Ja només parlo d'indústria. Jo crec que els grans beneficis ara mateix estan en els directes, oi?
2: Sí. Fa
0: 30 anys es venien àlbums, discos. Ara, Spotify no paga massa.
2: No paga massa.
0: Gairebé res. A YouTube també és poquet. Vull dir, al final amb els vídeos podeu fer alguna cosa, però sobretot directes, no? Ara mateix podem dir que Saxen i té un futur assegurat a aquest nivell? És a dir...
2: No.
0: Però ja s'ha construït?
2: Però és que pràcticament cap grup català el té. O sigui...
1: Molts més grups dels que us penseu treballen mentre es fan música.
2: Però és que estem parlant de grups com... A veure, per dir noms, però La Fúmiga.
0: Sí, sí.
2: És un grup que va vendre 46.000 entrades en dues hores. No viuen de La Fúmiga. Ginestà. La Júlia segueix treballant. Ara tampoc vull explicar la seva vida, saps? Però vull dir...
0: I molts han passat per aquí, ens han explicat
2: exacte,
0: això.
2: I hòstia, són grups que estan molt amunt ara mateix. Això ens fa reflexionar sobre...

0: si realment la indústria que tenim és tan potent com ens pensem, si realment està bé això, si realment està ben repartit el pastís aquí, perquè, ostres, tenim tota la gent que és el motor creatiu de la música del país,
1: precaritzat,
0: vull dir, evidentment hi ha alguns grups que poden, hi ha alguns artistes que poden viure molt bé de fer música en català, però ningú és mega forre, jubile, tal, vull dir,
2: yeah.
0: Hosti, som col·legues de diversos grups que podríem considerar que estan en aquesta categoria, i ningú es soluciona la vida només del seu projecte musical. I, ostres, que només n'hi hagi uns quants que poden arribar a aquest nivell de poder viure bé i la resta sigui una cosa bastant precària, ara nosaltres podríem viure de sexeni. Sí, malviuríem o sobreviuríem de sexeni. Llavors, això tampoc sé si és el que nosaltres volem. Però és que és la nostra realitat i la de molta gent més, i tampoc ho dic en el plan derrotista, eh?
1: No.
0: Però sí que, bueno, és important ser-ne conscient, també entendre d'on venen i cap on van els diners que sustenten la música catalana i plantejar quines coses estem fent bé i quines coses no estem fent bé.
2: Jo crec, Pep, que el que acabes de dir és importantíssim. Molt i que no ho diu ningú, i ho has explicat tan bé, amb tan bones paraules, tan natural, merci, tan directe, que jo crec que moltíssima gent ara s'ha portat les mans al cap, segur, eh? Perquè jo crec que hi ha tanta gent, Laura, que no té ni idea de que això és així a nivell de música en català.
0: Sí, bueno, és
2: que s'ha de canviar.
0: A veure, és la típica de... Nosaltres, recordo el primer any que vam girar i fer una mica de promo i tal i tot això, que és això que dius, oh, surts per la tele, tu dius, està fent quartos, eh? Dius, està fent quartos. I jo, hòstia, tio, sí, t'explico.
2: Si tu supieres...
3: No, clar, és molt fort i tot i això, o sigui, tot això en un moment en què la indústria catalana de la música viuen en un molt bon moment respecte, per exemple, fa 20 anys. Vull dir, ara hi ha hagut un moment de molta visibilitat, d'un boom de molts grups, però també hi ha com, ho deies, no, us intenteu portar bé amb tothom, però com a tot arreu, a la indústria catalana també hi ha safreig, també hi ha etiquetes que se us intenten encasellar, també hi ha blocs marcats. Com ho viviu tot això vosaltres?
0: Nosaltres som la nostra, ens portem bé amb la gent que ens cau bé o que ens agrada la seva música i anem fent i ja està, i això és lo guai. I intentem dir les coses que creiem que hem de dir, les que no ens les callem i punto, i ja està, però... O sigui, tornant una mica al principi, la raó de ser d'aquest EP és la raó de ser del grup, que és ajuntar-nos per fer cançons i passar-nos-ho bé fent cançons, i ja està. I crec que també després de Joc de Nens, que va ser un disc que estic orgullosíssim de que l'haguem fet i del resultat i de tot, també necessitàvem un moment de retrobar-nos amb això, no? Amb aquest, escolta, anem a quedar, anem a fer un tema, anem a passar-nos-ho bé i ja està, saps?
2: En castellà algun cop, no?
0: Bueno, no. A veure, nosaltres...
1: Hem fet
0: cançons en castellà, que simplement perquè van sorgir en algun moment... o sigui, al principi no vam prendre la decisió de en quin idioma cantar, i hi havia cançons en castellà, sexeni, principalment per l'Andrés, que és el cantant principal i frontman, que ell és una persona que ve d'un entorn familiar molt bilingüe, val? Què és el que passa? Sí que activament després vam prendre la decisió de només cantar en català perquè creiem que era el que tenia més sentit pel nostre projecte. No crec que tornem a fer una cançó en castellà, a no ser... O sigui, l'únic motiu pel que se m'acudiria fer una cançó en castellà és per exemple, em sembla molt guai el que van fotre els Tiets amb Marlena, de, hosti, anem a agafar un grup totxo, que la gent escolta molt per Espanya, i ells canten en català, ells canten en castellà, i juguem amb això. Això em sembla una cosa molt guapa i que no sé com no hi ha altra gent que hagi fet, perquè com a fórmula la trobo de conya, saps? Però més enllà d'això, no sé, no li veig la necessitat.
4: El meu aniversari i un pastís a l'oficina.
5: Happy day, happy day.
4: Em truca un amic nini preguntant si avui és l'dia.

0: compost.
1: Doncs aquesta suposo que la tocareu demà, no?
2: La tocarem i canviada, eh? Aquesta l'hem reformulat completament.
1: És que us he vist fer uns gestos.
3: Sí, perquè l'hem passat a cúmbia.
2: L'hem passat a cúmbia.
1: Cúmbia, eh?
2: Sí, però a cúmbia hortera argentina a saco. Rollo...
1: Mamarratxeo.
2: Sí, sí, rollo ràfaga mentirosa, maionesa, saps? Vull dir, aquest rollo, saps?
1: Sí, sí, sí. Quina època aquella, eh?
2: A mi totes aquestes cúmbies m'encanten. M'encanten. La cúmbia és un gènere que m'encanta. Hem fet alguna cúmbia també al Club de la Sisena Hora, que trobo que és de les meves cançons preferides de sexeni, amb diferència. I el problema és que és un estil de música que per la música de festa major catalana sempre té un ritme una mica més pausat, uns tempos més lents... És una mica similar al que li passa al reggaeton en català, que és una cosa que el reggaeton en català mai ha acabat d'arrencar del tot. Sí que urbana, amb altres estils, però el reggaeton és una cosa que és més feixuga, que és més de ballar remenant molts, més que saltant, i és una cosa que aquí a Catalunya ens fa una mica de por.
3: Sí, la cadera no acaba de...
2: Exacte.
4: Amorrar-se a Catalunya costa.
2: Sí, però la cúmbia és una cosa que... Vull dir, faria un disco de cúmbies.
3: Hosti, tant, eh?
2: Un disc, t'imagines un disc dels nostres greatest hits, tots en versió cúmbia?
3: Això sí, si fos versions cúmbia,
2: cúmbia, o versions grans cançons...
3: Composar 10 cúmbies em sembla...
2: Sí, un pal, però grans cançons de la música catalana en versió cúmbia, rotllo, jo què sé, agafem el boig per tu i... Txant, que txant, en la terra de mi...
1: Bueno.
2: Saps?
1: Hem de posar calés perquè això es faci.
4: Sí, això s'ha de fer, ho necessitem.
3: Caribe Mix Català.
2: Claro,
1: Caribe Mix Català. Increïble. No poden parar de crear aquestes persones. Bé, doncs ha sigut un plaer, com sempre ho és. Moltes abraçades a la resta del grup.
2: Així els hi traslladarem.
1: Pep Saula, moltíssimes gràcies. I Xavi Pons, gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Per venir.
3: Gràcies.
1: Tanquem amb una del nou EP, que m'agrada molt, amb la del Miki.
4: Vinga, no? Doncs...
1: Televisió.
4: Endavant.

0: espectacular. És maig.
1: Sí, tant és maig. Dic, no vull fer jo l'espoiler, fes-lo tu.
0: No, és maig. És maig i el mes vinent serà juny, però l'artista maig arriba a... Prou. Què és prou? Doncs és un àlbum, és... Tot això ho fa, jo crec, amb alguna cosa més que... amb la sensació de que és un debut. Jo crec que arriba amb una mena de cops sobre la taula, i és que la barcelonina, que fins ara ja havia deixat
1: barcelonina
0: pistes...
1: Barcelonina i del Poblenou.
0: Clar, sí.
1: Com la ràdio.
0: Sí, fort. És com la ràdio. Que ens havia deixat pistes que, amb cançons abans, com per exemple Vull perquè no puc, o El pis del Born, doncs ha publicat ara ja el seu primer disc llarg, diguéssim. És un treball de 9 cançons que s'allunya del pop urbà més evident i s'atreveix amb un so més cru, més guitarrer i més honest, Maria.
1: I atenció, perquè aquí hi ha una vida potent. La Maig no només presenta cançons, sinó que també un caràcter prou, que parla de límits, de cansament, de voler explicar sense tanta disfressa d'aquell moment en què deixes de demanar permís i expliques per fi doncs, com et sents.

0: Què, com us sona això? Oh, és com respirar de sobte després d'estar sota l'aigua 3 dies, saps?
1: I quanta veritat i quantes coses que a vegades costa dir, no? I que sí. La Maig ho explica d'aquesta manera, amb aquest son, és fantàstic.
0: Sí, sí, sí, però jo parlava més del so, de la producció.
1: Ah, sí, jo és que m'he quedat amb aquestes lletres espectaculars.
0: És veritat que ens agrada molt el so urbà. El so urbano, que sí, que ens aixeca, que la ballem, però, ostres, tornar a escoltar cançons així és una sensació molt, molt excitant. Bé, parlem del 22 de maig també, perquè arriba aquest just a la seva presentació allà, a Rasmatàs, és el 22 de maig. Com estàs, Maria Solà? Molt bona tarda, Maig.
2: Estic molt bé, molt contenta d'estar aquí. Quina bona presentació, uau, estic flipant, eh? M'estic posant aquí en un pedestal.
0: A veure, només hem fet de mirall, no?
2: Sí. Vull dir,
0: tu t'has assegut i nosaltres som un mirall. O sigui,
2: ai,
0: que
2: moltes
0: tampoc
2: gràcies.
0: No hem dit cap mentida.
2: Oh.
0: Bé, molt fort, perquè abans de començar aquesta entrevista havíem parlat abans una miqueta i fora de micròfon, i tu vas néixer el 2 de maig.
2: Vaig néixer el 2 de maig, correcte. I tu també
0: I
2: vas néixer
0: també.
2: El
0: 2 de maig.
1: Xavi Martínez, sí, i sí, tanta sí. gent.
2: Sí, sí, i estàvem dient el Beckham.
1: Tanta celebritat.
0: La Roca.
2: Sí, sí.
0: I la Maria García Coll es va casar el 3 de maig.
1: Efectivament.
0: Sí, passen sí. coses al maig.
2: Passen
1: tot,
2: coses
1: tot relacionat.
2: A part del pol·len, passen
0: sí.
2: coses.
0: Exacte. Calla, calla, que aquest any és insuportable.
2: És horrorós, és horrorós. Sí, sí, o sigui, el Poblenou, a més, que està ple de plataners.
0: No, no, és impossible.
2: Sí, sí.
0: I Sant Cugat igual, jo que sóc de Sant Cugat i no sé què passa.
1: I Caldes també, sí.
0: I Caldes també està ple de plataners.
2: Tot arreu, sí. Tot arreu, sí, sí.
0: Prou, els plataners. Sí, prou, que és el títol, és un títol fort, és gairebé un crit, no?
2: És un crit, definitivament, s'ha de dir cridant.
0: Sí.
2: Sí, sí, o sigui, és un àlbum que es crida.
0: A qui li dius prou? O li dius prou a una etapa, a una
2: li
0: versió?
2: Li dic prou a tantes coses, li dic prou a... Però és que també prou... ho considero una paraula positiva, vale? Perquè a vegades se li atribueix aquest caràcter més agressiu o més negatiu, i en veritat, prou, pot ser també que no hi ha hagut prou.
0: Ah, amiga.
2: Exacte, clar. Llavors és com vol seguir. Però aprendre a dir que no i aprendre a dir que... O sigui, a dir les coses clares és la clau per anar bé en la vida, no? I aquest any ho he après, i per això s'ha de dir prou.
0: Posat límits aquest,
2: he posat
0: aquest
2: límits,
0: any.
2: He posat molts límits. També perquè ha sigut un any, o sigui, jo què sé, vaig actuar el Primavera Sound, vaig fer coses molt boges.
0: Sí, sí, és veritat.
2: I tot passava molt ràpid i de cop i volta passaven moltes coses, i hi ha moments on sents que has de fer tot el que t'arriba perquè dius, buah, és que si no m'aprofito aquesta oportunitat, doncs no tornarà a passar. Però també has de dir prou a sentir aquesta necessitat d'agradar o de dir que sí tot el rato, saps?
1: A més, tens només 20 anys, i ara escoltàvem la lletra que va

0: has de fer, a més, i que ara estiguis dient que has posat límits, que saps quan dir prou, com ara ho sentíem, no? M'agrada una frase que deia pensar-te, però no com quan érem junts. Clar, vull dir, aquestes coses que a vegades tan joves i a vegades ens dona la sensació que anem aprenent, però sembla que tu tens molt clar i que això ho trasllades a la teva música, també, no?
1: Sí, o sigui, Vull perquè no puc, va ser el primer tema com de l'àlbum que vaig dir, vale, això és un àlbum, i va sortir com després de molts, com una fase on jo estava amb un bloqueig com creatiu bastant heavy, i va ser fer aquest tema i vaig dir, joder, cunde, saps? I vaig tirar cap allà. Sí, no, sí, va ser com, mola.
2: I... Clar, t'estàs allunyant del pop urbà, més previsible, diguéssim, no? Entres en un terreny més roquer, més cru, més despullat. Tu necessitaves això? Era una necessitat artística o era gairebé una necessitat vital?
1: Era necessitat vital, o sigui, també perquè ha sigut des d'un punt de reconnectar molt amb els primers referents musicals que vaig tenir jo, o sigui, jo vaig créixer escoltant The Cure al cotxe, Patti Smith va ser el primer concert on vaig anar.
2: Wow.
1: Soc superfan de The Strokes, de tanta gent, del rock dels 60s, de les xiques yeyes, de Concha Velasco, o sigui, hi ha tants referents com més rockers que he tingut durant tota la vida i pues, aquest any ha sigut un any molt introspectiu i una d'aquestes introspeccions va ser pues, tornar a escoltar música de quan era petita, no?
0: Aquests referents també els veiem a l'estètica, no? Que has
1: Correcte.
0: Fet servir pel teu disc, perquè veiem una noia molt jove, però que alhora va vestida i representa una estètica doncs, de gairebé dels anys 70, no?
1: Sí.
0: Com ha sigut
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí. Doncs va ser super... O sigui, va anar molt lligat de la mà amb el so, no? Vaig estar... O sigui, ha sigut un any on he estat investigant moltíssim sobre aquesta estètica i com el moviment revolucionari de les noies, pues això, el concepte de xica yeye, que a mi em flipa com va ser no només un moviment estètic, també polític, i sentia que al ser el meu primer àlbum volia representar aquest moviment com de dona forta i empoderada, també perquè és un àlbum on jo m'he empoderat molt, no? I això.
0: Ara que ja ha sortit l'àlbum, no sé què és el que ha rebut de la gent quan l'han escoltat. Ara ho dèiem, d'aquí molt poquet, el dia 22 a Ras Matàs, presentaràs aquest disc, deies que queden molt poquetes entrades, que la gent té moltes ganes de venir. Com ho està rebent tot això?
1: Doncs molt guai, tio. O sigui, a més, amb els adelantos que m'han anat traient, he rebut com... O sigui, m'he sentit molt bona rebuda i la gent tant a xarxes com de tu a tu o amics meus que mai m'havien dit buah, mola un tema teu, de cop i volta els hi mola els temes que estic traient.
2: Sí, eh?
1: Sí, o sigui, el meu millor amic, el Bernat, que l'altre, o sigui, me'n recordo quan em vaig treure Vull perquè no puc i em va dir tia, això mola, i és una persona que no expressa mai el que sent, o sigui, és un home com d'aquells com molt...
2: Molt cap endins.
1: Molt cap endins.
2: Sí, sí.
1: I el fet de que em digués, tia, això mola... Ja a mi va ser el millor que em poden dir. Sí.
0: Ara que veiem que molta gent jove s'està animant a fer música en català, a fer pop en català, veiem però que cadascú s'ha de distingir una mica. I la Maig té una personalitat molt marcada. No sé si això de que et diguin que ets una nova promesa, això ja et queda petit, i ara amb el Ras Matàs que faràs, amb aquest disc, vols dir jo estic aquí, jo faig música de veritat.
1: No sé, o sigui, jo vaig fluint i intento evitar escoltar massa els comentaris o les coses que em puguin dir, tant positives com negatives, perquè al final quan et diuen masses coses positives, de cop i volta estàs en un núvol raro i llavors se't puja l'ego i es fa pal, saps? Llavors és com que intento fer música des d'un punt molt més de necessitat que de pues, intentar marcar un procedent, no? Perquè saps com aquestes coses, no sé, que també tant de bo, però això, no sé.
2: Tu com portes el tema de les xarxes? Perquè jo tinc la sensació que darrerament, en els darrers anys, als artistes se li està exigint que a part de fer cançons, d'actuar bé, de fer gires, d'estar sempre estupenda, també facin contingut propi. No sé si això per tu és una mica mandra o t'agrada.
1: Depèn del dia. Hi ha dies on he de fer, jo que sé, un vídeo a TikTok perquè sé que he de treure tema i que ha d'haver-hi promo d'algun lloc, no? Però jo sóc generació Z, visc crònicament online, llavors és bastant orgànic per mi penjar contingut. Sí que no em veuria fent, per exemple, blogs a YouTube o sent com creadora de contingut en sec, perquè trobo que ja hi ha prous... Que hi ha gent, hi ha que hi ha gent amb prou qualitat i que jo què sé, o sigui, tinc un col·lega que es dedica a això plenament i em sembla el més lícit del món, saps? I jo no em surt, saps? Fer com aquest contingut més com parlat a càmera o coses així. Jo faig més TikToks de pues, cantar el meu tema i ja està, saps?
2: Sí.
1: I ja em va bé, llavors.
2: I el tema de les opinions dels desconeguts, dels anònims a les xarxes, t'ha afectat d'alguna manera en algun moment o no li dones massa importància?
1: Ho he treballat molt amb la meva psicòloga. Llavors és com...
2: Que guai.
1: Ara mateix estic en un punt de molta tranquil·litat, també perquè sóc molt conscient de la meva identitat i això em fa com estar molt tranquil·la amb el que puguin dir de mi, perquè jo sé molt bé qui sóc. Llavors no m'afecta tant.
2: Uau.
0: Que important això, eh?
2: Ho té claríssim. Total. I quina sensació també de tenir els peus a terra i alhora estar molt treballada, no?, a nivell de consciència.
1: Psicòleg. És superimportant el psicòleg.
0: Sí. Suposo que a casa també t'ho deuen dir, això.
1: Sí, els meus pares són... jo m'estimo moltíssim els meus pares perquè ells, quan estic de bajona, intenten, pujar-me cap a dalt i quan em veuen massa pujada em baixen cap a terra i diuen, Maria, va, espavila, saps?
2: Espavila.
1: Sí. Llavors estic molt agraïda també amb el meu equip que em cuiden moltíssim i que em fan això aterrar quan ho necessito.
2: Què tal veus ara mateix a la indústria musical catalana?
1: Jo, doncs molt bé, no? O sigui, ja m'ho vau preguntar fa un anyet amb l'EP. I ho veig com en un moment molt maco, perquè trobo que cada vegada hi ha més artistes fent música en català com joves, perquè al final ja havia arribat un punt on... O sigui, joves em refereixo a molt joves, o sigui, gent de 18-19 anys, investigant, no?, la música i amb una llengua que no trobava que en certs gèneres no estava prou explorat. I superint amb aquesta explosió, la veritat.
2: Si li va millor a més gent, t'anirà millor a tu també, no? Vull dir, al final jo crec que tot ajuda, que
1: total,
2: hi hagi un ecosistema català important.
1: Totalment, sí. I també mola que hi ha com nous referents, no? O sigui, es veu com Tallets, Fiaflaues, Muxca, Julieta, han sigut com quatre persones que han realment marcat un precedent en la música en català.
2: Totalment.
1: I han fet que molta més gent es motivi a treure nova música. De fet, jo vaig plantejar-me això de treure música perquè vaig començar a escoltar Muxca i vaig dir, hòstia, que curiós com no havia vist aquests gèneres cantat en català, no? O jo què sé, parlem d'altres llengües com pot ser el gallec, que em surten ara molts nois, o sigui, com un duet, no me'n recordo el seu nom, però que fan música batxates en gallec.
2: Boníssim.
1: És increïble. O en basc, o sigui, jo hi ha un grup que es diu Eire, que m'encanten, que són basques i fan com un pop molt xulo, o Cetac, o gent així. O sigui, m'encanta veure com les llengües regionals, no?, sent explorades.
2: I que arriben a la resta de comunitats. Perquè l'altre dia no sé quin artista ens va visitar també i ens deia això, que li feia gràcia perquè es veu que a Madrid es percep la música en català com un gènere, molt graciós.
0: Com exòtic, a més a més.
1: Sí,
2: però com un gènere, saps? Com si fos pop,
0: música en
2: rock,
0: català.
2: Música en català, no? Que ell deia, no, si estem fent un format que és igual en castellà, vull dir que la llengua només és una via d'expressar-se, no? Que la música és universal. Però que està començant a arribar molt, per exemple, a Madrid, la música en català.
0: Tu deies que ara també vas a Madrid, no?
1: Sí, aniré a Madrid a fer un petit showcase, encara no està tancada la data, llavors no us ho puc dir exactament, però serà molt un format com molt reduït, també estem intentant tancar bolos per València, m'encantaria anar a València, mai he estat com de turisme, sempre he passat de llarg i m'encantaria, igual que el País Basc o fins i tot Andalusia, que tinc família per allà i m'encantaria.
2: On tens?
1: A Huelva.
2: A Huelva, meravella, meravella.
1: Sí, sí, sí.
2: Andalusia és impressionant.
0: I tant. Sí. Has treballat aquest disc amb el Joan Borràs i això també Correcte. Entenc que t'ha marcat un so, no? T'ha ajudat a trobar, potser, el que encara tu sola, que havies fet EPs, que ja havies tret singles, potser et costava una mica d'acabar d'entrar en aquest disc?
1: Sí, o sigui, jo, a mi, amb aquest disc, he prioritzat com la sensació de confiança. O sigui, l'he treballat pues, amb el Gela, que és amb qui vaig començar a fer música, i amb el Joan hem fet aquest equip, i hem creat com una sensació de família, que això, al final, a l'hora d'explorar com les teves emocions i a l'hora d'escriure i tot, si necessites estar en un ambient de confiança, no? Llavors, el fet de confiar tant en l'equip ha fet que jo pugui expressar-me en aquest sentit, saps?
2: I després, que hi ha una cosa molt curiosa també aquí, jo crec que és molt important, que en una escena on sovint es premia molt la immediatesa i molt la imatge i el cop ràpid impacte, diguéssim, més superficial, tu estàs arribant aquí amb un disc que, penso, que demana escolta i que té molt de caràcter. Mm. Tu tens la sensació que avui costa més defensar una veu pròpia que fer soroll? Que fer soroll és molt senzill?
1: Fer soroll... Hi ha mètodes i mètodes, no? O sigui, depèn de com vulguis fer soroll. Jo crec que, jo què sé, posar un exemple, Vivitrix ha fet molt soroll. Mm. Pot ser més buit o més ple, no sé, aquí no entraré perquè cadascú té els seus gustos, no? Però sí que és veritat que és difícil actualment com crear una identitat on estem en una generació on és que ho vaig veure a Manu Guix l'altre dia en una entrevista que parlava de Spotify costa 10 euros al mes i un disco abans et costava 15, saps? O sigui, i la gent encara demana que sigui més barat i és com, d'alguna manera s'està com desvaluant la música i realment és car de fer, fer música és car i és molt curro i hi ha molts dies on penses com, buah, he de treure tema, per la sensació de que tens por d'acabar en l'oblit si no treus tema, perquè al final la gent pues, crema els temes superràpid i jo peco molt de també cremar temes ràpid. Llavors, amb aquest àlbum he pensat, vaig a fer l'exercici de no pensar en necessito fer temes, sinó en jo, com a Maria, necessito expressar això i per això estic fent aquest àlbum, saps? I no pensar en què pensaran els altres, es cansaran molt ràpid o no sé quantos, que és molt fàcil caure-hi.
0: Important, no? Això de...
2: Molt.
0: De necessito explicar això, si no, no... El que deies, no? Que al final fas un TikTok amb la teva cançó, però que no... Perquè és que la gent es cansa molt ràpid de tot, no? També. Llavors, també, no sé si aquest títol, no? Prou, també és una mica dir prou a tot això, als estímuls, a la vida ràpida, a cansar-nos ràpid de les coses.
1: Totalment. Prou és global en totes les coses que et poden negativitzar, no?, la vida.
2: Doncs ha estat un superplaer, de veritat. Gràcies per
1: Igualment.
2: Venir al programa, que ja saps que és casa teva. I bé, 22 de maig, Ras Matas, que allà presentes l'àlbum. Encara queden entrades, no?
1: Correcte, per encara queden entrades.
2: Molt
1: sí,
2: bé,
1: sí.
2: Maria. Doncs bé, vine't més aviat. quan puguis i vulguis, com ets del Poblenou, ho tens aquí prop. Vinga. Si no estàs a Madrid o estàs
1: et faig un truc
2: Vinga,
1: i...
2: va.
1: Perfecte.
2: Casa
0: Celebrem
2: teva.
0: El vostre aniversari o el que vulgueu.
2: Això, l'any vinent podríem fer un programa especial Vinga, el 2 de maig.
1: Seria sí. molt graciós.
2: Sí, especial maig, el 2 de maig.
0: Estupendo.
2: Que...
1: Increïble.
2: Ah, no, que caurà un diumenge.
1: Un diumenge.
2: D'aquí dos. Quan llencis, ja n'hi ha prou. Enhorabona per aquest àlbum, maig, prou i tota la sort en el que està per venir.
1: Moltes gràcies.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Ministeri de Joventut i Infància xifra en 1.342 els menors a Ceuta registrats en el sistema d'acollida i preveu que les derivacions comencin en les pròximes setmanes. Més detalls, Laura Hurtado.
2: Després de la reunió de coordinació telemàtica encapçalada pel president del govern, Pedro Sánchez, i cinc ministres de l'executiu, la responsable de Joventut i Infància, Cira Rigó, ha actualitzat des de Ceuta la situació dels menors no acompanyats.
3: Está siendo complicado por el volumen de llegadas y por la situación que ha habido de cierto desborde que progresivamente vuelve a la normalidad, pero que requiere que hagamos ese trabajo pausado, detenido, pero constante para afiliar a los niños y sobre todo para empezar a trabajar con los procesos de acogida.
2: Rego ha informat que el perfil migratori ha canviat respecte a 2021. Ara hi ha més nenes i els infants són més petits. També ha anunciat que les derivacions de les comunitats autònomes podrien començar en poques setmanes i que per agilitzar els tràmits un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà permanentment a Ceuta. Alhora, la setmana que ve ha convocat una comissió territorial d'infància amb els governs autonòmics i en aquest sentit la Fiscalia ja ha avançat que actuarà contra aquelles regions que posin traves al repartiment. Sobre el terreny, avui un migrant de l'Àfrica subsahariana ha mort mentre intentava entrar a Ceuta amb un parapent i els centres habilitats continuen col·lapsats. Davant una nova crida a les xarxes socials per entrar a Ceuta, les forces de seguretat reforçaran la seva presència a la ciutat autònoma amb 45 antidisturbis.
0: Gràcies, Laura. El govern espanyol insta Itàlia a rectificar i aixecar els controls de frontera amb Espanya i adverteix que, si no ho fa, adoptarà mesures proporcionals per protegir, diu, els interessos i la dignitat dels ciutadans espanyols. El govern ultradretà de Giorgia Meloni va decidir suspendre la lliure circulació amb Espanya arran de l'entrada de migrants a Ceuta. Una mesura, diu l'executiu espanyol, sense precedents en la història recent i que s'ha pres de forma unilateral i amb arguments enganyosos. Amb tot, el ministre de Funció Pública ha confirmat a Televisió Espanyola que els ministres no aniran al Senat la setmana vinent a donar explicacions tal com demana el Partit Popular. De fet, el govern espanyol ha registrat aquest matí la sol·licitud de compareixença extraordinària al Congrés de quatre ministres, el de Presidència, Interior, Exteriors i Defensa, a les seves respectives comissions per informar de la gestió de la crisi. De fet, en un comunicat al govern ha explicat que creu que es dupliquen les compareixences si han de comparèixer tant al Senat com al Congrés. I encara en clau política, el PSOE portarà a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid destinat a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El partit ho fa, diu, davant les canviants versions i la manca d'informació que assegura no ha ofert el govern madrileny. Segons ha explicat el secretari general del PSOE madrileny, Òscar López, la intenció és forçar la dimissió d'Ayuso, que se'n derivin responsabilitats penals a tots els càrrecs que han participat en l'operació i que els diners retornin a l'administració. Alhora, els socialistes esperen obtenir via judicial tota la documentació que justifiqui la compra de l'àtic de luxe.
4: Este cúmulo de mentiras, esta relación de mentiras y versiones cambiantes no se va a quedar así. Por eso les anuncio

0: Anunció que en el día de hoy el Partido Socialista va a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, dirigida contra el Consejo de Administración de Planifica Madrid, para que se investiguen todos los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros que pueda haber en relación con la compra del ático.
1: López també ha dit que no descarten presentar un recurs perquè Ayuso expliqui quan ha costat el viatge que va fer a Mèxic el passat maig. Més qüestions. El mercat immobiliari frena la caiguda de 2026 i creix per primer cop al juny després de 5 mesos consecutius a la baixa. Climent Sabater.
2: La compra-venda d'habitatge ha recuperat xifres positives al juny quan ha crescut un 1,6% a Espanya fins fregar les 60.000 operacions, la dada més alta aquest mes des de la bombolla immobiliària al 2007. Malgrat el repunt i haver trencat una tendència de descens que va començar el desembre passat, el mercat immobiliari es manté en negatiu la primera meitat de l'any, quan ha retrocedit un 2,6% en mercats importants com el de Madrid a la baixa, com destaca el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
3: No tan bones al conjunt de l'Estat i especialment afectades a Madrid, on ha baixat un 7% respecte a l'any anterior.
2: En el primer avenç del mercat de 2026 hi ha tingut a veure el repunt superior al 6% de l'obra nova. En canvi, l'habitatge usat es manté estancat amb una millora de només 3 dècimes.
1: Avui, 7 d'agost, és una data difícil d'oblidar a Osca. Es compleixen 30 anys de la tragèdia del càmping de Biescas. Una riuada va arrasar en pocs minuts al càmping de la Virgen de las Nieves, on hi havia allotjades unes 600 persones i en van morir 87. 27 eren menors. Altres 187 persones van resultar ferides. El Sergio Murillo és una d'aquestes víctimes. Tenia 16 anys i aquell dia va perdre els seus pares i germans. Avui, a Ràdio Nacional, ha parlat del que va passar.
4: Aquelles hores les tengo grabadas a fuego. Y cuando vienen estos días, los recuerdos evidentemente te afloran, te vuelven. Y aunque a lo largo de los 30 años he aprendido a convivir con ellos y a seguir mi vida adelante, no significa que los haya olvidado, significa que he aprendido a tolerarlos, a sobrellevarlos.
1: Obrim plana internacional, repassant algunes notícies en format breu amb el Pau Alemany. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: 8 persones han mort i més de 30 han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Tailàndia.
5: Entre les víctimes mortals hi hauria el presumpte autor del tiroteig, els seus avis, 3 professors i 3 estudiants, segons la policia del país. Dels 30 ferits, 9 estan en estat crític. Segons el líder de l'executiu tailandès, la investigació en curs apunta que l'estrès acadèmic podria haver motivat el tiroteig.
1: Identifiquen a 4 persones espanyoles entre els cadàvers del Serrat Trèmols de Venezuela.
5: Els 4 són membres d'una mateixa família de Pontevedra, el matrimoni i els seus 2 fills. Els cossos s'estaven sepultats a l'edifici on celebraven una reunió familiar.
1: Un jutjat dels Estats Units ha condemnat a Meta a pagar 567 milions de dòlars a un fons de reparació per la salut mental dels joves que ha de crear la mateixa empresa tecnològica.
5: El jutge considera que la forma d'operar de Meta perjudica la salut i la seguretat dels adolescents. També que el seu propòsit és maximitzar la interacció dels usuaris, encara que resulti perjudicial per a la salut.
1: I l'ultradretà Abelardo de la Espriella serà investit aquest divendres com a nou president de Colòmbia.
5: Agafa el relleu de Gustavo Petro, qui no reconeix la seva elecció, amb un programa de govern que defensa la Madura en matèria de seguretat i lluita contra el narcotràfic i que promet fer un gir en les relacions exteriors. La presa de possessió de l'Espriella no serà a Bogotà, com marca la tradició, sinó a Cali, i assistirà el rei Felip VI i els presidents de l'Argentina i de Paraguai.
1: En esports, després de gairebé un mes d'aturada per vacances d'estiu, aquest cap de setmana torna al Mundial de MotoGP. Frank Robert, bona tarda.
6: Bona tarda. Torna a engegar motors amb la 12a prova del calendari, el Gran Premi de la Gran Bretanya. I aquest migdia, Àlex Márquez ha dominat els primers entrenaments lliures al circuit de Silverstone. Demà a les 5 de la tarda es disputa la cursa a l'esprint i la llarga diumenge a les 2. Recordem que l'última carrera, celebrada fa un mes a Alemanya, se la va adjudicar Marc Márquez i que el Mundial de MotoGP el lidera Jorge Martín, amb un coixí de 14 punts respecte al segon de la taula, el japonès Ayogura, i també li treu 18 al tercer, el germà gran dels Márquez. En ciclisme ja està en marxa la 7a etapa del Tour de França femení, de gairebé

0: gran dels Márquez. En ciclisme ja està en marxa la 7a etapa del Tour de França femení, de gairebé 147 quilòmetres de recorregut, i segurament la pujada al Mont Ventoux, el mític port de la Ronda Francesa, serà decisiva de cara a la general. Tot plegat acaba diumenge, de moment continua amb el mallot groc la suïssa Marlen Reusser, però té a només 12 segons la ciclista neerlandesa Demi Vollering. I acabem els esports amb tennis. Rafa Hodar disputarà demà contra el txec Jiří Lehečka als 8 del Masters 1000 de Montreal, després d'haver eliminat l'italià Lorenzo Musetti.
1: Gràcies, Frank. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: En clau cultural els expliquem que el cineasta alemany Werner Herzog

any serà reconeguda durant la gala d'obertura del certamen cinematogràfic on presentarà la seva nova pel·lícula, Bucking Fastard, després de la seva estrena a Venècia. El festival Donostiarra ret homenatge a les 6 dècades de carrera de Werner Herzog, de 80.

creada a Glasgow als anys 80, ha tret avui una edició remasteritzada del seu disc Vanishing Pond, en format de doble LP de color i digital. El llançament és la primera entrega de The Bunker Trilogy, que recupera tres dels seus àlbums més aclamats, amb noves mescles, material inèdit i cares B.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5.
1: Bona tarda. Junts acusa... Bona tarda. Junts acusa el govern de Salvador Illa d'enfonsar Catalunya i a l'equador de la legislatura...

0: ruixats acompanyats de tormenta localment forta durant la tarda. És una informació d'EMET.
1: Això és tot de moment des d'alt. Pel que fa als serveis, comencem ara amb la resta de la informació. I a les portes del cap de setmana, però mirem l'estat de la xarxa viària en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra.
2: Hola, bona tarda. La veritat és que aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. No està sent una jornada excessivament complicada i fins i tot algunes vies estan millorant força. És el cas d'aquesta autopista AP7 que només presentaria uns 2-3 quilòmetres de trànsit molt lent, aturades molt intermitents entre Granollers i Montmeló. En sentit nord, en sentit Girona, això, aquesta autopista AP7 que presenta aquest tram una mica més carregat. També tenim les obres a Jorba. Ara parlem d'aturades un quilòmetre com a molt, en sentit Lleida, i també continuen aquestes aturades al tram de Torroella de Montgrí, a la C31. Però vaja, com us dèiem, en general podem parlar de calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Edició migdia.
1: Du balanç, com dèiem, el que ha fet Junts aquest migdia del mandat de Salvador Illa a Catalunya, que arriba al seu equador, Elena García.
4: Dur i molt crític. Junts veu Catalunya pitjor que fa dos anys i acusa Illa d'enfonsar-la i de deteriorar la convivència. La presidenta del Parlament, Mònica Sales.
5: El president Illa està ensorrant Catalunya, s'està carregant el país de dalt a baix, ha col·lapsat les infraestructures, ha degradat els serveis públics, ha ofegat la classe mitjana i treballadora amb més impostos, ha fet retrocedir el català i fins i tot ha deteriorat la convivència.
4: Junts veu el president sempre absent en les crisis i obedient als interessos del PSOE. Sales crida a no fer de l'error la metodologia de treball, erigits en alternativa. Junts considera que el previsible retorn de Puigdemont altera el tauler.
5: La política en general.
4: I deixa clar que Junts no normalitzarà l'organització fins l'amnistia total a Puigdemont.
5: El cap de l'oposició és a l'exili i tampoc no normalitzarem l'exili i continuarem en aquesta situació fins que esperem aquesta aplicació de la llei d'amnistia siga total.
4: Junts retreu a Illa que s'hagi erigit en el principal relator de l'amnistia i emplaça els jutges a imitar-lo.
1: I de la seva banda, el president del PSC Units al Parlament, Ferran Pedret, confia a poder començar Junts perquè no rebutgi el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Pedret assenyala als de Carles Puigdemont que donar suport al finançament singular no implica renunciar definitivament al concert econòmic.
6: És innegable que un model de finançament que rendiria en el primer any 4.700 milions d'euros més per Catalunya, doncs és un bon acord. I després, escolta, segueix fent pedagogia del model que proposes i intenta concitar una majoria al Congrés per aprovar-lo. Però mentre això no sigui així, crec que no s'entén gaire renunciar a aquests recursos.
1: Sobre la possibilitat d'aprovar nous pressupostos catalans per un 2027 carregat electoralment, Pedret és partidari d'explorar la disposició i voluntat d'aquells grups que, de manera més òbvia, ha dit, haurien de participar en la negociació pressupostària en una primera instància, és a dir, Esquerra Republicana i els Comuns, socis d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa. I en clau econòmica els expliquem que el mercat immobiliari viu el millor juny a Catalunya des de la crisi immobiliària, un mes en el que per segon cop consecutiu s'han superat les 9.000 compravendes d'habitatge, Climent Sabater.
7: En concret han estat 9.450 operacions, una dècima més que fa un any i un 6% més que al maig, una xifra que no es veia al juny des de la bombolla immobiliària al 2007 i una tendència contrària a la del conjunt de l'Estat, com destaca el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
8: Catalunya, en aquest sentit, és un oasi. Ha pujat tant a nivell de tota la comunitat, Catalunya ha pujat en conjunt de les quatre províncies i també Barcelona, que és la que té més pressió.
7: L'evolució del mercat és potent, afirma el sector, malgrat l'escassedat d'oferta, que manté la pressió sobre uns preus molt elevats i que el primer trimestre s'han enlairat per sobre del 9%, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
8: La manca d'oferta que tenim en aquests moments és possible que pressioni els preus com a mínim a que es mantinguin els nivells que estan ara, que són alts, i possiblement a que pugin una miqueta més.
7: En el que portem d'any, el primer semestre, el balanç de compravendes també és positiu. A Catalunya creix un 5%.
1: I els productors de poma de Girona esperen que les onades de calor no els impediran aconseguir una collita rècord. Han començat la campanya amb la previsió de superar

0: les 106.000 tones. Joan Sisquella.
1: Les estimacions inicials apunten a un increment del 30% de producció en comparació amb l'any passat i un 16% superior a la mitjana de les últimes 5 campanyes. Es basen en el mostreig que van fer a finals de juny i el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona, David Casadellà, admet que les calorades del juliol poden provocar un lleuger descens de la producció.
2: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, no arribarem a aquestes provisions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
1: La campanya s'allargarà fins al desembre, que és quan es collen les varietats més tardanes, i des de Poma de Girona, que concentra el 37% de tota la producció de pomes de Catalunya, destaquen que els consumidors en poden trobar tot l'any perquè és una fruita, diuen, que manté intactes les seves qualitats.
0: Després d'una setmana, els bombers donen per controlat l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Aquest dijous a la tarda, el cos va poder estabilitzar el foc després de 7 dies de feines d'extinció complicades a causa de la difícil orografia de la zona, i en les darreres hores n'han controlat l'evolució durant el pas de la tempesta. Els bombers segueixen revisant la zona i resseguint el perímetre. Han activat drons de la unitat de mitjans aeris per vigilar des de l'aire els punts calents. I aquí a Barcelona el balanç de la campanya d'incendis forestals és positiu, amb només 2 focs que han cremat mitja hectàrea tot just quan travessem la meitat de l'estiu. Pau Alemany, bona tarda.
3: Bona tarda. La tasca de prevenció duta a terme durant la primavera i la col·laboració dels veïns del parc de Collserola han estat fonamentals per arribar als mesos d'estiu amb un control més gran del risc forestal. Un fet que ha permès als bombers de Barcelona intervenir en altres incendis de l'àrea metropolitana, segons ha explicat el tinent d'alcalde Albert Batlle.
4: Hem donat suports a incendis, que hi ha hagut petits incendis que han hagut a Montcada i Reixac, a Tiana, a Gavà.
3: Tot i la bona gestió momentània, Batlle ha demanat mantenir l'alerta durant el que queda d'estiu. I per fer-ho, l'Ajuntament ha adquirit 7 camionetes de bombers noves per 3,4 milions d'euros.
0: I a Tarragona, la Inspecció de Treball ha detectat seriosos incompliments a les condicions de feina dels treballadors de la neteja municipal. Ens ho explica Pilar Ribas.
5: Les comprovacions es van fer arran d'una denúncia del sindicat minoritari USOC i es va poder comprovar que cap dels mesuratges presos es trobava dins dels límits legals permesos. Vicente Escudero, delegat sindical d'USOC a l'empresa de neteja Urbacer.
6: Hemos tenido 4 o 5 golpes de calor de compañeros que han acabado en el hospital. Y a raíz de eso fue cuando nosotros ya decidimos, viendo que ni se reparaban y simplemente se apoyaban en el protocolo del calor, decidimos ir a inspección de trabajo. Y bueno, se puso en contacto inspección con nosotros y podíamos acompañarle, y sí, ayer se hicieron mediciones y ninguna dio lo que tenía que dar, todas estaban por encima del calor.
5: Les comprovacions es van fer a les naus d'aparcament dels vehicles, al taller, la zona de descans i de menjador i en diferents vehicles de la flota. José Duarte, delegat sindical de la UGT, el sindicat majoritari, assegura que els vehicles grans, que són encara de l'antiga flota, no tenen aire condicionat malgrat les onades de calor d'aquest estiu.
7: A data d'avui només tenim un que tingui aire condicionat. El que se venia reclamant és que se les posessin a la resta l'aire condicionat. I això s'ha anat demorant amb el temps i ara pues, estem on estem.
5: Urbacer va assumir el servei municipal el novembre de 2025 amb un contracte de 10 anys i un cost de 202 milions d'euros. La plantilla compta amb uns 290 treballadors i més de 130 vehicles.
8: Edició migdia.
0: Energy Control, que es dedica a la reducció de riscos i danys associats amb el consum de drogues, ha posat en marxa ChemSafe a Catalunya. Aquest servei es dirigeix al col·lectiu LGTBI que practica ChemSex, els usos sexualitzats de les drogues. Marga Esparza.
9: Des d'Energy han obert un servei de WhatsApp i de Telegram a Catalunya perquè els usuaris puguin consultar dubtes sobre les substàncies, les pautes de consum de menor risc o la salut sexual. Perquè el ChemSex pot allargar durant hores la pràctica sexual i pot també haver-hi més risc de contagi de malalties de transmissió sexual. Marta Escolano, coordinadora d'Energy Control a Catalunya.
10: Les pràctiques sexuales s'allarguen més. Eso pues puede tener, yo qué sé, riesgos físicos, ¿no? Desgarramientos. Y luego, claro, que en determinado momento estés como de alguna manera harto de sostener la precaución y digas, pues mira, ya está, me da igual, ¿no? Porque al final, a más horas, realmente es más lógico que de alguna manera bajes la guardia.
9: Un altre problema és que es fa policonsum de drogues noves sense conèixer els seus efectes barrejats.
10: es explicar qué es cada sustancia de las que aparecen. Porque de la mefedrona en determinados colectivos se habla mucho, pero nadie tiene ni idea de lo que es. Y explicarle a la gente que esto es un estimulante, que puede generar efectos de excitación y de placer, que si lo mezclas con GHB, el GHB es un depresor del sistema nervioso. Y que estas dos sustancias mezcladas, es probable que la estimulante te enmascare los efectos de la otra. Con lo cual, que tengas cuidado.
9: Energy Control a Catalunya també incorpora la figura d'una persona del col·lectiu LGTBI que farà accions de proximitat a locals i espais d'oci per oferir informació.
0: I a només 5 dies de l'esdeveniment astronòmic, l'Associació Espanyola de Pediatria alerta que cal fer una bona pedagogia als infants i joves perquè puguin observar l'eclipsi de manera segura. Ens ho explica la Laura Hurtado.
8: Mirar directament al sol sense la protecció adequada pot provocar lesions irreversibles a la retina, tant pels adults com pels infants, però els nens i nenes són especialment sensibles a la radiació. El doctor Valero Sebastián és pediatra i membre de l'entitat.
11: Su sistema madurativo está por hacer todavía, entonces la retina, como parte integrante de su organismo, también es más inmadura y un poco más sensible a todos los procesos y los como es la radiación solar.
8: Més enllà d'utilitzar les ulleres homologades, l'únic mètode segur per poder observar el fenomen, cal fer pedagogia sobre els riscos que comporta mirar l'eclipsi. En el cas dels més petits, es recomana seguir-ho de manera indirecta, per exemple, a través de la televisió. Tot i això, la prevenció es pot adaptar a l'edat.
11: Yo siempre les explico un poco que es lo mismo que si coges una lupa y la pones al sol y incides sobre una cuartilla de papel blanco, ¿no? Eso es lo que se produciría si estuviéramos mirando directamente al sol durante muchos segundos.
8: La manca de dolor i símptomes en el moment de produir-se les ferides oculars fan que la prevenció sigui clau per evitar conseqüències irreversibles a la retina.
0: I ara els esports amb Fran Robert. Bona tarda.
12: Bona tarda.
13: Esports.
12: El Barça confia en tancar aquest cap de setmana un acord amb el Manchester City pel traspàs de Rodri Hernández. La direcció esportiva blaugrana ha ofert uns 45 milions d'euros pel migcampista de 30 anys, però els mitjans anglesos asseguren que el conjunt anglès vol treure'n mínim 60. Ara bé, no oblidem que a Rodri només li queda un curs de contracte amb els Citizens. Els de Hansi Flick aquest matí han tornat a entrenar a la ciutat esportiva Joan Gamper amb la vista posada al triangular d'Udine que disputarà demà a les 8 del vespre contra l'Udinese i el Nottingham Forest. Abans, a 6:45 de la tarda, l'Espanyol també té partit de pretemporada a terres angleses davant el Coventry City de la Premier i podria debutar Unai Núñez. El central basc, de 29 anys, arriba cedit del Celta per una temporada i l'acord inclou una opció de compra obligatòria si els blanquiblaus es classifiquen per Europa. Són les primeres declaracions del futbolista com a perico a les xarxes del club.
14: Siempre que he jugado contra el Español me ha gustado mucho el estadio, la idea que tiene el club y cuando se pusieron en contacto conmigo me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
12: Els equips catalans de la segona divisió també estan de preparació i avui hi ha derbi amistós entre el Sabadell i el Girona. Josep Guardiola.
15: El compromís d'avui pels de Quique Álvarez és a 6:45 de la tarda davant del Centre d'Esport Sabadell en un partit que jugarà a la ciutat esportiva de la Massana. Demà dissabte un altre partit amistós, en aquest cas al camp del Nàstic de Tarragona. Pel cap de setmana només un objectiu, buscar millora en un equip que ara mateix està estancat.
12: Deixem el futbol i parlem de bàsquet perquè ja s'han confirmat els horaris de la Supercopa que se celebrarà a l'Olímpic de Badalona. El dissabte 19 de setembre, el Joventut i el Baskonia jugaran la primera semifinal a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre serà el torn del Barça amb el València. La final el diumenge 20 a les 7 i acabem els esports explicant-vos que s'ha trencat el fitxatge de Colby Jones pel Manresa, ja que el base d'Alabama no ha superat la revisió mèdica.
0: Gràcies, Fran. Bona tarda.
12: Bona tarda.
0: La dansa i les arts del moviment es connecten amb la terra i el paisatge rural al Danseu Festival, que se celebra des d'avui fins diumenge al municipi de Les Piles, a la Conca de Barberà, una cita artística que cada estiu transforma aquest petit poble en aparador de la dansa contemporània. Marta Orquín.
16: Les Piles, un petit poble de poc més de 200 habitants, es converteix amb el Danseu Festival en un gran espai escènic. Carrers, places, un camp de blat o un aparcament de tractors són els escenaris on actuen artistes d'arreu del món. Un festival connectat amb el territori que descentralitza la dansa i la cultura i crea comunitat, com destaca Carmela Queirolo, cap de producció del Danseu.
17: Venir a compartir con un pueblo, un territorio, así como compartir una paella un sábado a mediodía, con artistas, con vecinos, o incluso que la propia pieza de la compañía tenga que adecuarse a un escenario no convencional.
16: Aquesta 14a edició programa 17 espectacles de companyies nacionals i internacionals, instal·lacions, workshops, propostes participatives i comunitàries. Amb el hashtag ComMires, el festival convida a qüestionar les mirades amb propostes com POF, de Núria Guiu, que reflexiona sobre la construcció d'identitat a l'era de les xarxes socials, Folkes Queer, de l'Esbor, que revisita la dansa tradicional des de la diversitat, o Sacred Size, d'Albert Velasco, que estrena a Catalunya la seva celebració dels cossos no normatius. Héctor Boada és el coordinador artístic del Danseu.
18: Que recaigui la responsabilitat a les companyies dels artistes, sinó com també apel·lar aquesta responsabilitat, corresponsabilitat de l'espectador, ficant el focus a la mirada, que és viva, que ve condicionada per molts factors.
16: Pel festival també passaran fins diumenge creadors consolidats com Aina Alegre, Ex Nihilo o Julian Hamilton, i emergents com la companyia Sobre Taula.
0: I avui acabem a ritme del House de Cai Trenada.

El DJ i productor haitià canadenc és un dels caps de cartell d'avui del Branch Electrònic, que fins diumenge portarà prop de 100 actuacions al parc del Fòrum. El veterà Jeff Mills, Miss Monique i Paul Kalkbrenner completen el cartell d'avui d'aquesta cita de l'electrònica, que l'any passat va reunir prop de 70.000 persones a Barcelona. Fins aquí aquest espai informatiu. Gràcies per escoltar-nos i bon cap de setmana.

Scotty fa anys que juga en una lliga diferent, eh? Perquè, clar, seria la lliga del cantautor capaç d'escriure himnes per ell i alhora posar la seva firma a cançons que han fet carrera amb veus d'altres. Entre el pop d'autor i el rock amb pols llatí, ha construït un catàleg que a Espanya i a l'Amèrica Llatina sona a memòria compartida.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La delegació del Govern contra la violència de gènere ha confirmat la naturalesa masclista d'un assassinat d'una dona a Màlaga el passat 21 de juliol. El Ministeri d'Igualtat condemna aquest presumpte feminicidi. Es tracta d'una dona de 45 anys, presumptament assassinada per la seva exparella el passat 21 de juliol. Com dèiem, la víctima no tenia fills ni filles menors d'edat. No existien tampoc denúncies prèvies per violència contra el presumpte agressor. Amb aquesta víctima, el número de dones assassinades per violència de gènere puja fins a 36 en el que va d'any. Més qüestions. 8 dies després de l'entrada massiva a Ceuta, centenars de persones fan cua a les portes de la Prefectura Superior de Policia per a registrar-se. Molts són menors que van arribar sols i que són ara mateix la prioritat. La ministra d'Infància, Cira Rego, que està a Ceuta, ha detallat que ja s'ha pogut identificar a 1.342 infants.
2: Está siendo complicado por el volumen de llegadas y por la situación que ha habido de cierto desborde que progresivamente vuelve a la normalidad, pero que requiere que hagamos ese trabajo pausado, detenido, pero constante para afiliar a los niños y sobre todo para empezar a trabajar con los procesos de acogida.
0: Rego ha informat que el perfil migratori ha canviat respecte a 2021. Ara hi ha més nenes i els infants són més petits. També ha anunciat que les derivacions a les comunitats autònomes podrien començar en poques setmanes i que per agilitzar els tràmits un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà permanentment a Ceuta. Alhora, la setmana que ve ha convocat una comissió territorial d'infància amb els governs autonòmics. En aquest sentit, la Fiscalia ja ha avançat que actuarà contra aquelles regions que posin traves al repartiment. Amb tot, el PP insisteix en que compliran amb aquest repartiment, però continuen posant el focus en l'executiu. El partit vol que el govern espanyol doni ja les explicacions sobre la gestió de la crisi i ha demanat que 4 ministres compareguin al Senat la setmana que ve. Escoltem el Mezcurra.
3: Quiero dejar muy claro que es una obligación del gobierno comparecer en estas comisiones en el Senado, que no hay ninguna relación de prelación entre las cámaras y que el control al gobierno lo deciden las Cortes Generales, no lo decide el gobierno.
0: Moncloa, però, ja ha avançat que les explicacions les donarà el Congrés. Robles, Marlaska, Bolaños i Álvarez han demanat compareixer a les seves respectives comissions l'última setmana d'agost. Óscar López, ministre de Funció Pública.
4: Explicar con toda normalidad en el Congreso, como digo, en pleno verano, sí, pero procede y lo va a hacer el gobierno. Va a comparecer varios ministros, no la semana que viene, sino la otra.
0: Més qüestions. Almenys 300 infants han mort a Gaza en els 300 dies que porta vigent l'alto al foc acordat entre Israel i Hamas l'octubre de 2025, segons un informe d'UNICEF. Laura Hurtado.
5: La xifra suposa una mitjana d'un infant mort cada dia, tot i l'acord per aturar les operacions militars i permetre l'accés sense restriccions d'ajuda humanitària. Des de l'inici de l'alto el foc, Israel ha assassinat més de 1.200 persones en atacs diaris, segons xifres del Ministeri de Sanitat. Tampoc ha començat cap tasca de reconstrucció o de retirada de runes i l'accés a l'aigua potable és limitat, també als medicaments i a la benzina que alimenta generadors de quiròfans i hospitals. Les tropes d'Israel ocupen el 70% del territori, mentre la majoria de i ens sobreviuen amuntegats en tendes de campanya.
0: Torroella de Montgrí commemora avui el 50è aniversari de la primera manifestació en defensa del Ter. Més de 3.000 persones van mobilitzar-se per denunciar la degradació del riu. Ens ho explica el Joan Sisquella.
6: Fa exactament 50 anys, el 7 d'agost de 1976, la convocatòria d'una entitat popular de Torroella va desencadenar una mobilització massiva per reclamar la preservació del Ter. El detonant va ser un greu episodi de contaminació atribuït als abocaments de la paperera Torres Hostenc de Sarrià de Ter, que va omplir el riu d'escuma blanca fins a la desembocadura i va provocar la mort de milers de peixos. Per l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va ser un punt d'inflexió en la gestió del Ter i assegura que, tot i que la situació actual és molt diferent, encara hi ha qüestions importants per resoldre. Recorda que aproximadament el 60% del cabal va cap a l'àrea metropolitana de Barcelona i diu que cal accelerar el compromís per posar fi al transvasament.
7: S'ha començat el camí perquè això s'acabi, però aquest trasbàs d'aigua permanent fa que molt sovint el Ter no funcioni com ha de funcionar.
6: Segons Colomí, aquesta reivindicació serà present a l'acte institucional que es farà aquesta tarda per recordar la manifestació de 1976 amb la descoberta d'un monòlit a tocar del riu Ter.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: Àlex, fumes molt?
9: Home, comparat amb què? O comparat amb qui?
8: Home, si et compares amb mi, moltíssim, perquè jo no fumo.
9: Sí, fumo. No és per estar-ne orgullós, però sí, fumo. També sí. És cert que ara fumo bastant menys que fa potser 5 anys o 6. Fumava 3 paquets al dia.
8: Ara que és una barbaritat.
9: Una animalada.
8: Sí.
9: I ara estic amb un... no arriba al paquet i mig al dia.
8: Això t'ho pregunto perquè has portat un cipo, eh?
9: Ah, sí?
8: Un encenedor,
9: sí,
8: com a objecte.
9: És que, saps què passa? Jo vaig començar a fumar tard. Vaig començar a fumar, a més, per una feina, perquè era una pel·li, era Manila, que va dirigir l'Antonio Chavarrías, era la primera pel·li. El personatge era una mena de camell, així...
8: Un quinquí, no?
9: Un quinquillo. Sí. I vaig dir, no pot ser que aquest tio sigui sanot i no fumi, no faci res, no? I llavors vaig començar a fumar, que me'n va ensenyar l'analitzaran, a tenir el cigarro a la mà i tot plegat, no tot tothom ho pot dir, jo sí, i llavors vaig pensar, ja que fumes, que sigui amb una mica de personalitat, que tingui alguna cosa aquest senyor que el distingeixi, no? Un Vic Naranja, Vic Cristal o un Clipper. Sí. I vaig pensar que un encenedor de benzina, i que millor que un cipo, i a partir d'allà vaig començar, doncs, a més, a fer-ne col·lecció. I tinc
8: Ah, sí?
9: Uns 288
8: Què dius?
9: Sí. Sí, sí.
8: M'ho dius de veritat?
9: Sí, sí, t'ho dic de debò. Vull dir, ara fa molt temps ara que no tinc noves adquisicions, però sí, sí.
8: I aquest és especial per alguna cosa?
9: No, a més els vaig fent servir tots. Vull dir, no és una col·lecció per tenir-la aturada, parada i sense utilitzar, sinó que els vaig utilitzant tots. Ja sé que algú dirà, home, així perden valor. No ho sé, per mi no, però no, els tinc d'un parell de setmanes.
8: Escolta, i mai t'has proposat deixar de fumar?
9: Doncs la veritat és que no.
8: No?
9: La veritat és que no. No m'he proposat deixar
8: perquè
9: de fumar.
8: Perquè tu et trobes bé, respires bé, camines bé, pots córrer, pots fer esport...
9: A veure,
8: no?
9: córrer fins a cert punt, vull dir... Potser 50 metres te'ls puc fer, allò amb un ritme alt i vivaratxo, però no, vull dir, no tinc... No, no. Sí, respirar, de moment respiro bé, sí. No sé. Mira, va com va, jo què sé, jo... Deixa'm tranquil.
8: Escolta, cadascú és veritat. Avui el nostre irrepetible és l'actor Àlex Casanovas.

0: Àlex Casanovas, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. Actor, una de les cares més conegudes de la interpretació al nostre país. Uns 45 anys de professió, he fet càlculs, Àlex. I al llarg de la teva trajectòria has combinat el teatre amb la tele, el cinema, però sobretot teatre, sempre teatre. Sí. I també des de 2014 president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, que des de fa dos anys es diu Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya. Però abans n'havies estat vicepresident i molt abans a la part sindical.
1: Sí.
0: Tu ets una persona molt compromesa amb la professió, Àlex.
1: Sí, però jo crec que és el pas natural una mica que hem de fer tots, no? Estàs treballant en un mitjà i t'interessa saber com funciona i com es poden millorar algunes coses. Recordo que quan em vaig començar a incorporar a la part, diguem-ne, més sindical de la professió, era justament quan s'estava negociant el primer conveni de teatre de Catalunya, i això va ser l'any 2003, aproximadament, o així. El 2004 és quan es va aprovar el primer conveni de teatre a Catalunya. Vull dir, no fa tant que tenim aquí unes normes que en regulin. Abans, més o menys, hi havia unes normes no escrites que tothom respectava, que ens anàvem explicant entre tots plegats, però no hi havia una regulació de quantes funcions seguides pots fer, quantes funcions setmanals pots fer d'un espectacle, a quin és el sou mínim que pots cobrar, en quines condicions pots viatjar, pots anar de gira, de bolos, quines dietes has de cobrar. Hi havia una sèrie de coses que s'havien de posar sobre paper. Aquí sí que, a més, he de dir i he de reconèixer que la part empresarial va tenir un paper important, perquè va ser no només la part social, en aquest cas els actors i les actrius, sinó que també van ser els empresaris que van dir: nois, anem a posar ordre una mica a tot, perquè cadascú funciona d'alguna manera, de la manera que vol o que pot o que creu, i passava de tot, hi havia de tot. Vull dir, jo encara havia vist com es pagava darrere d'un escenari amb un sobre, venia o el programador o el regidor de torn de l'Ajuntament que t'havien contractat, es donava el sobre amb els que costava el bolo, llavors el cap de la companyia ens anava pagant a tots el que ens tocava cadascun. I hi havia gent que t'havia donat d'alta correctament i tot plegat, i n'hi havia d'altres que no. I això, mica en mica, es va poder anar ordenant, i vam aconseguir doncs que ara estiguis assegurat i donat d'alta des del primer dia d'assajos fins l'últim dia de funcions. I una cosa que sembla una tonteria, quan comences, quan arribes ja a una edat en què dius: hòstia, em queden 15 anys per jubilar-me, me'n queden 10, me'n queden 7, t'adones que aquesta feina que s'ha fet abans, prèvia, que tu potser ni hi havies pensat i no hi comptaves, doncs ara resulta que et podràs jubilar més o menys dignament, com qualsevol altre treballador de qualsevol altre sector.
0: Ja és una professió digna, perquè el passat 27 de març, coincidint amb el Dia Mundial del Teatre, vau celebrar el 45è aniversari de l'associació, amb el lema 45 anys treballant per una professió digna.
1: Sí.
0: I clar, l'associació lluita pels drets d'actrius, d'actors, directors...
1: Sí.
0: Drets i obligacions, Àlex.
1: Drets i obligacions.
0: I obligacions.
1: Sí, jo és una cosa que sóc de vegades antipàtic o incòmode en aquest sentit, sí, perquè sempre reclamo que hi hagin uns drets, que hi tenim dret, però també tenim unes obligacions, que és la de tenir un bon tracte amb direcció, amb producció, amb la resta de companys, amb tenir cura del material que utilitzes, quan a més no és teus, en intentar que hi hagi un bon ambient de treball, en intentar que hi hagi un compromís davant del públic, que hagin vingut 25 persones o n'hagin vingut 700, en què la primera funció ha de tenir la mateixa intensitat que té la segona, en que si són 8 funcions o hi ha una vegada, que una setmana o dues, que coincideix normalment abans d'estrenar, on no has tingut dies de descans en 12, 13 dies, això s'entén, després el recuperes més endavant, però que exigeix un esforç per fer. També és cert que vinc d'una època en què s'assajava de tard a nits. Jo començava, quan vaig començar a treballar...
0: Sense horaris, no?
1: Aquí, bé, sí que hi havia horaris. L'horari era, començaves a les 7 de la tarda, aproximadament 8, i acabaves a les 2, les 3 de la matinada. I depèn on et tocava, si feies un grec o feies un festival de Mèrida, era fins que sortia el sol. Des de quan començava a sortir el sol és quan s'acabava d'assajar, perquè clar, ja no es podia ni il·luminar, els ocells cantaven de veritat, no era un efecte de so, sinó que era els turistes començaven a entrar per Mèrida, per exemple. En fi, coses d'aquestes.
0: Escoltem so de l'any 2011, assemblea de l'associació en què se celebraven 30 anys, la veu és de la Montserrat Carulla, fa 15 anys.
2: A nosaltres se'ns pot acusar de moltes coses, però no som mediocres. Tots nosaltres hem lluitat per una il·lusió, per una il·lusió de professió, de societat, per una il·lusió de justícia. Estic molt contenta de tenir-vos a tots vosaltres de família. Enhorabona per aquests anys, per aquests 30, que jo dic que són 40 i que jo dic que són 50, perquè recordo els anys 60. El Carles Lloret fundant la primera associació d'actors, la mare de la que després seria l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Moltes gràcies.
0: I la pregunta és si han canviat molt les coses o no al llarg dels anys, és a dir, si encara s'han d'aconseguir moltes coses, perquè segons AISGE, Artistes i Intèrprets Societat de Gestió, només el 18% dels artistes poden viure exclusivament de la professió.
1: Sí.
0: Que és molt poc.
1: És molt poc.
0: 18%.
1: Un 12% cobren fins a 35.000 euros l'any i un 8% cobren més de 35.000 euros l'any per la seva feina. És molt poc, és una misèria. És una misèria, vull dir... És que no sé com explicar-ho. Nosaltres tenim un lema ara aquest any, que era treballem per dignificar la professió i hem esborrat entremig per amor a l'art.
0: Sí.
1: És evident que hem triat una professió que ens agrada, que estimem i que volem tirar endavant, però és evident que ja hem de deixar d'utilitzar expressions que jo pagaria per fer aquesta feina o jo treballo per amor a l'art.
0: Allò de la vocació, no?
1: Sí, la vocació ja, en aquestes feines, en aquest tipus de feines, ja se suposen. Feines que no tenen un horari establert, que no tenen una continuïtat, que no tenen una seguretat econòmica, que no tenen una seguretat laboral perquè no tothom pot estar treballant cada any. Hi ha gent que potser s'ha estat un, dos anys sense estar en els escenaris ni en cap televisió, ni en cap sèrie, ni en cap pel·lícula, i cada cop i volta continua considerant-se i sent actor. I intenta treballar d'allò que té a veure amb aquesta professió. La vocació ja hi és, l'amor per la feina ja hi és. Ara el que volem és que tothom en pugui viure dignament sense patir. I aquesta és la tasca de l'associació.
0: Tot i la situació complicada... Ara, Àlex, estàs passejant amb Santiago Rossinyol,
1: sí,
0: en direcció d'Emma Escolano.
3: Tot pels horts productius d'una prosa adventícia i estregada i res pels jardins de l'ànima. D'aquell art somiat mirant en l'aire i uscant en el pensament que veu visions d'un més enllà peculós i difumit. Aquell passat de poetes i d'artistes serveixi de surriac al present i de fer-ho que vindrà.
0: I en aquesta obra reflexiona sobre temes universals, gràcies als textos de Santiago Rossinyol.
1: Uh-huh.
0: Això de ser també al teatre, fer reflexionar?
1: Sí, és una de les parts. És una de les parts.
0: Només.
1: És evident que té la part d'entreteniment, té la part de denúncia, té la part de reivindicació, té la part de confrontar-nos amb la nostra realitat, té la part de que ens puguem identificar i veure coses que pot, de fer de mirall de nosaltres mateixos, i també té la part aquesta de recordar. I curiosament aquest és un text del Santiago Rossinyol, aquest fragment que escoltàvem,
0: sí,
1: que està comprès dins del discurs del discurs que va fer per la tercera festa modernista al Cau Ferrat a Sitges. I si ara el poguéssim llegir sencer, veuríem que segueix sent completament vàlid. Ja en el seu moment reclamava una de les frases que diu, una coseta que diu que m'agrada molt, és el poble que no estima els seus artistes no té dret a les cançons ni als colors. Ha de viure segur d'ànima i de vista. Vull dir, és fantàstic. Vull dir, hem de continuar reivindicant i valorant la gent que ens permet, en els que tenim altres feines, o tenen altres feines, que ens permeti escapar-nos una mica, poder entrar en nosaltres mateixos, reflexionar, i encara que sigui només per gaudir d'un quadre ben pintat o una escultura que ens provoqui alguna emoció, o anar a veure una obra de teatre, o un concert de música, o un espectacle de dansa, o de circ. És igual, però donem-nos aquest espai també per poder gaudir i disfrutar, perquè amb totes aquestes... amb tots aquests sectors, resulta que sempre hi haurà un moment en què ens enfrontarem una mica amb nosaltres mateixos i ens permetrà tirar endavant amb una visió més ampla.
0: Àlex, retrocedim en el temps.
1: Vinga.
0: Vinga. Àlex Casanovas Hernández. Vas néixer el 14 de març de 1964 i situem la teva infantesa al barri d'Horta, de Barcelona. Sí. Com la recordes, Àlex, la infantesa?
1: Hosti, molt agradable, molt tranquil·la i molt feliç. Era una... Sí, vivia en un carrer on a més podíem jugar al carrer. Jo no recordo haver hagut d'estar tancat a casa per jugar, i recordo sortir del col·le o del parvulari, arribar a casa i de l'escola i poder sortir a jugar al carrer amb els amics d'allà del passatge Peris Mancheta, del mateix carrer Peris Mancheta. Teníem una escola que era el de la Sagrada Família, que estava allà al davant mateix, a uns 50 metres d'on vivia, que era al damunt, a sobre d'una farmàcia, Peris Mancheta número 55, i recordo una infància, una infantesa molt, molt agradable. Jo recordo jugar a dins de les rases que feien per passar les primeres canonades de gas natural sí. I aprofitar les rases aquelles per jugar, el que jugàvem aleshores, a índios i vaqueros.
0: Eren trinxeres, no?
1: Clar, i a guerra, i a jugar a fet i amagar utilitzant totes aquelles rases. Ara això, imagina't.
0: Impossible. I a què es dedicaven els teus pares?
1: Doncs una mica de tot. El meu pare, de cop i volta, quan jo tinc coneixement, el que el recordo és treballant a darrere el taulell de la farmàcia, fent de... era auxiliar de farmàcia,
0: sí.
1: I la meva mare, doncs, l'ajudava, perquè a més teníem la vivenda al costat de la farmàcia. S'entrava a la vivenda per una porta que hi havia a la mateixa farmàcia, i teníem allà el pis al costat. I a sobre, i al costat, també teníem el consultori on es passaven visites. I jo recordo això, que vivíem allà mateix i ho teníem tot.
0: I et cridava l'atenció tot això o no?
1: No, jo ho vaig viure amb normalitat, al revés, podia fardar, de tant en tant podia anar al col·le amb pastilles Joanola. Va, o amb els,
0: però vull dir,
1: els
0: no sé si
1: deies, Adams.
0: Vull ser farmacèutic.
1: A veure, això és evident. Quan ets petit, ah, sí, i comences a créixer, sí, veus, que arriba un moment en què dius, sí, hòstia, faré farmàcia també. Clar, tot era molt maco, era fantàstic. A dins teníem les caixes... El bitxí català es venia a les farmàcies,
0: sí, sí, sí,
1: no es venia als supermercats. I llavors nosaltres teníem bitxí català i aigua, em sembla que de les primeres Solan de Cabres, ja les teníem a les farmàcies. I després, clar, els xiclets, les pastilles Joanola, no sé què...
0: És veritat, sí,
1: i intentava sempre escaquejar alguna capsa d'allà, suposo que ho sabrien, i després... Però bueno...
0: Però clar, un dia tenies només 14 anys,
1: sí,
0: i es va topar amb tu, o tu et vas topar amb la interpretació, no? Perquè un amic teu havia de fer un paper a la Festa Major d'Alella, va fallar... I el vas fer tu.
1: Correcte. I em van venir a buscar i m'ho van venir a dir i jo vaig baixar aquell dia a la reunió, recordo, per dir-los, no, mira, perdoneu, però és que no, sí, vaig fer la funció de vuitè, de final de curs, per poder anar de viatge a Menorca.
0: Sí, aquestes
1: però,
0: coses que fem tots,
1: coses,
0: eh?
1: Que hem,
0: sí,
1: fet tots, però en cap cas se m'havia passat pel cap i jo baixava per dir-los que no, que moltes gràcies, però que no pintava res i des de les hores que no he parat i que em va enganxar i em van convèncer.
0: Què et va enganxar d'allò?
1: Em va enganxar, doncs, la gent que hi havia, que eren tots de la meva edat i els coneixia, era el grup juvenil, el director que tenia, en Quim Godàs, que tenia i té un entusiasme pel teatre i una veneració pel teatre brutal, i és un dels que em va convèncer per començar allà, i a partir d'allà el fet de triar l'obra, buscar de quina manera fem els decorats, com fem el vestuari, què podem aprofitar, qui ens pot fer alguna cosa de llums en aquell moment, en un casal de l'Ella... Als anys, que et diré jo, que eren 70 i picos, algú que sàpiga fer llums per un espectacle de teatre, poca cosa tenies. Tenies 3-4 focus. Clar. I algú que feia anar uns botons amunt i avall, i poca cosa més. I això em va enganxar.
0: I vas dir, vull estudiar a l'Institut del Teatre.
1: Sí.
0: Vas fer les proves,
1: sí,
0: fins que l'última vas caure.
1: Bueno, vaig caure, no vaig passar-la, com
0: no
1: ha passat.
0: Passar-la, no,
1: com
0: no.
1: Li passa a molta i molta gent, exacte, no vaig passar-la. I aleshores, és curiós perquè allà em van dir que em faltava madurar la personalitat.
0: Ah.
1: Jo crec que ara més o menys, una mica em dirien una mica més o menys
0: el mateix. Qualsevol oient que ens estigui escoltant sap que és l'Àlex Casanovas, no?
1: Sí, però una altra cosa és que
0: té molta personalitat. Home, vas fer classes de veu, no? Almenys.
1: Això sí, vaig aconseguir, vaig convèncer, i elles em van acceptar, a les professores, a la cap del Departament de Veu de l'Institut del Teatre,
0: sí,
1: si podia, perquè allò llavors ja vaig dir, si no entro aquí a l'Institut del Teatre, doncs me'n vaig a fer la mili, que és el que em toca per edat. En aquell moment no hi havia més mandangues, i després me'n vaig a fer la mili. Ara, aquells 3 mesos que vaig tenir entre una cosa i l'altra, els vaig aprofitar i vaig... La Coralina Colom, que era el cap de departament en aquell moment, em va dir, molt bé, endavant. Vaig anar un dia a parlar amb ella, fins que no vaig parlar amb ella, no vaig marxar d'allà. Li vaig explicar i em va dir, pots venir cada dia. I jo anava cada matí, de dilluns a divendres, i feia classes amb els de primer, que s'havien presentat amb mi a les proves de l'Institut del Teatre, amb els de segon i amb els de tercer, els que acabaven. I clar, vaig fer un màster. En 3 mesos vaig passar per tots els cursos de veu que es donaven, que s'impartien allà. I va ser també un primer contacte amb gent que després m'he trobat en els escenaris.
0: I arriba la companyia La Trepa.
1: I amb ells va ser l'escola de lleva't d'hora, vés a carregar furgoneta...
0: Disciplina.
1: Bueno, el que era, el de les companyies independents, que eren la majoria de companyies que hi havien a Catalunya i que continuen havent-hi a Catalunya, que no tenen un espai a Barcelona per fer els seus espectacles, però que, en canvi, poden viure i viuen, i podien viure i vivien molt dignament de fer gires, bolos i el teatre a les escoles, que en feien moltíssim. Al matí estàvem a un lloc i a la tarda estàvem a un altre. I recordo que cobrava, en aquells moments, l'any 85, cobrava 10.000 pessetes per bolo. Això serien ara uns 90 euros per bolo. No, 60 euros per bolo.
0: Sí.
1: 60 per bolo.
0: Menys
1: serien 120 euros al dia.
0: Yeah.
1: Però l'any 85. Uh-huh. Ara estem una mica per sobre dels 120 euros al dia quan és un bolo. I et paguen un dia... hagis fet 2 funcions, 1, 2 o 3. Mm-hmm. És això, pagues només... Allà no, allà, a aquella època, eren 10.000 peles, 60 euros per funció,
0: o sigui,
1: que feies.
0: O sigui, que hem anat a pitjor. La qüestió, vas fer les proves per entrar a l'obra El despertar de la primavera, dirigida per Josep Maria Flotats, i et van agafar.
1: Hòstia, això... D'on punyetes has tret tot això?
0: Escolta, com recordes tot allò? Perquè va ser començar de la millor manera possible.
1: Mira, allò ho recordo de que gràcies a aquelles classes de veu que jo havia fet a l'Institut del Teatre,
0: sí,
1: vaig conèixer des de el Pep Ferrer, el Pep Pla i la Mati Miralles. La Mati Miralles, que després va estar fent la sastreria en molts espectacles del Josep Maria Flotats, i em va dir, Àlex, que s'estan fent aquí unes proves per una funció que dirigirà el Josep Maria, i que penso que tu podries tenir un personatge, podries tenir un paper, i tal, dic, bueno, doncs vinga, anem, què he de fer? Diu, ja li dic jo, però has de venir demà a última hora, em sembla que va ser l'últim dia de proves, i no sé si cap a 1:45 del migdia o 2. I així va anar. I allà vaig fer la prova. I al cap de 2 setmanes, si no recordo malament, sí, uns 10 dies, 2 setmanes, em van trucar i em van dir que m'havien
0: sí
1: agafat. Sí, sense saber quin personatge feia ni quina obra, m'era igual. M'era igual. Jo havia vist... aleshores hi havia un programa, que ara em sap greu no recordar el títol, que presentava el Joaquim Maria Puyal, i recordo que li va fer una entrevista en el Josep Maria Flotats quan encara estava a la Comèdia Francesa, i va començar, en aquell moment va començar a treure-li ell o a preguntar-li si tornaria a Catalunya per fer una funció, per fer una companyia de teatre o portar un teatre nacional i tal i qual. Es veu que ja començaven a sonar coses. I jo vaig dir, doncs he d'anar a parlar amb aquest senyor i anar-li a dir que jo vull fer això i que vull treballar fent teatre. I abans, té raó, abans vaig anar a veure el Don Joan que havia fet, que va venir amb la Comèdia al Liceu, van fer el Don Joan, i un dels dies vaig poder anar i el vaig esperar que sortís, i vaig anar a demanar-li si era veritat que ell vindria per dirigir una companyia del Teatre Nacional o una companyia nacional de teatre de Catalunya,
0: i
1: que volia saber-ho perquè jo volia fer-ho. I allò va coincidir uns anys després, uns 3 o 4 anys després, amb sí les proves del despertar, i ens vam retrobar allà.
0: Què vas aprendre amb el Josep Maria Flotats?
1: Buah! Mira, amb el Josep
0: Perquè
1: Maria...
0: Tu dius que la teva escola ha estat la gent amb qui has treballat.
1: Sí, sempre. No? Sempre. Flotats, Mario Gats, Moisès Maiques...
0: Sí, és que... A veure, comença per Flotats.
1: Vinga, Flotats, el que m'ha ensenyat primer és a dignificar i a donar valor a la feina que fas.
0: Uh-huh.
1: Jo crec que Flotats va ser el primer que va començar a pagar un sou mensual als actors des de que comencen a assajar fins que acaben les funcions. Això aquí no passava. Aquí cobraves el dia que anaves a assajar. I si el teu personatge era més gran, anaves a assajar més dies, i si eres el prota, pràcticament assajaves tots els dies del mes, però si eres un personatge que tenia poca aparició, doncs si el potser anaves dos cops a la setmana, o tres cops al mes, o quatre, i cobraves en funció d'això. En aquella època recordo que es pagaven 2.000 pessetes per dia d'assaig, és a dir, 12 euros. 12 euros per dia d'assaig. I amb això anaves fent i anaves tirant. I ell no, ell va fer que estéssim tots cobrant des del primer dia fins l'últim dia. I ens va ensenyar una manera de treballar que ara ja és la normal en qualsevol espectacle, que és tenir doncs un simulacre d'escenografia muntat quan comences, una feina de taula i de treball brutal, unes classes de cos, de dicció, si havies de fer trapeci o esgrima, tenies un professor de trapeci i un professor d'esgrima allà, el que necessitessis ho tenies, i quan començaves a assajar, si necessitaves un maletí, una capa, un abric, una jaqueta, un barret, això ho tenies ja, si no el primer dia, el segon, quan ho trobaves a faltar. I ja ho tenies. I era començar a treballar en unes condicions, jo diria que professionals, realment. No és que no hi treballessin les altres companyies, potser no tenien els mitjans o no s'ho havien plantejat, que calia fer-ho, i això es anava incorporant a mesura que anaves assajant. Però amb ell ja tenies pràcticament tot el que necessitaves des del primer dia d'assajos i rigor.

0: L'esmentaves tu també, un altre director important per tu, perquè ja has treballat unes quantes vegades, és el Mario Gas,
1: sí.
0: A Otelo, El Zoo de Cristal, sí. El 1994, o El Temps i els Conway, any 1992.
2: Has llegit Blake algun cop?
1: Uf.
3: Sí.
2: Recordes aquell poema que diu: l'alegria i el dolor formen un fi teixit que de l'ànima de l'home n'és el vestit. Sota cada plor, sota cada pena, posa l'alegria un fil de seda. Així és i així ha de ser. L'home, d'alegria i de dolor, està fet. I quan això arribem a comprendre, un camí més segur podrem emprendre.
3: Un camí més segur podrem emprendre? No, Alan, no és veritat. O almenys no ho és per mi. Si les coses estiguessin només barrejades, les bones i les dolentes, estaria bé, però sempre empitjoren.
0: Aquí estaves amb la Rosa Renom. Te'n recordaves del paper? Quasi, quasi.
1: D'aquest tros, no? Només recordo
0: una miqueta,
1: tros.
0: Una miqueta.
1: Me n'he adonat que hi ha un que sempre dic al revés, que és: l'home està fet d'alegria i de dolor i de plaer. I és de dolor i de plaer l'home està fet, segons diu aquí. Però és l'únic tros de totes les funcions que he fet, sí, que recordo. Aquest poema...
0: Ah, justament.
1: Justament. Només recordo això. Si jo em vejo, tinc enveja de companys i companyes que són... Ja no parlo del Mario Gas, que és un espècimen a part en aquest sentit, que són capaços de recitar trossos de diferents obres que han fet, que han treballat,
0: passin,
1: que han llegit...
0: els anys que passin,
1: passi,
0: eh?
1: Passi els anys que faci. I jo no. Sóc incapaç. Sóc incapaç, no puc, fora de lloc, ja no, ja se m'ha oblidat, ja ho he perdut. Però aquest poema, precisament aquest poema, m'ha acompanyat des de que el vaig fer l'any 91, l'any 92, perdó. I sí, i és preciós, és meravellós.
0: Amb el Mario Gas també treballaries després a La reina de la bellesa de Lynn, sí, el 1998, o sí, Un tramvia llamado deseo de Tennessee Williams, sí. I just per aquesta obra va rebre el 2013 el Premi Max a millor actor de repartiment, que va recollir el propi Mario Gas.
1: Sí.
4: Alex está con ensayos generales de uno de los espectáculos del Tesis del Teatro Nacional de Cataluña y me ha pedido que si el premio recaía en él, pues leyera unas palabras que me ha enviado. Buenas noches. Dice, como dijo aquel, no hay papeles pequeños, sino actores con suerte. Dice, y hoy la suerte me ha tocado a mí. Suerte de que me hayan ofrecido un papel tan magnífico como el Mitch de Un tranvía llamado Deseo. Suerte de haber compartido toda la gira y toda la estadía en Barcelona y en Madrid con una compañía de artistas y técnicos maravillosa. Suerte también de haber salido al escenario cada noche junto a Vicky, Arianna, Roberto, Anabel, Alberto, Mariana, Nacho, Pietro y todos los compañeros, y Jaro. Suerte de que el venerable Mario Gas una vez más haya contado conmigo. Es un cachondo. Suerte de poder compartir y tener tres maravillosas escenas con Vicky Peña, esa gran dama del teatro español. Y en fin, muchas gracias a todos por haberme votado. Y sobre todo, gracias a todos aquellos que hacen posible que el teatro siga vivo en todo el territorio español. Y sobre todo al público que asiste cada noche y que gracias a él no hay cada año 200.000 parados más. Muchas gracias.
0: Es fantástico que no poguessis anar a recollir el premio porque estabas trabajando.
1: Sí, va coincidir, a més, amb una funció també magnífica, que escrita i dirigida per la Marília Samper, que era un ombra al meu costat, que feia amb el T6,

0: Sí.
1: I va coincidir just en els assajos generals, és cert. Però molt bé, està molt bé que ho pogués llegir el Mario i que pogués fer-ho.
0: Què has après amb ell, Àlex?
1: Hòstia, el Mario és un director que sembla que et deixi fer, i és cert, et deixa fer molt, però té molt clar el concepte d'espectacle global. I el Mario fa una cosa que a mi m'agradava moltíssim i que he trobat faltant molts en altres funcions, per exemple, amb altra gent. Però el Mario sempre, quan acabava un assaig, preguntava: com t'has sentit avui? I llavors cadascú deia: bé, jo avui m'ha costat, he fet... Bueno, encara estic trobant, estic buscant, no sé què, cadascú deia amb el què. I al final ell deia: doncs mira, tu, en això que dius, papam, papam, papam, per aquí, tu en altre, en això, altre... I duraven més els post-assajos, gairebé, que els assajos. Amb el Mario hem arribat a estar 3 hores...
0: Teràpia de grup.
1: 3 hores, no és només teràpia de grup, sinó que anaves situant a mesura que tu no vas fent.
0: Sí.
1: Clar, jo recordo que també el Mario li deia: home, Mario, pel temps que portem assajant, jo crec que ho he fet de puta mare. A partir d'aquí ja em diràs tu. I clar, veies que no sabia com podem... Molt bé, doncs ara va saber, i ja començava pam, pam, pam, pam, i deia: moltes gràcies, mira, m'ho apunto, i a veure si així per demà jo porto treballant. Però dius, clar, que a la que portes 4 o 5 dies treballant i et preguntin com t'has sentit, dius, normalment sempre et sents insegur, però va arribar un moment també que dius: a veure, ho estem fent entre tots, entre tots dos, clar, i entre tot l'equip. Perquè jo sempre dic que a mi em costa molt aprendre'm un personatge, un paper, a casa, sol, estudiant amb els colzes. Em costa moltíssim, perquè després acabes memoritzant una sèrie de manera de dir la frase de l'altre i tu contestar. Jo m'ho aprenc escoltant com em diuen les coses i em dona també peu a mi a contestar d'una altra manera. I amb això, i juntament amb la direcció, que ho va estar veient tot des de fora, et pot donar indicacions, és com jo acabo memoritzant i construint els personatges. Jo no sé construir un personatge sol, necessito poder-lo construir amb la gent que tinc al voltant. I en aquest cas últim que parlaves, del passejant amb Santiago Rusiñol, que és un monòleg, doncs necessito construir-lo amb la visió, sobretot, de fora de la direcció, del director, que et vagi dient per aquí, per allà, això t'ho compro, això no. Prova d'aquesta altra manera, ja veuràs com si... Oh, vols dir, perquè jo ho continuo veient. Prova d'aquesta... I ho acabes fent i dius: sí, tens raó. Jo no ho sé fer sol. Si fos sol, seria l'hòstia. Sí.
0: Per cert, aquell any del Max, del Premi Max, el 2013, va ser un bon any també per tu, perquè va ser nominat com a millor actor als Premis Gaudí per la pel·lícula Fènix 11-23, també. Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb l'actor Àlex Casanovas, president de l'Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya. Parlem de cinema, també parlem de tele. Àlex, ho deies tu al principi, la teva primera pel·lícula, el teu debut al cinema, va ser en Manila, d'Antonio Chavarrías, finals de 1990, tenies 26 anys.
1: Sí.
0: Suposo que et va veure al teatre.
1: Sí. Sí, sí, sí, era curiós. Abans els directors de cinema, o de televisió, o els realitzadors de televisió, anaven al teatre. Anaven al teatre
0: ara
1: a veure
0: no.
1: La gent. No hi van tant. I hi ha els, sobretot ara, hi ha molt més representants d'actors que no pas hi havia l'any 85.
0: Ah,
1: hi havia 4, 5, 6 a tot el país, i potser 2 que funcionessin o 3 que funcionessin. No estàvem acostumats aquí a la figura del representant d'actors.

Hollywood o a no sé on. Saps? Era una cosa que ens costava entendre. Després, mica en mica, i perquè la indústria també ha anat avançant, clar, són els que poden estar al cas de qui s'està fent i tal. Total, que en aquells moments, un Lorenzaccio que fèiem... que fèiem el poliorama. Sí, el Lorenzaccio que va fer el Flotats. Sí. I sí que em va dir, mira, sóc Antonio Echevarría, faig cinema, sóc director de cinema, no sé si havia fet una pel·lícula en aquell moment o encara no, i era pràcticament també la seva primera pel·lícula o segona pel·lícula, ara no em voldria equivocar. I em va donar l'oportunitat de fer aquest protagonista fantàstic amb el que vaig tenir la sort de treballar amb la Laura Manyà i sobretot amb el Mathieu Carrière. El Mathieu Carrière, que era un actor de cinema mític, és... i que vaig aprendre moltíssim amb ell d'estar davant de la càmera, de saber què passava, com t'agafava un plano, si era un plano curt, si

0: aquesta gent, com saben estar aquí? El Joan Borràs era una elegància a tots ells i una generositat cap a tots els altres que estàvem compartint escena amb ells, brutal. Jo poques vegades m'he trobat amb algun actor, actriu, allò que sigui egoista i que no pensin els altres, però és que amb aquests grans, que portaven ja en aquell moment 20 anys, 25 anys treballant, per mi era tant de bo jo pugui arribar com ells. Hi he arribat i espero haver recollit alguna cosa de les que vaig poder xuclar d'ells i escampar. I en Manila m'ho vaig passar molt bé i vaig tenir aquesta sort.
1: Recordem un fragment.
2: Ya está todo pensado. Solo estás un poco nervioso. Confía en mí. Lo tengo todo controlado. Yo me estoy fiando de ti, ¿no? Entonces, ¿por qué no te puedes fiar tú de mí? Además, no tienes otra salida. Mañana haz tu trabajo como cualquier otro día. Y déjame a mí que haga el mío.
1: Aquí ja fumaves, eh? Aquí ja fumaves.
0: Aquí ja fumava, aquí ja fumava. Ara m'escolto i dic, hòstia, per què corries tant parlant? Però sí que és cert que en aquells moments hi havia una... En el cinema el que hi havia eren molts diàlegs. Diàlegs molt llargs, a més. I era com una pressa per dir-ho tot, no? I havies de dir tot. I sí, ara diria, no corris tant, home, si s'entendrà bé.
1: Ja tens. La tele també ha estat fonamental en la teva trajectòria, sobretot a Televisió de Catalunya, on vas presentar el programa Amor a primera vista. Àlex, escoltem un petit fragment en 1991, la primera vegada que feies alguna cosa a la tele.
3: Això és el que diu la seva firma ascendent, de la que també deduïm que busca la total satisfacció dels seus projectes. Avui en té un de molt clar, a veure si se'n surt. La rúbrica fa una ziga-zaga, esquerra-dreta-esquerra, que ens descobreix que en Jordi projecta les seves idees cap al futur, però sense renegar dels lligams del passat. No sabem com serà en el futur, però la forma arrodonida, suau i amb un llaç de la seva firma ens informa que fins avui en Jordi ha estat un elegant, hàbil i apassionat seductor.
4: Amor a primera vista.
1: I aquell programa va ser una autèntica bogeria, Àlex. Sí. Quasi un milió d'espectadors teníeu cada setmana.
0: Allò era una animalada. Veiem més gent amb un programa, que fèiem un programa a la setmana, era un dia a la setmana.
1: Sí, sí. Dos anys i mig, eh?
0: Amb un dia...
1: Sí.
0: Bueno, jo no sé ara quanta gent em pot haver vist a mi en el teatre, però si... Por ahí deu anar. Si el supera, deu superar de poquet. El teatre grec hi caben 2.000 persones.
1: Sí,
0: quants
1: sí.
0: teatres grecs hauries d'omplir? Perquè et vegin en 900.000 persones en un dia. Llavors, clar, era una animalada. I entràvem a les cases de la gent... I és cert que era un programa molt amable, sí. molt agradable, molt respectuós, una mica gamberro, però no massa. No es ficava amb la gent, no ridiculitzava ningú, no feia fer el burro ningú. Si algú el feia era perquè volia ell, perquè nosaltres aquí sí que no jugàvem. I que era simpàtic de veure, i que el podia veure això, la gent de la Trinca, el Toni, el Miquel Àngel i el Josep Maria van tenir una... vista brutal i van fer una cosa que fos familiar, que pogués veure qualsevol generació de la casa.
1: I eres el gendre de Catalunya, Àlex.
0: Sí, jo no sé si això
1: el gendre ideal.
0: Després n'hi ha hagut molts, de gendres de Catalunya. Jo ara des de la meva perspectiva, des de la meva bellesa, ara puc escoltar de tant en tant i aquí fulanito és el gendre de Catalunya i jo tinc l'orgull interior de dir... Crec que vam ser els primers, la
1: I
0: Montse Ballar i jo vam ser...
1: Que la gent pensava que estàveu casats, eh?
0: Sí, que si més no, que teníem un rotllo.
1: Teníem un
0: embolic allà tots dos. No. L'únic que... Bueno, es fa ràbia. Jo sempre he pogut dir que he estat un any i 9 mesos fent l'amor amb la Montse un cop a la setmana durant 8 hores.
1: I com a presentador vull recordar també un altre programa, en aquest cas d'Antena 3 Televisió, No te olvides el cepillo de dientes, any 1995.
5: Señoras y señores, con ustedes, como siempre, Àlex Casanovas.
6: Hola, muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Bienvenidos al programa del futuro, al programa del mañana, un programa del cual nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir, es decir, ya sabemos qué va a pasar con alguno de vosotros, a dónde irá uno de vosotros si consigue superar nuestra prueba final, pero en fin, para acompañaros en este largo viaje por el futuro, tenemos una cosa que no podíamos olvidar, y es el ritmo de nuestra banda.
1: A veure, com ho recordes? Què et passa pel cap?
0: Això va ser una animalada.
1: Com presentaves amb la Paula Vázquez.
0: Amb la Paula Vázquez. Era de les primeres coses també que feia la Paula Vázquez. En aquell moment em sembla que... No sé si tenia...

0: Tenia 20 anys ja, o estava a punt de fer-los. Era una animalada, aquest programa. La gent sabien sense saber que ells eren els concursants.
1: Sí.
0: I s'havien fet animalades. S'havia desmuntat la cuina de casa d'algú en algun lloc i s'havia reproduït aquella cuina en el plató de televisió. O s'havia agafat el cotxe d'una persona que estava allà, un cotxe vell, que sabíem que es volia canviar i tal, i li havia passat una excavadora per sobre el cotxe, mentre ell ho veia assegut allà dins, amb la pantalla grossa, se li ensenyava com a darrere en el pàrquing d'allà dels estudis un excavador estava passant per sobre del seu cotxe, i se li regalava un altre, evidentment. I en el que se li havia desmuntat la cuina, en dos dies se li havia muntat una altra cuina sencera, nova, a casa seva. Era una bogeria. Jo en aquells moments feia tot això i anava, no sé si era dels primers programes que algú anava amb pinganillo, però jo anava amb un pinganillo a l'orella on em anaven dient a la tercera fila, a la tercera fila, a la quarta butaca, la senyora que porta un jersei ros, no, aquesta no, aquesta no, l'altra de l'esquerra, aquesta, es diu Maria José, hola, i jo mentrestant anava parlant, anava fent el programa, mentre m'anava acostant amb ells i els anava dient el que i el qual. I clar, i es anaven quedant parats perquè a mi m'anaven xivant tot el que els havia de dir en aquell moment a l'hora, mentre parlava d'altres coses, m'anaven donant informació. I va ser una animalada, va ser un programa, m'ho vaig passar molt bé, va ser durillo, va durar menys del que havia de durar, no suposo que per qüestions de programació,
1: sí.
0: Però...
1: Era de Jazz Music també, eh?
0: Sí, era un programa de Jazz Music i em van acompanyar ells. La banda també era una banda que la majoria venien d'aquí, de Catalunya, sí. Perquè músics que ells coneixien d'aquí també es feia allà, es gravava tot a Madrid, o un que fèiem que era el Sí o Què, també
1: sí.
0: A TV3.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que aquest eren famílies que jugaven i havia d'anar a buscar en aquell moment i es va acceptar hostessos. Hi havia les hostesses de programa i els hostessos. I llavors, clar, perquè no me'ls deies en els nois que
1: doncs
0: van inventar hostessos.
1: Clar
0: i
1: sí.
0: Escolta, sé que primer el TV3 es van estirar els cabells i després ho van acceptar.
1: I també has estat els grans col·laborats de TV3, per exemple, al Cor de la Ciutat, però primer vas ser l'Enric a Nissaga de Poder.
2: En Miró té un món propi, un vocabulari de formes que cal conèixer. Quan era jove va abandonar la pintura realista i des d'aleshores tota la resta de la seva pintura és un exercici de simplicitat. És a dir, obtenir amb el mínim el màxim d'efecte. Hi ha una sèrie d'elements que s'hi repeteixen constantment. Els astres, la dona, els ocells, els ulls... Ho veu?
3: No.
2: Els ulls, aquí. Ell deia que el quadre també havia de mirar. Veu aquests traços? Violència. La dona és la font d'energia i els ocells simbolitzen el sentiment de llibertat.
1: I això també és una bogeria, perquè fer col·laborats diaris són moltes hores, moltes seqüències.
0: Sí,
1: no?
0: És un entrenament diferent.
1: Un
0: entrenament diferent. A part de que aquí vaig tenir la sort pràcticament de fer-ho tot amb l'Emma Vilarassau.
1: Sí.
0: I això sempre és un plaer. Quan tens algú amb qui t'hi entens, que hi ha bon rotllo, havíem treballat junts, recordo, amb el Teatre Lliure, amb la Maria Stuart, i quan t'hi entens és tan fàcil, i sí, és cert que el col·laborat és una disciplina, és diari, cada dia t'has de prendre un capítol sencer, desordenat, perquè en un dia fas el capítol del dilluns, el del dimarts, una seqüència del dilluns, dues del dimarts, una potser del divendres, una del dijous, i això ho vas fent durant cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres. I vol dir que has de tenir una capacitat de memorització terrible i al mateix temps de poder-ho oblidar per continuar memoritzant l'altre, perquè allò ja no ho repetiràs. No és com el teatre, que ho fas cada dia i aquesta mecànica, aquest exercici t'ajuda i et serveix per fer la funció i entendre bé el personatge. Aquí ho entens de seguida la primera o el aniràs construint mica en mica, perquè ja tindràs la manera com parla, la manera com es belluga, com es relaciona amb els altres, però realment és una animalada.
1: I a Nissaga de Poder havies de fer un paper, però vas acabar fent un altre. Ens ho explicava al gener el David Selvas.
4: No havia de fer jo el paper del Fèlix.
1: Uh-huh.
4: El paper del Fèlix l'havia de fer a l'Àlex Casanovas,
1: sí.
4: Però a l'Àlex li va sortir Quica amb l'Almodóvar.
1: Uh-huh.
4: I començaven a rodar la setmana següent. I de cop i volta a mi em truquen, em diuen que si puc anar a fer un càsting, vaig a fer un càsting.
1: Com va ser el càsting?
4: Pues jo què sé, pues devia anar bé, perquè em van agafar i just després, sortint del càsting, em van dir prova't aquest vestuari, que ho tenien tot a punt pel Casanovas, la Pepi, que era la jefa de vestuari una mica més, i em fa un temple perquè em anava tot perfecte, i a la setmana següent començàvem a gravar a Nissaga.
1: Això és així o no ho sabies?

0: No ho sabia.
1: No ho sabies?
0: No ho sabia. És més, no recordo, o potser sí, la trucada aquesta de Nissaga per fer... per participar a la sèrie, però no recordo... No ho recordo gens. Jo recordo que sí, en una altra sèrie que estava fent... No, perquè això va ser més tard, va ser el 2000, era una pel·li... No ho recordo. Quique va ser el 93...
1: 93,
0: sí. Quique va ser el 93... I no recordo aquesta trucada i que jo els digués, però pot ser, que els digués, hòstia, ho sento, però me'n vaig a Madrid a rodar Quica. Sí.
1: Escoltem un fragment de Quica.
0: Venga.
2: Tú sabes cómo quería mamá. Yo suponía que a pesar de sus neurosis, ella de alguna manera me correspondía. Pero me equivoqué. Yo no le importaba nada. No me dedica una sola línea. Si me nombra es solo para decir que estaba harta de mi presencia. Ella solo deseaba la tuya. Solo existías tú, su verdugo. Sin ti la vida no le interesaba. Nada la ataba aquí.
3: Tu madre se negaba a aceptar que lo nuestro había terminado. Pero yo no fui su verdugo.
2: Tú la mataste.
3: Sigues alucinando, Ramón.
2: Basta ya, Nicolás. Tú la mataste, pero ni siquiera eso puedo reprochártelo. Su vida te pertenecía. Tenías derecho a quitársela cuando quisieras.
3: Tu madre se suicidó. No era la primera vez que lo intentaba. Lo sabes tan bien como yo.
2: Tú la mataste. Aquí tengo la prueba.
4: Yo quiero luz.
1: Wow.
0: Peter Coyote.
1: Wow, amb Peter Coyote. Escoltem, Àlex, què li deies a la nostra companya Conxita Casanovas, amb qui comparteixes cognom, pel programa sí. El Ojo Crítico de Ràdio Nacional, any 1993. Per cert, la pel·lícula s'havia de dir Las uñas del asesino.
0: Sí, sí.
5: Desde que le ha tocado la varita mágica de Pedro Almodóvar, Àlex Casanovas es centro permanente de atención, rodando películas y rodándose en el difícil arte de las entrevistas con la frase aprendida.
6: Hablemos de Almodóvar, a ver. Pregunta.
5: Este joven actor barcelonés de 29 años será protagonista de Las uñas del asesino, la nueva película del popular director que se empezará a rodar en mayo. Desde que saltó la noticia, su teléfono no ha cesado de sonar. Àlex Casanovas procura controlar la situación y no dejarse desbordar.
6: No, yo creo que, bueno, de momento lo que hay es una curiosidad por saber quién narices es este Àlex Casanovas, de dónde sale, porque fuera de Cataluña no creo que me conozca nadie, aunque las películas que haya hecho ya se hayan estrenado fuera. Y nada más, y luego ya veremos, según el trabajo que haga, pues supongo que hablarán mejor o peor, pero vaya, no le veo yo ninguna trascendencia más. Lo único que voy a hacer es intentar hacer mi papel bien hecho y listo.
5: El encargo de Almodóvar es un personaje atormentado, un chico tímido, hermético, apocado, hombre de pocas palabras y mucha vida interior. Han empezado los ensayos, pero Casanovas no nos puede contar todavía cómo es Victoria Abril en la intimidad de un ensayo.
6: Pues no lo sé porque no he ensayado con ella todavía. Estoy ensayando con Verónica Forqué, que es con la que tengo más secuencias, y realmente es una compañera excelente, una buena actriz, una gran profesional, y creo que vamos a entendernos muy bien.
5: El joven actor nos dice que aspira a conseguir con Pedro Almodóvar el mismo feeling que antes lograron Carmen Maura, Victoria Abril o Antonio Banderas. El caso es que desde hace unos meses la vida de Àlex Casanovas es lo más parecido a un torbellino.
6: Estoy aquí, estoy allá, parece aquella canción de no sé quién la cantaba, no soy de aquí ni soy de allá. Yo qué sé, estoy entre Madrid, Barcelona, últimamente ahora he estado en Sevilla haciendo el tiempo los Conway y voy de puentes aéreos, de aves, vamos, estupendamente, me lo conozco todo ya.
0: Li pagaria dues hòsties.
1: Ah, sí?
0: O
1: sea, ara ser mateix... Facundo Cabral era, si ara... el de la cançó.
0: El Facundo Cabral.
1: Sí.
0: A mi em sonava més l'Alberto Cortés.
1: Per què li donaries dues hòsties?
0: Jo suposo, ara intento entendre'l en aquell moment, i suposo que era una mica... com per protegir-se. És cert que en aquell moment el telèfon no parava de sonar, hi havia moltes entrevistes, però té com un to displicent, allò, no, si a mi esto no me importa, pito, yo, bueno, yo seguiré haciendo...
1: Un
0: no
1: poco sé, chulesco.
0: Una merda. Sí,
1: sí.
0: Dues hòsties que et donen... sí, és aquella cosa que et dona la joventut, no? I bueno, que controles
1: home,
0: més o menys
1: treballar al mitjà
0: en alguna cosa. És cert. També una cosa que deia, dic, home, abans sí. Que és un xico Almodóvar, soc un xico Chavarrías.
1: I tant. Sí.
0: O un xico Rotaeta, que és a partir d'aquí també on em va veure el Pedro Almodóvar, a la pel·li de Chatarra. Però és cert que ara el pagarien, que li diria, no, tio, així no vas bé. O sigui, és a dir, hauria agraït que hi hagués algú que em digués, mira cap aquí, maco. A veure, escolta't això i no ho tornis a fer així mai més. Perquè no, perquè no. Perquè estava com passat, vehement, bueno, si va bé, bé, i si no, pues no va bé, jo què sé, no, a mi no, no.
1: I com
0: no
1: va anar? Molesta.
0: Va anar que vam pencar molt. Mm-hmm. Va anar que... Bueno, podem resumir, no vaig tenir el feeling que van tenir les altres actrius amb el Pedro, però sí que vaig treballar, jo crec que vaig donar tot el que vaig poder en funció del que ell també em demanava, i no va ser un rodatge fàcil, vull dir, es anaven reescrivint les seqüències molt sovint. Recordo que el guió que tinc a casa encara poca cosa té a veure amb la pel·li final.
1: Ah, sí?
0: Sí, vull dir, hi ha personatges alguns que van minvar una mica uh-huh. i d'altres que van pujar molt. Un dels que va pujar moltíssim, precisament, era el d'Andrea Caracortada, i d'altres vam anar, Peter Coyote i jo vam anar tirant una mica cap avall, també va pujar molt la història del personatge de la Rosy de Palma, del personatge que feia el nòvio de la Rosy de Palma en aquell moment, però bueno, són coses que passen en els rodatges i que també per joventut intentes tal. Jo em vaig protegir molt i em vaig tancar molt en... Aprenta les seqüències, aprenta la feina i estigues per la feina, i no... No ho sé, però no vam acabar massa... No vam acabar massa bé. Bé, vam treballar molt. És un tio que penca moltíssim, eh? Penca molt. Es va portar una moviola en el plató i jo recordo també que mentre dinàvem, l'hora que teníem per dinar, ell, amb el muntador, ja anava muntant les seqüències que tenia i també, en funció d'això, anava modificant les seqüències que s'havien de gravar. Vull dir que el seu coco no parava de treballar. I
1: és obsessiu, treballant.
0: Sí, és un tio obsessiu, molt obsessiu. I també una cosa que tenia, que a mi aleshores em costava, és que ell té molt clar com vol que es diguin i es facin les coses. Llavors tu el que has de procurar fer és intentar imitar el que ell fa, però des d'una veritat que sigui teva. Però com parlis més a poc, com no diguis amb aquell to o amb tot plegat, no li acaba d'enrotllar. Bueno, una anècdota d'Iber aquí és que jo hi havia un plano seqüència on em prenia un suc de taronja i tres pastilles. Tres pastilles que eren càpsules buides. Va, al final van ser 33 tomes, ara multiplica. 33 per un suc de taronja i 33 per tres pastilles. Em vaig cascar 33 sucs de taronja, que al principi era de taronja natural i després ja era de... pot, i després ja era de pot amb aigua, i després ja era una cosa taronja, i 30, i 99 pastilles sí. d'aquestes que ja se m'enganxaven. Jo no sé com vaig poder acabar aquell dia, però era un plano seqüència, i sempre hi havia una cosa o una altra que deies just després del suc de taronja i de les pastilles.
1: Passa alguna cosa.
0: Mai era abans, mai. 33 tomes.
1: Escolta, si et tornés a trucar a l'Almodóvar, tot és possible.
0: I tant.
1: Li diries que sí?
0: Home, em miraria el projecte una altra vegada, com vaig fer aquella vegada, i segurament, si m'agradés, li diria que sí, i segurament treballaríem des d'un altre punt de vista diferent. Jo no seria aquell nano de l'any 93, i ell tampoc seria aquell director que vaig trobar en aquella època, en l'any 93. Suposo que seria diferent. La gent evolucionem, canviem, i aquí està la gràcia, també.
1: Ara ens quedem amb la gira de Passejant amb Santiago Rusiñol. Espero que duri molt aquest passeig i quan acabi hi hagi molts altres passejos. Àlex Casanovas, actor, president de l'Associació de Professionals d'Interpretació i Direcció de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos avui a Repetibles i moltes gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies a moltes tu, Carles, gràcies. I gràcies a tots, pobres.
1: I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
7: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Ministeri d'Igualtat ha elevat a 36 el nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya en el que portem d'any. És la xifra més alta des del 2019. Aquest divendres s'ha confirmat l'última, una dona que va ser assassinada fa unes setmanes a Benavís, a la província de Màlaga. Cristina Martín, bona tarda.
2: Bona tarda. Era una dona de 45 anys que va ser presumptament assassinada per la seva exparella el passat 21 de juliol. No existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor, que està a la presó des del 3 d'agost. De fet, en la majoria dels casos de violència masclista d'aquest any, no existia una denúncia prèvia contra l'agressor. Amb la confirmació d'aquest cas, el nombre de dones assassinades per violència de gènere ascendeix a 36 enguany. Hi ha un total de 1.377 des del 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades.
0: Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. El Ministeri de Joventut i Infància xifra en 1.342 els menors a Ceuta registrats en el sistema d'acollida i preveu que les derivacions comencin en les pròximes setmanes. Sira Rego, ministra, sobre la situació a la ciutat autònoma.
3: Está siendo complicado por el volumen de llegadas y por la situación que ha habido de cierto desborde que progresivamente vuelve a la normalidad, pero que requiere que hagamos ese trabajo pausado, detenido, pero constante para afiliar a los niños y sobre todo para empezar a trabajar con los procesos de acogida.
0: Rego ha informat que el perfil migratori ha canviat respecte al 2021. Ara hi ha més nenes i els infants són més petits. També ha anunciat que les derivacions a les comunitats autònomes podrien començar en poques setmanes i que per agilitzar els tràmits un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà permanentment a Ceuta. I precisament la Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat autònoma rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata els menors que es troben a Ceuta. La màxima responsable de l'òrgan, Teresa Peramato, ha dictat un decret amb pautes d'actuació per als fiscals amb l'objectiu de garantir la protecció de tots els menors. Una instrucció que arriba després de les reticències expressades per algunes comunitats autònomes governades pel Partit Popular i Vox. I el govern espanyol ha exigit aquest divendres a Itàlia que rectifiqui i aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta fa una setmana. Laura Hurtado, bona tarda.
4: Bona tarda. L'executiu adverteix que si Itàlia no rectifica abans d'aquest diumenge 9 d'agost, es veurà obligada a adoptar mesures proporcionals per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans. L'executiu considera que aquesta mesura ha afectat la mobilitat de milers de passatgers i ha generat inseguretat jurídica en ple període estival. També que es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments enganyosos que diu no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: Aquest divendres s'ha donat el tret de sortida a la tercera edició de la campanya de promoció del peix fresc de Tarragona Tu compres, nosaltres cuinem. Permet degustar els mercats de la ciutat fins a 14 varietats de peix diferents comprades a les seves parades. Explica'ns Pilar Ribas.
5: L'objectiu és posar en valor i fomentar el consum del peix que es captura a la costa tarragonina. Amb aquesta finalitat, els clients del Mercat Central i enguany també els de Bonavista tindran l'oportunitat de demanar que els cuinin el producte que comprin per només un euro. Podran escollir fins a 14 varietats diferents, des de gamba vermella tarragonina fins a seitó, sardines, sípia o musclos. Josep Miquel Budesca, vicepresident de la Confraria de Pescadors de Tarragona, parla dels avantatges d'aquesta iniciativa.
6: Hi ha molts de producte, molts de peix que la gent no coneix, perquè la gent coneix uns certs productes, hi ha molts que no es coneixen, que potser que et fan por de fer-los a casa per l'olor, que et fan a casa per si no et queda bé, si te passes de frenada, doncs aquí potser molta gent a la iniciativa aquesta s'estira.
5: La campanya estarà activa els divendres i dissabtes d'agost i setembre.
0: I pel que fa al temps, Protecció Civil ha tornat a activar

0: En fase d'alerta, el Pla Especial d'Emergències per Inundacions davant la previsió de pluges molt intenses per aquest divendres i també per aquest dissabte. Avui afectarà especialment el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès i Osona. S'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i també a Tarragona. Doncs això és tot per nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 4 i 5 minuts i mira, ja és divendres, ja som a divendres, arriba ja el cap de setmana, moltíssima gent que l'està esperant, moltíssima gent que aquesta setmana ha tingut la seva primera setmana de feina i espera el cap de setmana per recarregar piles, d'altres que se'n van de vacances aquest divendres i d'altres que continueu de vacances. Nosaltres feu el que feu, estem aquí amb vosaltres per acompanyar-vos fins que siguin les 7 de la tarda en aquest divendres 7 d'agost del 2026, en aquesta edició d'avui de l'estiu XL que fem possible el Gerard Travé, el Marc Garcia, a la producció el Tomàs Gómez, la Jovín Vina, el Mariano Salvador i a les vies de so el Martín Noia, el Genís Sabater i l'Esther Vallès. Comencem.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I aquí també saludem ara mateix és en Marc Avena. Marc, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal? Molt bé. Amb moltes ganes de cap de setmana. Cap de setmana XL.
0: És un cap de setmana especial que comença amb un divendres especial perquè avui és un dia molt important.
2: Ah, sí?
0: Sí, en parlarem avui en el programa, sí, en parlarem moltíssim.
2: Però en general o a la història d'aquest programa, per què és tan especial el dia d'avui?
0: És perquè és un dia internacional d'una cosa que ens encanta a moltíssima gent.
2: Ah, un dia mundial d'una cosa que ens encanta.
0: Exacte, és un dia mundial d'una cosa que ens encanta.
2: Molt bé.
0: I com ens encanta, hem decidit fer el programa bàsicament parlant d'això.
2: El pilar, el pal de paller d'aquest programa d'avui és aquest dia mundial d'aquesta cosa que ens encanta.
0: Exacte.
2: Em sembla molt bé.
0: I que anirem ampliant al llarg del programa.
2: Perfecte.
0: De fet, tenim un enviat especial que avui estarà, doncs, fent un test.
2: Enviat especial.
0: Un test, sí. Està testejant que allò es fa com s'ha de fer i bé, jo ho explicaré més cap endavant.
2: Especial ell ho és.
0: Ell sí, sí, ell és molt especial, una persona molt especial, però avui possiblement sigui més especial que altres dies, eh?
2: Bé.
0: Perquè a vegades, escolta...
2: No l'acabo d'entendre massa bé, eh?
0: Ja t'ho explicaré després i ja ho entendràs més endavant.
2: Què ha passat amb alguns companys que no han mencionat al començament del programa?
0: Tots que estan de vacances.
2: Ja són baixa.
0: No, que estan de vacances.
2: Han dit prou.
0: No, que estan de vacances.
2: No t'aguanto més, Joan.
0: Ja no m'aguanten més, no. Que aniran caient a poc a poc. Les 4 i 7 minuts, moment va saludar també al nostre compart, Gerard Travé. Bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda.
0: Benvingut.
3: Ja no em dius Gerard.
0: Home, si vols, sí, ja, va, Gerard, Gerard. Ai, Déu meu, és que no em surt bé.
2: Aquí ja està passant alguna cosa que no...
0: No, és que perquè em sortim malament no ho dic, em sap greu.
2: Jo marxo, si voleu.
0: No, Gerard,
2: ja ens portem molt bé, però... Ja no em dius Gerard.
0: No et preocupis, Gerard, jo diré Gerard, si vols. No et preocupis.
3: Gràcies.
0: Escolta, que avui també tenim agenda, tenim un munt de propostes per la gent que vol fer coses aquest cap de setmana, i per això ve l'agenda.
3: Efectivament, comentem ara els concerts per aquest cap de setmana, per aquest cap de setmana que comencen avui. Yo no te pido la luna,
0: tan solo quiero amarte, quiero ser esa.
3: Comencem amb Sergio Dalma, que actua avui a Roses, al festival Sons del Món, a les 10. El de Sabadell no és la primera vegada que actua en aquest cicle i ara torna per presentar Ritorno a la vida d'Alma, l'àlbum número 23 de la seva extensa carrera. Un disc que ret homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. En el concert d'avui no faltaran les cançons del seu nou disc, però tampoc les clàssiques del seu repertori. Això serà a Roses, i a Calella de Palafrugell avui actua Pablo López. En el concert d'avui de Pablo López, al Cap Roig Festival, l'artista malagueny presentarà el seu espectacle El Niño del Espacio en el Concierto.

0: Una gira molt íntima dissenyada per generar un espai de proximitat i emoció on combinarà els seus grans èxits, com El Patio, que estem escoltant, amb noves composicions. Què us sembla aquesta...?
1: Home, ens serà fantàstic, el que passa que a mi el Pablo López és que és tan tranquil·let que ara mateix, si me la poseu, en dormo.
2: Pablo López, que no Pablo Alborán.
1: No, estava esperant jo una cosa que diguessis tu ara.
2: No.
1: M'ha faltat temps. Que soni Pablo López i no estiguis fent allò de que estàs adormint, m'ha estranyat moltíssim.
2: En Pablo López, jo?
1: Oh.
2: Jo en Pablo López?
1: És que ho has fet amb altres.
2: Si tu no tens criteri musical, no és culpa teva.
1: Ara.
2: No és culpa meva.
1: Vaja. Ara vindràs amb això. Però clar, ell no et dona son. Altres sí que et donen son. Quina casualitat.
2: Pablo López, mai de la vida.
1: Vinga.
2: És un geni.
0: I de Pablo López a La Fúmiga, que actuen avui a les 10 al Fòrum Romà d'Empúries en el mar del Festival Portal Blau. No estic ja dormiré quan s'acabe l'estiu. La Fúmiga fa parada a Portal Blau en la seva gira de comiat L'últim abraç, després d'una dècada marcant la festa i l'esperit d'una generació. Amb milions de reproduccions i centenars de concerts, els valencians celebraran el seu llegat amb els himnes que han marcat tota una

Acabem l'agenda de divendres amb Antonio José, que arriba al Festival Mar d'Estiu. L'artista cordobès ha triat aquest escenari per fer-nos gaudir d'una nit d'estiu amb les cançons del seu nou àlbum esperat, que ha vist la llum a principis d'aquest 2020.

0: Els assistents podran gaudir en viu de cançons com Patas Arriba a l'Hotel o Luz, temes que han marcat una clara evolució cap a un pop de concert estiuent. Si us sembla, ja passem als concerts de demà.
1: Home, per avui hi ha molta coseta,
0: avui hi ha coseta, eh?
1: Avui tenim coseta interessant per fer aquesta
0: que queda,
1: nit,
0: eh?
1: I encara ens queda el cap de setmana. Anem al cap de setmana, sí, sí, però per avui tenim propostes.
0: Avui tenim propostes, sí, sí.
1: Vinga.
0: Doncs ara passem a dissabte. Vens i em toques el braç, rius tremenda i em dius que el mar senta mullat. I no sé. Joan Dausà, el de Sant Feliu de Llobregat, actua demà a les 10 de la nit a Roses dins el marc del festival Sons al Món. Un concert en el que Joan Dausà presentarà el seu nou disc Immortals. Posa'm el sol una estoneta, Julieta, Julieta, Julieta. I demà, a les 9 de la nit, al festival de Cap Roig actua Mica. El concert de demà a Calella de Palafrugell del reconegut cantant i compositor britànico-libanès forma part de la seva gira estival Hyper Love Summer Tour, un espectacle on repassa els seus grans èxits.
2: Mica, enorme.
1: Enorme.
2: I en directe encara més.
1: Molt bé.
2: Compte, com es diu, la gira m'ha encantat, eh? Hyper Love Summer Tour.
1: Sí.
2: Hyper Love.
1: Hyper Love.
2: Hyper Love.
1: Hyper Love.
2: Bon Summer Tour.
0: Bé, si us sembla, ja de la Costa Brava podem anar a Tarragona. Avui vull ser qui vull ser. Avui vull fer el que vull fer. Tot el que jo haig d'aquí hauria, ho podria fer un altre dia. Guillem Roma actua demà dissabte 8 d'agost a 8:45 als Jardins del Cercat, Nou de Gaià, en el marc del festival El Jardí Sonor de Tarragona. Guillem Roma arriba amb el seu nou treball discogràfic Ritual d'Expropiació i la seva banda en un directe vibrant, festiu i ple de vida. La seva proposta combina cançó d'autor amb influències globals, ritmes càlids i una energia escènica que connecta de seguida amb el públic. Que ni m'espero, avui vull ser qui vull ser, avui vull fer el que vull fer. El concert es converteix en una experiència completa gràcies a una posada en escena cuidada, amb la participació de ballarins que aporten moviment, expressivitat i una dimensió visual captivadora. Música i dansa es fusionen per crear un espectacle dinàmic, alegre i emocional. Per què tanta pressa si no saps on anar? Tenim coses, dissabte, però si ara repassem el que tenim pel diumenge 9 d'agost...
1: També hi ha festa el diumenge?
0: També hi ha, home.
1: Déu meu, jo pensava que...
0: Divendres, dissabte, diumenge. És que avui la gent està...
1: No.
2: Cap de setmana és avui, demà i demà passat.
1: No, no, ja ho
2: veig, avui
1: ja
2: és cap de setmana.
1: Com el diumenge se va a treballar el dia següent, dic jo, potser la gent es queda a casa, però clar, com hi ha tanta gent de vacances, doncs veig que aprofiten el temps.
2: T'has fet caldo.
0: Passem a diumenge. ¿Dónde está nuestro m'encanta, eh?
1: Ja ho veig, ja.
0: I parlem de Fangoria, que actua aquest diumenge quan passin 20 minuts a les 11 de la nit al festival Sons al Món. El duet format per Alaska i Nacho Canut, una icona del pop electrònic espanyol de tots els temps, presentarà Rosa Sons al seu nou treball La Verdad o la Imaginación. En el concert d'aquest diumenge, Fangoria interpretarà cançons d'aquest darrer treball, el seu primer EP en una dècada, i repassarà també els seus grans hits com A quién le importa, Rey del Glam, Espectacular o No sé qué me das, entre d'altres. Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Destacar també que Fangoria no estaran sols, ja que a les 10 també actuaran Nancy's Rubias.
1: Ah, i a Pac Complert.
0: I a Pac Complert.
1: De la família.
0: És que és Pac de cap de setmana.
1: No, Pac Complert de la família.
0: Pac Complert.
1: Pac Complert, família i família.
0: I atenció, perquè a partir de les 8, al Village, al festival, podrem escoltar un dels podcasts de moda en directe. Guarres, tot un fenomen que ha conquerit les xarxes i les plataformes amb una proposta que barreja humor, educació sexual i una irreverència sense precedents. I una altra proposta de concert per aquest diumenge és el següent, escoltem-la.
2: No pot ser.
1: Sí, sí, sí, són ells, sí.
2: En directe?
1: En directe.
2: A Catalunya?
1: A Catalunya.
2: The Corrs?
1: The Corrs.
0: Els irlandesos actuen aquest diumenge al Festival de Sant Feliu de Guíxols, a la Porta Ferrada. Els germans, que ho van petar als anys 90, visiten Sant Feliu de Guíxols per repassar el mític Talk on Corners i interpretar altres èxits com Summer Sunshine o Runaway. I acabem amb l'última proposta per aquest cap de setmana. Miguel Ríos és indiscutiblement el gran pioner i màxim exponent del rock a Espanya. Amb una trajectòria de més de 65 anys i milions de discos venuts, ha signat himnes generacionals com Himno a l'Alegria i l'històric Rock en Ríos, l'àlbum en directe més exitós de la història de la nostra música. Un mite de la música que confirma la seva presència al festival Mar d'Estiu dins de la seva nova gira El Último Vals. Miguel Ríos arriba per presentar el seu darrer treball en un format electroacústic on el rock i el country es troben, demostrant una vegada més perquè continua sent la figura més genuïna i respectada de la nostra escena. Què us ha semblat, la gent?
1: Home, doncs em sembla molt, molt completa, completa per aquest cap a setmana amb molts... Mira, com veia aquella bona, molts pepinos importants de la música catalana, nacional e internacional, eh?
2: L'última vals és una gira que sona a Déu-siau, o no?
1: Sí, perquè es veu que s'acomiadava ja. Però no m'ho crec, jo, això. Perquè sempre ho fan el mateix. Aquesta gent que li agrada la música,
2: sí,
1: quan diu que es vol acomiadar, torna un altre cop.
2: Però ja té una edat.
1: Ja, però troben a faltar l'escenari.
2: Més de 80, segur.
1: Ja, però aquesta gent, quan troben a faltar l'escenari, el troben a faltar.
2: Bé.
1: Jo, mira, això...
2: Aquí no m'hi fico.
1: Ho respecto moltíssim.
2: Si jo, és una Miguel cosa que ho decideix així, jo sí, no m'hi fico.
1: Però no, jo crec que no. Jo, quan diuen, gira de despedida, després tornen a fer una altra. Mira els Stones, el temps que fa dient que potser és l'última. I no paren.
2: Ja, però l'última vals...
1: Ja, però sempre moltes vegades diuen això, però després tira, la cabra tira al monte.
2: Ni vals ni últim.
1: Clar. Manca ara mateix, passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4. Anem a escoltar una miqueta de música i en un 3 i no res parlem d'un dia importantíssim, perquè, senyores i senyors, avui és el Dia Internacional de la Cervesa. No matter what, no matter what, you got.

0: Estiu. Estiu XL a Ràdio 4.
1: Vuit minuts perquè siguin dos quarts de cinc de la tarda aquí a Ràdio 4 a l'estiu XL. Teníem la música de Lady Gaga, aquesta cançó que es diu Runaway. Gerard Travé, avui és un dia molt especial. Estem tots amb una emoció.
2: Avui és el dia d'allò que tant ens agrada, no?
1: Sí, és que ho hem preparat amb molt de carinyo aquest dia, eh?
2: Sí, sí.
1: Portem dies preparant aquest dia.
3: Realment, especial il·lusió a tu. També
1: no,
3: s'ha de dir,
1: jo crec que a tots, eh?
2: Com es nota, que ens agrada aquest tema?
1: Sí, sí, jo crec que és un tema d'aquells que et diuen anem a fer-ho, i quan vam veure això vam dir oh, això sí que ens agrada aquest dia, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Hem de posar molt de carinyo a la preparació d'aquesta temàtica en general.
3: Aviam què tal l'execució.
1: Sí, perquè avui és el dia... Quin dia és, Gerard?
2: Avui és el Dia Internacional de la Cervesa. Un sector amb un pes destacat tant des del punt de vista econòmic com social. La cervesa és una de les begudes més consumides i està estretament vinculada a la gastronomia, al turisme i als hàbits d'oci. I ara dediquem uns minuts a conèixer millor la cervesa i també la seva situació dins de Catalunya. Volem saber una mica respecte a la cervesa, la seva evolució en el consum, el pes econòmic, les noves tendències i el paper que té tant dins com fora del nostre territori. Llavors, per fer aquesta radiografia, tenim amb nosaltres avui a Miquel Rius, que és director del Barcelona Beer Festival. Miquel Rius, bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres.
4: Molt bona tarda, i dono fe que heu ficat molt de carinyo i feina en preparar aquest dia.
1: Bé, suposo que no només nosaltres, també vosaltres, no? Perquè no deixa de ser el producte que vosaltres treballeu i deu ser una data important.
5: Sí, sempre queda aquell debat de si hem de fer flor d'un dia o hem de fer feina tot l'any, però com ja la fem, aquesta feina tot l'any, de tant en tant també ve aquesta visibilitat i reclamar-nos per un dia a l'any.
2: Mm-hmm. Com definiria el moment que viu actualment el sector cerveser a Catalunya? Quina és la seva importància?
5: És un moment bastant dolç, estem bastant contents. La pandèmia, el sector de la cervesa artesana va colpejar fort i ja després d'aquests 5-6 anys ja podem dir que estem a nivells prepandèmics, que comença a haver-hi ja projectes inclús a un nivell més superior en aquells temps. Per tant, un sector sòlid, amb ganes i amb energia per seguir endavant.
1: Podem parlar de que amb el pas del temps la gent s'ha tornat una mica més... amb més boquer a l'hora de beure cervesa i té més ganes de provar coses diferents i de degustar diferents tipus de cervesa?
5: Sí, és tota una tendència i que compleix amb una altra. Poder estar en una època de que els consums globals baixen, no? De que hi ha...

0: més preocupació per beure menys alcohol o per ser més fit tots plegades, però alhora també amb més curiositat, no? Soc més curiós i dic, bueno, poder bec menys quantitat, però la que bec em sigui significativa, no? Que pugui descobrir alguna cosa nou, que m'aporti pues, sabors, aromes, una història, un relat, no? Una història o un vincle amb el territori. I sí que ja portem anys notant aquesta curiositat per saber més què tenim davant nostre a la copa.
1: Uh-huh. Abans era demanar una cervesa, i ara sí que preguntes més, doncs, quina tens o quina em recomanes?
0: Sí, i la importància d'aquesta feina també del prescriptor, no? La persona que està allà darrere la barra, que, bueno, doncs que també transmetre-li aquesta curiositat per, bueno, per recomanar i per dir, vinga, anima't, prova d'això. Inclús per, si aconseguim tenir aquestes figures de barmans, de gent de confiança, no? Del nostre lloc de confiança, i que tal com et vegi entrar per la porta, segons el dia que et vegi o la cara que et digui, i escolta, tasta això altre, que tinc nou, mira tu, avui el que fa falta és la teva cervesa de capçalera i relaxa't amb els primers blocs. No?
2: Per tenir una idea, si aproximada, quin volum de vendes mou actualment el sector cerveser a Catalunya? Com ha evolucionat també?
0: És una evolució bastant, et dic, des d'aquells números de la pandèmia que eren com un decreixement de la cervesa artesana de dobles dígits. Podem encadenar com 8 anys seguits de creixements exponencials. Està com consolidat. Actualment la quota de cervesa artesana es mou al voltant del 2% del consum de la cervesa. I sí que ara tenim una intuïció de que arribarà un cicle de que confluirà aquestes dues idees. De que sí que és cert que el consum global de cervesa d'alcohol baixa, però que la cervesa artesana es mantindrà o pujarà. I, per tant, aquesta quota de mercat, el relatiu, el percentatge relatiu, sens dubte tenim una previsió de creixement.
3: Miquel, teniu fet un perfil de consumidor de cervesa?
0: Sempre diem que el perfil és una persona curiosa, que té inquietud, que té ganes de conèixer coses, no? I moltes vegades fem comparatives amb altres àmbits, eh? Vull dir, que segurament l'oient d'algun programa de ràdio més, diguem, creatiu, segurament més proclive també a la cervesa artesana, o a bandes de música, a literatura, a art, a cultura, vull dir, és simplement una persona curiosa en el que tingui aquestes inquietuds de, ah, mira, un món nou a descobrir, explica'm coses, sisplau.
2: I hi ha diferències entre el consum de cervesa a Catalunya i a la resta d'Espanya? Perquè, clar, a Espanya ja tenim diferents tipus de cervesa, segons la zona.
0: Sí, el mapa està bastant repartit per zona. Al final la cervesa sí que té un component territorial bastant important, no? Moltes vegades s'explica que no pots ser un país si no tens una cervesera, no? Sembla que era Franz Zappa que ho deia, que necessites una aerolínia i una marca de cervesa per poder-te considerar país. I alhora sí que és cert que en el nostre sector de la cervesa artesana, Catalunya ha estat punta de llança històricament i encara manté aquesta capacitat d'anar davant i anar teixint un sector bastant potent. I està dit des de la competitivitat, des de la col·laboració, perquè hi ha un munt de cerveseres arreu de l'Estat, que som amigues i que fem moltes col·laboracions. En general és un sector molt bonic en el que la informació, el coneixement es comparteix i està molt orientat a aquestes col·laboracions.
1: A més, parlem de la cervesa com també que ajuda una mica a sociabilitzar, no? Perquè el tema és, anem a fer un cafè, anem a fer una birra, no? I quan dius anem a fer una birra, no és només fer una birra, és fer una birra i trobar-te per xerrar. És a dir, que la birra també acostuma a fer això, trobades amb amics.
0: Nosaltres tenim una figura entranyable i estimadíssima, que era l'Steve Hartley, va ser un anglès de Liverpool que va acabar vivint a Catalunya, et va ensenyar a molts dels cervesers el que els nostres inicis cervesers els lideràvem amb ell, que hi tenia una frase maquíssima, que era que la cervesa és el millor lubricant social que existeix. No?
3: Boníssima.
0: I la mantenim des de llavors. Vinc a dir, sí que és cert que això, vull dir que va més enllà del cafè, va més de la cervesa, del producte, no? Això el que vaig de compartir, de tenir bones estones amb la gent que aprecies i estimes.
2: A quins països s'exporta principalment la cervesa elaborada a Catalunya?
0: Tenim aquesta doble vessant de que la cervesa és molt local, ens agrada explicar-la molt a prop, moltes vegades, si pot ser des del mateix punt d'elaboració que ja puguis consumir, i la fàbrica que tinguin petits bars, petits restaurants, petits... I hi ha molt alta promotrició amb la paraula aquesta anglesa de sala de taps, de tiradors, no? Però alhora, bueno, fem un producte de molta qualitat i que crida l'atenció, i hi ha moltes cerveseres que venen a mig món. Òbviament, és més natural als països de proximitat, té molt de mercat a França, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos, i però també hi ha altres exportacions més exòtiques, eh? Vull dir, pots trobar perfectament cervesa catalana a països del sud-est asiàtic, als Estats Units, a Sud-amèrica, i és aquesta feina de formigueta de primer fer un bon producte i segona, pues, ensenyar-lo al món i que s'apreciï.
1: Miquel, deies abans que un país ha de tenir sempre una cervesa de referència. Nosaltres, al final, quan ens venen a visitar els turistes, s'emporten d'aquí una bona sensació de que tenim un bon producte?
0: Sí. La cervesa catalana està molt ben considerada i tenim molta gent que ve a tastar-la, a descobrir-la, o aprofita, no? I que això d'aquí, pues, ensenya'm el que és propi del país. I la veritat és que estem molt ben considerats. Ara fa poc va sortir un estudi de l'Agència Catalana de Turisme, en el que perfilava el turisme de beguda, perquè existeix, igual que són un gastronòmic, hi ha un específic de beguda, i venia a dir que el turisme, hi havia una xifra semblant de gent que deia que havia participat en un festival de cervesa, havia visitat una fàbrica de cervesa, que la que havia participat en una fira de vi o havia anat a una bodega, no?, a fer una activitat a un celler. I això és molt significatiu, perquè al final som un país de vi, i també estimem el vi. No sé quin dia és el dia anual del vi, però aquell dia també el celebrarem, segur.
1: Segur, segur.
0: Però que moltes vegades veiem la cervesa com un complement, no?, una cosa més a més. Ens costa donar-li aquesta pal de paller de país, com sí que tenim amb el vi i l'enoturisme, però que la cervesa fa molta feina en aquest sentit també pel país.
1: De fet, fa uns dies es va celebrar el dia del tequila i se'ns va passar, eh? Que el tenim aquí apuntat per l'any vinent. Aquest se'ns va passar l'altre
3: dia. I disculpeu, una dada d'interès. Dia Mundial del Vi, 18 de febrer.
1: Veus? Veus que sí que hi havia també un dia del vi?
3: L'estiu haurà acabat aquest programa també, però deixem la dada aquí, eh?
2: Tenim que consti. Temps per preparar-ho.
1: Que consti, que consti. Estem parlant avui del Dia Internacional de la Cervesa. És una data, sens dubte, important, perquè estem molt contents, com deies, del producte que es fa aquí, d'aquest interès que hi ha per provar coses noves, de tornar-nos una mica més detectius a l'hora de provar nous sabors. De que l'experiència, a més, sigui... Provar la cervesa sigui una experiència, sigui una aventura, sigui tenir una nova cosa per fer. Hi ha algun lloc on podem, per exemple, catar-les i degustar-ne de diferents?
0: Tens un munt de locals especialitzats en el que recomanaria la figura que m'he explicat abans, la d'aquella persona prescriptora, no? Un apassionat del producte que primer intentarà animar-te a investigar, a provar, però que de seguida amb algunes preguntes, i no sempre relacionades directament amb cervesa, no? Sinó per als teus altres gustos gastronòmics, inclús anímics, o del dia que fa, a l'hora del dia que és, ell serà capaç d'encaminar-te i encertar probablement la cervesa i de moment digues, uau, això sí que realment està bo, gràcies per la recomanació.
3: Compte que també aquesta figura del cerveser de confiança, ho podem dir així, aquest prescriptor que tu comentaves, Miquel, té en compte, si no has escoltat malament, quin dia fa allà fora? L'hora que és. Tot això s'ha de tenir
0: totalment
3: en compte.
0: Sí, el primer que tu t'has de preguntar quan estàs davant d'una carta de cerveses o un tiradors, o de qualsevol producte, eh? Vull dir, ara ens centrem en cervesa, però som amb altres coses. Vinc amb set, vinc amb gana, vinc acalorat, vinc nerviós o vinc tranquil, quin estat estic jo? I segurament amb aquesta petita fotografia o autovaloració que et facis, serà més fàcil ara encaminar-te cap a un producte que pugui agradar-te més o menys en aquell moment.
1: Miquel, escolta, abans d'acabar, és una pregunta que t'hem de fer. És a dir, tu ets un expert en cervesa, no? Ets el director del Barcelona Beer Festival. Per tu, quina és una de les millors cerveses? O el rànquing de les dues o tres primeres millors cerveses? Per confiar una mica en tu, clar, perquè ja que hem de fer, recomanar... Home, aquesta figura que tu deies, no?, de prescriptor, qui millor que tu per fer-la?
0: Sí, alhora, però sóc el més neutral, que tenia aquí distància en tothom. Sí, que la recomanació segur que no t'agrada perquè seré molt neutre, és a dir, visita la fàbrica o el bar que tinguis més a prop de casa i deixa't recomanar. Tanmateix, jo faig una petit spoiler, però hi ha un lloc que m'encanta en el barri de Gràcia, es diu Cerveser d'Artesana, és una de les històriques de la ciutat i del país, en el que m'encanta estar allà, deixes recomanar per en Jeff, i ell és d'aquells que quan et veu entrar per la porta, amb una mirada ja comença a servir la cervesa que t'agradarà.
1: Veus la importància de la persona que prescriu? Veus? Encara que no t'has mullat molt, Miquel, t'has mullat per sobre una miqueta, però bé, entenc la teva posició, que no pots mullar gaire. Escolta.
3: Jo em quedo amb la frase, amb el concepte, la cervesa és el millor lubricant social.
1: No, m'ha encantat la frase, és boníssima. I és veritat, perquè ens ajuda a, doncs, mira, a vegades a fer una xerrada bona amb els amics, a passar una bona estona, crec que està guai.
3: No, i el que està clar, Gerard, Joan, Miquel, és que a Catalunya i en català la cervesa la fem.
1: Sí, sí. I a més,
3: metafòrica, home, i literalment.
1: Estarem d'acord, Miquel, que l'època que més cerveses ven és a l'estiu, no? Això ho tenim claríssim tots.
0: Sí, amb un matís, per això vinc a dir que també va d'estil. Al final la cervesa pot tenir diferents, diguem, usos o moments, i l'estiu és una capacitat d'això de refrescar-nos, però també és cert que cervesa especialitzades en altres estils, no tant de refresc. El seu consum és bastant repartit al llarg de l'any i hi ha èpoques per cada estil de cervesa també.
1: Val, no? Ho dic més que res perquè quan veiem les grans campanyes de màrqueting de les grans empreses de cervesa és a partir del mes de maig-juny que arriba a l'estiu, saps? Per això teníem aquesta percepció que suposa que és quan realment hi ha gran consum de cervesa.
0: Sí, tant, Vinga, digue, per ells és significatiu l'estiu, a més està bastant també vinculat al turisme que ve. Però que també és una preocupació seva que sigui algú al llarg de tot l'any. I no hi ha tanta diferència si tu analitzes els patrons de consum. El que projecten com a vincular a l'estiu, no? No és tan després la realitat amb els patrons de consum, que està relativament estabilitzat al llarg de l'any. Per sobre les cerveseres, vinc a dir que ja ens agrada que sigui així durant tot l'any.
1: Molt bé, doncs Miquel Rius, director del Barcelona Beer Festival, l'hem convidat avui aquí a l'Estiu Quixé de la Ràdio 4 per parlar del Dia Internacional de la Cervesa. Miquel, gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu.
0: Gràcies a vosaltres i salut amb una bona cervesa davant.
1: Gràcies.
3: Salut.
1: Gerard Travé, gràcies. Bona tarda. Dos quarts i mig de 5 de la tarda.
3: T'ho has fet venir molt bé per colar la paraula buquer.
1: Buquer. T'ha agradat,
3: Repel·lent com tu sol,
1: Vinga, ara m'he quedat de música, va.

0: de Miles Davis, mira com estic jo, amb aquesta cançó que es diu Stay If You Wanna Dance, i jo deia, hem vingut a la ràdio, on està el Marc García? Marc García, on estàs?
1: Què tal, Joan? Doncs jo és que he marxat perquè estava ja a la ràdio, no sabia ja què fer, i dic, vaig a començar el cap de setmana por todo lo alto.
0: I t'has agradat a la sauna, al jacuzzi?
1: No, avui ni sauna ni jacuzzi.
0: Ah, no?
1: Molt millor.
0: Ah?
1: Molt millor.
0: Explica'ns.
1: He vingut cap a Gràcia.
0: Ah? On ets, a Gràcia? Explica'ns-ho bé, això, perquè...
1: Doncs ara mateix sóc aquí, molt a prop de Jardinets de Gràcia, a un local, que és una cerveseria artesana.
0: Ah, no hauràs... Ja sé on estàs. Has anat a veure el Jofre? És possible?
1: He vingut a veure el Jeff, sí.
0: El Jeff, això. És que és qui ens ha de recomanar precisament el Miquel ara mateix quan estàvem parlant amb ell. Per tant, imagina't ja on t'has anat, eh? I què estàs fent exactament allà per celebrar el Dia Internacional de la Cervesa?
1: Doncs jo ara estic dintre del que és el... I veig tot l'obrador que fa un... que no puc parar de tenir ganes de veure una mica, això he de ser sincer.
2: Quines preguntes que fas tu també, Joan,
0: sí, però,
2: eh? Què vols que faci allà? Jugar al dominó?
0: No, home, però jo entenc que hi hagi un obrador que tingui ganes de beure cervesa, que tingui ganes de fer coses, però entenc que abans haurem de parlar amb el Jeff i que ens expliqui coses, no? Has anat a fer feina periodística o de catador?
1: Les dues coses, crec.
0: Doncs comencem per la periodística, vinga, va.
1: Sí, perquè, Jeff, que estem aquí ja al programa.
3: Què tal?
1: Aquest local, quina és la història? Com feu la cervesa?
3: Mira, doncs nosaltres vam obrir el 96 com a la cervesera artesana. Va ser el primer local d'aquestes característiques, no, a Barcelona, en plan obrador, fàbrica, amb una capacitat petita, reduïda, de 600-650 litres, i amb un bar. És a dir, tota la cervesa que produïm nosaltres la venem a la barra que tenim, també. Doncs hi ha tastades bones, no?
1: Sí, això m'has dit, el que em fa que tingui la boca, Joan. Però, a més, com us comentava, veiem des d'aquí l'obrador,
0: que és el...
1: Quan entrem, que és el que... On fan la cervesa. On fan ells mateixos la cervesa que venen al públic. De fet, ara mateix ja estic entrant i en Jeff ens pot explicar una com és el procés d'elaboració, com ho fan, quina és la manera perquè la seva cervesa surti així.
3: Vale, doncs mira, ja com pots veure, tota la maquinària, aquesta és la maquinària, seguim treballant amb això.
0: Sembla que tenim problemes amb el so. Anem a fer una cosa, si us sembla bé. Anem a fer una petita pausa. Arreglem això el millor possible. Posem una miqueta de música i en un tres i no res seguim parlant amb el Jeff perquè ens expliqui com s'ha de fer la bona birra artesana.

0: UXL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Aquí teníem música de Manuel Turizo amb aquesta cançó que es diu Por un pendejo no se llora, i ara mateix sí, jo crec que ja està el Marc millor amb el Jeff. De nou, Marc, bona tarda. Jeff, bona tarda.
2: Aquí estic, Joan. Això és tema de cobertura, el 5G.
1: Sí, sí. És un tema...
2: El 5G de Barcelona, per favor.
1: És un tema de cobertura i a vegades d'estar en un lloc on toca, eh? Escolta, Marc, anem a parlar de com es fa la cervesa. Vinga, anem a que ens ho expliqui
2: sí,
1: el Jeff.
2: Sí, estàvem entrant aquí a l'obrador i el Jeff ens pot explicar una mica quin és el procés, no?, d'elaboració que segueixen aquí a la cerveseria.
1: Vinga.
3: Bueno, pues mira, aquest primer dipòsit és el dipòsit d'aigua. Doncs aquí fem l'aigua de la xarxa filtrada que mineralitzem en funció de la recepta, ¿vale? Un cop tenim ja aquest pas fet, escalfem l'aigua i passem doncs, l'aigua preparada al segon dipòsit, aquest de la cantonada, i fem una barreja amb la malta. Doncs la malta és aquest cereal tractat, no? Malta d'ordi, germinat i torrat. La idea és aconseguir sucres per poder més endavant a fermentar, ¿vale? Doncs aquest procés de maceració triga aproximadament 60 minuts, al cap del qual separem el most del bagàs. El most entra en aquest tercer dipòsit, que és un bullidor, ¿vale?, per fer la cocció. La cocció també és d'una hora, i aquí entra el tercer ingredient, que és el llúpol. El llúpol, bueno, és la planta que està tan de moda, no? És un conservant natural i, a més, doncs, en la cervesa ens dona tres coses. Primer de tot, l'amargor, aquest gust tan peculiar que té la cervesa, i un aroma més o menys afruitat en funció de l'estil. ¿Vale? Doncs tot això s'ha de cuinar, i un cop la cocció està feta, hem de refredar amb l'intercanviador de plaques que veus aquí entre els dos dipòsits, i entrem el most al fermentador a una temperatura adequada per poder fermentar. Aquí fem servir principalment saccharomyces, ¿vale?, de dos tipus, a cerevisia i pastorianus, en funció del tipus de cervesa, fem bàsicament el que es diu ale, ales i lagers, no? Però de tant en tant fem servir altres tipus de llevats. En aquest cas, bueno, ja, Marc, tastaràs una de fermentació làctica, ¿vale?, ja veràs, un perfil així una mica un diferent àcid, i bueno, ara ja tinc les cerveses preparades, si vols, pues, amb una petita degust explico de cada cosa.
2: Oh, i tant.
1: Escolta, quanta Jeff, abans has de fer la degustació, que el Marc ja veig que té moltes ganes de degustar cervesa, com tots els que estem aquí, segurament molta de la gent que ens està escoltant avui a la tarda. Jo volia fer-te algunes preguntes. Aquest procés que expliques de preparació de la cervesa, sumat en temps, quanta estona és per una cervesa habitualment?
2: Quin és el total de temps, Jeff, per poder...
3: Mira, en fàbrica, diguéssim que unes 8-10 hores, no?, de net a net. Fermentador, com a molt, uns 15 dies, en funció de la cervesa. I una guarda, després, un temps de repòs de 2-3 setmanes, com a mínim, per les cerveses de 4-5 graus. Les cerveses de més alta graduació, 6, 8, 10, 12 graus, potser entre 3 i 6 mesos de paciència, bàsicament.
1: Uh-huh.
3: Doncs al final, com a molt poc, un mes, i després, bueno, en funció de la cervesa, potser un any.
1: Per tant, jo puc anar ara, no?, demanar-te, fes-me una cervesa per mi, i dins d'un mes puc anar a buscar-te una cervesa que sigui com la que jo volia, no?, la que és més senzilla.
2: Ell pot venir i agafar qualsevol cervesa, la més senzilla, en qualsevol moment.
3: Sí,

0: sentit.
1: Ah. Bueno, que hi pot venir, tastar totes les varietats que teniu.
0: Correcte. Sí, més o menys tenim 10 referències, algunes fixes, altres de temporada. A l'estiu som més cerveses amb fruites, en tenim una amb sirenes, tenim una cervesa d'ostres que hem guardat sota l'aigua, en el Delta. A l'hivern fem una, bueno, a la tardor, una cervesa de bolets, tenim cervesa de carbassa també, coses com aquesta, no?
2: Quina meravella. Quina cervesa sota l'aigua,
3: sí,
2: a la zona del Delta.
3: De carbassa. O sigui, això sí que ja em flipa bastant. Bé, Marc, arriba el teu moment, aquell que tant estaves esperant, que era el de poder catar la cervesa, i no és el més important que la catis, sinó és que expliquis a l'audiència de l'estiu XL què és el que tu reps amb cadascuna de les propostes per provar, per catar, que et fa el Jeff.
2: Marc, fes el que el Jeff et digui, sisplau, escup després de cada cata, que entenc que és fonamental.
3: I ens
2: ja m'entens.
1: Vinga, ha arribat el moment... O sigui... també de pensar que he de tornar després a l'estudi, he de tornar a Ràdio 4.
3: Sí, sí, torna bé, com a mínim. Amb quina comences?
1: Qui... cervesa és aquesta,
0: doncs mira, la primera és per escar una mica la gola.
2: Ai,
0: és una
2: ai,
0: cervesa molt fresca, refrescant, 4 graus. És una cervesa que el blat com a cereal primer, diguéssim... El llevat té molt de protagonisme. Unes notes, no sé si ho detectes, de plàtan, que ens venen bona per a la fermentació. Veus? Entra fàcil, no és molt amarga.
1: Quin aroma, Joan, quin aroma, Marc. O sigui, i a sobre està boníssima.
3: Notes el plàtan o no?
1: No vull donar-vos enveja, però és que està boníssima.
3: Notes el plàtan o no notes el plàtan, Marc?
1: Una miqueta. La veritat és que sí que el noto i bastant. De fet, té aquest gust afruitat a plàtan, uh-huh, que la fa una mica diferencial. La fa bastant diferencial, bastant diferent al que havia provat fins ara.
2: Molt bé.
3: Molt bé. Prova una miqueta més, si vols, va. Una miqueta.
2: I escup.
3: Un xarrupet més, va. Què?
1: Plàtano de Canàries, eh?
3: Sí.
1: Plàtano de Canàries. Això és de qualitat, això és de pura qualitat.
3: Això és de pura qualitat. Bé, passem a la segona... Quantes n'has de provar, per cert?
2: Quantes cataràs, Marc?
1: Doncs aquí veig 6 gots, eh?
2: Marc!
1: Porto un, queden 5.
2: Prudència, Marc.
3: Vinga, anem pel segon, va.
2: Pregunta-li al Jeff si has d'escopir o no després de cada tast.
1: Jeff, després de cada tast t'he d'escopir o millor cap dins?
0: Seria una pena, no? O sigui, tu aprofita que avui és divendres i tot per dintre.
3: I per no barrejar gustos, beus una mica d'aigua entre cervesa i cervesa? Entenc que sí, no? Perquè no quedi a la boca el sabor de l'anterior.
1: Sí, un glopet d'aigua per poder ja tastar la segona.
3: Bé, anem cap a la segona. A veure què proves ara mateix.
2: Jo apunto. La primera vale, plata.
0: Doncs aquesta mena es tracta d'una Heiji, és a dir, una cervesa tèrbola.
2: Heiji.
0: Estan molt la moda ara mateix aquestes cerveses. Són cerveses molt cítriques, porten una bona quantitat de llúpol, són molt aromàtiques. Aquesta en concret té uns aromes com de cítrics, de ja, no? No sé si ho notes.
1: Clar, jo notava també llimona, potser.
0: També, molt, molt cítrica.
2: Mira.
0: Doncs,
2: no se li escapa una.
0: Cervesa molt, molt de moda ara mateix, també per l'estiu això entra molt bé. Per demanar-te una clara, doncs millor potser una d'aquestes.
1: Jo ara mateix em veuria tot el got, però és que encara em queden 4 per provar. De fet, en Jeff me n'està portant ja el tercer.
3: A veure, jo si vols el que podem fer...
1: Això és el paradís, eh?
3: No,
1: els suecs diríem el Valhalla.
3: No, ja veig que estàs encantadíssim de la vida. Hem provat una de plàtan, una altra de cítrics, que és recomanable precisament per no demanar una clara. Anem cap a la tercera cervesa que prova el nostre company, en Marc García, en directe, per transmetre als oients
0: doncs mira,
3: de Ràdio 4.
0: La IPA nostra, la clàssica, aquesta, bueno, és la primera IPA que es va elaborar a Barcelona. En aquell entonces tenia el nom d'Iberian Pale Ale, IPA. Una cervesa anglès, i ara notaràs més seca, més amarga, moradeta, perquè aquesta porta una mica de malta a caramelitzar l'amargor, diguéssim.
1: Sí, la veritat és que aquesta resseca com una mica més la gola, però a mi és que les torrades m'agraden molt, m'entren super, super
2: compte bé. Compte amb la sipa.
0: Aquesta per la set, per matar la sensació de set, és ideal.
2: Compte amb la sipa, que són molt perilloses. Marc, compte amb les sipes.
3: Molt bé, Marc.
1: Ja estic a l'Equador, ja estic a l'Equador.
3: Estàs a l'Equador.
2: Notes el toc de caramel o no, aquesta IPA?
1: Doncs la veritat és que tampoc m'he fixat tant, eh, Marc?
3: Bé. Fes un glopet més, si vols, va, que és que un pillo. Ho fa per tornar-ho a provar. Va, tira.
2: I tu que l'animes?
3: Home, jo...
2: És major d'edat, no, aquest noi?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Molt bé.
3: Ha d'explicar.
2: Segur, eh?
3: Sí, que sí.
1: Ah, sí, ara sí que després d'aquest nou glop...
3: Sí?
1: Noto una mica el toc aquest de més dolcet del caramel.
3: Sí?
1: Em recordo una mica a temps passats.
3: A temps passats.
1: A la meva infància, a la meva infantesa.
3: A quan, quan eres petit. Molt bé. Anem cap a la quarta cervesa.
2: Això es posa interessant, eh?
0: Doncs, bueno, aquesta quarta és una cervesa fumada. És a dir, aquí el que destaca és el cereal. Durant el procés de maltejat, el gra amb una mica de fum, no? I els fenols s'enganxen, diguéssim, al cereal i això passa a la cervesa.
1: El que més m'agrada és que ja he fet el glop, ja he fet el tast, i el que més m'agrada és que totes són molt diferents entre totes, i totes estan bones.
2: Carai, cervesa fumada. Seu... Sí. No ho hagués dit mai, cervesa fumada, eh?
1: I es nota el toc, eh? Es nota el toc.
2: Gra i fum.
3: M'encanta perquè...
1: Destaca sobretot aquest fumat.
3: M'encanta perquè vas per feina, eh? Encara no t'he explicat de què va la cervesa i ja has fet el glob. O sigui, jo veig que... Ja sé que hem d'anar cap a l'informatiu a les 5 de la tarda, però, en tot cas, quan vas a un lloc a fer una degustació, primer t'expliquen el que porta, el cambrer, cuambrer, i després tu cates. Jo veig que tu a l'hora assimiles les dues coses.
2: I, Marc, el Jeff en cap moment t'haig que escupis, no? És a dir, que seria una llàstima, que aprofitis.
3: Que aprofiti.
2: No, si és que així, clar.
1: Cap dins, perquè és que...
3: Clar, vinga,
1: estàs falt... O sigui, el seu producte escupir, realment.
3: Vinga, anem cap a la cinquena.
1: Anem cap a la cinquena.
3: Vinga.
0: Vale, doncs mira, Marc, aquesta és una stout, un estil també anglès tradicional, cervesa feta amb notes, amb maltes torrefactes. Doncs pots trobar notes de cafè, com de cacau, també de regalèsia. Fes el glob i a veure, ho comentem.
3: Regalèsia.
1: Vaig a provar,
2: Cafè.
3: Ja l'aprenia de petit, la regalèsia.
2: Cafè.
3: El cafè.
2: Aquesta fa bona pinta, eh? Aquesta a mi m'agradaria. Aviam, Marc.
1: Nyam, nyam, eh? Nyam, nyam.
3: Què tal, què et sembla? Notes el sabor del cafè per la regalèsia, sí o no?
1: Home, el que més prepondera, a mi em dóna la sensació que és el cafè.
3: El cafè.
1: Totalment.
3: Sí.
1: Vaig a fer un altre glob, però...
3: Clar, t'ho assegures.
1: Aquesta és la...
3: T'has d'assegurar.
1: El primer... El primer que m'arriba és el cafè.
3: Sí, tu sobretot assegura't de les coses, sí, sí.
1: Home, i el toc de cacau també.
3: El toc de cacau també l'has notat. Veus, això ha sigut el segon glob, perquè el primer no havies...
1: El segon glob...
3: No havies notat.
1: És que el primer és massa directe. El segon és quan comences a gaudir i a veure el que t'està entrant al cos i les papilles gustatives també... també són més intel·ligents en aquest sentit.
3: Anem cap a l'última cervesa.
2: És que jo volia que em digués quina preferia abans de l'última.
3: No, anem a l'última, va.
1: Quina és l'última, Jeff?
0: Doncs aquesta serà la més distinta. Això és una sour, és a dir, una cervesa àcida. De fet, aquesta àcida no està fermentada amb un llevat normal tradicional, Saccharomyces, sinó que està fermentada amb lactobacil. Són llevats que en primera instància acidifiquen, agafen sucres i acidifiquen una mica el most, creant àcid làctic, i la segona fase de la fermentació, doncs sí que és una fermentació alcohòlica, ahí es genera doncs l'alcohol i el CO2 de la beguda.
3: Vinga, Marc.
2: Compte que això és molt potent.
0: Aquí tens unes notes com de vi, recorda una mica potser un Lambrusco o algú molt, molt
2: ai,
0: més
2: ai,
0: afruitat.
2: Ai, ai, ai.
0: I és refrescant que et fa un...
1: És que em sap per què és l'última. Joan, Marc, és l'última.
2: Fermentació làctica.
3: Però què, bé, sí o no?
2: Fermentació làctica. Quin concepte.
1: Aquest. Vaig a fer el glob, l'últim glob.
3: Vinga.
2: Segur que és la millor, aquesta.
3: Que tenim pressa, que ens queden 30 segons.
2: Per aquest motiu l'ha deixat pel final.
1: És la més diferent de totes i no sé si algun cop haureu provat una de similar.
3: Escolta, i entre les 6, amb quina et quedes?
1: Doncs per la novetat, l'última.
3: L'última.
1: Però després, la primera... Bueno, és que totes m'han agradat. És que
3: doncs mira...
1: Haver de triar entre totes.
3: Et deixem que et quedis aquí...
1: L'última i la primera.
3: Et deixem que et quedis amb el Jeff, acabem de fer aquesta cata, i que tinguis una molt bona tarda. Gràcies, Marc García. Arriba la informació a les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4, als serveis informatius. Fins ara mateix.
4: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. El govern d'Itàlia mantindrà la suspensió de l'acord Schengen de lliure circulació amb Espanya i els controls als viatgers procedents a l'Estat com a mínim fins al proper 15 d'agost i, en qualsevol cas, fins que es descartin completament els riscos de seguretat, diuen, i terrorisme per Itàlia. En un comunicat, l'executiu italià adverteix que no accepta ultimàtums ni imposicions estrangeres en matèria de seguretat nacional i control de fronteres. Respon així al govern espanyol, que havia exigit aquest divendres a Itàlia que rectifiqués i aturés els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors espanyol.
6: Invitamos al gobierno italiano a que rectifique de aquí al próximo domingo.
5: En cas de no fer-ho abans de diumenge, l'executiu apuntava que es veuria obligat a adoptar mesures proporcionades per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans. Al Puiget continuen els treballs sobre el terreny per veure com evoluciona l'esvoranc que es va detectar farà un mes per les obres de la línia E9 del metro. Un dels blocs desallotjats endarrereix una setmana més la seva tornada. Cristina Martín, bona tarda.
7: Bona tarda. Els veïns del carrer Sant Gervasi de Casoles, número 54, havien de tornar aquesta setmana a casa, però finalment, i si no canvia res, ho faran la que ve. Així ho acaba d'informar el Departament de Territori. Amb la tornada d'aquests veïns s'haurà completat el retorn de 4 edificis que engloben el 60% dels habitatges afectats. A final d'agost, el govern espera poder donar una data de tornada per als blocs restants, ubicats als carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid. D'altra banda, continuen els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici al carrer Rubinstein número 2, on es va detectar una esquerda la setmana passada.
5: Gràcies. Els expliquem també que el jutjat de guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el patró de l'embarcació que va accidentar-se contra una moto d'aigua a Empúria Brava i que va acabar amb la mort d'un home. El jutge, això sí, l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per omissió del deure de socors, perquè l'arrestat va marxar del lloc dels fets sense ajudar la víctima. De l'exterior, el Pròxim Orient, per primera vegada des de l'inici de l'ofensiva contra la Franja de Gaza fa gairebé 3 anys, la justícia israeliana seu al banc dels acusats a un dels seus ciutadans per l'homicidi d'un palestí. Explica'ns, Laura Hurtado, bona tarda.
8: Bona tarda. Es tracta d'un color de la Cisjordània ocupada que va matar l'any passat un activista participant en el documental guanyador d'un Òscar, No Waterland. És una excepció, mentre la impunitat que protegeix els delictes dels colons israelians de la Cisjordània ocupada, però les proves d'aquest homicidi són innegables. El juliol de l'any passat, a plena llum del dia, a cara descoberta, amb desenes de testimonis a prop, Hinon Levi va disparar a Odeh Hatalin, uns fets capturats en vídeo des de diferents angles i enregistrats també en primera persona per la pròpia víctima. Aquesta és la primera vegada en els darrers 3 anys que un colon israelià és processat per una mort violenta, malgrat que només en el que portem de 2026 han assassinat almenys a 12 palestins. Amb tot, ni tan sols se li atribueix un delicte d'homicidi, sinó d'homicidi imprudent. Sobre l'acusat ja existien sancions internacionals per assetjar la població palestina i forçar el seu desplaçament. La víctima, activista contra l'ocupació, treballava com a professor d'anglès al poble d'Umm al-Khayr, on va ser assassinat.
5: Gràcies. I encara de l'àmbit internacional, el Consell de la Unió Europea ha sancionat 5 directius russos vinculats a empreses de defensa i tecnologia militar com a resposta als atacs en russos contra Ucraïna. Les sancions impliquen la prohibició d'entrada en territori comunitari, la congelació d'actius i el veto a proporcionar-los recursos econòmics. I en aquest punt ens interessem per la previsió meteorològica per aquesta tarda a casa nostra. Aimet, Jordi Oriós, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui a Catalunya temperatures màximes en lleuger ascens a l'interior i sense canvis al litoral i prelitoral. Atenció, perquè poden ser significativament elevades a la depressió central Empordà i valls del Pirineu Occidental. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, pocs núvols, amb baixa probabilitat de xàfecs aïllats ocasionalment amb tormenta al Pirineu Occidental, sense descartar-se tampoc en punts aïllats del Ter Sud. És una informació d'Emet.
5: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.

0: Les 5 i 5 minuts aquí a Ràdio 4. Fins fa poca estona estàvem celebrant el Dia Internacional de la Cervesa. Suposo que el nostre company Marc García encara ho continua celebrant. A veure com acaba la tarda. Esperem que sigui amb una bona cata i que vingui d'expert, de sommelier de les properes cerveses que vulgui prendre a la seva futura vida. Una aventura professional, això és el que té el periodisme, que moltes vegades descobreixes moltíssimes coses noves, i en aquest cas són noves cerveses.
1: Tenim novetats del Marc o no?
0: Sí, sí, està allà, està encara provant com està el tema.
1: Encara està catant.
0: Sí, està catant.
1: Nyam-nyam, ha dit.
0: Fer una cata nyam-nyam.
1: Nyam-nyam.
0: Diu que té aguant i que ho prova tot.
1: Hi ha cerveses que es masteguen.
0: Mira, aquesta no es mastega, aquesta es veu, però a veure com va. Comencem una nova hora aquí a Ràdio 4 des de l'estiu XL.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: des de l'estiu, Gisela, què passa, cadena?
1: Aquesta és una cançó molt cucu.
0: Molt cucu, és super. És una cançó super.
1: Genial.
0: Ui, que guai.
2: Què és això, Joan?
0: Doncs una combinació perfecta de George Michael amb Aretha Franklin.
1: Cucu.
0: I una combinació que vam fer a finals dels 80 que es diu I Knew You Were Waiting.
2: Oh, yeah.
0: Amb aquesta cançó hem començat aquesta hora de l'estiu, Gisela, aquí a Ràdio 4, quan són les 5 i 10 minuts. Ai, ai, ja
1: cucu.
0: Dic jo.
3: 4. Amb Joan Barutel.
1: Cucu, cucu. Genial.
0: Una bona manera de saludar la nostra companya Aurea Calvo. Cucu.
4: Cucu.
0: Com estàs?
1: Que saps qui sóc? Cucu.
4: Perquè, cucu.
0: Perquè ara ens porten...
4: Jo estic molt cuca.
0: Molt cuca. Ens porta una secció que és super...
4: Molt.
0: És super... Escolta,
4: super cucu. I, a més, la primera notícia, ens estrenem amb una notícia cucu.
2: Ai,
0: Déu meu. Déu meu.
4: Ai.
0: Bé, parlem del cor, com cada setmana aquesta hora amb l'Aurea Calvo. I comencem, com veies, amb una notícia cucu. Què passa? Què passa? Explica, Aurea.
4: Però molt cucu.
0: Ah.
4: Vull parlar molt seriosament. M'ha sorprès molt agradablement i ha canviat la meva visió d'aquesta parella. Vull parlar de la parella de la Georgina Rodríguez i del Cristiano Ronaldo.
0: Aquesta parella que segons diu aquesta parella que segons deia Marc Cabena la setmana passada, encara que es vulguin casar, sí, no es casaran mai.
2: Mai de la vida. Estan sentenciats.
4: Ell diu que no, jo crec que sí, jo crec que sí. S'estima moltíssim, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí,
2: sí, sí. Mm.
4: T'haig de dir... Mira, a veure, els coneixem per les seves excentricitats, per els seus egos sobredimensionats, també perquè són persones especials, amb talent. Els coneixem per això, habitualment.
0: Uh-huh.
4: Bé, doncs aquí ve la sorpresa. La Georgina Rodríguez es veu que cada estiu ha de patir moltes crítiques a les redes socials pel seu físic, perquè està... perquè té curves.
2: Va.
4: Sí?
0: Jo, és que, sincerament...
4: Llavors, se n'ha cansat, ha parlat amb en Cristiano, han tingut una conversa d'aquelles d'esmorzar,
0: uh-huh,
4: ha parlat amb en Cristiano i diu, mira, és que ja em preocupa que em tinguin de gordita.
0: Sí.
4: Em preocupa i em sembla que faré declaracions al respecte.
0: Uh-huh.
4: La cosa és que m'ha sorprès la maduresa i el sentit comú d'una noia que té 32 anys, que ha parit 6 vegades, té 6 criatures, i diu coses com que el seu cos no només ha canviat, sinó que seguirà canviant, com el de totes les dones. I que el valor d'una persona mai pot dependre del seu físic i, sobretot, no pot dependre de l'opinió de perfectes desconeguts.
2: Ole, Gina! Ole, Gina!
4: Ole con ole. Va parlar amb en Cris, allò, com us deia, a l'esmorzar o al sopar, i també li ha dedicat unes paraules precioses. Diu que ell és un home del que se sent profundament orgullosa pels valors que transmet no només com a home, sinó com a pare.
2: Wow.
4: I que el valor d'una persona mai pot dependre d'aquests abdominals que té el seu home, diguéssim.
0: Ja.
4: Bé, ells tenen, ja posats a fer-ho bé, tenen de les sis criatures, tenen 3 nens i 3 nenes. I s'estan assegurant molt que aquestes nenes, que tenen uns noms que jo la veritat, ho he sabut ara, una mica curiosos, la gran es diu Eva, l'altra es diu Alana Martina, i la tercera es diu Bella Esmeralda.
0: Uh-huh.
4: Tot així com molt florit, com ens acostumen, com acostumen ells aquesta parella.
2: Molt cucu.
4: Bé, no, la cosa
0: també,
4: és...
0: Que també hi ha gent que són, clar, la gent que, per exemple, és portuguesa, brasileña, de fora, acostuma a fer combinacions de noms moltes vegades.
2: Bé, però
0: aquí
2: Bella
0: sembla,
2: Esmeralda,
0: aquí
2: tenassos,
0: sembla, que aquí ens semblen molt estranys, però que en altres països és la cosa més normal del món.
2: Bella Esmeralda.
4: Bueno, ella és argentina, ell
0: clar,
4: és portuguès,
0: això.
4: I, bueno, aquestes coses es fan, per nosaltres ens fan una mica de gràcia,
0: clar,
4: això.
0: Però...
4: Alana Martina de todos los santos. No sé, sona com a
2: Bella Esmeralda.
4: Bueno, a nosaltres ens fa una mica de gràcia.
2: Recoge tu habitació. Sí.
0: Però aquí també fent Antonio José. M'entens, no? És a dir, que també fa
4: sí,
0: coses
4: no,
0: així.
4: No, sí, que sí, però que no són tan extremats els noms compostos que posem nosaltres.
0: A mi m'agradaria saber el que pensen ells dels noms que posem nosaltres, també, eh?
4: No, si segur que pensen les seves cosetes, que estem oberts a que ens les diguin. Són clar. Aquelles coses que ens aixoquen culturalment sense cap mena de prejudici. Mm-hmm. Ens aixoquen, punt, sense prejudici al darrere.
2: Això crea una mena d'estat sobre la nació, de debat sobre l'estat de la nació, millor dit.
0: No.
2: Ah, molt bé.
0: És una conversa d'esmorzar entre l'Àurea i jo, que m'ha encantat el concepte.
2: Endavant, Àurea, endavant, t'escoltem.
4: La cosa és que ella, ja et dic, parlava amb en Cristiano i li va dir em preocupa una mica que em diguin gorda perquè jo visc de la meva imatge. Ella ha sigut model i és influencer i el Cristiano li va dir tu no vius de la teva imatge, tu vius del que ets, una dona perfecta, guapa, amb un pedazo cuerpo, mare, bona persona, exitosa i que viu la vida amb amor. Què més vols, Georgina? No sé, ha canviat la meva percepció absolutament d'aquesta parella, que els veia molt superficials, i mira, m'han donat una sorpresa molt agradable amb aquesta polèmica que ha fet que es pronunciïn al respecte de... per exemple, la Georgina diu, de debò continuem pensant que la felicitat té a veure amb una talla? No sé, m'ha sorprès perquè els feia molt més frívols del que han demostrat ser amb aquestes respostes.
2: És a dir, que ara series fan d'aquesta parella? Series superfan d'aquesta parella?
4: Començo a ser fan. No seré, encara no sóc la presidenta del club de fans, com em passa amb tu, però diríem que sí, que començo a ser una mica fan.
2: Molt bé, molt bé.
0: I que sembla que continua el tema de l'actualitat de que la gent que és pública tingui que estar pendent i justificant el seu físic, sigui com sigui. És que passa amb molta gent al nostre país, de fora, com passava fa uns dies, estaven comentant amb Ariana Grande, no? que acaben farts perquè es fiquen amb si estàs gordo, perquè estàs gordo, si estàs delgado, perquè estàs delgado. I al final és el moment que dius, escolta, cadascú
4: que
0: estigui com estigui.
4: Però que també jo penso que la gent està molt avorrida i se'ls en va una mica l'olla. Hi han coses que no són opinables. No,
0: no
4: sé.
0: Cadascú que estigui com sigui feliç sempre quan no li afecti en temes de salut i ja està, que és el més important de tot. Que tothom estigui sa,
4: que, sí.
0: Que és el més important. Escolta, que tenim un tema també
4: digues-me.
0: Importantíssim, que parlem del cas del Daniel Sancho, que hi ha novetats.
4: Hi ha novetats. És que, clar, fa 3 anys que el Daniel Sancho, recordem que és fill del Rodolfo Sancho, que a su vez era fill del Curro Jiménez.
0: Sí.
4: Ostres, ara em surt el nom de pila.
2: Aviam, va. Ho aconseguiràs, Àurea.
4: Aquest és el net del Curro Jiménez.
0: Sí.
4: De l'estimadíssim Curro Jiménez.
2: Que es diu...
4: Sancho, com... Ai, com es deia?
0: Va, mira, que pots aconseguir-ho, va. Et deixem la secció perquè ho vagis pensant. Va, no
4: em tires un tamasso?
0: No, tu ves seguint. Va, anem a parlar del Daniel Sancho, va. Que si no, ens quedem aquí parats.
4: Bueno, sabeu que fa 3 anys va tenir una discussió amb el que era la seva parella o amistançat a Tailàndia
0: sí.
4: I això va acabar amb la mort d'aquest noi.
0: Sí, exacte,
4: bé,
0: sí.
4: Ell està complint una cadena perpètua uh-huh. a Tailàndia
0: sí.
4: I han fet una apel·lació. S'espera més o menys que aquest mes de novembre de 2026 hi hagi la resolució perquè, bueno, que resolgui aquests recursos que ha presentat la defensa i l'acusació. Uh-huh. És notícia perquè l'advocat espanyol que el defensa, ell té un equip d'advocats aquí a Espanya i un equip a Tailàndia. Llavors, aquest senyor, suposo que amb permís, ha fet una entrevista i hem conegut detalls com que, jo no sé si us en recordeu, que la mare del Daniel Sancho,
0: sí.
4: També era la Sílvia Bronchalo,
0: sí.
4: Tailàndia semblava que no estava d'acord amb els advocats que havia contractat el pare. Ells fa molts anys que estan separats. I arrel d'aquest problema amb el fill, ella li va posar una denúncia de maltractament al Rodolfo Sancho. Uh-huh. Llavors,
2: el pare del Daniel.
4: Daniel a la presó, el fill, s'ha enfadat tantíssim amb la seva mare perquè diu que això no és cert i que ell ho testificarà allà on calgui. Es va enfadar molt amb la mare perquè va aprofitar com per fer una denúncia de maltractaments que ell en cap cas ha viscut mai com a fill.
2: Uh-huh. Bé, però això no significa que no hagin passat.
4: Bueno, és que està tot una mica enrevessat perquè ja la història de per si és com una mica dantesca.
2: Prou problema està el Daniel ja, també. Prou problema està el Daniel.
4: Perdona,
2: que prou problema està el Daniel ja perquè es preocupi per aquesta baralla que hi ha entre els pares. Però bé, ja està. Era una opinió, si més no.
4: Bueno, ell s'ha posicionat. S'ha posicionat, bueno, tampoc té res més a fer a la presó amb una cadena perpètua. S'ha posicionat a favor del pare, diguéssim.
0: Vist així també tens raó, sí.
4: Perdoneu, eh?
0: És una mica cruel, però sí, sí, sí.
2: Ai, la frase del dia.
4: És, a veure, nois, jo no sé si els hi arriba el paraulògic o els sudokus o tal. Jo no sé fins a quin punt a Tailàndia ell disposa d'això com per distreure's. Bueno, la cosa és que es posiciona amb el seu pare, amb la seva àvia, per part de pare, és la que realment va criar aquest noi. Uh-huh. Els pares, doncs, en aquell moment tenien molta feina com a actors i llavors qui es va fer càrrec del nano, del Daniel, va ser la iaia. Llavors, amb el pare i amb la iaia, mare del pare, dona del Sancho, que no me'n recordo el nom, se deia...
2: Sancho. Pepe Sancho. Si llevas bé, Sancho no Gracia. Pepe. Sancho Gracia. De nom Félix
4: no,
2: Ángel.
4: Aquest era l'estudiante.
0: No, ah. No. ¿No era el Pepe Sancho?
2: Pepe Sancho, sí.
4: ¿Era Pepe?
2: Pepe Sancho Gracia.
4: Ay.
2: Félix Ángel.
4: Mira.
0: No sé, eh? Jo és que ara em sona que era...
4: Ho podeu buscar?
0: Va, busquem. Continuem avançant, va, que estem atascats con esto.
4: Pues jo no puc viure, eh?
0: Va.
4: A mi, abans que s'acabi la secció, que algú, sisplau, em digui com es deia.
2: Sí, clar, el món s'aturarà perquè tu necessites saber com es deia el Curro Jiménez.
4: No. Sóc capaç de no dormir.
0: No, Marc. El padre de Rodolfo Sancho,
2: sí. Sancho Gracia.
0: Sancho Gracia, sí.
2: Ho estic dient jo des del minut 1, no em feu cas, no em feu cas Sancho en aquest Gracia. Programa, no em feu cas. De nom, Félix Ángel.
4: Perquè, a veure...
2: Més conegut com a Pepe Sancho.
0: No.
4: Clar, perquè era nom artístic.
0: Va, anem per...
4: El Sancho és un nom.
0: No, és Sancho Sancho.
2: El Sancho és cognom, aquí té...
0: L'artístic era Sancho.
4: El Sancho és cognom i el Curro Jiménez es va passar el Sancho de cognom, se'l va passar a nom.
0: Exacte.
2: Bueno, és possible que... Sí, sí.
0: Sancho Gracia.
4: Ho estic inventant totalment.
0: Sí, va, deixeu-ho no allà. Va, anem per feina, que estem aquí atascats con lo mismo.
2: La Rosalía.
0: Va, anem a Rosalía. Què passa amb Rosalía?
4: Tran. Bueno, saps què passa? Que a l'estiu hi ha molt poques notícies. Llavors, aquesta setmana anem fluixos de coses interessants i us porto dues notícies de la Rosalía.
0: Ah, molt bé.
4: Que va haver-hi molt de problema, un escandalazo a Argentina, perquè va fer un comentari que, a més, no era ni tal. Va fer un retuit i es van enfadar tantíssim els argentins que pensaven boicotejar 4 nits de concerts ara, al principi d'agost, a Argentina.
0: Que això ve perquè ella va fer un retuit sobre el Mundial de Futbol quan va guanyar Espanya.
4: Sí, que resulta que la Mia Khalifa, que és una tiktoker, va posar de fons la perla per dir ui, els perles no han guanyat. Però llavors li van atribuir a la Rosalía, que pobra només ho havia tornat a penjar perquè sortia la seva cançó. Ella ha demanat perdó per activa i per passiva, que mira, tampoc calia. Bé, no s'ha fet aquest mucho ruido y pocas nueces, i ha fet els 4 dies de concert, ahir va ser l'últim, i ha estat un èxit espectacular.
2: Però, veure, molt ben dit, molt ben dit. No calia demanar disculpes.
0: Anem cap a la segona notícia sobre Rosalía. Què més ha fet? Què més li ha passat aquesta setmana?
4: Doncs la notícia, mira si anem justos, diguéssim, sí? Que la notícia ha sortit ara, però és una notícia del desembre passat.
0: Ah, ah. Què ha passat?
4: Però ha sortit ara. Mm-hmm. Perquè la gent no pot estar amb la boca callada. Resulta que la Rosalía, el 19 de desembre, es va deixar caure amb el seu equip per Barcelona, doncs perquè tindrien cosetes que fer. Mm-hmm. I la seva mànager va fer una reserva amb un... Anava a dir restaurant, no és ben bé un restaurant, és un lloc on fan bocates.
2: Molt
4: va
2: bé.
4: Fer una reserva, però per no liar-la, va dir que qui feia la reserva era la Violeta Magriñán.
2: Violeta Magriñán.
0: Ah, sí, la Violeta la coneixem.
4: És una influencer.
0: Sí.
4: Bueno, saps allò de, el nom de la reserva, Violeta Magriñán.
0: Sí, que és una influencer.
4: Li van prendre...

0: Li van prendre nota i al cap d'una hora es va presentar la Rosalía amb tot el seu equip a ocupar aquesta taula que estava al mig del restaurant, perquè ella va dir normal, una mesa normal, ni reservat ni res. I llavors va coincidir que allà hi havien dos periodistes i ara el que fa l'entrevista, tela, eh? És el propietari del bar, que no diré el nom, perquè no es pot dir, d'una banda, i segon, perquè ja va regalat amb l'anècdota que la Rosalía no només es va sopar un bocata, sinó que es va fer... s'havien de fer un selfie i el noi es va equivocar i va fer un vídeo. I surt la Rosalía amb l'enganxina publicitària del lloc.
1: Sí.
2: La millor, és a dir, la millor campanya de màrqueting que es pot tenir sempre.
0: Publicitat internacional...
1: I aquest paio es va equivocar, no? No sabia que estava fent un vídeo amb la Rosalía.
0: No,
1: es va equivocar.
0: Va ser sense voler. En comptes d'una foto va fer un vídeo.
1: Sí.
2: Ja té uns quants reels per Instagram.
0: Sí. I 8 mesos després no es pot aguantar i ho explica en un programa de ràdio.
2: Clar, sí. Quina casualitat que vaig fer una foto que es va convertir en un reel, saps? Perquè estava molt nerviós quan la Rosalía va venir al meu local dient que era una altra persona i es va menjar l'entrepà. M'encanta, m'encanta.
1: I al final del vídeo diuen... Ai, és un vídeo.
0: Veig que has entès el notición.
2: Sí.
0: A la primera,
2: perquè t'escolto i he fet aquí un mapa, m'he fet aquí un diagrama de com s'havia d'explicar.
1: Però insisteixo, sí. La meva pregunta és, al final del vídeo diuen, ai, que és un vídeo, o no?
2: No,
0: perquè la Rosalía va dir, deixem-ho, matem-ho.
1: No hi ha més preguntes.
2: Maltem el tema.
1: No hi ha més preguntes.
2: Parlem ara de...
0: Matem el tema, no, ella va estar supersimpàtica, supernormal, doncs com ella és, i més a casa seva.
2: Parlem d'un dels jugadors de futbol que més estimem, no? Podríem dir, Andrés Iniesta.
0: Sí. Jo, si més no, jo me l'estimo molt. I us voldria explicar, també és notícia d'aquesta setmana, ell l'any passat, de 2025, va treure les seves memòries, que es deia La mente también juega. Tots tenim a l'Iniesta, a part de molt estimat, a tots ens sembla com una mica autista, només somriu i parla molt poc. Bueno, he fet un resum una mica així, però és una mica la imatge que ell ha donat durant tot aquest temps. Aquí l'adorem, això està claríssim. Bé, doncs ell a les memòries explica que en els moments més brillants de la seva carrera, per allà 2009, va passar els dies més terribles, la temporada més terrible de la seva vida. Ell va patir una depressió i ho explica molt, amb molta sinceritat. D'alguna manera, per mi, penso que les persones famoses, talentoses, que tenen repercussió, el fet de donar visibilitat a la salut mental i donar un missatge d'esperança a molta gent que passa per aquesta situació, per mi és lloable, perquè ells no tenen per què explicar-ho. En canvi, poden fer molt de bé a molta gent. Les malalties mentals, per desgràcia, doncs és el nostre pa de cada dia. I hi ha molta gent que ho passa fatal i en silenci. El fet que ell expliqui tan bé com se sentia en els moments que més èxit tenia, ell no diu, em sembla molt tendre com ho diu. Diu, jo era només Andrés. No podia ser Iniesta i era el que em demanaven. Em sembla que amb això resum molt bé.
2: La frase ho està explicant al 100% com estava, com es trobava, eh?
0: Sí, ell mai es va plantejar no anar a un entrenament, però que sentia que no tenia res dins, que estava buit, que no trobava sentit, li feien proves, no li trobaven res, i ell cada dia anava pitjor. Ell el van medicar moltíssim. Bé, d'alguna manera torna a fer una oda a l'amor de la seva vida, la seva dona, l'Anna Ortiz. Ella era, es van conèixer, és bonica la història també d'ells dos. Ells es van conèixer 2 anys abans de que tingui ell la depressió, a 2007. Ella era cambrera en un bar de Mataró. Uh-huh. I va ser allò un amor a primera vista, però fulminant, perquè des d'aquell dia no s'han tornat a separar.
1: És molt maco.
0: Ell diu que...
1: Sí,
0: és bonic, eh?
1: És molt maco veure el que tu comentaves. Com destaca ella el paper que va jugar la dona, o com destaca Iniesta el paper que va jugar la seva dona durant la seva malaltia.
0: Ell diu que li va salvar la vida literalment, que el va ressuscitar. No només en el moment que es van enamorar, que això havia estat abans, sinó durant la malaltia, que tot el mèrit va ser de la seva senyora. Històries dures, històries boniques alhora.
2: Sí, però el més important d'això que tu veies abans és que no tenen per què explicar-ho, però s'agraeix molt que s'expliqui, perquè moltes vegades aquestes persones que tenen aquest poder a xarxes, ser mediàtics o mediàtiques, es converteixen en referents i donen esperança a moltíssima gent que passa per la mateixa situació. I crec que això és una cosa que s'ha d'agrair.
0: Donem naturalitat a poder patir una malaltia, ni que siguis Andrés Iniesta.
2: No, i que passa,
0: és igual que
2: passa amb moltíssima gent, està claríssim.
0: Evidentment, i hem de naturalitzar una mica, desestigmatitzar, que això et pot passar sense un motiu aparent.
2: Exacte. Mira, en teoria...
0: La majoria de les vegades és que no hi ha cap motiu a sobre.
2: O potser sí, però no saps quin és perquè no l'has descobert. Però el tema està en que, mira, ella estava en el millor moment de la seva... de la seva carrera futbolística, estava fantàstic, sí. Tothom es pensava que estava bé i mira com estava, no estava del tot bé.
0: Estava doncs amb l'amor de la seva vida, en el seu millor moment esportiu, amb diners, amb èxit, i no era feliç, se sentia buit.
2: Perquè vegis com és la vida. I tanquem la secció parlant de les bessones Farelo.
1: Ei, què ha passat aquí?
2: Què ha passat?
0: Doncs que són molt gracioses. Ah. Estem parlant... Bueno, el Farelo, l'Eduard Farelo,
2: Eduard,
0: el català que estimem moltíssim...
2: El pare de la Baquial.
0: Efectivament. La gran és l'Alba Farelo, que és la Baquial, uh-huh. Sí?
2: Sí.
0: Llavors, té 5 fills. Té 2 filles que també es dediquen a la música, la Irma i la Greta. La Irma és la Musca.
1: Molt bé, sí, sí. Uh-huh.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Llavors, el que jo, la veritat, jo no sabia, que eren bessones la Greta i la Irma.
2: Ah.
0: La Greta també està ha tret ara un treball. Va començar amb la Musca i ara s'ha separat, però el que no ha separat és una telepatia, una unió de bessones al·lucinants. Aquestes vacances, doncs, la veritat és que elles són molt divertides, estan molt unides i els hi passen coses curioses que segurament a molts bessons també els hi passa. Això podria ser un tema d'estiu.
2: Sí, això que es diu de nou, la connexió entre bessons.
0: Exacte. Es veu que, bueno, hem marxat amb un iot, amb unes amigues a fer les vacances juntes i sortien del camarot i coincidia que les dues anaven amb un pantaló blanc i la samarreta blau cel.
2: Veus? Existeix la
0: telepatia. I no s'ho havien parlat.
2: Existeix la telepatia entre bessons, eh? Mira, eh?
1: Hi ha una connexió misteriosa aquí, eh?
2: Una connexió aquí misteriosa, eh?
1: Perquè una coincidència no podria ser.
2: Ah, possiblement, però mira, escolta, no s'ho havien dit,
0: home,
2: eh?
1: Tu creus a les coincidències, Àurea?
0: Jo crec que no.
1: No existeixen, oi?
0: Jo crec que no. Que no és coincidència, que sempre hi ha alguna cosa al darrere. A vegades no sé quina cosa és perquè se m'escapa espiritualment. Però jo no crec en les casualitats. Tot passa per alguna cosa.
1: No, és que... Cap cosa a dir.
2: Cap
1: diu
2: cosa
1: amb una seguretat, amb una contundència, que ja em que li diu alguna cosa. Clar.
2: No la pots contravir ara mateix. Doncs...
0: No, és el que penso jo, vull dir que jo estic oberta a les opinions de tothom, però jo ho veig així.
2: Estic disposadíssim a tenir amb tu converses d'esmorzar quan vulguis, que és amb la frase amb la que quedo avui, que m'ha encantat, la paraula conversa d'esmorzar. M'encanta. Jo això...
0: Però també podem fer una conversa de paella, eh?
2: Sí, la tenim pendent, però...
1: La
2: clar, igual. També, per això, per també, això t'ho dic. També havies de baixar un dia a fer la secció en directe. No sé, et veurem l'any que ve, saps? L'any vinent. Però bé, ja
0: a
2: parlarem, ja
0: a
2: parlarem.
0: La propera setmana sí o sí. Soy tu genio, soy tu genio. Tu què vols, Barotel? Demana per aquesta boca.
2: Home,
0: de pinyo.
2: Jo vull que vinguis algun dia, però espera't, ja diré el dia que has de venir, perquè ja t'explicaré, ja t'explicaré. Doncs escolta, Àvia Calvo, gràcies per apropar-nos al món del cor aquí a l'estiu de la Ràdio 4. El proper dilluns ens escoltem perquè parlem de l'horòscop, l'altra secció que...
0: Oi, tant! Com porteu la setmana?
2: Doncs bé, bé, bé, bé. Potents.
1: Ara anava a dir, no tan potents com tu vas dir, però de moment molt bé. Ara, encara queda
0: però
1: setmana.
0: Però queden dos dies molt importants, Marc.
1: Ara t'escolto,
0: Aurea. Els que no han tingut la potents que els hi semblava que havien de tenir...
2: Sí.
0: Ara s'han de posar les piles.
2: Doncs a veure si tenim sort i tenim aquest potents demà dissabte i el proper diumenge.
1: Cap de setmana serà potents.
0: Us desitjo molt de potents a tots.
2: Igualment, bon cap de setmana, Aurea. Bon fin de...
0: Bon cap de setmana.
2: Vagi tot super. Adéu. Deixa'm.

0: Un single premio més la música de les Montses a l'Estiu XL aquí a Ràdio 4 quan són 2:15 a 6 de la tarda.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Aquesta aquí a Ràdio 4 i jo sé d'una persona que ja olora a vacances. Sònia Papell, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, aquí.
0: Eh?
2: A punt, us penjo el telèfon i les començo.
0: O sigui, som la última cosa que faràs abans de marxar de vacances.
2: Sí.
0: Quina il·lusió, eh? Va, vinga. Doncs
2: us ha tocat.
0: Anem per feina perquè així puguis marxar abans, et sembla? La Sònia cada setmana ens apropa la previsió del temps per aquest proper cap de setmana i a més volem parlar d'altres temes. Comencem, si em sembla, parlant una miqueta de com tindrem el temps aquest dissabte i aquest diumenge.
2: Doncs, Stefano fa com hem tingut al llarg d'aquesta setmana. Matins tranquils, tardes amb nuvolades, amb ruixats i amb tempestes. De fet, avui aquesta tarda, compte, perquè si marxeu de cap de setmana o de vacances cap al Pirineu, us trobareu a partir de la Catalunya central, la zona de Vic, Manresa, cap amunt, hi ha nuvolades que creixeran i que fins al vespre podran tornar a descarregar ruixats i tempestes intenses, acompanyades de pedra, de calamarsa, de fortes ratxes de vent. Torna a estar activat el pla INUNCAT en fase d'alerta perquè aquestes precipitacions poden ser fortes. Al cap de setmana es mantindrà aquesta dinàmica. Dissabte al dematí i diumenge al dematí, temps assolellat a tot arreu. A les tardes, a partir de migdia, nuvolades. Demà, més intenses i extenses, sobretot el dissabte, a les comarques de Ponent i també de l'àrea pirinenca. Diumenge, durant bona part del dia es mantindrien restringides al Pirineu. Al vespre podria escapar-se alguna tempesta d'aquestes aïllades cap a Ponent. Tant dissabte com diumenge, igual que passarà avui, tornaran acompanyades de molt aparat elèctric, de llamps i trons.

0: aquesta calor i aquesta xafogor agobiant que tenim és el que alimenta aquesta convectivitat de les tardes que acaba descarregant aquests patacs d'aigua que portem tota la setmana, menys dimecres, pràcticament dilluns, dimarts, dijous i avui, patacs d'aigua cada tarda, però la calor no marxa, la calor és més. Aquest cap de setmana, avui ja en fa més que ahir, demà en farà més que avui i diumenge, a partir de diumenge, torna a enfilar-se i tot indica que la setmana que ve la calorada tornarà a ser de traca i mocador. Per tant, com us ho he dit avui a l'acabar l'espai del temps de l'informatiu migdia, paciència i molts ànims perquè la calor va per llarg de moment.
1: Escolta, una cosa que volia comentar, com tenim aquesta calor i també plou, podrem dormir tranquils aquests dies o no? O seguirem igual de sempre?
0: Si voleu dormir tranquils, ja sabeu on anar, cap a punts de muntanya, perquè sí que la temperatura ha baixat i, a més, com que allà cada tarda hi ha tempesta, tempesteja, doncs els termòmetres afluixen i es dorm mitjanament més fresc, més suau. Cap a l'interior les nits continuaran sent tropicals. Què vol dir tropicals? Ja sabeu, la mínima no baixarà de 20 graus i a la costa patirem aquestes nits tòrrides, xafogoses, perquè la temperatura nocturna es mantindrà entre, per damunt de 23, 24, 25 o fins i tot 26 graus. Per tant, si voleu dormir millor, ja sabeu, a muntanya.
1: I les platgetes, com tindrem la platja que la gent vol agafar la tovallola i anar a prendre una miqueta el sol i banyar-se?
0: Doncs sembla que les tempestes no arribaran a la platja. Aquesta tarda sí que al vespre podrien arribar, si allarguem molt la tarda de platja fins al vespre, a punts de les comarques de Barcelona i de Girona podria arribar algun nucli tempestuós i podria acabar plovent, però en principi els matins assolellats, les tardes podem tenir núvols alts fruit de les desfetes d'aquestes tempestes que es formaran cap a l'interior i cap a l'àrea del Pirineu. L'aigua del mar, ja sabeu que continuem amb aquesta onada de calor marina intensa i persistent d'aquest estiu. La temperatura es manté entre 26 i 29 graus, per tant, calenta.
1: Sònia, moltíssima gent s'està preparant ja per l'eclipsi del proper dimecres. A veure, com tindrem el temps, perquè és la preocupació de moltíssima gent per trobar l'indret idoni per veure'l.
0: Doncs ara per ara sembla que durant l'hora de l'eclipsi el cel estarà força serè, sobretot a les comarques de Lleida i del sud de Catalunya. Per tant, podríem contemplar bé l'eclipsi. Ara bé, si seguim la dinàmica d'aquesta setmana i a les tardes es forma algun nucli tempestuós cap a l'Aragó, és probable que les desfetes, les encluses d'aquestes tempestes arribin en forma de núvols alts cap a les Terres de l'Ebre, al sud de les comarques de Lleida, però en principi falten dies, per tant, això, aquesta previsió s'ha d'anar afinant i s'ha d'anar ajustant al pronòstic, però ara per ara sembla, tot indica que tindrem el cel força serè per gaudir d'aquest espectacle astronòmic fantàstic.
1: Quina sort, eh? Quina sort la gent que s'ho porta preparant dies que no tingui mal clima, mal temps per poder veure'l. Sí. Abans de que marxis de vacances, t'haig de fer una pregunta una mica tafanera. Com a persona que saps de meteorologia, del temps, tu et mires el temps abans de sortir ara de vacances per saber on has d'anar exactament o desconnectes del tot i dius, ja m'ho trobaré?
0: Ai, jo desconnecto. M'és igual. Jo necessito vacances. Després de sumar tantes borrasques aquest hivern, després de tantes onades de calor, jo necessito desconnectar, ja. Sí que estic pendent perquè tinc dos criatures que necessitem sortir a l'exterior, però si fa sol, anem aquí. Si hi ha tempestes, ei, agafem la càmera i el mòbil i anem a perseguir tempestes. I les vaig introduint en aquest món de la meteorologia i s'ho passen bé, els hi agrada. A més, a vegades, quan anem a veure tempestes d'estiu, saps què passa? Que hi ha focs, castells de focs als pobles perquè són festes majors. Uh-huh. I llavors, nosaltres, amb la meva parella, disfrutem de la tempesta i elles van veient els petardos que van cap al cel.
1: O sigui, que com a mínim no són com nosaltres, eh? Us ho passeu millor vosaltres, perquè els que anem de vacances patim molt. Estem molt, molt atents al que dieu les persones que feu temps. I, en canvi, els que feu temps dieu, mira, ja m'ho trobaré i ja canviaré la meva dinàmica si la cosa canvia.
0: Però ens hem d'adaptar. La pluja és aigua. I si plou, no passa res. Et mulles. Sí. Punt, ja està.
1: A mi m'agrada, mullar-me. Jo sabes que no agafo, jo no agafo ni paraigües. El dia que plou, no agafo ni paraigües. M'agrada mullar-me.
0: Jo tampoc. No porto mai paraigües, ni rellotge.
1: Per què? Perquè te l'acabis deixant a algun lloc i t'oblides d'ell, doncs no l'agafes i ja està, i així
0: sí,
1: no el portes.
0: A més, aquestes tempestes d'ara, aquestes tamborinades d'estiu, són les típiques que ve una ventada forta, et gira el paraigües. Vinga, home, ja està. Te mulles.
1: Doncs ho podem dir ja de forma oficial. Ara mateix, Sònia Papell, la dona, la persona, la meteoròloga de Ràdio i Televisió Espanyola de Catalunya, comença les seves vacances. Sònia Papell.

0: Meritxell, que gaudeixis moltíssim, que disfrutis molt d'aquests dies.
1: Bon estiu.
0: Igualment.
1: Bon estiu.
0: Que vagi tot molt bé,
1: eh?
0: Adéu. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Això seria per vostè, però a tempo...
1: No, a tempo no és gens, però mira, anem a escoltar perquè, clar, la gràcia d'aquesta cançó és amb qui col·labora.
0: Una col·laboració molt especial amb Bruno Mars, que està inclosa al seu nou àlbum No me arrepiento de sentir tanto. És l'únic tema del disc íntegrament en anglès i uneix l'univers llatí de la bitxota amb el so elegant i inconfusible de Bruno Mars.

0: una cançó que s'allunya de l'estil que fa un i que fa l'altre, eh?
1: Sí, sí, però és meravellosa.
0: Sí, sí, la combinació ha sigut brutal.
1: I a mesura que la vas escoltant, vas descobrint nous matisos, nous detalls. Fenomenal.
0: Aquest nou single de Karol G, llançament del seu nou àlbum, en combinació amb Bruno Mars.
1: Una cançó Oh Mama, una cançó...
0: Cucu. Cucu, super.
1: 9 minuts i de 6, més novetat, Joan.
0: Sí,
1: i amb... Alejandro Sanz.
2: Yo soy la promesa que si no se cumple no se debe hacer. Tú eres la respuesta a las mil preguntas del por qué no fue. Tú eres ese día que comienza mal.
1: Y tú eres un intensito.
2: Una historia que empezó por el final. Mal acostumbrada.
0: No, i a més aquesta cançó l'hem posat des del principi per petició de la nostra tècnica Esther Bages, que ha sigut ella qui ha dit, sisplau, posem-la des del principi millor perquè la vull gaudir sencera, eh? O sigui, sencera, des del principi.
1: Alejandro Sanz, que s'ha unit al mexicà Eden Muñoz per presentar això que s'anomena Jo era poesia. I la poesia sona així.
3: Que jamás llegó. Una vida juntos que nunca se dio.
1: Sí, efectivament és el que estàs pensant. Aquesta cançó té un toc poètic inspirat, com no, en la figura de Gustavo Adolfo Bécquer i en la seva manera d'entendre l'amor, la bellesa i la nostàlgia.
2: Fingir que no existimos, que nada pasó. Tú eras huracán demostrando.
0: I no hi ha alguna cosa més animada a les notes de la setmana, perquè, clar...
1: Sam Smith, avanti!
0: Tot,
1: Són les novetats.
0: No, no, ja.
1: Més que Alejandro Sanz i Eden, sí.
0: Home, què vols que et digui, eh?
1: Amb aquesta cançó pinxaré informació de la CISAT. Va, Sam Smith continua avançant el que serà el seu cinquè àlbum d'estudi. L'àlbum es diu Hazel Eyes i arribarà el proper dia 21 d'agost, que és l'aniversari de la meva mare, de la Prudy.
0: Estem escoltant aquestes cançons meravelloses que són les millors balades per acompanyar-te en una tarda de divendres aquí a Ràdio 4.
1: Sam Smith, aquest britànic, ens presenta When He's Gone, això que estem escoltant ara mateix i que, al cap i a la fi, no deixa de ser una emotiva balada pop amb una gran càrrega soul.
0: Però ara sí, ara arriba una cançó super, no? D'aquestes que animen, o no?
1: Va, et donaré una pista. Venen des de Corea del Sud.
0: Ah, una mica de K-pop.
1: Sí, una miqueta de K-pop.

0: comentàvem, des de Corea del Sud arriben Stray Kids amb el seu nou EP, el seu nou EP, que inclou el tema que estem escoltant ara mateix, s'anomena Disandat. Aquest, Joan, és un projecte en el que el grup explora l'ambició, el creixement personal, la voluntat de continuar avançant amb moltíssima força, passi el que passi a la vida, sempre amb molt, molt, molt optimisme.
1: Vinga, va, més novetats de la setmana aquí a Estiu XL. Ui,

0: El polígraf?
1: Esto sigue siendo muy lento para mí. Pero ve, escolta...
0: El polígraf diu que això és mentida.
1: Ah, és mentida.
0: Mentira és el títol d'aquesta cançó.
1: Ah, molt bé.
0: Una mica de escena urbana en temps de l'estiu Xera. Escoltem les veus de Ryan Castro i també de Fate. Mentira, com comentàvem, una cançó sobre el despit, les ferides emocionals i les relacions marcades per la desconfiança. Mami, no sé lo que no falta si pasa el tiempo y nada cambió. Si estàs amb algú amb qui no confies, per què estàs amb aquesta persona?
1: Doncs perquè encara potser no saps que la cosa no acaba de rullar o no vols veure.
0: Ui, el que ve ara.
1: Ui, el que ve ara. Veure si això anima una mica l'horari.
0: Ozuna, avanti!
1: Atún Compan. És una mica Atún Compan aquesta, eh? Sí, sí.
0: Calla i escolta.
1: Ah, vinga, escolto.

0: Aquesta cançó vos una, sí?
1: Osuna, Omar Kurs, Sam, sí, un tema pensat per a les nits d'estiu amb ritme, sensibilitat i esperit de festa.
0: I canviem d'estil. Everything in this world broke my heart to you broke the curse. Estava d'un plan avui que això ens podem adormir, eh? O sigui...
1: És agost, és estiu, i les novetats, si més no d'aquesta setmana, de la primera setmana, o ara que acaba la primera setmana del mes d'agost, són aquestes.
0: No, no, perquè això siguin cançons, suposo, d'amors d'estiu, o sigui, per aquest motiu, si no, no ho entenc, eh?
1: Alex Warren és l'home que estem escoltant, ens emociona de nou amb el seu Rescuer, una cançó sobre el poder de l'amor com a refugi en els moments més difícils.
0: Vinga, va, posem una altra cançó a veure com va això, va.
1: Aviam què tal.

0: Hotel.
1: No ho sé, jo tinc el guió, podria dir, llegir i ja està, però prefereixo que ho diguis tu.
0: De la Rosie a Rilsby, que ens conviden a pensar, ponte a pensar, una proposta amb molta química, molta actitud i també plena de ritmes urbans.
1: I ara, si no m'equivoco, sí que arriba una cançó amb una mica de ritme, no? Doncs mira, d'aquesta artista és de la que no m'esperava gens que fos una cançó amb ritme.
0: Ellie Goulding.
1: Sí, perquè sempre acostumats a que faci baladetes, que triomfan i funcionen molt bé.
0: Això que estàs escoltant i molt possiblement ballant s'anomena, té com a títol, Ravers. Una mica de Casiotone, PT1.
1: Sí, sí, aquest piano és una mica Casio PT1, eh? Sí, sí.
0: Sense cap mena de dubte, un homenatge a la cultura rave i a la música electrònica com a espai de llibertat, connexió i també celebració col·lectiva.

Setmana també descatem l'estiu XL, el nou single en solitari de Brandon Flowers. És la veu i l'ànima, com sabeu, de The Killers, i presenta Tiger's Blood, una mirada nostàlgica a la joventut, a les amistats passades i també al pas del temps.

0: Ella és Raven Lainey i arriba amb In and Out, un tema que explora les emocions contradictòries després d'una ruptura, Joan, entre la necessitat de passar pàgina i també alhora el desig de tornar a apropar-se a aquella persona que va ser tan i tan especial.
1: Mira que hem parlat d'aquest tema, eh? Allò que ho has de baixar, has de tallar, però no talles i continues, etc. Però és
2: etcètera, que de vegades és impossible passar full.
1: Ja, és impossible, però s'ha de fer, segons diuen, eh? Aquí teníem les novetats de la setmana discogràfica aquests dies que hem avançat aquí a Estiu X de la Ràdio 4. Anem camí de la informació de les 6 i després l'última hora d'avui de l'Estiu XL. Fins ara mateix.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda, els ho estem explicant. El govern d'Itàlia mantindrà la suspensió de l'acord Schengen de lliure circulació amb Espanya i els controls als viatgers procedents a l'Estat. Cristina Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Itàlia no aixecarà les restriccions de viatge a Espanya imposades després de la crisi migratòria de Ceuta i assegura que no accepta ultimàtums de ningú. Respon així el nostre país després que l'executiu central l'hagi advertit que, si no fa marxa enrere, aplicarà mesures recíproques. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
7: Invitamos al gobierno italiano a que rectifique de aquí al próximo domingo.
6: En un comunicat, el govern italià assenyala que mantindrà aquests controls i la suspensió de Schengen almenys fins al 15 d'agost i, en qualsevol cas, fins que s'hagin descartat completament tots els riscos per a la seguretat i el terrorisme italià. Matteo Piantedosi, ministre d'Interior.
8: És una misura temporània. Noi adesso vedremo dopo el 15 agosto.
6: La data no és casual. El govern italià dona per bones les informacions que apunten que a mitjans d'agost es podria produir una nova entrada massiva a Ceuta.
5: Gràcies. Més qüestions. Sumar ha demanat al Congrés que la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, comparegui a porta tancada al Congrés per donar explicacions sobre el paper dels serveis d'intel·ligència en la crisi migratòria. La petició de compareixença l'ha presentat el diputat d'Esquerra Unida, Enrique Santiago, representant de la formació a la Comissió de Despeses Reservades de la Cambra Baixa, encarregada de controlar les activitats del CNI. Vox també ha demanat la compareixença d'Esperanza Castelleiro. Atenció, perquè si han comprat entrades per veure la selecció espanyola en els propers mesos, han de saber que és una estafa perquè encara no estan disponibles. Així ho adverteix la Guàrdia Civil i la Federació, que treballen ja conjuntament per lluitar contra els portals de venda d'entrades fraudulents. La portaveu de la Guàrdia Civil ha compartit la clau per diferenciar la pàgina oficial de les falses.
9: Aquí es .com, mientras que en la oficial es .es. Diferencias mínimas que han podido causar que hayas comprado una entrada que realmente no existe. Así que si te ha ocurrido, denúnciala ante la Guardia Civil.
5: I obrim pàgina internacional. Un jutjat dels Estats Units ha condemnat a Meta a pagar 567 milions de dòlars a un fons de reparació per a la salut mental dels joves que ha de crear la mateixa empresa tecnològica. Laura Hurtado, bona tarda.
10: Bona tarda. El magistrat considera que la forma d'operar de Meta perjudica la salut i la seguretat dels i les adolescents i que el seu propòsit és maximitzar la interacció dels usuaris encara que resulti perjudicial per a la salut. La decisió judicial es produeix després que una etapa preliminar d'aquest mateix cas condemnés a la companyia de Mark Zuckerberg a pagar 375 milions de dòlars en concepte de danys en considerar que va violar la llei de protecció per confondre sobre la seguretat dels menors de Facebook i a Instagram.
5: I a Colòmbia, l'ultradretà Abelardo de la Espriella pren en possessió avui com a nou president del país i agafa el relleu de l'esquerrà Gustavo Petro, que no el reconeix com a successor legítim i no assistirà a la cerimònia.
10: Experiència política prèvia promet un canvi total amb més seguretat i llibertat econòmica. La presa de possessió se celebra a Cali en una aposta, diu, per descentralitzar el poder. Després pronunciarà un discurs davant els militars i no al Congrés. A l'acte hi assisteixen el rei Felip VI i 6 presidents llatinoamericans.
5: Gràcies. I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs es va complicar el trànsit avui, de moment, sobretot en el cas de l'autopista AP7, a més coincidint amb aquest volum de sortida de divendres tarda. A l'autopista AP7, dèiem, a l'altura de Subirats, hi ha hagut una topada entre diversos turismes, hi ha dos carrers tallats, és en sentit Tarragona, i com dèiem, perjudica tot el trànsit de sortida de cap de setmana en aquesta zona. S'acumulen ja uns 12-13 quilòmetres de lentitud, retencions pràcticament entre Martorell i aquest punt de Subirats, com dèiem, en sentit Tarragona, per aquests dos carrils tallats. A més, a l'autopista AP7, en el tram nord, a l'altura de Sant Celoni, també hi ha hagut un accident, aquest més recent. Queda aquí un carril tallat i uns 2-3 quilòmetres de retencions en aquest punt de l'autopista. Destaquem, per últim, una tercera incidència a l'AP7, en aquest cas un camió avariat a l'altura de l'Ampolla, en sentit sud, aquí hi ha uns 2 quilòmetres d'aturades. Pel que fa a accidents, destacarem també cues a la GI600, a l'entrada a Blanes, en aquest cas també per un accident, hi ha 2 quilòmetres d'aturades en aquesta via. I acabem amb el tram afectat per obres de l'autovia 2, a l'altura de Jorba, també amb retencions, uns 2-3 quilòmetres intermitents en sentit Lleida. És tot de moment, bona tarda.
5: Doncs així és tot també per nostra. Més notícies al punt de les 7. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 6:06 minuts. Seguim aquí a Ràdio 4 en l'última hora de la setmana i d'aquest divendres de l'estiu XL fins les 7. En aquesta propera hora ens visita Carlos Cano i també farem el nostre déjà vu cap a un any sorpresa que, com ja sabeu, després ens dirà el que ven a quin any és. Perquè no el vols dir, no, ara mateix?
1: Encara? 2017.
0: Ah, ens l'avances avui.
1: No te l'esperaves, aquesta,
0: no, eh? No, perquè com mai el vols dir...
1: Bé, serà el 2017, no ho serà?
0: Ara
1: quedat vols... aquí i ho descobriràs.
0: Home, si ja ho he dit, segurament que serà el 2017. Comencem nova hora.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Una de les grans cançons d'Aqua que van triomfar moltíssim i ens van fer ballar d'una forma molt i molt divertida aquesta cançó que es deia Barbie Girl. Són les 6 de la tarda i 9 minuts.
1: Es diu Ixela. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: Aquí seguim a Ràdio 4, l'estiu XL. Estem compartint, com sempre, les tardes amb tu i és un plaer fer-ho. I, escolta, estem aquí a la ràdio ara mateix i potser està passant alguna cosa a casa mentre no hi som i hem de cuidar els nostres llocs on hi som de vacances, on quan marxem de vacances al nostre pis, a la nostra casa, i volem parlar d'això, de la seguretat, que és una cosa importantíssima. Carlos Cano, bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, Joan, amb calor, com sempre.
0: Anem a parlar de moltíssimes coses de la seguretat informàtica i també d'altres coses, perquè us pregunto, vosaltres sou els que quan esteu de vacances deixeu que algú vagi a casa a fer veure que agafa la correspondència, que baixi la persiana, que obri i tanqui portes...
3: I tant.
0: Que
3: sempre,
0: pengi roba per veure que hi ha moviment?
3: Això és fonamental. És fonamental.
0: Sí, no? Feu aquesta operació de...
3: Què passa, tu no ho fas?
0: Bé, a vegades, no sempre. Tinc alarma jo per això, però no.
2: Tot i així, jo crec que encara ho has de fer.
0: Mira, avui parlarem de seguretat quotidiana, perquè tothom a l'estiu abaixa la guàrdia, està desconnectant i va relax, i quan els amics de les coses alienes s'aprofiten encara més per patuar els seus meravellosos furts.
2: Exacte. I més que res a l'entorn digital. Comencem, si no us fa res, amb una curiositat. El primer disc dur el va presentar IBM el

0: 1956. Pesava una tona i ocupava com una nevera americana. Imagineu-vos, eh? I tot per emmagatzemar, quan? 5 megas d'informació. El que avui pesa, una fotografia.
1: No pot ser.
0: Sí, sí, sí, sí. I penseu, avui portem gigas i gigas i gigas de fotografies i documents a la butxaca, eh?
2: I tant, jo porto el mòbil ple.
0: Doncs tota aquesta informació és el que busquen els ciberdelinqüents. Encara que no ens assabentem, cada dia rebem més de 100 amenaces digitals al nostre àmbit domèstic i professional. El més conegut, el phishing, que és quan es fan passar per la nostra entitat bancària o un servei que hem contractat. O fins i tot intents de connexió al nostre dispositiu per part de bots que estan allà cercant a l'internet i buscant les nostres vulnerabilitats.
2: Mira, fa una estona he rebut un. D'un banc. Diguem-me que el meu compte està bloquejat, no sé què, no sé quantos, i no és el meu banc. I dius, home, és que no, saps? O sigui, això no cola.
1: Però si li envien a una persona que és client d'aquest banc, ja està.
2: Però
1: el dubte el tens.
2: Sí, sí, no, i us explicaré una que em va passar a mi fa poc, i flipareu. Jo tinc alarma, com us he dit, i em va trucar una persona fent-se passant de l'empresa d'alarmes i em va comentar doncs, que si tot anava bé, que s'havia canviat, que no sé quantos, que per aquí, que per allà. I llavors em truquen i em diuen, bé, és que sembla que no acaba d'anar del tot bé. Llavors el que farem és que hem d'anar a canviar un aparell aquesta setmana. Mira, tanquem un dia, per exemple, el divendres. I a mi ja em va semblar una mica raro. Vindrà un tècnic, t'ho canviarà, i li has de pagar mà al servei. I jo vaig dir, a veure, no... I a més, clar, quan truca una empresa d'alarma, sempre quan et truca, el primer que fa és que tu li has de dir la teva contrasenya, i no ho va fer. I li vaig dir, mira, espera, deixa'm que estic molt ocupat, saps? Ja veuré jo el dia que tanco perquè vingueu. I llavors va ser quan vaig trucar a l'empresa d'alarmes, però ho aviso perquè ho estan fent. És a dir, truquen i et diuen que t'han de canviar un aparell a casa, i venen, i imagina que arriben a venir, m'instal·len un aparell, que potser a saber què fa aquell aparell a casa meva, perquè extreu informació, i a més em fan pagar la reparació en mà i s'emporten la pasta.
0: I què és el que més et fa sospitar, el pagament en efectiu?
2: Home, sí, perquè una empresa com la que tens d'alarmes...
0: El 2026...
2: No et cobrarà en efectiu el tècnic quan ve.
1: Els calés han de circular.
2: Sí, però...
1: El caix és fonamental. Si no circulen els calés, els bitllets perden valor.
2: No, però en aquest cas, millor que fer-ho per banc i assegurar-te que el que et cobra és el que has de cobrar.
1: Doncs sí.
2: O sigui, que això no pot ser. Però aviso perquè si algú li passa, sisplau, truqueu a la vostra empresa d'alarmes i confirmeu. No feu la... Perquè, clar, si una altra persona s'ho pot empassar, això que deies.
0: I no només empreses d'alarmes, les pròpies entitats bancàries es fan... O sigui, els ciberdelinqüents es fan passar per entitats bancàries que tu confies perquè, ostres, si parla català, ostres, si parla molt bé.
2: No, sí,
0: sí. I et pregunten el teu PIN i pum.
2: Ja m'han fet una altra, eh? I aquesta vaig caure.
0: Explica, va.
2: L'explico? Això que no s'ha de fer mai. Saps que t'envien un telèfon de la companyia de mòbils que tu no, que et diuen aquest missatge no el donis mai per entrar a la web. És la verificació de segona seguretat. Mm-hmm. I em van trucar per dir que no anava bé el meu mòdem. Jo vaig ser burro, vaig donar el número. Llavors canvien el teu compte de correu, perquè has donat accés a la teva plana on tu pots revisar les teves factures. Llavors, a l'entrar, ells demanen una altra cosa diferent. Demanen, per exemple, no un mòdem, un telèfon mòbil. I el dia següent, tu reps un telèfon mòbil a casa que tu no has demanat. Llavors, clar, et truquen el dia següent un altre cop i tu dius, escolta, que jo vaig demanar un mòdem, un telèfon mòbil. No preocupis, te'l venim a recollir. Venen i s'emporten el telèfon mòbil que t'ha donat la companyia de telèfon i que s'han portat el que te l'ha pispat. I al cap d'uns dies et truca la companyia de telèfon i et diu, tu has demanat un telèfon mòbil? I dic, no. Jo havia demanat un mòdem. Diu, no, és que això nosaltres no ho hem encarregat. Ha passat això. Pam, pam, pam. I m'havien fotut un telèfon mòbil que m'havia enviat. És a dir, m'envia l'empresa de telefonia mòbil perquè ho fan com si l'hagués demanat jo, però qui s'ho emporta és l'empresa que t'ho pispa.
0: Ho va ser fàcil, els ciberdelinqüents.
2: O sigui, és superfàcil. O sigui, va ser brutal. Per tant, vigileu molt aquestes coses.
0: Joan, ho has d'assumir. O sigui, estem exposats diàriament.
2: Sí,
0: tard o d'hora patirem un atac digital i ens hem de protegir. La major de vegades són simples espies, volen controlar doncs, el que tu dius, el que visitem, el que compartim, conèixer els nostres hàbits o interceptar la transacció d'informació, doncs, com tu dius, el nom, el correu electrònic o simplement el telèfon, per vendre-ho a aquests tercers que són les empreses que sempre ens truquen quan estem fent la migdiada allà i fan a les trucades d'espam.
2: I això que està prohibit, eh?
1: Clar, en teoria no es pot fer ja aquesta pràctica des de fa uns mesos.

0: Clar, i a sobre, si estàs tan bé a la llista Robinson, que en teoria no et podien trucar, però fill, et bé, truca tot Déu.
1: Sempre, sempre. Penseu que el hacker, aquell que estava al soterrani amb l'ordinador de casa seva, això ja està passat de moda. El hacking s'ha professionalitzat. Es poden contactar organitzacions criminals per posar en risc empreses, per posar en risc a persones. I a més, ara, d'una manera més ràpida, més senzilla,

0: mà humana.
1: T'ha passat a tu algun cop? Perquè t'he dit jo que a mi sí. Algunes vegades. Això que t'he explicat ara que ha passat, ara sóc l'únic tonto d'aquí o a alguna persona també li ha passat?
2: Però clar, si t'ho confesso, no tinc confiança, no tinc credibilitat.
1: Doncs explica'm, perquè sóc l'únic.
0: Tothom estem exposats i jo també. Jo fa poc vaig rebre un correu electrònic que se'm fixava a dalt de tot de la capçalera de la bústia del correu electrònic amb una xinxeta i m'extorsionava públicament en publicar fotos si no accedia a un pagament. De sobte vaig veure com el menú del correu electrònic se'm canviava, se'm posava en xinès i era tot molt random. Aleshores estava ja veient que estava patint un atac de ciberseguretat. Parlant-ho amb amics, he trobat també d'altres exemples, com que t'envia un correu la pròpia policia dient-te que desvetllaran les pàgines de contingut adult si no accedeix a un pagament. Això és phishing, completament. La por és la que ens fa moltes vegades empitjorar aquest tipus de situacions. I no és que els delinqüents tinguin al seu poder aquest contingut, el del teu mòbil o el del meu, sinó que en algun moment hem clicat, com tu dius, doncs algun correu desconegut, o hem obert un arxiu infectat, o fins i tot doncs han esbrinat la nostra contrasenya arrel d'un atac a tercers, com és doncs, la teva companyia de telèfon o una assegurança que tenia l'usuari i la contrasenya. Per tant, en resum, el nombre d'amenaces creix dia a dia de manera exponencial. Aquests serveis s'han professionalitzat, els podem contractar a la Deep Web i ara estan a sobre potenciats per la intel·ligència artificial.
1: A mi m'han arribat inclús missatges de la Seguretat Social.
0: Correcte, del CPM.
1: Exacte, i has d'agafar i verificar. Bé, els que som autònoms tenim molts missatges que ens arriben habitualment de comunicacions i tal. Has rebut una comunicació aquí, has rebut una comunicació allà. I clar, tu has d'anar amb compte perquè has de mirar l'arrel del correu electrònic.
0: Exacte,
1: perquè potser t'arriba un SMS i després t'arriba el correu. I a vegades també fa una mica de por perquè, clar, no pots anar refiar d'aquestes coses.
3: I jo penso sovint que seria jo una víctima potencial d'aquesta mena d'estafa, ho podem dir així, o com li vulguem dir, no? Perquè a mi m'agafen en un dia que estic, bé, molt liat, molta feina, molt atabalat. Em truquen i em demanen 5 dades o un parell de dades, les que pugui necessitar, i jo crec que, bé, en un moment donat podria facilitar aquesta informació i va gotoli.
1: Sí, no, això està clar. Bé, ara estem una mica aquí ja amb la por al cos. Què hem de fer per estar segurs? Perquè, clar, alguna cosa hem de dir.
0: Doncs mira, et donaré 4 recomanacions que són molt ràpides. La primera cosa és no deixar per demà el que podem assegurar avui. De tot allò més sensible, el que tu més estimis, has de tenir un bon backup, una bona còpia de seguretat. La majoria de serveis digitals ja fan còpies de seguretat al cloud i és la millor manera de tenir aquesta informació fora de perill. La millor avantatge és que salven la informació de manera desatesa i automàtica. Tu cada nit, al WhatsApp, els teus serveis fan un bolcat d'informació al núvol, amb la qual cosa no ens hem de preocupar. Segona recomanació. La primera línia de defensa d'un ciberatac és la pròpia persona, com deia el Marc. Avui dia la majoria d'atacs no són gaire sofisticats, doncs ens arriba un correu electrònic, o fem un clic on no devíem, o hi tenim un moment de distracció o d'estrès. Hem de sensibilitzar-nos i conscienciar-nos que tots els usuaris a revisar els dominis, com deies tu, aquells dominis, aquelles adreces que visitem. Si en comptes del BBVA posa tu BBVA o el teubanc.net, uh-huh. Aquells errors ortogràfics que ens poden fer sospitar a dins de les pàgines webs o simplement qüestionar-nos per què la nostra entitat bancària o el nostre servei de telefonia ens demana fer uns moviments estranys o ens pregunta el nostre correu electrònic o el nostre PIN, la nostra contrasenya. Uh-huh. Tercera recomanació. No comporta gaire feina, és tenir tot el software actualitzat, des del sistema operatiu, a l'antivirus o les darreres versions de les aplicacions que més fem servir. Que aquest programari estigui actualitzat vol dir que està preparat per fer front als atacs més freqüents i recents. I per últim, l'última recomanació té a veure amb les contrasenyes, una de les coses que més mal de caps sol provocar. Podem fer servir gestors de contrasenyes, de fet, gairebé tots els navegadors el tenen integrat i ens recordaran les nostres claus. Fem servir l'autenticació multifactor, que és tan senzill com que cada vegada que tu entres a l'aplicació, rebem una notificació al nostre telèfon mòbil per validar aquell accés. I sobretot, per favor, no fiquem la mateixa contrasenya a tot arreu, perquè el problema és que si t'ataquen qualsevol d'aquests serveis que tenim contractats, aquell usuari i aquella contrasenya

0: provaran d'accedir a d'altres portals, a d'altres webs o altres serveis. Una bona pràctica en la gestió de les contrasenyes és crear una diferent per cada web. I tu em diràs, ostres, i com me'n recordaré ara de 25.000 contrasenyes?
1: És que avui en dia és molt complicat, perquè quan vam començar era només un mail. Però és que ara és el mail, les factures de l'aigua, les factures de la llum, que si ara també haig d'entrar... És clar, és que és el, arriba un moment que et tornes boig.
2: I no pots repetir-les. Tenia una plataforma.
1: Clar, una plataforma, els bancs, o sigui, és que és tot. I llavors, clar, arriba un moment que has de buscar una fórmula que sigui també fàcil per tu a l'hora d'accedir. Ja, és veritat, no és el que hauríem de fer, però per comoditat i per memòria, doncs moltes vegades és el que fem, perquè tampoc les podem apuntar, perquè segons on t'enganxi tampoc portes el paper amb les contrasenyes.
2: Correcte. I no és segur, interpreto apuntant una llibreta les contrasenyes de tot.
0: Mai.
1: Clar, això ha de quedar al teu cap, i el cap tampoc el tenim per si has posat un interrogant, un signo per arriba, un signo per abajo, perquè moltes vegades et diuen has de posar una lletra mayúscula, una minúscula, un número, un signe especial, i dius, vale, sí, i a vegades les que et proposa el mateix, la mateixa aplicació, dius, això se'n recordaran ells. Et diuen, vols posar aquesta o poses la teva? Dius, no, ja poso la meva, perquè com posi aquesta...
0: Si no me'n recordaré.
1: No entro mai, o sigui, saps? Llavors, clar...
0: Doncs mira, una bona pràctica en la gestió de les contrasenyes és crear una diferent per cada web, i la millor forma de fer-ho és crear un patró. Si tenim, per exemple, el costum de posar el nostre aniversari amb una contrasenya, personalitzem aquesta sèrie numèrica amb el nom de la plataforma. Un exemple molt senzill. Si el nostre aniversari és el 20 d'agost, per exemple, a la plataforma de vídeo podem fer servir 2008, el nom de la plataforma de vídeos, 2008.
1: Per exemple, 2008, RTVE
0: 2008.
1: Vale.
0: O, per exemple, en el nostre correu electrònic. Doncs 2008, correu 2008. Uh-huh. En resum, una bona gestió...
1: Crec que seria millor, perquè d'això segur que te'n recordes, fer-ho no va tu, perquè és més fàcil, sinó va algun familiar que tinguis. Del teu fill, de la teva filla... Perquè d'aquesta manera... El que aconsegueixes és que no sigui el teu, que és el més típic, que posis sempre el teu.
2: Però ells ja tenen aquesta informació.
0: Ja ho saben tot.
1: Ja,
0: saben
1: tot no
2: de
1: sé,
2: tu.
1: No
2: saben
1: sé.
2: Tot de tu.
1: Ja, no sé.
0: I més si vas clicant allà els correus, els botonets...
1: Sí, això ho fem tots.
2: També hi ha aplicacions que et demanen que sí o sí has de posar un punt a la contrasenya, algun caràcter
0: correcte,
2: especial.
0: Correcte, majúscula...
2: Sí. Sí, sí. És que tot això és molt complicat.
1: Sí, és cert.
2: Jo entenc el que dius, Carlos, i aquesta última proposta que comentaves a mi em sembla una molt bona idea. Va, ho intentaré, si més no, ho intentaré.
1: Bé...
0: Perquè ho sapigueu, la gestió i el govern de les credencials eviten el 80-90% dels problemes de seguretat digital. Imagineu-vos lo important que és.
1: Mira que és fàcil protegir-nos de les amenaces digitals i el podcast que fem, perquè ho estem dient aquí mateix ara mateix, que ens costa moltíssim perquè ens fa mandra.
0: Penseu el rescat que solen demanar, per exemple, a les persones, de 100 a 2.000 euros per recuperar aquesta informació. Si ets una empresa, de 5.000 per una petita pime, fins a desenes de milions per a les grans corporacions. Estem disposats a arriscar-nos?
1: No. Està clar que hauríem de fer alguna cosa i trobar un remei, però a vegades ens costa moltíssim trobar aquest remei.
0: 5 minutets, vinga, va.
1: 5 minutets amb totes les contrasenyes que tenim, Carlos Cano. Ai, Déu meu, estarem aquí 3 anys canviant contrasenyes. Doncs una vegada més, els consells tecnològics del Carlos Cano aquí a l'Estiu XL. Gràcies, Carlos, fins la setmana vinent, que acabis de passar bons dies d'estiu.
0: Igualment, gràcies a vosaltres.
2: Estiu XL.
1: Adéu-siau.
3: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Vinga, que manquen 5 minuts perquè siguin 6:45 de la tarda i, com sempre, a aquesta hora comencem el nostre déjà vu. Marc Avena, cap a on viatgem avui?
4: Any 2017.
1: 2017, un gran any importantíssim en el que van passar moltíssimes coses i on sonaven moltíssimes cançons, també.
5: Efectivament, és el moment perfecte per saber, com tu molt bé deies, què va passar i també què va sonar fa... Quants anys?
1: Doncs ara mateix 9.
5: 9 anys.

0: És que ja, perdoneu, ja tinc clar que...
1: Línia 1 del guió del déjà vu.
0: Sí, així, Joan, moment de saber què va passar i també què va sonar fa 25 anys. Ja veig que tens cada dia... O és un corta i pega del guió de cada dia, realment, o, escolta, tens un problema realment amb la suma, les multiplicacions, les restes i les divisions.
1: 2026 una mica de... menys 2017, igual a 9.
0: Exacte,
1: ja
0: no a 25. Un any de charango.
1: Sí, de charango, amb cançons com aquesta, Una lluna a l'aigua.
0: Sí.
1: Saps que hi ha una població de Catalunya on els seus habitants els diuen pescallunes?
0: Ah, sí? Quina?
1: Torelló.
0: Torelló. Ah.
1: Una llegenda molt maca. Hi ha una llegenda molt maca que explica tot això del pescallunes.
0: Vinga, comencem a veure què va passar.
1: 2017 va començar aleshores el gran boom dels assistents intel·ligents. Siri, Alexa obre el llum, Alexa tanca el llum, Alexa puja les persianes i tot això. Uh-huh. Instagram va arribar als 700 milions d'usuaris. La joventut dona l'esquena a Facebook i la música en català com aquesta segueix en plena forma. Camí.

0: temps que no veia tanta alegria, tant bailoteo a la peixera. La canalla està contenta, Joan.
1: Bé, és important mantenir-la contenta.
0: I si ells estan contents, jo encara ho estic més. 2017, fa 9 anys, no 25, va ser l'any en què vam conèixer la paràbola influencers. Spinners. Tu vas tenir un spinner o no?
1: No.
0: No tens ni idea de què són els spinners.
1: No, en sèrio.
0: Bé, després t'ensenyo una foto. Els spinners es van posar de moda a tot el planeta. Per aquí algú tenia un spinner o no? Ningú? Ah, molt bé. Martín, Tomàs... I ja està. I jo també tenia un. Un parell tenia. Més coses que van passar el passat any 2017. Va augmentar la tensió política per culpa dels assajos nuclears de Kim Jong-un i es van activar de manera oficial les negociacions perquè UK, Regne Unit, abandoni o abandonés la Unió Europea. De mica en mica, Joan, el Brexit començava a fer-se efectiu.

0: Jo hagués pronunciat el nom d'aquesta formació, d'aquest cantant, Cinco, sí, sense més, però es veu que no.
1: No,
0: Martín i companyia m'han dit CNCO.
1: Exacte.
0: Amb això que escoltes, a l'estiu XL, com es titula?
1: Reggaeton Lento.
0: Reggaeton Lento.
1: I va ser número de vendes al nostre país, aquesta cançó, eh?

0: Camí de 2 de 7 del vespre, seguim aquí a l'estiu Ixeda, bé, informant de què va passar l'any 2017 a Catalunya, si més no. A Catalunya ens costarà oblidar, Joan, el que va passar l'estiu d'aquell any, perquè era, si més no, el dia 17 d'aquest mes, farà 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
1: Exacte.
0: Atemptats que van cobrar, o que van costar, que van provocar al cap i a la fi 16 víctimes. Una data assenyalada que, malauradament, també hem de recuperar aquí en temps de déjà vu. La resposta de la ciutadania es podria resumir amb la màxima «no tinc por».
1: Mm-hmm. Sincerament, és un dia que recordo perfectament, eh?
0: Sí.
1: Jo crec que molta gent el recorda.
0: Saponera, què feia, exactament en el moment en el que va escoltar la notícia, o com es va enterar de la notícia, si li van dir, qui li va dir...
1: Sí, sí.
0: Més música?
1: Més música.
0: Més música.

0: Com et quedes?
1: Amb Justin Bieber.
2: David Guetta.
1: Sí.
2: David Guetta, Justin Bieber, Justin Bieber, David Guetta. Això es diu U2.
1: Una cançó brutal d'aquella època.
2: Com es diu? U2 o To You?
1: To You.
2: To You, To You. Amb aquesta cançó de fons, intentem també comentar que Donald Trump va celebrar el primer any del que va ser el seu primer mandat com a president dels Estats Units. OT es va reinventar aquell any, l'any 2017, amb un nou format i va captar de nou l'atenció dels més joves. Els més joves del país estimaven moltíssim noies com Amaya o també elles dues, Aitana i Anna Guerra. Aquesta és una cançó que escoltarem sencera ara mateix al Déjà Vu.

0: XL amb Joan Barutel.
1: La música d'Aitana i Ana Guerra, quan són 2:05 de 7 de la tarda aquí a Ràdio 4, i cada setmana a aquesta hora és divendres, la gent es mou per ria, per abajo, i per això volem saber com està la xarxa viària a Catalunya. Connectem en directe amb el Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda, com estàs? Què tal tot?
2: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, home, déu-n'hi-do, estem amb aquesta sortida de cap de setmana, en època d'estiu, per cert, per tant, hi ha un cert moviment. I més que res, s'han afegit algunes incidències, alguns accidents que han anat empitjorant una mica la situació, tot i que alguns, per sort, ja es van resolent. Concreto, en el cas de l'autopista P7, en el tram sud, hi ha hagut una topada entre diversos turismes a la zona de Subirats. Aquí ja finalment s'han pogut retirar tots els vehicles, però hem estat durant molta estona amb dos carrils tallats. Això en sentit Tarragona, i ha perjudicat molt el trànsit, que justament a aquesta hora de la tarda és trànsit de baixada, trànsit en sentit sud. El que queda bàsicament en aquest tram, en aquesta zona, són uns 6-7 quilòmetres, sobretot entre Castellví de Rosanes i Gelides, el tram més ple en sentit sud. A partir d'aquí va oscil·lant, va tirant més o menys en aquesta direcció. I després tenim el tram nord de l'autopista P7, també un accident entre diversos vehicles a Sant Celoni. Ara tot just fa 10 minuts retirats ja al voral, però també queda un tram d'uns 3 quilòmetres, 4 intermitents en aquest tram de Sant Celoni de la P7 en sentit Girona. Hem d'afegir també un accident que hi ha hagut a la GI-600 a l'altura de Blanes, una mica abans d'arribar a Blanes, en sentit mar, en sentit costa, i genera força cues. De fet, des de Tordera fins a Blanes hi ha molta cua en aquesta via. Per tant, sobretot molta prudència en aquesta mobilitat, perquè hi ha això, diferents accidents que empitjoren la mobilitat. A la resta de vies tenim una mica el que toca, volum de trànsit, vies sobretot que porten a costa o que són de costa, i també altres punts també coneguts de retencions, en aquest cas afectats per obres, com és el cas de l'autovia 2 a la zona de Jorba, castigada amb lentitud, aturades uns 3 quilòmetres en aquest punt en sentit Lleida. Això seria més o menys el més gruixut, el més important ara mateix a la xarxa viària.
1: Doncs Eduard Sánchez, des del Servei Català del Trànsit, moltes gràcies i bon cap de setmana.
2: Que vagi bé, gràcies, bon cap de setmana.
0: Es diu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
1: I després de saber com està la circulació a la xarxa viària de Catalunya, doncs el moment perfecte per seguir amb l'estiu XL repassant el déjà vu de l'any 2017.
3: Compte aquesta cinto.
1: Guaita, sí, que maca.
3: Guaita, que maca.
1: Oh, és super...
3: Cucu!
1: Vinga, va.
3: No, però... Bromes a una banda, m'he animat.
1: Ah,
3: només
1: sí?
3: Escoltar aquesta cançó, els primers segons ja m'he animat.
1: Ah, llavors què vols, que deixem la sintonia i no fem la secció, o què?
3: Bé, ara un miniespai al déjà vu que jo li dedico especialment, senyor Joan Barutel, com diu l'indicatiu, és Joan Barutel.
1: Vinga.
3: Perquè a vostè li agrada molt que li expliqui què costava cada cosa fa uns... 7 anys.
1: Vinga. No, 7 no. 9.
3: 9 anys.
1: Sí.
3: Molt bé.
1: És que no
3: fa
1: hi ha manera,
3: anys,
1: eh?
3: Un cafè costava...
1: El tema de les matemàtiques el té fatal, eh?
3: Ah, va. Una mica de gag. Fa 9 anys un cafè costava 1,40 €. Una canya, uns 2 € aproximadament. I un menú costava aproximadament 12 €. 12 € al normal, eh? L'executiu, menú executiu, una mica més car. Això sí, la qualitat de cançons com aquesta era impagable.

0: Jo estava convençudíssim, Joan, de que el que podem escoltar la cançó de J Balvin, Mi Gente, era un sampler. Era un sampler d'una part, d'una cançó molt coneguda fa uns anys, però sembla ser que no.
1: Ah, no?
0: No. Aviam, un titular quin seria? Martín, sisplau, demano al teu comodí. Un titular de com se creó este sonido. Molt bé, és un plugin d'una aplicació.
1: Veus? Del Natim no sé què ha dicho.
0: Dit a la meva manera, és un plugin que no sé què és. Un plugin d'una aplicació.
1: Això mateix.
0: Un plugin d'una APP.
1: Del Native Instruments d'Exal. Exal. Veus? Això ha dit. Això
0: t'ho estàs inventant.
1: No, que m'acaben de dir.
0: El Martín no ha dit això.
1: No, això m'ha dit la Bajes, que el Martín ho ha dit primer i la Bajes ho ha repetit.
0: Native?
1: Exacte.
0: Native?
1: Un altre cop, torna-m'ho a dir. Ja està, una companyia amb instruments virtuals.
0: Molt bé, però que complicat tot plegat, eh?
1: Ja, però
0: ara,
1: això també ho
0: estàs
1: complicant.
0: Ara, segur que no és una cançó, això? Una cançó de fa unes dècades,
1: segur? Que no, que no. Ja es veu que no.
0: Parem atenció.
1: Ho saben ells, que ells és músic.

0: Sí, jo no em complico gaire, amb això.
1: Això es diu Estiu Ixela i hem viatjat el 2017 amb un bitllet només d'anada per vibrar de nou amb cançons que aleshores van posar banda sonora a la teva vida. Cançons com aquesta.

0: No hi ha quòrum.
1: No, ningú va de festa aquesta nit?
0: No.
1: Mariano, no?
0: No, t'està dient que
1: Tomàs,
0: no.
1: Tomàs, no? Judí, no vas de festa aquesta nit?
0: No.
1: Però què està passant? Canalla d'avui en dia, què feu? Martín, sí. No. Bajés.
0: Tampoco.
1: Sí, la Bajés, sí.
0: No, no se va de festa, tampoc. Mariano, tampoc, no? Mariano,
1: veus? Jo, avui, vaig de festa. Qui vulgui venir amb mi, qui vulgui acompanyar-me, benvinguda, benvingut serà.
0: No ho feu perquè és possible que vagi a qualsevol karaoke i vulgui cantar totes les cançons del karaoke.
1: 2017, el déjà vu d'avui, i al cinema.
0: Al cinema, què
1: va passar al cinema?
0: Primer canviem de música, no?, una miqueta.
1: Per què? No t'agrada aquest xulo?
0: Sí, però havia més cançons.
1: No sabem per què. Quique Iglesias li molestava el senyor.
0: No, no molestava, però que no volia que s'acabés i es quedéssim a mitges.
1: La del reggaeton lento, 8 minuts i mig. I no passa res. Enrique Iglesias sona el déjà vu i vostè acaba de vetar de manera pública aquí a la pública, la primera en català, Quique Iglesias. No, només ho dic perquè consti, eh?
0: Vinga, va. Que arriba el teu moment com cada dia, Nolan.
1: Espera, que no sé on està el cinema.
0: Sí, està aquí, el tinc jo.
1: Quina pàgina?
0: La pàgina 12.
1: Pàgina 12, cinema, va. Al cinema vam plorar amb Coco, ens vam emocionar amb el live action de La Bella i la Bèstia, Tom Holland es va estrenar amb el seu primer Spider-Man, que diuen alguns, Spider-Man, que diem la majoria.
0: Sí.
1: I Nolan, Christopher Nolan, feia Diana de nou amb Dunkerque.
0: Cada
1: I
0: dia
1: qui
0: parlem.
1: Va fer un petit paper a Dunkerque? Aquesta pel·li bèl·lica del Nolan.
0: Qui?
1: Ell. Harry Styles.
0: Però va ser un any també molt intens per al tema del cor, no?
1: No estem allargant massa les cançons, eh?
0: No, va.
1: No, perquè és que no arribarem a l'hora en punt, eh?
0: Que sí, arribem. Tu fes-me cas. Va.
1: El món del cor. L'any 2017 van néixer Rumi i Cher, els bessons de Beyoncé. No sabia que havia tingut bessonada, també. Compte que a continuació, crec que no m'equivoco, venen com a convidats al déjà vu de l'Esteu XL de Ràdio 4 els Príncep de Gales.
0: Ah, sí.
1: És així o no?
0: No, de convidats no venen.
1: No, però que són ells.
0: Ah, bueno,
1: actualment
0: que, sí, que pots parlar tu del que vulguis, però que...
1: Meghan Markle i el Príncep Harry anuncien el 2017 el seu compromís. Que ja s'han casat, no?
0: Sí, clar.
1: I Selena Gomez i The Weeknd confirmen que són parella. Bé, de Selena Gomez a Camila Cabello, celebrant que està a punt de començar el primer cap de setmana del mes d'agost amb això que s'anomena Havana.

0: Que aquesta no la talla, no?
1: No, no, jo no...
0: Camila Cabello sí, Quique Iglesias no.
1: No, però que no passa res, que és per avançar, Marc.
0: Per avançar?
1: Sí.
0: Però, aviam, qui fa aquesta secció? Qui
1: tu,
0: la condueix?
1: Tu.
0: Vostè és el director del programa.
1: Exacte.
0: Entesos.
1: Per això t'has de dirigir.
0: Té la primera i l'última paraula. Té veu i vot. Però bé...
1: I per això et dirigeixo.
0: Però aquest espai és meu.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Però jo et dirigeixo.
0: Perquè si no li agrada com faig aquest espai, m'ho diu, eh?
1: No, no, jo no estic dient res d'això en cap moment.
0: Això sí, a la cara, eh?
1: Sí.
0: Les cosites a la cara, eh?
1: Vinga, va, el tonito. Escolta, la música de Camila Cabello amb aquesta cançó a Habana i també passaven coses a l'esport.
0: Als esports, l'any 2017, el Barça de futbol va guanyar la Copa del Rei. Neymar, fins aleshores el Barça, va deixar el club blaugrana per fitxar pel PSG. Des d'aleshores va ser declarat enemic públic number one. No comentaré que l'equip blanc va guanyar la Champions, perquè no és interessant. Això sí, el més destacat de la plana esportiva d'aquell any, de fa 9 anys, és que Alexia Putellas em va fer...

0: música d'Álvaro Soler i Morat, cançó de pel·lícula.
1: Con, con, coro, con, con?
0: Sí.
1: Que Pachimi, diu?
0: No, con, coro, con, con. Bé, el que digui, és igual.
1: Que Pachimi?
0: En aquell any també van passar més coses.
1: Bé, 2017, 1 d'octubre, Joan.
0: Sí, sí, exacte. Va ser una data important.
1: Tampoc oblidarem què fèiem, on estàvem, quan va haver-hi el referèndum per la independència de Catalunya.
0: Sí.
1: Un referèndum, una votació que alguns van voler impedir.
0: Exacte, efectivament. I qui va voler, va poder votar, i malgrat la intervenció policial, i va poder estar allà i expressar el que va voler.
1: Bé.
0: Això va ser així. I canviant de tema, després d'escoltar Morat, també van sonar cançons en aquell estiu, com per exemple aquesta.
1: Ui, que bona. No la talli, eh? Aquesta no la talli.

0: aquí comença una nova edició d'aquest programa de la 2CAT que es diu Xantatge. Avui el convidat és Joan Barutel. Joan, benvingut al programa.
1: Estic encantat d'estar amb tu per compartir aquesta cançó de Shakira i Maluma.
0: La pregunta és, t'han fet xantatge?
1: Alguna vegada? Sí, una vegada.
0: De debò?
1: No, una parella no, però alguna vegada sí. Però...
0: emocional, econòmic... De tot tipus. De quin tipus?
1: Sí, de tot tipus.
0: I com va anar?
1: Malament, perquè no em vejo.
0: No va acceptar les condicions.
1: No accepto les condicions, no.
0: Que
1: no,
0: li oferien.
1: No. Soc una persona bastant dura amb això, sí. Soc bastant... No vaig per aquí.
0: Però va denunciar o no va denunciar?
1: Va, vinga, anem a avançar, que si no ja comencem a enrabar-nos.
0: 9 i la 7, manquen 9 minuts perquè sigui la 7 tocada. Sempre seguim apel·lant a la nostàlgia.
1: Sempre, si vols dir l'hora, quan la vagis a dir, acaba mirant vers el rellotge, perquè sempre que l'acabes dient, ha passat el rellotge i falten 8, sí. Ja no falten 9.
0: Ho diu el senyor presentador, director de l'Estiu XL, que sempre que diu l'hora pràcticament se la inventa.
1: No me la invento mai.
0: Més música, sisplau. És que al final m'enfadaré.
1: És que t'inventes els números, t'inventes l'hora, t'ho inventes tot.
0: És que una cosa és que no sàpiga sumar i una de ben diferent és que digui malament l'hora.
1: Home, és que...
0: Fins aquí podíem arribar.
1: Si faltaven 2 segons perquè faltessin 8 minuts, per què dius que falten 9?
0: Va. Oh, que això... Aviam si encara no acabaré l'espai d'avui.
1: Mira, va, tira.

0: Aquesta cançó perfectament podria ser sintonia de l'espai a l'estiu XL de l'Aran.
1: De l'Aran?
0: Sorry, not sorry.
1: Ah, sí? Bé, perquè, a veure, cada setmana no parlarà amb el sorry, l'Aran.
0: Però és un dia, és un dia.
1: Ara quan el veiem li preguntes.
0: Avui bé, no?
1: Sí, hem quedat amb ell. Ara.
0: Hem quedat amb ell?
1: Sí.
0: Jo també?
1: També. Ai, també. Si vols venir, sí, si no, no vinguis.
0: Quina il·lusió. Demi Lovato també s'apunta.

0: dit que per ell la sèrie va ser un any explosiu per algun motiu o no?
1: Perquè va anar molt bé el seu disc, amb moltes cançons. Sí, ja el portava, però aquí va ser un moment molt important per ell, la veritat.
0: I aquesta cançó com es diu?
1: És molt complicat de ser el seu
0: There's
1: títol.
0: There's nothing holding me back.
1: Exacte.
0: Sí, efectivament, senyores i senyors, és com sonava el teu 2017, any en el que va arribar la Nintendo Switch i vam dedicar també moltíssimes hores al Super Mario Odyssey. Quin gran joc! Has jugat tu?
1: No.
0: Ara, ara m'explico jo moltes coses. També Netflix i HBO es van consolidar com una seriosa alternativa a la tele convencional, amb produccions com La Casa de Papel, Stranger Things o Juego de Tronos. La cançó de l'estiu, us estareu demanant ara. I la cançó de l'estiu. Mira la peixera canalla. I la cançó de l'estiu. I la cançó de l'any.
1: Ja els veig preocupadíssims per la cançó de l'estiu. Estan preocupadíssims. No. Tenen una preocupació ara mateix per la cançó que ha de sonar?
0: No, no només de l'estiu, sinó de l'any. I compte.
1: Sí.
0: Diré encara més. La cançó de la dècada.
1: Doncs vinga, tots que soni.
0: La cançó de la dècada per posar punt i final al déjà vu. A l'estiu XL també d'avui. Ell és... Luis Fonsi.

0: que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, ¿eh? Poquito a poquito, pasito a pasito, despacito, Luis Fonsi, la canción de la década.
1: Qué horterada, por favor. Una de les cançons que van, tancar, que van ser cançó per l'estiu de l'any 2017. Aquí tenies a Luis Fonsi. Fins aquí el Déjà Vu de l'any 2017. Marc Cabena, gràcies, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: Bon finde, que t'ho passis molt bé. I també des d'ara mateix, el que volem vist-vos, que ha sigut un plaer acompanyar-vos avui divendres, dia 7 d'agost, aquí a l'estiu Isela d'aquest divendres a Ràdio 4. Ho hem fet possible, doncs, com sempre, el Gerard Trevé, el Marc García, la producció, el Tomàs Gómez, la Judit Medina, també el Marino Salvador, i els tècnics d'avui, doncs, el Martín Noia, el Genís Sabater i l'Ester Bagés. A partir de les 7, el Pla B, i abans els serveis informatius de Ràdio 4. Jo sóc en Joan Marotell. Bon cap de setmana, bon fin de... Fins dilluns! Despacito.
2: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon vespre. A Ceuta hi ha molta preocupació per als menors que es troben a la ciutat autònoma. La mirada està posada en les nenes, que són les més vulnerables. Algunes, segons anuncien les ONGs i associacions veïnals, ja haurien patit agressions sexuals. Explica'ns, Cristina Martín. Bon vespre.
4: Bon vespre. Més de 200 dones i nenes dormen en el camp de Sidi Embarek amb mantes i esterilles aportades pels veïns. Aquesta és la manera de protegir-les de possibles agressions sexuals. Almenys dues nenes que no van tenir accés a aquestes instal·lacions denuncien que ja les han patit. Abdela Mustafa és el president de l'associació de veïns que acull aquestes dones en situació d'extrema vulnerabilitat.
5: Ayer ya llegaron dos chicas aquí con una traumatizada. No había forma de llevarla. Tenía una mujer en el coche, no había forma de dirigirse a ella porque es que está traumatizada, por lo que se ve tuvo, vamos, la violaron creo en el monte. Y luego otro caso de otra chica cerca de la playa del trampolín.
4: Segons fons del Ministeri de Joventut i Infància, s'han registrat per ara 1.432 menors que romanen a Ceuta, molts d'ells menors de 13 anys.
2: Gràcies. I encara sobre les derivades del que va passar a Ceuta ara fa una setmana, el govern d'Itàlia mantindrà la suspensió de l'acord de Schengen de lliure circulació amb Espanya i els controls als viatgers procedents de l'Estat, mesures adoptades, com dèiem, arran la crisi migratòria de Ceuta. Matteo Piantedosi, ministre d'Interior.
6: È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15.
2: Una mesura temporal que es mantindrà fins al 15 d'agost i en qualsevol cas fins a que s'hagi descartat completament tots els riscos per a la seguretat i el terrorisme a Itàlia. L'executiu de Giorgia Meloni respon així a Espanya després que el govern central hagi advertit que, si no fa marxa enrere, aplicarà mesures recíproques. Marc Puigtió ha anunciat que deixa la militància d'Esquerra Republicana i també plega com a regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i com a vicepresident del Consell Comarcal del Gironès. L'anunci l'ha fet l'endemà de renunciar a ser cap de llista dels republicans a la ciutat de Girona per la filtració d'uns àudios en què carregava contra els actuals regidors republicans, reconeixia que el seu objectiu era quedar-se amb els drets electorals d'Esquerra i deia que utilitzava les sigles de la formació perquè pagués les despeses de la seva candidatura. Més qüestions. Després d'un nou ensurt aquesta setmana a les obres de soterrament a Montcada i Reixac, Adif reprendrà els treballs la setmana vinent amb mesures per mitigar les vibracions i controls topogràfics. Una decisió que arriba després que durant la matinada de dijous les vibracions provocades pels treballs obliguessin a desallotjar una vuitantena de persones al carrer Pérez del Pulgar a Trinitat Vella. Els bombers no van detectar cap dany a la finca i els veïns van poder tornar a casa. I els expliquem també que el govern impulsa un programa de benestar emocional dirigit a treballadors de l'educació per prevenir situacions de desgast professionals. Més de detalls, Laura Hurtado.
7: Es tracta d'un servei que ja està en funcionament, conegut com a Benestar per estar bé, però que fins ara només es dirigia als alumnes. Educació suma 10 efectius per assumir les noves tasques que inclouran accions d'acompanyament individual i grupal, espais de suport emocional i intervencions específiques als centres educatius. L'objectiu del departament és prevenir l'estrès laboral, contribuir en la gestió de la complexitat i acompanyar els professionals en situacions d'elevada càrrega emocional. Durant el curs 2025-2026, en el marc d'aquest programa, s'han atès més més de 1.500 trucades i gairebé 4.000 correus electrònics de professionals que sol·licitaven acompanyament davant de situacions de malestar emocional de l'alumnat.
2: Gràcies. I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
8: Bona tarda. En aquests moments hem de destacar, es troba la C-37 tallada a l'altura del túnel de Bracons, en els dos sentits de la marxa, a causa d'una calamarsada que cau, ha caigut en aquest punt de la via. De moment, per prudència, s'ha tallat aquest punt, aquest tram de la C-37, com dèiem, a l'altura del túnel de Bracons. Molta prudència, sobretot en tots aquests trams on pot estar plovent de forma intensa, pot estar precipitant de forma violenta o intensa. Pel que fa a la resta d'afectacions, d'incidents des de la xarxa viària, sembla que tot plegat va millorant una miqueta després d'una tarda pèl complicada amb alguns accidents. En el cas de l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a Sant Celoni, ara ja fa estona els vehicles retirats del voral, ens queda sobretot lentitud en aquest tram de Sant Celoni sentit Girona. I d'altra banda, en el tram sud d'aquesta autopista AP7 també ha millorat força el trànsit per un accident que hi ha hagut aquesta tarda a Subirats, ara ja fa estona els vehicles també retirats. Queda intensitat entre Gelida, Sant Sadurní d'Anoia, és més enrere, on queda un petit tram d'aturades entre Martorell i Castellví de Rosanes, tot plegat en sentit Tarragona. Pel que fa a la resta de punts, destacarem l'autovia 2, es manté amb trànsit lent i aturades en uns 4 quilòmetres intermitents a l'altura de Jorba, recordem, tram afectat per obres en sentit Lleida, i es mantenen també les cues a la GI600 entre Tordera i Blanes, també per un accident d'aquesta tarda. És tot, bona tarda.
2: Doncs això és tot per part nostra. Més informació al punt de les 8. Bon vespre.
3: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bona tarda, molt bon vespre. Gràcies, com sempre, per estar al nostre costat, aquí, a la sintonia de Ràdio 4. Ànim, si estan treballant, perquè avui és divendres, i això no ens ho treu absolutament ningú. És divendres i és 7 d'agost. I és un bon dia per recordar, com fem tots els dies, moments xulos que hem compartit aquí a la sintonia de Ràdio 4 al llarg de tota la temporada del Pla B. Fixin-se que un home al que ens vam aficionar, i deixi'm que ho digui d'aquesta manera, perquè realment és un home encantador, a banda de ser un dels grans capitans del món que encapçala. Ell és catedràtic d'endocrinologia i nutrició de la Universitat Pompeu Fabra, és el cap de la secció emèrit de l'Hospital del Mar, i amb ell vam parlar d'un dels medicaments de moda, l'Ozempic, sobretot perquè havien sortit informacions que advertien de la trampa d'aquests medicaments per perdre pes, en el sentit en el que quan s'abandonaven es podia produir l'efecte acordió d'una manera molt ràpida. No es perdi l'entrevista perquè ho farem això de manera immediata. Just abans de recordar també una dona que ens va deixar amb la boca oberta, perquè és una iniciativa que, si no la coneixen, les convido a que es quedin amb nosaltres. Parlem de Sònia Gains, la directora de Pròpia Cultura Catalunya. I com avui és divendres, al Pla B farem allò que fem tots els divendres, és a dir, obrir el Pla Z. L'última hora d'aquest programa recordarà la conversa que el 8 de març vam tenir amb David Balaguer, Vanessa Cogar, Sergi León, Ferran Casas i Glòria Galian. Una molt bona manera d'acabar la setmana aquí a Ràdio 4, aquí els millors moments del Pla B. Doctor Albert Goday, com està? Bona nit.
9: Bé, molt bé. Molt bona nit.
0: Estic molt content que torni al programa pocs dies després, perquè ens va acompanyar el dia 31, era, oi?
9: Sí, exacte.
0: Aquell dia que aquí al programa ens plantejàvem per què era interessant que complíssim amb els propòsits d'any nou, i el doctor Albert Goday, jo crec que d'aquesta manera també els donarem una pista de quin era el propòsit del que parlàvem amb ell, és catedràtic d'endocrinologia i cap de secció emèrit del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital del Mar. Quanta gent va començar la dieta aquell dia, doctor Goday, escoltar l'entrevista, i quanta gent l'ha deixat ja, no?
9: Segur, potser el dia 31 no, però el dia 7 o el dia 8, pues, clar, són els propòsits de quelcom que és molt difícil, ja, òbviament, no?
0: En qualsevol cas, avui volem portar la conversa una mica més enllà. Ho dic perquè ha sortit un estudi aquests dies, ha estat notícia, un estudi que diu que el pes perdut per les persones tractades amb fàrmacs de prima dos torna en menys de 2 anys després de la interrupció de la medicació. I clar, com de sobte aquesta paraula, Ozempic,
10: s'ha instaurat a la vida de tantes persones i és motiu de tant comentari, m'entès que havíem de parlar al respecte. Què pensa aquest estudi, doctor?
9: Home, començava per lo del paper higiènic, no facis publicitat d'una empresa, si no vols anar al bany al Japó.
10: M'estalvio.
9: Hi ha diferents substàncies per perdre pes. Una té el nom comercial que has dit tu, i és la substància semaglutida. Hi ha altres d'altres companyies que fan. I aquest estudi ha sigut una mica frapant. Va sortir a British Medical Journal, que és una revista que a nosaltres ens dona respecte, i és un anàlisi de molts estudis que s'havien fet sobre tractaments per aprimar. I aquests autors concloien que recuperava el pes. I llavors dius, ostres, doncs no val la pena fer això. Llavors les lectures tenen que ser amb compte. La tendència a guanyar pes és una malaltia, és un problema crònic. Llavors, s'empenya tossudament en mantindre's aquesta malaltia. De forma que tot el nostre cos, com funciona per dintre, està dissenyat per intentar no perdre pes i guanyar pes quan es perda. És netament estalviador. I aleshores, quan es fa un tractament per perdre pes, si a darrere no hi ha un canvi d'hàbits, tossudament el cos intenta guanyar pes.
10: O sigui, que el canvi d'hàbits sí o sí.
9: Clar, el que ha quedat més evident ara és que si tu ho intentes només amb l'esforç d'un fàrmac, d'una substància, d'un medicament que t'injectes, els que hi ha actualment, i no canvies tot el que més, l'esforç del medicament serà molt transitori. Això no vol dir que aquests medicaments no funcionin, sinó que a més tens que fer més coses.
10: O sigui, que aquella sensació que d'alguna manera molta gent espera de que hi arribi el dia en el que prenent la pastilla s'acabin els problemes d'engreixar, això més val que ens ho traiem del cap?
9: Ara està lluny. De totes maneres, aquests medicaments han sigut una vàlvula d'oxigen per les persones que viuen amb problemes de pes greus. O sigui, que el pes que han pogut perdre les persones que viuen amb obesitat greu era impensable fa 5 anys o 10 anys. Llavors és difícil on està la separació entre la fibrilitat d'aquest medicament que és tan famós, no?, en quant al seu nom comercial, és que la gent s'ho injecta i perd pes sense esforç i això és una frivolitat i no es tindria que fer servir un medicament per això, bla, bla, bla, bla, bla. I una persona que té una malaltia potencialment greu i que això li ha servit per arribar a fites de pèrdua de pes que abans no podia imaginar. Però tu tens un problema crònic, la persona que fabrica colesterol i que té el colesterol alt, si deixa la pastilla del colesterol, li tornarà a pujar. Persona que necessita un medicament perquè no li funciona el tiroides, si deixa la pastilla pel tiroides. I si tens un problema de pes, si deixes el medicament o si deixes de fer aquests canvis de dieta que havies fet o si deixes de fer més exercici del que feies abans, pues guanyaràs pes.
10: Clar, és molt interessant que vostè estigui aquí per d'entrada explicar-nos què significa tenir un problema de pes. És a dir, perquè si la decisió la prenem nosaltres mateixos, probablement amb un parell de quilos ja hi ha molta gent que pensi que té un problema de pes.
9: Sí, és lícit intentar aprimar-te una miqueta perquè has guanyat uns quilos aquestes vacances, etc. I això és absolutament saludable. Una altra cosa és que tinguis que fer una estratègia de tractament crònic per mantindre aquesta lluita amb una malaltia. Llavors, la frivolitat no va enlloc i canviar hàbits és el que ajuda més. Aleshores, aquest estudi que amb el que has començat la xerrada, la magnitud del guany de pes que és més gran amb aquests medicaments és perquè també els medicaments que hi havia abans feien perdre molt poc pes, per tant, hi havia molt poc diferencial.
10: Clar, clar, clar.
9: Però la lectura no tindria que ser que no serveixen per res, sinó tindria que ser que són una oportunitat perquè tu canvis.
10: Evidentment. En qualsevol cas, tampoc no és que haguem arribat a la fi del camí. M'imagino que si alguna cosa es veu com un gran negoci, i ha quedat palès, és una medicació que d'alguna manera contribueixi o ens faciliti al perdre pes. Per tant, si avui tenim això, és probable també que en pocs anys tinguem medicaments encara més efectius, no?
9: No probable, segur.
10: Segur.
9: Segur. Pensa que, per sort o per desgràcia, la recerca en medicina es centra en malalties que són molt freqüents i malalties també, per què no dir-ho, de països rics o de països que estan augmentant el seu, no?, la seva riquesa. I l'obesitat és una malaltia molt freqüent, una malaltia sobretot de societats que s'estan desenvolupant. Per tant, moltíssimes companyies farmacèutiques estan buscant medicaments d'aquestes famílies, perquè són hormones que abans no sabíem que existien ni a mi no me les van ensenyar a la carrera, o sigui, les he tingut d'estudiar després i ha obert un ventall de possibilitats, de forma que cada vegada tindrem eines més eficients i més fàcils també d'administrar per ajudar a les persones que viuen amb obesitat o les persones que volen perdre pes, que també és lícit. Però hi ha moltes que ve. O sigui, jo vaig fer una conferència de novetats terapèutiques per un curs de metges, i al cap de 10 dies vaig anar a un altre i el meu s'havia quedat rovellat.
10: Ja veu.
9: En 15 dies. És brutal, brutal.
10: Bueno, és que són molts equips d'investigació funcionant per això que diem, no? Perquè ho ha dit vostè molt bé. Malaltia de país ric. És a dir, perquè això costa diners. És un medicament que realment costa diners.
9: Clar, sí. Són medicaments que no estan financiats per la sanitat pública, i que són cars perquè estan molt demandats i perquè hi ha que pagar la recerca, hi ha hagut de darrere, etc. però curiosament en el nostre país o a Europa les persones que pateixen obesitat en general és més freqüent que ho pateixin amb nivells socioeconòmics més baixos. I paradoxicament el tractament és més car, per tant les persones amb nivells econòmics més baix no poden accedir a ells. Això és molt evident, per exemple, amb l'obesitat infantil. Tu vas a buscar els teus fills o vas a la sortida d'un col·legi d'una escola en la part alta de la nostra ciutat o d'una altra ciutat i no veuràs cap nen gras. I vas a una escola d'un barri una mica d'un nivell més baix i veuràs molts nens. O sigui que dramàticament amb la infància és brutal, no?
10: En el cas, perquè clar, fixi's que vostè, i això m'està agradant molt, cada vegada abans de la paraula obesitat vostè parla de la malaltia de l'obesitat. En el cas, sent com és així, en els casos extrems no haurien d'estar finançats aquests medicaments.
9: Clar. La cosa va una mica més enrere. La situació és reconèixer si és una malaltia o no. I això, que sembla una ximpleria, vaja, quines tonteries ha vingut a dir aquest metge aquí. No, les societats o els governs no havien declarat que era una malaltia. Clar. Perquè si tu reconeixes que un problema mèdic és una malaltia, tens que donar-li recursos, tractaments i financiar-ho. Per tant, durant molt temps, el diàleg que hem sentit és que això és qüestió de caminar més i menjar menys. Si un estudiant meu o un resident meu em diu això, suspendrà segur. Ja ho saben, que no poden dir-ho perquè no és una qüestió de menjar menys i caminar més. És un problema mèdic, igual que una persona que s'ofega té un problema als pulmons. Aleshores, si és un problema mèdic, hi ha que dedicar-li recursos. La cosa és la sostenibilitat del sistema per dedicar recursos a una malaltia que en el 2030 arribarà a 2 bilions de persones a tot el món.
10: És veritat que quan arribi el 2030 haurà acabat la patent ja de la malaltia, que, del medicament aquest que no ha de ser nomenat, com diria Harry Potter. Perdoni, eh? Però, efectivament, en el moment en el que desaparegui aquesta patent, això obre les portes a que apareguin altres medicaments o que es comercialitzi sota altres noms genèrics o el que sigui, això barateixi molt els costos, no?
9: Sí, sens dubte, sens dubte. Les patents tenen una, no? un temps de caducitat que varia diferent dels països i a l'Àsia som molt més precoçment variant, a Europa som més garantistes, però òbviament serà un, no? Una gran ajuda quan aquests medicaments siguin accessibles amb un preu més...
10: Home, fins i tot, si em permet la interrupció, és que ho va dir l'OMS, que aquest tipus de medicaments havien de ser accessibles per tothom.
9: Exacte.
10: Per tothom que els necessiti, lògicament.
9: Sí, sí,
10: no?
9: Sí, estàs molt, molt ben documentat, Toni. Fa poc l'OMS ha tret un informe que diu, en primer lloc, que diu que Houston no, però que tenim un problema amb l'obesitat, que no és un problema estètic, que la majoria de les malalties que estan avançant venen de la mà de l'obesitat, que aquests medicaments són efectius, no només per reduir pes, sinó per reduir tot el que ve de la mà del pes. Clar. O sigui que no són coses... Bueno, òbviament, qualsevol medicament pot tindre els seus efectes secundaris, etc. Però que cost efectivitat són efectius, però que no poden recomanar els preus que estan actualment perquè l'equitat del sistema pues, i l'OMS com a organització sanitària en general vetlla perquè hi hagi més equitat, és a dir, que es preocupa dels països amb pocs recursos sanitaris, etc., o es preocupava fins ara, no sé què passarà, estan les coses, però bueno.
10: En qualsevol cas, em ve al cap una entrevista que li vaig fer fa no gaire mesos a un representant del Col·legi de Farmacèutics. Estaven molt amoïnats pel mercat negre, entre cometes, dels medicaments, no? Ell parlava d'internet com a via en el qual un pot tenir accés a moltes medicines. Això no serà una excepció.
9: I tant. No. Hi ha, clar, l'oficina de farmàcia a Espanya o Catalunya és un agent de salut molt, molt important, molt important, que col·laborar, i amb els seus consells, no? etcètera, etcètera, pues, contribueixen a la salut de la població. Llavors, per internet pots trobar de tot, i pots trobar envoltoris amb aquestes plomes que serveixen per injectar

0: que no tenen res a dintre o que tenen una guarrada, o pots comprar-te una altra substància per emprimar-te de les coses més inverossíbils. O sigui que, com amb altres aspectes, la xarxa rotundament, si pots pujar-me el volum, però tindria que dir que ningú pot comprar cap medicament per internet, sisplau.
1: Perquè no sabem realment què ens estem
0: no,
1: prenent.
0: Exacte. I amb aquests medicaments que hi ha una altra demanda pot haver-hi molt, molt frau. Aleshores, això sí que pot ser perillós, claríssimament.
1: També imagino que hi ha efectes secundaris. És a dir, que en un moment donat els efectes secundaris sobre una substància comprovada són uns, i sobre una substància que vés a saber són uns altres, no?
0: Clar, qualsevol medicament té efectes secundaris, i aquests medicaments existeix la possibilitat d'una inflamació d'un òrgan de l'abdomen, que es diu pàncreas, d'una pancreatitis, i s'han descrit 5 casos d'alteració del nervi de la vista, d'una neuritis òptica, 5 casos amb 56.000 persones amb assajos clínics i amb observació, i que estan veient què passa. Quan es descriveix un efecte clínic amb un assaig clínic, no, que és quan allò, els investigadors estan mirant amb lupa quan li vas donant el medicament i si li fa mal al cap, si li cau un test al cap, tal i qual, sempre es controla tot molt. A la vida real, les persones que ho prenen són diferents de l'assaig clínic, per tant poden trobar coses que no s'havien detectat als assajos clínics i es troben al real world, a la vida real, a l'utilització. Però encara i així, sens dubte, tu poses a la balança beneficis i riscos, i el benefici immensament, però com qualsevol medicament. Avui t'has pres una aspirina, aquesta aspirina et pot fer irritar l'estómac, eh?
1: En qualsevol cas, el que això ens porta, i tornant pràcticament al primer minut de la conversa, és el fet de que de moment no ens podem prendre una pastilla i ja està, sinó que efectivament això implica un canvi d'hàbits, no? I per tant, diria jo que la lluita contra aquesta malaltia en principi ha de venir de molts llocs. Un és el personal, és evident, però també des del punt de vista sanitari. Hi ha mesures, per exemple, amb les begudes ensucrades, no? Països que posen enganxines de què és el que ens estem prenent, més enllà de les calories, no? Que és el que aquí tenim. Cap a on hauríem d'anar, des del seu punt de vista?
0: Mira, aquestes mides, hi ha mides preventives que els experts en salut pública diuen que l'obesitat, lo ideal és la prevenció, tal i qual. Sí, l'ideal és la prevenció, però fa 30 anys que intentem previndre l'augment d'obesitat i no ho hem aconseguit. I ho hem aconseguit amb una cosa tan difícil com era amb el Covid, o també amb l'HIV amb una gran mida. I amb obesitat no hem aconseguit parar-ho, però les mides legislatives funcionen. Amb el tabac va funcionar segur, i el fet de carregar més impostos a les begudes ensucrades funciona. I ara fa una setmana ha sortit uns pocs dies una iniciativa tan clara com és que per definició les màquines de cafè donin cafè sense sucre, no? I no amb sucre,
1: no,
0: que sigui més difícil el sucre. Llavors, clar, com el que dèieu abans de les, no? el Mercosur i aquestes coses, la indústria que fabrica productes ensucrats, pues no li agrada això.
1: Però fixi's que és una cosa, no és això, justament, bueno, no. Parlant del tema Mercosur, que em ve que una de les coses que beneficiarien a la indústria, en aquest cas espanyola, és l'exportació de vi, per exemple, i algú l'altre dia m'explicava que ja està bé que es busquin nous mercats pel vi, fonamentalment perquè aquí, encara que de manera molt incipient, comença a haver-hi tota una indústria també de vi sense alcohol. Hi ha molta gent que està fent aquest pas de deixar l'alcohol. Ja no estic parlant només des d'un punt de vista estrictament de greix, sinó de salut, no?
0: Sí, hi ha una paradoxa, i és que en general mengem cada vegada pitjor, pam, pam, pam, perquè els ultraprocessats, perquè no tenim temps de preparar, dedicar-li temps a dissenyar la nostra dieta de la setmana i tal i qual, i per tant mengem amb menys qualitat, però per altra banda hi ha una part de la població que vol menjar super sa. I aquí apareixen els superaliments i la quinoa i el tal i qual i pam, pam, pam, pam, pam.
1: Perquè sempre que algú parla aquestes coses, l'exemple sempre és la quinoa.
0: Bueno,
1: és veritat o no? Sempre, Jordi?
2: Perquè si no, ningú mai a la vida...
1: Jo prendria crec que, quinoa.
2: Clar, jo crec que la quinoa apetecible... A simple vista, o sigui, tu veus unes llenties que t'ha fet la iaia,
1: sí.
2: Són apetecibles.
1: Jo les faig molt bones.
2: I, tu veus, i sanes, o un bistec, o un tros de carn, però clar, tu veus la quinoa i no et ve.
1: Perdoni, jo crec que
2: la quinoa et treu les ganes de menjar.
1: Ja, és que l'he interromput, però és que m'ha fet gràcia l'exemple de la quinoa.
0: No, és la meva memòria, perquè hi ha una sèrie de vegetals que en la meva incultura de menjars exòtics no coneixo per mencionar directament, però hi ha totes aquestes fruites que alguns persones amb intenció d'influenciar pues van explicant que és el que tens que menjar. I la llentia, que ni se t'ocorregi, la llentia és una proteïna vegetal extraordinàriament sana, amb fibra, etc. O sigui, l'àvia és la que sabia més de nutrició que tots nosaltres.
1: És curiós, perquè abans es menjava molts més greixos i en canvi no estàvem tan grassos com ara, no?
0: Sí, no sé, no? Menjàvem tants. Menjàvem menys ultraprocessats, menjàvem menys proteïna, segur, perquè,
1: clar.
0: Postguerra o de privació, no? El tall...
1: No hi havia accés, sí.
0: El tall es posava una miqueta en celebracions. I actualment aquesta accessibilitat al menjar, malgrat que el cistell de la compra estigui augmentant, i no? Arribarà un moment que... però tenim molta més accessibilitat al menjar, i la indústria alimentària també ens vol, no?
1: Clar. Jordi Merca, tens ganes de fer-li alguna pregunta al doctor?
2: Clar, jo no seria una persona molt indicada per fer preguntes de dietes.
1: Per què?
2: Perquè no en tinc absolutament ni idea de lo que és fer dieta.
1: No
2: he fet mai una dieta. Potser em vindria bé.
1: No, home, estàs bé.
2: No estic malament. No estic malament del tot. Però clar, a mi se m'acudeixen com les dietes milagroses, no? Això havia passat, la dieta Duncan, que era aquella dieta que feien els famosos. Després hi havia la dieta de l'alcachofa.
1: Sí.
2: I llavors hi ha una que és la del cucurutxo, que aquesta no sé si podem...
1: Aquesta
2: no té res a veure amb el doctor,
1: No és la seva especialitat.
2: No és la seva especialitat. Vale, perfecte.
0: I estem en un horari que no es pot...
2: No, ara ja sí, no?
0: Sí?
1: Tots just estan anant a dormir.
0: No ho sé.
2: Però quina seria la dieta? O sigui, jo tinc una pregunta. Puc perdre pes sense deixar de beure cervesa?
1: Mira, em sembla una pregunta molt
2: interessant. Perquè jo m'ho he plantejat,
1: Ja. Molt interessant.
0: Tot és possible, però el més fàcil serà que baixis el teu consum de cervesa, perquè la cervesa té el doble contingut de caloria, que és l'alcohol i el sucre. Clar, el problema és que la sostenibilitat d'una dieta a mig i llarg termini és que sigui apetecible per tu, que a tu t'agradi. Si jo t'aconsello menjar tot el que a tu no t'agrada, pues,
2: malament.
0: No em tornaràs a veure.
1: Jo poso...
0: No, llavors, si... Ostres, com li puc combinar perquè mantingui la cervesa i s'aprimi, no? Aquesta seria la meva... No?
1: Jo recordo una vegada que en una època d'aquelles que m'ha donat molt per l'esport i menjar bé i totes aquestes coses que fem els friquis del gimnàs, i vaig anar a un nutricionista i em va agradar molt el que em va dir. Però em va semblar una manera molt intel·ligent d'orientar una dieta, perquè em va dir ni se t'acorreixi quedar per sopar i menjar-te unes bledes. Tu, si quedes per sopar, et menges la pizza que es menjarà tothom. Això sí, compensa-ho. És a dir, aquell dia, com ja saps que aniràs a sopar, doncs aquell dia fas una ingesta més normal, o sigui, que compensi d'alguna manera. A mi això em va semblar bàsic, doctor, no? Perquè aquella cosa de tirar-te no sé quants dies amb els 150 grams o el trosset de pa o el no sé què, és que el que tens ganes és de menjar-te un fuet, no? Vull dir...
0: El que funciona més és el que sigui acceptable per tu, és a dir, que sigui de bon portar. Llavors, hi ha diferents estratègies perquè tu puguis complir a mig termini, però la miracle, en 15 dies això, o el que no em deixa sortir amb els meus amics i tal i qual, o si em deixa els meus amics em miren mala cara perquè estic fent el numeret,
1: no, no, la mala cara la posava jo. No, els meus amics eren feliços a menjar el seu, no?
0: Això tindria, no, una persistència molt baixa, però clar, canvis tenim que fer, si no, no anem enlloc.
1: Per aquí, la cervesa sense alcohol, què?
2: Oh, això no és cervesa. És com anar al McDonald's i demanar-te una amanida. No, no. No? Si al McDonald's te demanen una hamburguesa.
1: Però quan jo, mira, aquesta tarda m'he pres una cervesa sense alcohol.
2: Sense alcohol.
1: T'ho juro.
2: Molt bé. I ets feliç, no?
1: Sí.
2: Va, perfecte. Doncs no, està molt bé. Jo abans m'ha bec un Aquarius. A més, la cervesa sense alcohol, el sabor de la cervesa sense alcohol...
1: Com són els cerveseros, doctor?
2: No sap a cervesa.
1: No, però com són els cerveseros? Jo crec que són especialment intransigents.
2: Jo tinc una pregunta, perquè, clar, ara tothom està molt de moda que dius no, jo ara faig dieta, però menjo més vegades que quan no feia dieta. Perquè ara la gent que està a dieta diu no, quina hora és? Les 10 i quart. No, és que ara m'he de menjar mig plàtan. Perquè d'aquí 2 hores m'he de menjar 2 cacahuetes i 3 nueces. I llavors aquesta gent s'està tot el dia... O sigui, hi ha gent que està a dieta i està tot el dia menjant. Això per què, doctor?
0: Mira, no hi ha cap... no hem trobat la dieta que sigui ideal, que sigui superior a totes les demés, eh? Aleshores, de tant en quant, nosaltres ens conviden a congressos mèdics perquè ens barallem i cada un defensa un tipus de dieta, i dialècticament és un exercici molt, molt interessant,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Però, al final, això era una recomanació típica, repartir les 6 menjades, pam, pam, pam, pam. Jo explicava a classe que quan puges una muntanya, si tu vas recte, pues no aguantaràs gaire, i si vas fent llaçades, pues la muntanya la puges més fàcilment. I això era un clàssic de la nostra dieta, però actualment una de les dietes que té més preponderància és el dejú intermitent.
1: Ui, sí.
0: I llavors, si tu gent estàs també amb els teus amics, tu què fas? 18, 16, 18, 6, jo faig 16, 8, jo faig 24, tal i qual, 7, no sé, quantes hores estàs amb dejú i quantes hores està la dieta que està més de moda, és estar un període molt llarg del dia sense menjar res, que era absolutament el contrari que havíem recomanat algun temps. I té les seves bases, i part de l'aspecte positiu que té això és que algunes persones canviar el xip i sàpiguer que a partir de les 5 de la tarda no poden entrar a la cuina i tal i qual, i que li és més fàcil d'aconseguir que buscar-te el mig plàtano, aquell, els tants grams d'espàrrecs, aquestes hores no menjo res i ja està.
1: Estic pensant, doctor, que un dia podria tornar. Això cada vegada que ve em passa, cada vegada que ve el doctor, em passa que tinc ganes de que no se'n vagi, saps?
0: Però això, potser és que...
1: No,
0: massa,
1: no, però que dona idees. Estic pensant que podríem agafar totes aquestes modes alimentícies que n'hi ha i comentar-les. És a dir, la dieta intermitent és bona o no és bona? Té pros, té contres? Altres qüestions. El veganisme o... sí, el veganisme. Estava buscant la paraula.
0: Sí, sí, sí.
1: És bo o no és bo? Un dia podríem parlar de tot això,
0: home,
1: no?
0: Sens dubte, pel que es vol el veganisme, el vegetarisme, és per la sostenibilitat ambiental del sistema. Això és un tema, eh? El canvi climàtic, aquí sí que...
1: Mercosur...
0: No. Proteïna animal versus vegetal.
1: Està clar, sí. Està clar. Doctor, ha estat un plaer. De veritat, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, igualment a vosaltres.
1: El doctor Albert Goday, catedràtic d'endocrinologia, cap de secció emèrit del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital del Mar.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Com estàs, Sònia? Bona nit.
4: Molt content d'estar amb vosaltres, gràcies.
1: Molt content que hi siguis, de debò, eh? La Sònia Gainz és directora de Apropa Cultura Catalunya. El nom ja ho explica. Apropa Cultura Catalunya. Explica'ns una miqueta més què és Apropa Cultura.
4: Doncs mira, un programa que neix amb la sana intenció de que persones que tenien molt difícil l'accés a la cultura, persones en situació de risc, no? Ja sigui per pobresa, per discapacitat, doncs facilitar precisament aquest accés a la programació cultural i als espais museístics i emblemàtics de Catalunya, gràcies a, bueno, pues a un programa que crea una xarxa de programadors i que inculca uns valors i tot unes metodologies per facilitar aquest accés.
1: Això s'explica ràpid, però genera moltes hores de feina. He llegit algun lloc que l'any passat van ser més de 100.000 activitats.
4: 100.000 activitats, jo diria 100.000 experiències segur, perquè són al final persones que han decidit i han triat un lloc i que han tingut un tíquet, no? O sigui, 130.000 tíquets crec que han sigut a l'any passat, no? Uh-huh. I això mostra una mica que en aquests volums d'activitat alguna cosa sí que s'està transformant, tant a la cultura com en el món social, la salut.
1: Anem a la història, Sònia. Tu tens una història, d'altra banda, que se't pot fer una entrevista particularment com a persona, perquè realment Déu-n'hi-do la de coses que has arribat a fer a la vida. Però tot va començar a l'Auditori, d'alguna manera, no?
4: Aquest programa va començar a l'Auditori, efectivament. És on encara s'està gestionant. Aviat farem 20 anys. I sí, va néixer perquè jo ja tenia fama una mica de ser la social, no? Estava a màrqueting, llavors estava a màrqueting, però jo, ostres, això és molt car, no podrà venir ningú, voleu dir que també no podem fer descomptes socials i tal. I llavors, des del servei educatiu, la directora, Assumpció Malagarriga, va començar a tenir aquesta inquietud social de fer un programa social, i quan es va aprovar pel patronat, doncs, bueno, jo crec que van pensar en mi perquè ja era la que tenia tots els números, no?
1: I allò que va començar un despatx de l'Auditori,
4: sí,
1: es va començar a fer gran, i va deixar també Barcelona per fer referència inicialment a tot Catalunya,
4: sí,
1: però ara ja va més lluny que a tot Catalunya, també, no?
4: Doncs la veritat és que el creixement ha sigut molt, molt, molt orgànic, perquè va començar a Barcelona, però de seguida doncs, altres programadors i entitats van començar a dir que també volien formar part, i això va fer que el creixement orgànic a Catalunya es produís d'una manera pues, al llarg dels anys. No? Primer van començar només per la música, l'Auditori, però de seguida ja vam començar a Barcelona pues, amb teatre, amb dansa, vam ampliar una mica les arts escèniques, no? Després van entrar els museus, els espais emblemàtics, i això de fora de Catalunya ha sigut perquè ens han vingut a buscar, és a dir, va venir una persona de Balears dient he conegut aquest programa, el que t'ha passat ara tu, no? Dic, i això jo ho vull a Balears, i a més ho vull portar jo, i a més he trobat un patrocinador, i bueno, això ens va passar a Balears, ens ha passat a Madrid, a Guipúscoa, a Biscaya, vull dir que ha sigut així.
1: Aquesta tarda, quan mirava una mica tota la documentació, m'han vingut dos records al cap, un que ja té moltes hores de ràdio i moltes entrevistes fetes, no? Recordo una vegada que vaig entrar, fixa't, a la Presó Model, i em vaig trobar un grup de presos a la primera galeria, que realment eren presos doncs, que tenien un historial potent, que estaven absolutament meravellats amb un educador de la presó amb el que feien teatre. I m'explicava aquell noi com la cultura, com el teatre havia canviat la vida d'aquelles persones. Això d'una banda. I un segon record. Una vegada entrevistant el que era aleshores alcalde de Medellín, m'explicava com una ciutat a la qual hi havia doncs, un narcotràfic molt potent, hi havia un grau de delinqüència brutal, l'arquitectura de la ciutat, la inversió local en arquitectura havia provocat que la societat es responsabilitzés de la seva societat canviant d'alguna manera el paradigma de la mateixa, no? O sigui, tot això em porta al mateix lloc. Com la cultura és d'important a la vida d'una persona, no?
4: En la vida d'una persona i a la convivència de tota la resta. Jo vaig tenir, parlant de presons, una experiència que va ser viure un concert en directe asseguda al costat de tots els presos, i aquell sentiment per mi va ser molt impactant compartir una mateixa experiència artística i aplaudir junts d'unes persones que en principi estaven molt lluny o que més aviat... jo pensava que aquesta mateixa persona me la trobo millor al carrer o al metro i potser em crea una certa incomoditat. I en aquell moment hi havia una harmonia i una afinitat. És a dir, que també no només a cada persona, sinó entre les persones.
1: Repetiu molt que sou connectors.
4: Sí.
1: Explica'ns-ho, això.
4: Doncs és que realment moltes vegades, i això també ens passa a la societat, la por del diferent, la por del desconegut ens fa crear moltes vegades rebuig, perquè és per por del desconegut, no? I quan som connectors és perquè a través de les formacions que fem d'accessibilitat, d'inclusió en els equipaments, portem la diversitat a la porta, tot això jo crec que s'han desmuntat moltes barreres i al revés, han creat més ganes de fer més coses amb la diversitat i amb la diferència, no? I connectem no només el món social amb el cultural, sinó el món cultural entre si, però parlant de social. I això és molt maco, perquè es crea com un dinamisme, no? A vegades et trobes que aquests projectes són portats per persones que hi creuen dintre del museu, però que estan una mica sols, no? I de cop i volta aquesta xarxa els ha donat molta veu, molta potència, molt coneixement, molt empoderament, també, no?
1: Clar.
4: Amb la qual són connectors a diversos nivells, no?
1: Deixa'm dir-te que entenc perfectament el per què a l'auditori et deien la social. És molt bonic que et diguessin així, no?
4: Sí, sí, no, realment tenia... El que també és molt, molt curiós és que això va passar, doncs, el 2005-2006, mm-hmm. no? I al final, com et dic, al final em van designar aquest programa per mi, i el mateix mes que em feien titular d'aquest programa que naixia, vaig tenir el diagnòstic de la meva filla d'una discapacitat intel·lectual. Mm-hmm. És a dir que...
1: Com ho canvia, això? Com et canvia la visió quan passa això?
4: Mira, jo recordo que... No, o sigui, quan vaig tenir el diagnòstic, que va ser molt difícil, la meva filla tenia 6 mesos i encara, diguem,

0: però m'agrada que diguis això, perquè a vegades s'estendeix a... Hi ha frases inclús que diuen... He sentit frases com dir, no, és que la discapacitat no existeix, no, és l'entorn que ens impossibilita. A veure, no, no és veritat, la discapacitat existeix, no? El que passa és que és veritat que l'entorn pot canviar i fer-ho molt més amable i moltes barreres deixen d'existir. És a dir, que jo crec que ens movem aquí amb un activisme que és molt necessari per canviar els entorns i fer-nos responsables, no?, de les barreres que estem posant a moltes persones que no les tindrien, però també hem de ser conscients que no tots hem tingut la mateixa loteria.
1: Clar, sou connectors també entre l'emissor i el receptor, no? És a dir, s'entén que, lògicament, quan una persona va a veure, potser per primera vegada, una obra de teatre, o va escoltar per primera vegada un determinat concert, una òpera, el que sigui, està rebent tota una sèrie de sensacions. Però també és veritat que els músics, per exemple, que estan interpretant aquella música, sovint, o potser mai, han tingut una experiència de tocar per persones amb aquesta altra manera, no sé si hi ha altra manera, corregeix-me, si m'equivoco, però amb aquesta percepció segurament diferent de la seva obra.
0: M'agrada molt que facis aquesta, realment, aquesta puntualització, perquè sovint pensem que només som els altres, no?, que es beneficien de la cultura, i si estem veient és que és en les dues direccions. Molt, molt ric. Nosaltres allà fem uns tallers al dematí i entre setmana, matins d'orquestra, que participen els músics de l'orquestra, a la pausa, que voluntàriament volen tocar per aquestes persones en directe, a més, o sigui, a la seva pausa, eh? I ens diuen que per ells és molt important, perquè recorden el poder de la música i el sentit que té la música més enllà de tocar perfecte per un públic que ha pagat un abonament, no?
1: Clar.
0: I crec que això també els enriqueix molt. I també, mira que porto, sincerament, quasi 20 anys en aquest programa, aviat els farem al juliol, però no deixa de sorprendre'm com una persona de... me recordo, de la llar Pere Bernés de la Fundació Arrels, l'entitat sense llar.
1: Sí, sí, la coneixem perfectament.
0: Que va venir per primera vegada, l'educadora em va dir que per ell la primera vegada que sentia un assaig d'una orquestra de, més a més, de Bruckner, una sinfonia de Bruckner. Dios. Estava plorant. Es va posar a plorar. I l'educadora deia, no m'ho puc creure, per ell és la primera vegada. Imagina't el poder de la música i sense fronteres.
1: És, eh? Que la sensibilitat no és una cosa de classes. O ets sensible o no ho ets, no?
0: I crec que el gran poder que té transformador a la persona, a la societat, a les relacions entre els altres, és increïble, sí.
1: Ignasi, és brutal, eh?
2: És brutal. I, de fet, estava pensant que entenc que aquest programa, sobretot, es focalitza a la música.
0: No, a totes les arts,
2: totes,
0: eh?
2: Les arts,
0: totes les arts,
2: doncs
0: sí.
2: Aquí ve la meva pregunta. Si poguessis apropar, o sigui, que qualsevol persona de, diguem, d'aquest país, d'Espanya, pogués veure una obra, quina seria? Que els 48 milions poguessin veure la mateixa.
1: Que difícil, això, eh?
0: És difícil, perquè cada sensibilitat de cada persona realment és i també depèn del moment, no?, que tingués, no?
2: Doncs aquest mateix moment, que no són moments fàcils en general pel país.
0: Què vols dir? Una peça que pogués recomanar per,
2: sí,
0: o una d'això?
2: Una peça, una obra, una exposició, alguna que diguessis, això ens ajudaria.
0: Una exposició de pintura contemporània ajudaria moltíssim, perquè és un espai de llibertat i d'interpretació on no hi ha censura, on hi ha evocacions molt diferents, i hem fet experiències d'aquestes exposicions amb persones, per exemple, que han tingut problemes d'addiccions, i és increïble el que els hi desperta un llenguatge tan lliure i el que poden... I de vegades és més interessant que el que et pugui explicar un guia, per exemple, saps? Vull dir que jo crec que les obres d'una certa... llibertat permeten també somiar diferent. Després també t'he de dir que a vegades hem fet concerts de música clàssica, de música antiga, i han vingut persones migrades de cultures totalment diferents, i jo he volgut preguntar si aquesta estètica, no, d'alguna manera podia entrar, no? I meravellosament m'han dit que sí, que havien trobat que havia pura bellesa.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, saps? Sorpresa.
1: Què és educar amb l'art?
0: Educar amb l'art és una de les potes, jo diria, importants, no?, que és educar amb l'art. És a dir, això neix de que des de ben a l'inici ens vam donar compte de la importància de que els educadors, que els professionals de l'acció social, educadors, integradors socials, les persones que estan en contacte amb les persones vulnerables, tinguessin eines artístiques per treballar en el seu dia a dia, no?, a través de les arts, sense ser especialistes. Llavors, Educar amb l'Art són unes formacions que fem entre setmana i en cap de setmana adreçades a aquests professionals, en un sentit molt ampli, on els hi donem vivència artística, eines artístiques i context perquè puguin fer servir les arts en el seu dia a dia amb les persones.
1: Déu-n'hi-do. Com funciona el tema? És a dir, sou vosaltres els que decidiu què van a veure aquestes persones? Són aquestes persones les que s'interessen

0: per una determinada obra i vosaltres prèviament heu arribat a un acord amb les diferents sales, els programadors, per tal de que hi hagi unes entrades destinades?
1: Efectivament, va més per aquí. Intentem al màxim que puguin ser ells qui facin la tria per tenir aquesta democratització de la cultura. Prèviament hem arribat a un acord amb tots els programadors culturals, que per mi són els grans protagonistes i herois de la xarxa, perquè sense la seva generositat d'entrades a preu simbòlic, com posen, no seria possible, i això realment cal fer aquesta cunya de publicitat, però cada vegada més ens posen tot, o pràcticament tot, amb la qual cosa és ja el receptor, és a dir, el centre, el grup de persones o l'educador, en alguns casos, qui fa la tria? A través d'un portal web, no?, de propacultura.cat, on tens diferent tipus de cerca, doncs, segons les arts, el dia, el lloc, l'hora, etc., no?, per posar-t'ho ben fàcil, i tries el que tu vols.
0: Estic pensant que et deus sentir, si em permets, eh? Perquè tu i jo ens coneixem fa, què, 20 minuts? Però et deus sentir una persona molt afortunada, no?
1: És totalment.
0: A dir, perquè amb el que jo he llegit de tu, la teva passió per la música, la teva passió per el tema social, barrejar-ho tot i veure aquest poder transformador en primera persona, et deu fer sentir molt realitzada, no?
1: Totalment. Estic molt, molt, molt agraïda, perquè a més abans d'arribar a aquest tipus de projectes jo tenia unes crisis existencials i professionals molt grans. T'he de dir que mentre estudiava empresarials, jo pensava que això o bé ho dedicava a una cosa amb la que hi creia i posaria tota la meva motivació, o si era per treballar, jo què sé, en una empresa de sabates, que no trobaria la meva motivació.
0: De fet, li comentava jo abans de començar el programa, tinc aquí el seu currículum, que crida l'atenció, els dos primers punts del seu currículum, perquè d'una banda és llicenciada i màster en gestió d'empreses, va cursar estudis de grau superior de cant i mig de piano, que són dues coses que en principi, un diria, no tenen res a veure. I tu m'has corregit, amb tot l'encert segurament, tot i que encara no m'has explicat el perquè, que tenia molta cosa a veure en realitat, no?
1: Sí, sí, sí, tenen molt... Sí, per suposat, perquè jo vaig començar, de fet, abans d'estudiar empresarials, vaig estudiar filosofia. I vaig començar la carrera, vull dir, només vaig fer un any o dos. I de seguida em vaig donar compte que jo era una persona tremendament pràctica i que volia portar coses, o sigui, veure realitats. I que llavors la carrera que necessitava era una carrera que em permetés portar a terme projectes, no? I llavors, evidentment, tots ho sabem, si estàs motivat, ets més creatiu. I jo crec en la creativitat empresarial, és fonamental. I crec que la creativitat en general, i l'empresarial també, surt de la motivació. I crec que en aquest sentit he tingut una alineació total, no?, entre interessos, motivació, com era social, artística, no?, molt, i bueno, la formació que m'ha permès.
0: Fixa't que estava pensant, tornava enrere, no?, amb el terme connector, que cada vegada, segons anem parlant, m'agrada més. Perquè crec que va més enllà, si em permets, la gosadia de llançar-me a una piscina simplement a partir d'una impressió primera, no? Però és que connecteu una altra cosa, és que connecteu la gent amb l'art, és que connecteu, en molts casos, per primera vegada, no? Tots hem tingut en algun moment de la nostra vida un moment en el qual hem escoltat una música determinada. A mi em va passar amb el Requiem de Mozart. La primera vegada que vaig escoltar el Requiem de Mozart el vaig posar com qui posa, jo què sé, Maria Carey, per posar un exemple estúpid. I recordo que em va agafar i vaig haver de seure al sofà i em va... Clar, era el Requiem de Mozart. Això ens... Segur que hi ha una peça, segur que hi ha una obra, segur que hi ha una pintura que ens agafa a tots. Només s'ha de trobar quina és la nostra. I quan això passa, marca un abans i un després, clarament, a la persona. No?
1: Totalment. Jo crec que és una connexió amb una intimitat i una espiritualitat i una potència interna de connexió amb si mateix molt gran. Que et passi això, molt.
0: M'imagino. Què dius, Ignacio?
2: Jo el que estava pensant... Potser és una pregunta molt lletja de fer, no? Però hi ha com tot una sensació que, ja, que a mi em queda d'escoltar-te, que és que la música o l'art o sí, l'aproximació artística ens pot fer millors, no? O ens fa millors. T'has trobat alguna vegada la qüestió, alguna exposició, alguna peça d'art, fins i tot algun concert que hagi rebotat, que hagis dit, ostres, aquesta reacció no me l'esperava. Potser perquè ha despertat alguna cosa que...
0: És interessant el que dius, no?
1: A veure... Jo el que puc saber, i el que recordo, és que de soltera vaig tenir un desengany amorós d'aquests importants i vaig acompanyar amb ma mare a un concert, que recordo que era una sinfonia de Mahler, i vaig sortir molt malament, molt malament. La vaig deixar inclús sola. És a dir, em va remoure lo pitjor, de lo pitjor. I bé, vaig estar...
2: Mahler no té la incompleta,
1: tot el dia.
2: No?
1: El que vull dir és que remou. Tinc aquesta persona que he mencionat abans, Assumpció Malgarriga, que és per mi la meva mentora, sempre diria que l'important és que bellugui coses. Més igual si són... Saps? L'important és que bellugui coses.
0: Em sembla interessant. A mi això em va passar amb un llibre. I un llibre que jo no he pogut acabar. I mira que és un llibre curtet, eh? Jo en La metamorfosi del Kafka... Uh-huh. No he pogut mai. Hi ha hagut un punt en el que hi ha hagut de tancar el llibre i enviar-lo a fer punyetes de no poder. És curiós, això, no?
1: És un acte de llibertat, també.
0: És un acte de llibertat, totalment d'acord. Tens un currículum interessantíssim. He trobat una entrevista de l'any 1997, quan tu eres la responsable de premsa d'una discogràfica especialitzada, si no m'equivoco, no tinc aquí el full davant, a música barroca, és possible?
1: Sí, sí, totalment. I líders, sí, sí, sí.
0: Era un moment en el qual, efectivament, perquè ho he vist, que era una discogràfica amb molt de renom i molt reconeguda dins el món discogràfic, en aquest cas, no? Com ha canviat tot aquest món, també, no?
1: Sí, ha canviat molt, però realment per mi va ser una experiència professional preciosa, perquè... van delegar molt en mi i vaig poder fer vaig poder provar-ho tot, el màrqueting, les relacions públiques, les compres, la producció de discos. O sigui, vaig estar amb el Sergi Mateo i amb l'Iñaki Gabilondo gravant el Pere i el Llop a un estudi.
0: Sergi Mateo, sí. I Iñaki Gabilondo,
1: sí.
0: L'actor i el periodista, sí, ostres,
1: sí. Tenim gravats per Harmonia Mundi, jo vaig estar a l'estudi i vaig fer això.
0: Quines dues grans veus, estic pensant, eh?
1: Per això, i per mi una gran experiència, un gran record de gravar el Pere i el Llop amb ells, tota la narrativa, no? I per tant tinc un record meravellós a nivell personal, artístic i professional.
0: És que els dos són persones molt grans, jo els conec els dos,
1: sí.
0: I la veritat és que són molt grans. El Sergi Mateu fa molt de temps que no sé res d'ell, però una veu prodigiosa, i l'Iñaki Gabilondo, que hem de dir, no? Pere i el Llop, que en el cas de l'Iñaki devia ser Pedro i el Lobo.
1: Efectivamente.
0: No, perquè...
1: Sí, sí, sí. Le hacía mucha ilusión también grabarlo.
0: Seguríssim, seguríssim. Escolta'm, clar, tota aquesta experiència de la discogràfica, jo tinc la sensació de que durant tota la teva vida has anat agafant d'aquí d'allà, a nivell d'estudis, a nivell d'experiències professionals, per... tenia a les mans el que tenim avui a les mans, aquesta propa cultura, que m'agrada, que no és ni a prop de la cultura, sinó una propa cultura, efectivament. Quins són els plans de futur? Cap a on ho vols portar, això?
1: Sí, abans de tot dic que arribar fins aquí no ha sigut només posar tot això que deies tu, no?, de tot aquest coneixement i experiència, sinó escoltar molt. Una escolta activa, que jo crec que és el gran èxit d'aquest programa, d'escoltar molt el que cal, el que fa falta i fer-ho. I crec que això, per tant, una actitud important d'escolta, més totes les complicitats que desperta aquest programa, que ha fet que molta gent en fes més del que li tocava.
0: Sembla molt interessant el que dius d'escoltar. Efectivament, un no aprèn parlant, un aprèn escoltant. Això és una cosa que alguna vegada em va dir algú i em va agradar molt. I sobretot, quan un escolta molt les necessitats de persones, segurament es carrega una cosa que són els prejudicis. No? Perquè des d'aquell estilló meravellós de la cultura, segurament nosaltres diem el que està bé i el que està malament, i segurament hi ha una part... Aquests dies hem tingut un exemple molt clar, hi ha tota una història, ara no obrirem aquest meló, però amb el Bad Bunny, no? Que hi ha qui diu que és absolutament cultura, hi ha qui assegura totalment el contrari, quan la cultura segurament es reinventa diari.
1: Exacte.
0: I va omplint-se de la nova gent, no? A mi em recorda la nostra generació d'alguna manera, mira, ara ja m'he llançat a la piscina. Quan escolto crítica al Bad Bunny, que tampoc és que jo sigui massa fan, tot i que, bueno, em recorda quan la meva mare em deia que a mi m'agrada la música xumba-xumba, saps? I tinc la sensació que la nostra generació està fent una mica el mateix amb els més joves. Podria ser...
1: Sí, sí, també són èpoques, eh? Vull dir, aquesta persona a la que he fet referència abans, d'Assumpció, sempre deia que als joves els hi queden els greus, perquè és un moment hormonal també, els greus, i després els nens petits, els aguts, és a dir que, bueno, són evolucions, jo crec que no ens hem d'empenedir de res.
0: No, i està bé, a més, conservar una mica de nen petit i de nen gran i poder veure d'aquí i veure d'allà, no? Potser és una mica el problema, aquest. És a dir, que no ens escoltem a nosaltres mateixos, o sigui, un ha d'escoltar, efectivament, deies, però ens posem, o sigui, no m'agrada el flamenc. Com pot dir una persona no m'agrada el flamenc? És una burrada, és una... o no m'agrada l'òpera, o no m'agrada el no sé què, però si en òpera hi ha mil coses, en flamenc hi ha mil coses meravelloses, no? És que ens posem etiquetes.
2: Oi, especialment ara que tens moltíssim accés
0: imagina't,
2: a tot.
0: Imagina't, digues, perdona.
1: No, que està bé també desmuntar-les tu mateix. Jo quan escoltava Sarsuela a la ràdio pensava, oh, quin horror, i després he gaudit tant cantant Sarsuela,
0: sí,
1: I t'ha canviat l'estat d'ànim totalment cantant Sarsuela, vull dir que... I m'ha passat igual amb el flamenc. A casa meva els pares no els agradava, no em posaven mai, i ara he pres classes també de ballar.
0: Ah, sí?
1: Sí, home, perquè és una dimensió d'empoderament brutal.
0: Això que vaig a dir ara és una burrada, sempre que ho dic algun crítica, però per mi el flamenc té veu de dona. Clarament, no sé per què, però té veu de la Ginés Ortega, la Maite Martín, després hi ha gent molt bona, sí, Miguel Poveda, Camarón, sense anar més lluny. Però en veu de dona sona millor. Mira, és el que hi ha. Sònia, m'ha encantat, de veritat, que vinguis al programa. L'enhorabona més absoluta per aquesta iniciativa i molts èxits.
1: Tot un honor, moltes gràcies.
0: De fet, molts més èxits.
1: Exacte, en el futur.
0: Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: El Pla B, amb Toni Marín. Hello.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. El Ministeri de Joventut i Infància xifra en 1.342 les persones menors que hi ha a Ceuta registrades en el sistema d'acollida i preveu començar a traslladar-les a altres comunitats autònomes en les pròximes setmanes. Cira Rego, ministra.
2: Está siendo complicado por el volumen de llegadas y por la situación que ha habido de cierto desborde que progresivamente vuelve a la normalidad, pero que requiere que hagamos ese trabajo pausado, detenido, pero constante para afiliar a los niños y sobre todo para empezar a trabajar con los procesos de acogida.
0: Per agilitzar les derivacions, el Ministeri enviarà de manera permanent un equip tècnic a Ceuta i la setmana que ve reunirà les comunitats autònomes. I el govern d'Itàlia mantindrà la suspensió de l'acord Schengen de lliure circulació amb Espanya i els controls als viatgers procedents a l'Estat com a mínim fins al proper 15 d'agost. En un comunicat, l'executiu de Giorgia Meloni ha advertit que no accepta ultimàtums ni imposicions estrangeres en matèria de seguretat nacional i control de fronteres. Tot plegat, després que Espanya hagués advertit avui que aplicaria mesures recíproques si Roma no feia marxa enrere. I els expliquem també que Ferrocarrils de la Generalitat reprendrà aquest dissabte el servei habitual de trens a la línia Llobregat-Anoia un cop finalitzats els treballs de renovació de via al tram entre les estacions de Sant Vicenç Castellgalí i Manresa Baixador. Cristina Martín, bon vespre.
3: Bon vespre. Les obres han obligat a tallar la circulació de trens entre aquestes estacions durant una setmana. Els treballs han consistit en la renovació integral de 400 metres de via a l'interior del túnel de Santa Clara, a l'alçada de l'estació Manresa-Viladordis, al ramal de Manresa. Concretament, s'ha instal·lat una nova via en placa formigonada, substituint la via amb balàs anterior, amb l'objectiu de reforçar l'estabilitat, millorar el sistema de

0: drenatge i evita les filtracions d'aigua.
1: Gràcies. I en clau econòmica, l'IBEX 35 ha tancat la primera setmana d'agost amb una pujada de pràcticament un 2% després d'uns dies marcats per haver superat la barrera històrica dels 20.000 punts. Només en la sessió d'aquest divendres, l'índex ha caigut un 0,02%, tot i que s'ha mantingut en positiu durant bona part de la jornada i ha arribat a superar àmpliament els 20.200 punts. I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
2: Bona tarda. Ara ja sí, es nota una millora clara en general pel que fa a la mobilitat. A la xarxa viària queden poques vies que registrin aturades, sobretot algunes vies de la Costa Brava. És el cas de la C-65 a la zona de Llagostera en direcció a la costa. Alguns punts també de la C-31, com és la zona de Pals o també de Palafrugell, i també la Nacional 2, un pèl més amunt de Tordera, en sentit nord. En el cas de la C-65, a l'altura de Quart, o entre Quart i Llambilles, en direcció a Cassà de la Selva, i recordem les obres que dificulten la mobilitat a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, ara ja amb un tram més curt d'un quilòmetre de lentitud i aturades en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya més un avís per temps violent en diverses comarques del nord-est del territori. Durant les properes hores s'avisa que es pot produir pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, fort vent, esclafits i mànegues en comarques com la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès o Osona. Així sonaven les precipitacions acompanyades de pedra aquest vespre a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Recordem que Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions en fase d'alerta fins demà. I no deixem de parlar del temps, perquè quina és la previsió meteorològica per a demà? Aimet, Jordi Oriós.
3: Bona tarda. Demà, temperatures màximes amb pocs canvis a Catalunya i seguiran sent significativament d'altes a la depressió central i punts de l'Empordà. S'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona i a la costa màximes de 33 graus a Barcelona, 32 a Tarragona. Les mínimes seguiran sent caloroses de cara a la nit. S'esperen que no baixen dels 24 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 a Lleida, 21 a Girona. Pel que fa al cel, estabilitat excepte a la meitat interior i als Pirineus, on no es descarten ruixats acompanyats de tormenta localment forta durant la tarda. El vent bufarà de component sud al migdia i de component nord a últimes hores de la tarda. És una informació d'Emet.
1: Doncs això és tot per part nostra. Més informació al portal web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
5: Tu, David, ets de migdiades o no?
6: M'ha agradat molt les migdiades.
5: Sí? Quant dura una migdiada teva?
6: De vegades n'hi ha hagut d'èpiques. De vegades n'hi ha hagut de 2 o 3 hores, t'ho prometo. Sí?
5: Però no t'aixeques allò una mica baldat?
6: Una mica. Però sobretot les d'estiu. Les d'estiu m'encanten.
5: Ja. Yeah.
6: Quan fa calor, aquella sensació. A més, és una sensació que m'agrada molt perquè sempre he dit que m'agrada més la sensació de la migdiada quan dormo la migdiada que quan dorms de nit.
5: Ja. Yeah.
6: M'agrada molt més.
5: Moment,
6: vosaltres també?
5: Un moment, Sergi León, que encara no t'he saludat.
7: Ah. I també hi ha una cosa... No puc dir res.
6: És que no sé per què m'has preguntat això, perquè aquest és un dels temes que més m'apassionen.
5: El de la migdiada?
6: Sí?
5: No, és que hi ha hagut un campionat.
6: Ah.
5: Hi ha hagut
6: sí,
5: un campionat.
6: Ho he vist.
5: Un campionat del Japó, em sembla que és. Espera. Xina, no, la Xina. Mira, és a la Vanguardia ha sortit de tot,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: Hola, Vanessa.
8: Hola, bona nit.
5: Xina corona el rei del sueño en un campeonato de siestas en medio del bosque.
6: Oh!
5: Què?
6: Però que... Doncs mira, podria guanyar
5: moment,
6: aquest campionat.
5: Gloria, que tampoc t'he saludat.
6: Pues, podria guanyar aquest campionat.
8: Eh?
6: Que jo podria guanyar aquest campionat.
5: Què volies dir, Gloria?
9: Campionat, què vol dir? Que la siesta més llarga?
6: Suposo.
5: No.
9: Que ronca més?
5: Qui aprofita més la migdiada?
8: Però tots junts allà estan.
5: Tots junts.
8: Uf, quina mandra.
9: I se'm va,
5: no? No ho sé.
9: El xino jo no acabo d'entendre molt.
8: No,
9: no, hi ha cultura
8: pues és
9: que...
8: És per relaxar-se un, la siesta?
5: Sí, bueno,
8: tanta
5: però...
8: Tanta gent al costat.
5: I si et ronquen?
8: Clar.
5: Això... No? Ferran Casas, hola, Ferran.
10: Hola.
5: Què tal?
10: Jo també...
5: Estic deixant pel final, Sergi, pobre. Hola, Sergi León, eh?
7: Sí, sí, ara sí?
5: Ara sí.
7: Sí, sí, tinc micro i tot.
5: Bueno, sí, bueno. Tens, te'l deixem.
7: De què parlàvem, ja se m'ha oblidat.
5: Estàvem parlant de migdiades.
7: No, no, jo sóc un gran professional de la migdiada.
5: La migdiada també, eh? Sí, eh? Bueno, està molt...
6: Hi havia un detall que volia comentar de les migdiades, sí, l'últim ja, que és el tema de, no sé si us heu fixat, que els somnis també són diferents. Els somnis d'una migdiada tenen un estil totalment diferent que els somnis de la nit.
5: Ah, sí?
6: Mm. Totalment.
5: Però estudiós, com són els somnis de la migdiada?
6: És un altre tipus de somni, jo m'hi he fixat.
9: Però el David és un intel·lectual.
6: Sí, sí. És veritat. Sí, somnis eròtics, per exemple...
5: Sí. Són més de...
6: Jo només en tinc a les migdiades.
5: Ah, sí?
6: A la nit, mai.
5: Ostres, doncs jo l'altre dia vaig tenir un somni eròtic molt guai.
6: Oh, és que són guais. Són...
5: Però de veritat que més, m'agrada molt.
6: Oh, és que...
5: O sigui, jo vaig marxar.
11: Ho vas passar bé, eh?
5: Sí, sí, sí. Ho vaig passar bé.
8: Sóc el dia content.
6: I de nit o de migdiada?
5: No, però molt bé. És que... saps allò que et despertes a les 5 de la matinada? I dius, ara ja no em podré dormir.
9: Ui!
8: Però... Recordant el que has somiat, no?
5: No ho havia somiat encara. Saps? I aleshores...
9: És...
5: Oh. Ah, exacte.
9: Queda com un dormir bé, la.
5: Sí.
6: Va venir allà en aquell moment.
5: Oh. Una alegria. Tu saps que t'aixeques després amb el bon rotllo com si hagués passat allò.
6: Sí, sí.
9: Però era un somni induït, perquè et diu que hi ha una cosa que es fa... Que jo no hi ha d'allò, que és quan estàs dormit, però encara tens consciència de que...
5: Feu això? No, que
11: somnis lúcids, no?
9: Que pot induir el somni.
5: Sí.
11: Somnis lúcids.
5: Jo crec que probablement hi havia un punt d'inducció.
9: Ah, quin que... Ets virtuós.
5: Però el que passa, és que no saps com es va disparar.
9: Engrascaia.
5: Si jo vaig induir una mica, potser sí.
11: Això... I el cervell a fer la seva, no?
5: Molaria molt tenir el neuropoder, ferrancar-se la inducció dels somnis que es compleixen.
9: Home!
6: Ara, ara, ara.
11: Però això segur que la tecnologia... Estem a 4 dies que...

0: Poder-les pots? Possible que arribi un
1: punt... En tinc dues.
0: A veure.
1: La persona amb la qual vas somiar és una persona que coneixes.
0: Sí.
1: I t'agrada?
0: Sí.
1: Ah, mira. Ah, sí, perquè de vegades pots tenir un somni eròtic amb algú que no...
2: Home, amb algú desconegut, això es pot somiar amb algú desconegut. És molt interessant, això.
3: Sí, perquè jo l'únic que he tingut era amb un desconegut.
2: Sí?
4: L'únic? No m'ha passat mai amb algú que no.
3: És que jo no me'n recordo dels somnis, normalment.
2: Home, però deu ser algú que has vist, no?
3: N'he tingut més, eh? Però no tinc, normalment no me'n recordo. I aquest me'n recordo perquè a la meitat de la cosa estava la cosa tan d'allò que vaig caure al llit.
0: Vas caure al llit?
3: Vaig caure. Jo que m'estava bellugant i tot, jo que sé, estava molt agafat.
0: Escolta, però... Riu tant de lo meu.
5: I tant, eh?
2: Jo vull apuntar-me a aquests somnis, com ho feu, això? Jo no somio.
3: Ja ara sóc una persona gran, respectable, però jo, de jove, no penso que una mica boja. Jo he trencat llit d'hotel, coses rares, eh?
0: No, no, però una cosa és la que la pràctica de la vida real...
3: Però clar, bueno. Els somnis, per lo vist, vaig de la mateixa manera, perquè ja et dic, jo no me'n recordo normalment dels somnis. Ara. I aquest cop me'n recordo que em vaig despertar a mitja i dic, hosti...
5: Bueno, potser, Glòria, que posem una mica baranes, no, els llits, com els nens, i tal, perquè si... unes proteccions...
3: Ara ja no, però...
5: Ara ja no.
3: Oh, ja ho he molt bé.
4: Es poden aprofitar les baranes també per moltes coses.
0: Què dius de baranes?
4: Les baranes que diu que pot, oh, posi perquè no caigui, pues jo li posaria una altra utilitat. Ui. No, ja que estem... No estem parlant
2: explica'ns,
4: de somnis.
2: Explica'ns,
4: no? Baranes, explica'ns. Què diu la València?
3: Els capçalera.
0: A veure, si podréssim no parlar tots
4: els que som part d'un propietat, aprofitem les baranes... Per alguna, no
3: els
4: sé.
3: Els capçals de
4: llei. A veure, idees, un, dos, tres, respon d'altra
0: vegada. Les baranes, com les va... Com no sigui per penjar la roba?
5: No, ja.
3: Però tu,
5: no.
3: Un capçal, sí, un capçal de llit.
0: Un capçal de llit.
3: Un folar, per exemple.
4: Per exemple.
0: No, sí. Ah, tu t'agrada que et lliguin?
3: A mi no, però potser l'altre sí.
4: Són idees.
0: Jo crec que cada dia m'estic tornant, jo no sé tu de bé, jo m'estic tornant cada vegada més clàssic.
1: Jo, home, jo fa temps ja. Sí, sóc molt clàssic.
0: Sí, eh?
1: Crec que sempre ho he estat, de fet, però... He fet un recordatori ràpid de la meva vida sexual i...
5: Però quin bajón ha fet la secció? Estàvem aquí tots animats
1: molt fluixa.
5: Clàssic, quin bajón aquí...
4: Però
0: jo també, jo també soc així
5: bastant. Sí, tu ets una mica marranot.
0: Ara tots som clàssics. Bueno, una mica marranot, però jo... Tothom, no?
3: Marranot clàssic.
0: Marranot clàssic.
3: Marranot clàssic.
0: Però el concepte marranot clàssic està bé.
5: Un concepte interessant.
1: Un marranot clàssic.
3: M'encanta el concepte.
1: Hòstia, apunteu-vos
3: a la... Ara una llista de concepte.
0: No, perquè no es tracta de que estiguis dient que ets un clàssic i que això signifiqui ser un avorrit.
2: No, clar, ets un clàssic.
0: No, jo recordo una vegada amb uns amics, estàvem en una terrassa. Ui, avui el programa. Som jo, no?, que estic una mica...
3: A primavera.
5: El micro està obert, eh? El micro està obert, cuidado, eh?
0: Em soc conscient. No, estàvem en una terrassa, el típic, jo ja no fumava. Però ells dos sí, estàvem allà xerrant, tal, i de sobte algú passa aquelles coses de que si estàs en un àtic... veus pisos que estan per sota. Hòstia. Hi havia una finestra oberta. Jo vaig veure l'acte sexual més trist...
4: Oh. Oh.
0: Però trist de trist, eh? Sí, saps allò quan la senyora estava tombada al llit i jo crec que mentre el senyor estava allà fent coses... ell estava repassant el sostre, allò, allà em sembla que caldria, no? O demà caldria...
1: Sí. Passar-hi una mica de...
0: Era Martín, era terrible, esto.
1: Ai. Hòstia, tu.
0: Era... Saps allò? ¿Dónde está
2: mi... Aquest sí era clàssic. L'hauríem de definir què és clàssic.
4: No,
2: sí.
4: Al contrari.
1: No, sí. Aquest seria avorrit.
4: No.
2: Ho dic per definir-ho, perquè a mi lligar al llit em sembla clàssic.
4: No, però és que...
2: Em sembla el més clàssic del món.
4: Jo no m'he posicionat amb
2: això. Home, lliga'm al llit, home, és molt clàssic.
4: Escolta'm, però això no era clàssic, era avorrit aquesta... Això que ha descrit ara, Toni.
3: Era trist, era per sota de clàssic.
4: Més que avorrit, era més que avorrit, era trist.
0: Era trist.
4: Decepcionant.
2: Escolta, per ella sí, potser ell estava fotent una festa.
4: Tampoc,
3: eh?
4: Si
3: dimet ja
4: festa o no funciona.
0: Va ser una mica allò pim pam pam.
4: Això de ser
3: tinc xipons.
0: No sé si
1: heu
0: entès una mica el concepte.
5: El concepte, sí.
1: Per omplir l'expedient va ser aquest.
0: Eh?
1: Aquest va ser per omplir l'expedient.
0: No, Sabadell.
1: Totalment. Omplim l'expedient i
4: perdona, t'equivoques. Hi ha molts homes i dones que compleixen així i viuen feliços.
0: Ah, no, i tant.
4: Vull dir que ojalà fos per omplir l'expedient. Segurament és com ho fan.
3: Clar, per omplir l'expedient.
4: No, perquè ho fan així, els agrada fer-ho. No saben fer-ho d'una altra manera.
0: Clar.
4: Anem a veure,
1: el concepte aquell, marranot clàssic?
3: Marranot clàssic.
1: Oh, m'ha agradat molt
0: això. Sí, està guai. Sí. Escolta, aleshores, per tu lligar és una cosa normal.
2: I sí, home.
0: Clàssic.
2: Molt clàssic.
0: Parla'm de més coses clàssiques, des del teu punt de vista.
2: Home, jo, aviam, és que gairebé tot ho considero clàssic, ja, jo.
4: Ja.

0: Saps què et vull dir? Podria estar molt pujat de to perquè digui, eps, això em sorprèn.
1: No, ja, tota la... Mira, els grecs ja lligaven a la gent. Si m'entens o no, vull dir que són coses molt antigues que tota la vida s'han fet. Evident, el que diu ell no és nou, lligar o jugar amb un...
0: S'han vist frescos, no?
1: Exacte, home, i tant. Mira, el Bosco està ple de coses clàssiques.
2: No, jo per exemple considero que...
3: Mira, com aquests de la migdiada, que també dormien en el Bosco.
2: Jo considero que lligar amb un mocador, que és una cosa suau, que es pot desfer en seguida, que és una cosa simbòlica, pot clàssic. Ara, jo, per exemple, si ja intervé dolor, per mi ja no és clàssic.
3: No, a mi això.
1: No, clar. És BDSM, llavors.
4: No tinc cap interès en aquests temes.
3: Us heu trobat alguna vegada? T'han demanat a tu alguna vegada? Jo no sé per què la conversa avui ve amb això, però a tu sí.
1: Tu l'has provocat, Toni.
4: Estan en per camins.
3: Sí.
4: Eh? Mira, a mi em van demanar això i vaig dir, però què? Em vaig quedar bloquejat. Em vaig negar en rodo a fer això.
1: Però una pregunta, t'ho van demanar...
4: No, m'interessa aquest tema.
1: No. Fer això, dic, fer això. Pregunta. T'estic preguntant que si t'ho van proposar a sopar abans d'arribar.
3: Home, no.
1: No t'ho van proposar en el moment. Home,
4: en el camp de batalla.
1: Que el preparin amb ells.
3: Per cert, diu, de postre què vols? Diu, un flam em mata. Diu, per cert.
2: Perdona, ja els que són realment... fan bondatge d'aquest, com es digui, d'aquestes coses.
1: BDSM.
2: Perquè a mi m'ho van dir a vegada. Tu t'agrada sopant, eh? I jo...
1: Veus?
2: No, diu... Ah, bueno, us farem altres coses.
1: Passa.
2: Perquè, clar, és com... Bueno, per saber-ho, suposo.
1: Home, millor que li diguin al sopar, que no, que no estiguin en situació.
2: A mi ja em va tirar una mica enrere, vaig pensar...
0: No. Sí, sí.
2: Ara això, aquest senyor, el que deu ser normal, oi?
3: Yeah.
2: I jo tinc una amiga que va quedar amb un... amb un metge. Que no, una amiga, sí, sí. I un metge, un senyor estupendo. I ella li agradava que l'insultessin quan estava fent-ho. I li va dir a aquest senyor, insulta'm. I el senyor li va dir... tonta.
3: Ai, pobra.
1: Ah, pobre, home.
0: Tonta. Bueno, és un clàssic.
1: Un senyor, era un senyor.
0: Un clàssic.
4: Un senyor, exacte.
2: Es va acabar.
4: No va voler...
2: Es va acabar l'erotisme.
4: No va voler excedir-se.
3: Pobreta.
4: Va voler ser prudent. Molt bo.
2: Tonta. Home, pobret, pobre home.
3: Tonta.
2: Tonta.
1: Tonta.
4: Però mira, això et demostra que aquest era un bon tio.
2: Home,
4: sí, un bon tio.
1: Era com...
4: No abunden els bons tios, aquest era un bon tio.
3: Home, com que no abunden els bons tios?
2: Li va saber greu.
1: No abundant.
2: Li va saber greu dir-li una cosa lletja i li va dir tonta.
0: Bueno, pobre. Si no estàs molt ficat en situació, suposo que...
3: Bueno...
4: En fi.
3: Jo, veus, a mi això no m'agrada. Ni insultar,
0: no.
3: Ni...
0: No, però tu però pots trobar, eh?
3: I tant,
0: que et trobes i se't demana, i a mi si m'ho demanen, jo
1: sóc
0: bastant obedient i normalment
3: bastant
0: intento
3: obedient,
0: donar plaer del que em demanen.
3: Ah, sí, eh?
0: Sí. M'he trobat coses curioses, que no puc explicar a la ràdio.
1: Què diries tu?
5: Com que no pots explicar a la ràdio?
1: Va, que ens digui un insult. Què podria dir?
3: A veure, no parlem tots a l'hora, de veritat, que us veig molt esverats i esverades.
1: El Ferran, Ferran, què diries si t'haguessin insultant?
0: Home, no ho diré aquí, perquè és molt lleig.
4: No, perquè fora de context no.
0: Jo sóc un senyor, però dins de context...
2: Les dones que volen que les insultin normalment és que els diguin que és una treballadora sexual, que fa servir el seu sexe per aconseguir coses.
1: Bueno, jo volia saber què deia el Ferran, perquè com que té una imaginació molt potent...
0: Li dic
1: aquest, segur que diu coses que ningú s'ha imaginat.
5: No, però el Ferran és un senyor.
0: Jo li dic neuropoderosa, saps?
3: Com el llibre.
0: Va bé, va molt bé.
3: Va molt bé,
0: estem
3: no?
0: contentets.
3: Sí, no? Sant Jordi va petar, no?
0: Sant Jordi molt contents i va fent, bueno, va fent. Xup-xup, xup-xup.
3: La gent vol ser feliç.
0: En aquests llibres se'ls diuen long sellers.
3: Long sellers.
0: No són best sellers, són long sellers.
2: Això és millor.
0: Sí, perquè es venen tota la vida de manera regular.
3: Està molt bé, això. Bueno, això et permet viure d'això, no?
0: I tant, sí. I escolta, me n'he adonat per als últims articles que han sortit, que vaig llegir un al País, que n'hi ha pocs que puguem viure d'escriure.
3: No, hi ha poquíssims.
2: Part d'una hèlit.
0: Toco fusta, eh?
3: Sí, sí.
0: Toco fusta.
4: Sí, sí, a mi em van dir una vegada que el...
3: Però ara seguim parlant del llibre o de la conversa anterior?
0: De tot plegat.
3: Toques fusta, també?
0: Toco fusta, també, sí.
3: Ah, sí, molt bé. Sí,
0: tornar... Si m'ho demanen, bé.
3: Toques fusta.
0: Sí, m'ho demanen.
1: Sí, demanen. Ai.
3: Què? Ui, la Vanessa avui... La Vanessa avui s'ho està passant bomba.
1: No, és que no ho havia pillat. Mig... Ho he pillat després de dir-ho de tocar fusta quatre vegades, la quarta dic, ah, vale.
0: Ah, la fusta.
4: I alguna vegada heu fet, mira, ara torno a treure el tema.
3: Va.
4: Hem fet aquest petit parèntesi amb el llibre del Ferran. Sí. Molt interessant. Tornem al tema anterior. Alguna vegada, heu fet allò d'interpretar papers?
0: Home, sí.
4: Aquesta és molt bona.
3: Ah, sí?
4: Aquesta és molt bona.
1: No, jo no ho he fet.
0: No. Això és molt clàssic, eh?
1: Vanessa, no. Bueno, no,
4: però... És que això és molt clàssic. És
3: no, a veure, un moment. Interpretar papers significa... No ho dic, perquè hi ha moltes maneres d'interpretar papers. Que tu, amb una persona que sap qui ets, canvies la personalitat, o, que és l'altra possibilitat,
4: a veure,
3: tu surts una nit
2: fas veure
3: sent una altra persona.

0: Això és molt divertit, això està bé, també.
1: Les dues opcions són boníssimes.
2: Jo aquesta segona la hice, la vaig practicar en el seu dia molt.
1: Molt divertit.
2: I era divertit, molt divertit.
3: Això és divertit.
2: Jo treballava oficialment, ara que això per la gent jove no ho entendran, jo treballava al 1003.
3: Ah, sí.
2: Em deia Eduard i treballava al 1003. Clar, entre altres coses, perquè era molt fàcil. De què treballes a 1003 i què fas? Doncs res, van trucar.
4: Una feina apassionant.
3: Un tec.
4: Una feina molt interessant. Era... Així t'estalviaves tota la conversació de
2: no
4: la feina.
2: O sigui, perquè...
3: jo tinc una mica també de locutor, perquè no li pregunto 5 coses de ràdio i tal, deia, recordador, poso conos a l'autopista.
2: És que no, hi ha una cosa que ho dic amb tot el carinyo. O sigui, tu quan deies que treballaves a la ràdio, la conversa sabies que només passava a girar
3: exacte
2: sobre això. Per tant, una conversa poc inter... amb tot el meu carinyo per la gent que es dedica a això, eh?
0: Vols desconnectar?
2: Clar, aleshores tu deies això i tal.
4: Bueno, també tenies una altra opció,
2: Toni? Fins a un dia, el que passa és que va ser l'endemà que em van dir, tu creus que me la vas colar, però jo t'escolto sempre i sé que ets tu. Sí, sí, vas molt divertit.
3: Clar, aquestes coses passen. I no et deien, quan deies que treballaves al Mitres, no et deien, hòstia, amb aquesta veu... Això també, segur que t'ho han dit alguna vegada. Segur.
0: Serviries per ràdio, et devien dir.
2: Sí.
4: Toni, també podies haver utilitzat una altra professió, podies haver dit, soc enginyer industrial. I com que ningú ho sap, et diu, vale.
2: També té raó.
4: No, no, sí, la meva professió no m'ha servit mai.
2: Físic nuclear, no? Sóc físic nuclear.
4: No, perquè això
1: encara genera interès. Treurien
4: Txernòbil, treurien Txernòbil, coses
2: així. No, no, no. Tu quan dius, perquè tu ets enginyer industrial.
4: Correcte.
2: Quan tu dius, sóc enginyer industrial, al llarg de la teva vida, què passa?
4: Cric, cric, cric, cric.
2: Sí?
4: I luego, pues una Fanta.
2: Una Fanta?
4: No, home, jo he pagat Fanta per sobre les meves possibilitats.
3: Fanta naranja.
2: Tu què dius? Tu què deies? Ferran?
1: No sé, aquesta... Ah, interpretar papers.
2: Això.
1: A fundíssim amb aquest tema.
2: Ah, sí, a fundíssim,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, home, m'encanta. I a més, ho recomano molt amb parelles de llarg recorregut.
3: Però,
1: això,
3: perdó,
1: i,
3: home. Per, ara jo parlo de parelles eventuals, d'allò, però hi ha una cosa que jo no entenc, és perquè quan veuen una senyora com jo, hola, sóc una senyora que no sóc poqueta cosa, ni de nena petita, o sigui,
1: home,
3: de
1: veritat. No.
2: Ah, sí?
3: Home, tota la vida.
1: No, però hi ha un, jo crec que hi ha uns límits,
3: que em posi llacets, mitjonets curts...
2: Ai, no t'imagino. Escolta'm, si un dia ho fas, fes-te una
3: no,
2: foto.
3: No, no, no.
0: Sí,
3: ara ja segur que no, però si no vaig fer-ho de jove, que era allò, però què dius ara?
2: No t'hi veig.
0: Però home, és tremendo.
3: T'ho juro.
0: Què va?
3: Era una... Però m'ho han demanat moltes vegades, eh?
2: Moltes.
3: Uns mitjonets.
2: Mira.
3: Mitjonets.
1: Venen a buscar-nos.
0: Fer el contrari.
3: Hosti, això és molt gros. Això et demanaven? Però tenia una... Sí, demanaven això, sempre nena petita, sempre. I després tinc una amiga que em feia molt la seva parella i ella va descobrir que el que més li posava era que el seu nòvio fes de jardiner.
4: De jardiner.
3: I llavors...
1: Això sí ho veig bé.
3: I llavors era jardiner.
2: No parla tots alhora, sisplau.
3: Era pantalons com de peta o sense samarreta i llavors ell sortia de casa i quan tornava a treballar ja s'ho posava abans i trucava i quan ho veia obria la porta, saps que se'l trobava ja.
2: Ah, doncs és guai.
3: Amb la regadora, amb la regadora.
2: Amb la regadora.
3: I els pantalons de peta sense samarreta. I això ja era...
2: Perdona,
3: pa dentro, pa dentro.
1: Això està molt bé.
2: Això està bé, no?
0: Això ens agrada de tots.
2: Bueno, a veure, anem a... Perquè tenim moltes coses a fer, eh?
4: A veure.
2: Estem molt sexuals, avui, trobo.
3: Trobo que...
2: Mai no havíem estat tan sexuals i, de fet, no descarto que ho continuem estant.
3: La vera la sang altera.
2: Sempre
3: hi ha d'haver algun dia així.
2: Passa, eh, això de la primavera la sang altera. No us passa a vosaltres?
3: Sí, i té una explicació.
0: Sí, biològica.
2: Que la gent ensenya més,
0: i ambiental.
2: No? Jo estic totalment d'acord. I fa molts mesos que no...
0: I que fa més calor.
3: Clar,
2: no,
3: exacte.
2: És que és
3: exactament
0: que,
3: això.
0: Que puja la temperatura en general.
2: Que sí, però la temperatura tal. La història és que portem molt de temps molt tapats.
3: Ensenyar carn.
2: I un bon dia surts al carrer i comences a veure coses guais. Clar. No, que dius, ja no...
4: Correcte.
2: Però ho veus,
3: una
2: no?
3: Samarreta, una samarreta.
2: Tu vas a la National Gallery i no et compres els quadres que veus penjats, però els mires
0: Toni,
2: amb interès.
0: Toni, no? Sí, però vull donar una informació important. Sí. Toni, és veritat, això, eh? Però tenen en compte que els homes s'exciten per la vista, però les dones per l'oïda. Ja. Llavors, clar, a mi...
2: No ho sé,
0: jo, això. Jo, sí, m'ho imagino, però vull dir, a mi la primavera jo ho veig... No, que la gent es destapi... Pues em sembla superbé, però tampoc em causa a mi un...
2: Un
0: jo
2: què?
0: Crec, no sé.
2: A tu
0: jo...
2: què et causa aquest un...
4: Aviam.
0: No ho sé, ho tinc que analitzar.
1: Home, el jardiner t'ha agradat.
0: M'agrada xerrar. veus l'oïda, les xerrades. Ah.
5: Però, clar, però llavors això també, les xerrades produeix tant el mes de gener com el mes de maig.
0: No, perquè la primavera surt més fàcil, Rafael.

0: tomes prens cosetes
1: i xerres
0: més amb més gent.
2: Veure, i si un vermutet aquí, un vermutet allà... Sí, sí,
3: i una mica de música, no? Una mica de música. Avui el David Balaguer ha escollit aquesta cançó.
2: És molt important posar-la des d'aquest punt, que és l'inici. I ara us explicaré per què. Mireu això que va passar a Wembley.
3: Que guai, eh?
2: És que això és molt guai, eh? És que aquest vídeo el miro moltes vegades, jo. Quan estic sol a casa, miro aquest vídeo moltes vegades. Mira, mira, mira, la gent cantant. I aquí estava Bryan Adams al·lucinant.
3: Clar.
2: Col·locant el micro al públic. Però mira, mira.
3: A veure.
2: Ja sé. Posa pell de gallina.
3: Sí, sí.
0: Molt guai.
3: Ha de ser guapíssim, això. Si tu ets el cantant d'un grup, sí, no? Sí. Amb una cançó i de sobte surts a un escenari et passa
2: Wembley,
3: això.
2: Wembley, eh? Wembley, davant de... Quanta gent hi cap a Wembley? No ho sé, però moltíssima gent.
4: 30.000, mínim.
2: Vino 30.000?
3: No, més.
4: Sí, jo que...
3: 100.000.
4: No, perquè... Normalment tapen la meitat del d'allò, o sigui...
2: Bé, no ho sé.
4: 50.000.
2: Sí, el cas és que, clar...
4: 1.000.
2: Imagina, 30.000 persones, és igual, cantant a pulmó el teu tema, sí, sí, que se'l sap tothom de memòria, un tema que has compost tu a casa teva un dia, tranquil·lament, que no saps mai que triomfarà d'aquesta manera, de ser bestial.
0: Amb les llumetes del mòbil, ara.
2: I a mi m'agrada molt...
3: Ai, què passa amb el mòbil, ja, tothom, eh?
2: Saps què passa? Que jo estic enganxat, des de l'època de la pandèmia, a mirar vídeos.
3: Jo també.
2: Sí?
4: Vídeos de què?
3: T'ho juro.
2: De quins són els teus?
3: No, jo faig de tot. O sigui, tu mires el meu YouTube, saps allò que et venen ja vídeos per l'algoritme? Tinc molts vídeos de discursos polítics, molts, cadascú.
4: Ja.
3: Curs cinematogràfics i després coses de... com es diu això? De La Voz a nivell internacional. No els programes de La Voz.
4: Sí. Allò, trosset.
3: Però trossets
4: la millor
3: concrets
4: actuació que, és que hi ha coses molt bèsties.
3: No,
4: eh?
3: Hi ha gent que canta, com ho dius?
2: Doncs si jo miro, a mi m'agrada mirar, i això em va passar, ja et dic, des de l'època de la pandèmia, vídeos de concerts.
0: Sí, sí, m'ho passa també.
2: Et passa? Sí. M'agrada quan veig molta gent interpretant un tema que està cantant un tio dalt d'un escenari.
0: I veus
2: la gent apinyada, una comunió total entre la gent.
3: Ho buscaré, eh?
2: No, no, aquest vídeo és, aquest vídeo és acollonant.
0: Vídeo, mira, no la porto jo la cançó avui, però de I Don't Like Mondays, i surt un vídeo així amb tota la gent boja cantant això, però en plan brutal.
3: No, la Vanessa Hogar no ha portat el
0: I Don't Like Mondays
3: perquè ha portat aquesta. Programa 175 de la temporada.
2: Avui és el programa 175?
3: De la temporada.
0: T'agrada.
3: Ho hem aconseguit avui.
4: Olé! Jo pensava que tilleries.
3: Per fi, Vanessa Hogar.
1: Ha costat,
3: avui ho has fet bé, això.
0: És que anava amb el cotxe, és música que jo escolto normalment, i vaig dir, aquesta me l'apunto. M'apunto moltes i després no me'n recordo per compartir. Quan me la demana la Glòria, no sento.
3: Hi ha una aplicació que és meravellosa, que és l'aplicació que de veritat a mi m'agrada més del mòbil, que és el Shazam.
4: Sí, és increïble.
3: Jo, la meva vida sense el Shazam no...
1: Però és fotut, Toni, quan falla, i no la troba. Et quedes fotut, eh? Perquè a vegades falla i dius...
4: Sí, perquè és un cover.
3: Sí,
1: et quedes allà i ha fallat.
3: Sí,
1: i ara què?
0: Bueno, direm la cançó perquè la gent se l'apunti, que és Do I Wanna Know d'Arctic Monkeys.
3: Molt bé.
2: Oh. Vale,
3: molt
2: bé.
0: Perquè sé que hi ha gent que s'ha de compartir el coneixement.
3: Escolta'm, David Balaguer, tu de què ens vols parlar avui?
2: Bueno, avui us volia formular unes preguntes relacionades amb la solitud.
3: Ah, molt bé.
2: Perquè vaig llegir una cosa, no cal entrar en aquest tema, perquè era tot molt relacionat amb el tema de la ment i així, però que parlava sobre l'estigma de fer coses en solitari.
3: Yeah.
2: I això és molt interessant, perquè vosaltres feu coses sols, suposo que sí,
3: ai, sí,
2: però podria ser que hi haguessin una sèrie de coses que sols no us atreviu a fer?
3: Totalment.
2: Pel que dirà la gent? I això és el que us volia preguntar, quines coses no us atreviu a fer sols i potser voldríeu fer-les?
3: Jo no.
2: No? Tu fas tot sol. Sí, tu és veritat, tu t'agrada molt...
3: Sí, a mi m'agrada.
2: Tu has sortit de festa sol, per exemple, has viatjat sol...
3: De fet, m'ho passava molt bé sortint sol de festa.
2: Però tu saps que hi ha molta gent que sola no surt de festa.
3: I també si viatges sol, i jo he viatjat bastant sol, home, accedeixes a coses, a persones, a històries, que si vas amb altra gent no passa.
2: No, aquest tema que...
3: Fins i tot una nit vaig anar sol al sonar. I vaig escoltar la conversa més surrealista entre dos tios que estaven allà, que un li va dir a l'altre, digo, oye, 7x7, 49. I l'altre li va dir, i jo què sé. Que em va semblar la millor conversa que tenia el sonar. No? Sí.

0: Dona, que me cuenta.
1: No, sí que és cert que tu el tema aquest de la solitud sempre l'has portat molt bé.
2: A mi
1: perquè tu has explicat moltes vegades que has fet moltes coses sol. Però hi ha gent que li costa. I vosaltres teniu alguna cosa que us agradaria fer sols i no goseu del tot?
3: Bueno, per exemple, a mi sempre m'ha cridat l'atenció la gent que va sola al cine.
4: A mi m'encanta anar sola.
5: A mi també m'agrada anar sola.
3: I jo em dona coseta i realment no hi ha cap problema. Perquè vas a veure una pel·lícula en millors condicions i tal, però anar sola és com, no sé, em dona mal rotllo i no vaig.
5: Mira, a mi em va passar que vaig començar a anar sola al cinema perquè tenia que anar, si no, no ho hagués fet, també em donava com repart. I va ser perquè tenia que anar a treballar i tenia que mirar les pel·lícules. I llavors, al anar sola, perquè hi havia la pel·lícula tal que tenies que veure per la feina, doncs vaig començar a disfrutar d'anar sola, que es veu molt millor, es disfruta molt més.
1: Totalment.
5: Però és que disfrutes des de que entres fins que arribes a casa o te'n vas a prendre un cafè.
2: I a més, ningú no t'agafa palomites.
1: No, però tu has dit una cosa molt important, es tracta, i és el que hauries de fer tu, Sergi, un dia es trenca el gel.
5: Sí.
1: Trenca el gel perquè llavors, a la que ho fots una vegada, t'encanta.
3: No, perquè ho analitzes i dius, no hi ha cap motiu per no fer-ho.
4: No té sentit anar amb parella al cine. A mi em costa sopar.
1: Molt bona, aquesta.
2: Ui, és divertidíssim.
4: Sí, em costa. M'avorreixo sobrenament. Penso, què collons fot aquí menjant sols?
5: És veritat.
2: Recordaré tota la vida. De veritat. La primera nit que jo estava a Lisboa, que Lisboa és una ciutat que m'encanta, i me'n vaig anar a sopar a un restaurant guai.
1: Sol, clar.
2: Sol. I m'ho vaig passar bomba perquè en cap moment vaig agafar ni el telèfon ni una revista. I era divertidíssim.
4: Gran, mirant a tothom.
2: Anar mirant a tothom.
4: Clar.
2: I veies la gent que estava una mica com incòmoda.
4: I este senyor, no?
2: Este senyor...
4: El que deia, este senyor per començar el cambrer, no?
2: Sí, clar, home.
4: Més de para uno.
2: De veritat, vols que et digui una cosa? Em sembla que tampoc t'estranyarà. Aquella nit vaig acabar de festa amb els cambrers.
4: De veritat?
2: Sí.
4: Ai, que raro.
2: T'ho juro.
4: Vas conèixer gent.
2: Que raro, eh?
1: Veus com això va molt lligat amb el tema que comentàvem de l'estigma de la solitud? Et miraven perquè... és estrany veure algú sopant sol.
4: Què fa aquest sol aquí, no?
5: Sí, mira,
4: i si ets una dona...
5: A Grècia, com tu, però jo anava amb un grup d'amics, o sigui, jo no hagués viatjat amb avió sola, però un cop allà volien anar tot el dia a les discoteques, a Mykonos.
4: Que no haguessis viatjat amb avió sola?
5: Jo no, l'he agafat per feina, però no per, o sigui, no per poder agafar l'avió, per feina sí que li com anar al cinema. No, per anar, o sigui, no he agafat un avió per viatjar en plan de divertimento. Jo vaig anar amb les amigues i un cop allà volien anar cada dia a discoteques i vaig dir, quin rotllo, jo no estic a Grècia per anar cada dia a una discoteca. I em vaig pirar pel meu compte. I al anar a sopar vaig triar el lloc més típic i jo crec que els cambrers també em miraven, es pensaven que m'havia barallat amb la parella o alguna cosa. I a partir d'allà vaig sortir per la nit, m'ho vaig passar bomba i vaig arribar sencera a casa també.
2: Ferran, tu què?
4: Jo viatjar no tinc problema en fer-ho sol. És més, crec que ho deixo més sol. Viatge. Sí. A mi la gent m'atabala quan viatja, perquè
2: a mi
4: la gent acostuma a ser com molt de pim-pam...
3: No, viatja en grup. Jo dic,
4: deixeu-me, saps? Vull passejar, saps? Per Roma, deixeu-me tranquil. Però sí, sopar em costa, eh? Sopar...
1: Em costa també sopar.
4: Puc fer-ho, no és una cosa que digui, oh, quin trauma, però...
2: És interessant perquè a la gent li costa sopar, sí, no dinar.
4: No, dinar.
2: Dinar a ningú no li costa, eh?
1: Ni esmorzar. Esmorzar la gent fins i tot prefereix fer-ho sol.
2: Home, sí, perquè t'acabes d'aixecar.
1: No, però anar allà al bar, amb el teu entrepà, el teu cafè, i t'agrada estar sol. En canvi, per sopar, sí, és curiós, a mesura que avança el dia.
2: I tu, Sergi?
3: No, jo recordo, ho hem comentat aquí, que a mi em feia molta cosa, per exemple, el tema de viatjar sol, pensava que quin rotllo i tal, però la vida fa que, bueno, vaig estar molts anys sol sense parella i deia, hòstia, tinc que viatjar, tinc ganes de viatjar, i ho vaig tenir que fer per anar-sos. I ho vaig disfrutar moltíssim, i són els millors viatges que he fet.
2: Escolta'm, Sergi, tu vas fer, ara que recordo, un viatge als Estats Units.
3: Diversos viatges als Estats
2: Units. Que te'ls vas fer sol...
3: Sí, al Gran Canyón, a Los Angeles, a Chicago... Vaig fer diversos així, i la veritat és que li vaig agafar el gustillo perquè ningú et fa la ruta, i si aquell lloc t'agrada, t'hi quedes més estona.
2: El millor d'aquell viatge va ser que em va portar una samarreta de
3: CSI,
2: que encara la tinc.
3: No, perquè eres un loco.
2: Xulíssima. Sí, em va agafar una època de CSI a mi.
3: No, i en què ja es ve, ja te la vaig portar, ara ja no.
2: Sí, ara ja viatge no em porta més res. I tu, Glòria?
4: Jo he viatjat per
2: allà,
4: no ho he fet mai, però perquè no m'ha sortit l'ocasió. Però l'altre, jo vaig al cine sola, vaig al restaurant sola, sent una noia, i a la meva generació, quan era als anys 90, era raro, eh?
5: Ara, o sigui, hi ha tios que es pensen que estic buscant ligue. Això passa avui en dia.
4: Era raro.
5: Si vaig sola és perquè vull anar sola, per què t'asseus, per què em preguntes si puc... No, no pots. Doncs molt fort, pensant més enllà.
4: sortir de nit, jo

0: Ho feia perquè el que feia era anar als, als locals on anava habitualment amb altra gent. Llavors, si ja coneixia els cambrers, la gent d'homes podia anar sola.
1: Clar.
0: Sentava a la barra, parlava amb els cambrers, no passava res.
1: Clar, clar.
0: Jo, sí, home, sortir jo a donar voltes per Barcelona sola, no. Perquè, i més sent noia, era com una mica així.
1: Tu saps,
0: però no els dos o tres locals que tenies més convidats i més controlats...
1: No saps la de nits, home, que a mi m'han confós per un secret.
0: Claro. Un home sol, al final
1: juro?
0: De la barra.
1: T'ho juro, o sigui, jo he passat per secreta 40.000 vegades, però m'ho han dit moltes vegades, això. Què volies dir, Sergi?
2: No, que l'últim viatge vaig portar una pantera rosa.
1: Una pantera rosa?
2: Sí, vaig portar una pantera rosa.
3: Sí, però, i no te'n recordes? No,
1: però d'on venies?
2: No, bueno, estava aquí a la Costa Brava.
3: No te n'haig al dir,
1: però...
3: No és un
1: bé el mateix. Escolta'm, ja que tenim el Sergi León, escoltem la cançó que ha escollit el Sergi León, que és molt xula, mira. Oh.
2: Aviosa
3: actualitat, eh?
1: Sí. Jo crec que el millor que hagin fet la pel·li de Michael Jackson és que estem sentint Michael Jackson per tot arreu.
4: Sí, senyor.
1: Que gran era aquest tio, musicalment parlant, sense entrar en altres històries. Que era por.
0: No soc una gran fan de Michael, però m'agrada molt, i les he ballat totes, i hòstia, són...
1: Sí, sí.
4: És molt gran.
1: Molt gran.
2: És que tot bé que la setmana passada vaig poder anar a veure la pel·lícula, i us la recomano perquè és un pel·liculón.
1: Sí, eh? Ho diu tothom, eh?
3: La seva filla no, eh? La seva filla no ho diu, la Paris no.
1: La filla, pobra.
2: No, però fa cosa la... La pel·lícula fa una mica de cosa que dius, hòstia, com se'ns va escapar aquest tio tan gran, eh? No, ja fa coseta, però era un crac.
4: A mi m'encanta.
1: I tu, David, lo de fer sol, què no faries? O què t'agradaria fer que no...
4: No, coincideixo amb el Ferran molt, amb el tema del
1: sopar.
4: De
1: sopar. Eh?
4: Jo sóc un tio que fa moltes coses sol, perquè a mi m'agrada molt fer coses sol. Però el tema de sopar sí que és cert que tens la sensació que la gent t'està mirant.
5: I potser, haurem d'anar a sopar sols.
4: I potser sí. Ho hem d'anar a fer,
5: això
4: sopar sols.
5: Això és conductivista o conductual. Sí, sí. Otra vez, fins que se'ns passi la tonteria.
1: A mi el que més m'agrada fer sol, saps què és? Anar al Prado, a Madrid.
5: Museu sol sempre.
3: Museu sol sempre.
1: Que guai, sí. No? Un matí sencer al Prado. Allò tirant. Una mica pel que deies tu viatjant. Aquella cosa que segons amb qui vagis...
5: Que t'esquei.
1: Molt bé, el Genís ara ja s'ha llançat Michael Jackson. Està bé. Perquè aquesta era el Billie Jean, no era el... La cresta. No, ben fet, totes les tones, si vols. Vale, doncs ja està, no?, el que volies dir.
0: Sí. Per altra banda, hi ha gent que sempre busca companyia per fer tot.
1: Sí.
0: Que és noia, o sigui... Jo, per exemple, la meva mare no en tenia, que jo em n'he de comprar roba sola.
3: Ui, és el millor.
0: Jo no vull anar amb ningú. Que em vagi... Jo no necessito que ningú em digui si em queda bé.
3: No, clar.
0: Et queda bé que no...
1: Ara diré una cosa que a mi em costa molt d'entendre i és molt extensa i la fa la majoria de la gent. Anar al metge. Però per què és necessari que t'acompanyi?
0: Jo no vull...
1: Home, a veure, si estàs molt malalt, sí.
0: O quan fan alguna cosa per la vista, que t'ho diuen, vingui per algú company, quan surti no podrà mirar, t'avisen.
1: Això és el que m'hagués agradat avui.
3: Però ho fan per després fer el vermutet.
1: Clar.
3: Que és la primavera i volem vermutets ara.
1: Deixeu-me que us expliqui el que ha passat avui quan he arribat a la redacció. Jo venc amb la moto, baixava pel carrer Lapan, i de sobte han començat a creuar per davant meu tots els convidats d'un casament.
0: És que comença la temporada.
4: Avui?
0: Sí. Clar, comença la temporada.
1: Comença la temporada dels casaments, no? I l'he dit a la Glòria, i a la Glòria li ha agafat com una mena d'atac.
0: Mira que tenia jo una altra indignació, que ja te la diré un altre dia. Oh. Però és que la temporada de casament... O sigui, és una cosa... Surt el pitjor del ser humà. És a dir, primera, tu reps la invitació. Avui em centraré només en el que és el dia del casament, No parlem d'allà, més
1: però,
0: coses...
1: Però pots anar fent entregues.
0: Exacte, sí. Bueno, ara farem una d'allò, si surt alguna cosa més grossa, ja veurem. A la invitació ha de posar el dress code, és a dir, com s'ha d'anar vestit. Llavors, si posa dress code, escolteu-me el que us he dit, que posa traje oscuro, vol dir smoking o traje oscuro, llavors pots anar de llarg. Si no posa això, no es va de llarg! És una hortarada sensacional anar de llarg amb un casament que el senyor que es casa va de xaquer, per exemple.
1: Yeah.
0: Xaquer és còctel. Però llavors, és igual.
1: Vull sentir-te que totes les senyores que passaven per davant meu avui, totes de llarg.
0: Home, llavors va de llarg unes persones que la seva vida normal... Són senyores normals i corrents. No parlem de dinastia. No parlem dels Goya. No parlem dels Oscars. No, que els hi regalen, clar. Llavors, a veure, el vestit llarg... No pot ser una cosa amb unes gasses dures, uns...

0: lluentons de plàstic. O sigui, per favor, palabra d'honor, que surt una xitxa per aquí dalt. Ah. O sigui, un tontall que no està bé, perquè... Palabra d'honor, perquè dic, ha d'estar molt ben format per dintre amb unes vernilles, una cosa, un sastre que t'ho faci clavat. Si no, si t'ho compres a Temu, allò és un desastre.
1: Temu.
0: Amb uns colors d'unes teles lletges, uns colors llisos. Però si es posem estampats ja morim. I llavors, quan anem dretes, es posen talons, perquè es veuen baixetes, clar, amb el vestit llarg, tu et veus xaparra, et veus sempre d'un xampinyó.
2: Xaparra.
0: Encara que no, que tens que estar dissecada per veure amb un vestit amb un vestit de nit. Ja no parlem si tenim un volum i tal, és igual, clar. O sigui, si és de disseny sirena, has d'estar perfecte, que no ho estem. Si és amb volum, Déu meu senyor, com no tinguis unes cames de 2,5 metres. És horrorós, horrorós, horrorós, que quedi bé allò. I llavors, ens posem taló. Ens posem taló, no portem talons normalment. I llavors ara, que no hem crescut portant talons, ens posem a caminar amb talons. Llavors el cos ens en va endavant, que semblem locomotoro, busqueu qui era locomotoro. Oh, Michael Jackson que feia...
3: Locomotoro és... Locomotoro has d'anar molt enrere, eh?
0: Busca'l. I llavors, el xiripiti flàutico és locomotoro. Oh, Michael Jackson que feia allò que tirava endavant. Es van així les noies, endavant, clar, el taló els aixeca el cul, i els toca endavant. I llavors, clar, el vestit els hi toca a terra. I llavors se l'han de remengar com si anessin a pujar escales. Per l'amor de Déu, el traje, quan es camina a terra llis, no s'agafa, no es toca. Perquè si no, arribes a un moment que quan surts de la foto, a cada costat del vestit tens un munyec de roba arrugada, perquè tu has estat tot el dia bellugant amb allò amunt i avall. Perdó, hi ha el moment lavabo, que això els nois no sabeu el que és, un lavabo ple de senyores amb vestit llarg.
3: Ah, clar, que trigues molt més.
0: Oh, no? Per l'amor de Déu, que allà sota hi ha unes faixes, uns contra no sé què, perquè això que això em marcava, i s'ho expliquen tot, i vinc a ensenyar-s'ho. I llavors, ara em fa mal la sabata, el taló alt, és que no ho entenc, no puc entendre. Llavors, sí, aquesta sandàlia, que no es posaran mai més, perquè sandàlia... Sandàlies sense mitges, que pot ser també hortera, per anar a un traje de nit amb sandàlies sense mitges. És horrorós. I llavors, uns bolsos. Uns bolsos que volen ser fins, que són uns ous. Que la...

0: Llavors, peluqueria i maquillatge. A veure, si tu normalment no et maquilles a penes, per què et poses pestanyes postisses i un eyeliner de dos dits de gruixut i uns pintallavis amb uns colors vermells, amb uns perfiladors que semblen... No us vull dir el que semblen, perquè fa de mal dir. Per l'amor de Déu, senyoreta.
1: Que...
0: I perdó.
1: Sí, sí.
0: Uns monyos, que no, que un altre referent busqueu-ho. Semblen les del sorteo de la 11 dels anys 80 de Telecinco.
1: Ja veus.
0: Per l'amor de Déu, home. Capítol a part, que ho farem un altre dia. Les dames d'honor, que van totes del mateix color com les pel·lícules americanes. Per l'amor de Déu, tornem al casament català. Un vestidet discret, una cosa mudar-se una mica de diumenge, una cosa posar-se un vestit bo que tens a casa, que et fas un traje bo. Una cosa, un que t'ha portat els casaments de tota la teva vida. Per l'amor de Déu.
1: És que jo porto tota la tarda intentant recordar la teoria d'algú...
0: La quinfianyera.
1: Que no sé qui era, però que deia que la gent es disfressa per anar als casaments.
0: Sembla...
2: Carnaval.
0: En mi boda, vamos a decir, la fiesta de disfraces, digamos a los Oscars.
1: Ja. Sí. Va, posem una mica de música, li toca al Ferran Casas. Aquesta és la cançó que ha escollit avui en Ferran Casas. És rara, però és xula, no?
3: És Justice, que és un... Bueno, un grup ja té uns anys, però, home, feien electrònica molt bona.
1: Ja ho veus.
2: Sí, sí. M'esperava més del Ferran.
3: Bueno, és que saps què passa? Que sempre...
4: Jo també,
3: sempre he volgut a una taula mitja i avui he pensat, porta alguna cosa més... disruptor.
4: No, doncs, està bé, perquè diferent és.
1: A mi, deixa'm dir-te que m'agrada.
3: A mi m'agrada també. Fes, va, escolta, una miqueta, mira.
1: A veure, canyera,
3: no?
1: A mi m'agrada. Sí, és veritat, bueno, que és una mica antiga, no?
3: Sí, deu ser... Jo calculo que deu ser als 90 o així,
1: eh? Està xulíssima.
2: Sí. Bueno, posem el Michael, va.
1: El Michael, després tornarem al Michael, si voleu. De fet, només ens queda una cançó, que és la cançó de la Glòria Galeano, que és aquesta, mira.
3: Una sorpresa, la Glòria.
2: Mira, i tant.
3: Sí, eh? Un gir.
1: Perdona, jo crec que avui guanya la Glòria.
0: Saps que et vaig parlar que es deien Catriel i Paco Amoroso?
1: Són aquests.
0: Són aquests nois.
1: Pues sona molt bé, mira. Sempre vuelvo al mismo lugar, el chanteo que mejor me sale, muchos gastan una bala ahí. Ui, aquesta per Mancotxa és xulíssima, no?
0: Són brutals. Mira, les lletres heu d'escoltar-les perquè són heavies que té cagues. Aquests dos nois són dos nois que estan com un llum, tots dos.
2: Uh-huh.
0: Són molt creatius. I han nascut en una família de músics, són molt músics. Llavors tenen referents del... Si us sentiu, d'aquell funky dels anys 70, però llavors hi posen un rapejat d'ara, en un moment urbà. O sigui, són dos nanos que els trobo supercreatius.
1: Està pensant...
0: I m'encanta la gent jove, que és...
1: Estava pensant que aquesta és una música sexy, no? És a dir, tu estàs amb algú, poses aquesta cançó i acompanya. Tornarà a la primera part del programa, d'alguna manera.
3: Visca!
1: No, ho dic, perquè hi ha cançons que hi ha gent que li agraden molt i que a tu et poden agradar molt, però no en aquell moment, no? A mi una vegada em van posar Alejandro Sanz.
0: Ja.
1: Que m'agrada molt Alejandro Sanz. Però allà no quadrava. No.
2: Desconcentra.
0: Per exemple, Alejandro Sanz, jo crec que és per estimar, no per fer l'amor, diguéssim.
1: Exacte.
0: Però, en canvi, hi ha un clàssic per fer l'amor, que és Harry és Barry White.
1: Va.
0: Però és un clàssic.
1: Una bona música electrònica, un bon chill out.
3: Jo t'anava a dir això, eh? Jo prefereixo, sí, sense lletra, que no me les conegui normalment.
1: Sense lletra.
3: Sí, perquè jo soc...
1: Sí, estic totalment d'acord.
3: Et despista molt, sí. Et despista
2: molt, sí. Ostres, sí.
1: El corazón partit.
3: Exacte.
1: Sí. Vanessa Hogar, tu tenies algun tema avui?
4: Jo tenia un tema molt curiós, a veure què us sembla. Parlo de moda. Per variar una mica, vale? Però no us espereu,
1: també.
4: Perquè mira... No miris, eh?
2: No,
1: mira o no mira?
3: Estic mirant el titular.
4: És què està de moda aquest estiu? Ah. Què ha sortit? A veure si adivineu la tendència number one de la moda de la Fashion Week de Milán, primavera 2026.
3: Jo ho acabo de llegir, no m'ho puc ni creure.
4: No,
3: eh?
4: Digui,
3: no,
4: no,
3: ens,
4: diguis,
3: no, mai.
4: No ho diguis.
1: No tinc ni idea.
4: El xandall, no. Els vestits pijameros, que aquest, la Olga en sabria, perquè es porten com uns pijames de seda, tampoc.
1: La xistera.
4: No. Les bates de l'àvia. Les bates de l'àvia.
1: Oh.
4: Perquè ja ha sortit... La marca Miu Miu ja ha passat per la passarel·la amb la bateta de l'àvia.
0: Miu Miu,
4: ara,
0: fa
4: ja
0: això.
4: No, van dir que si els pijames, que si el xandall... La bata de l'àvia, però va en sèrio, eh?
2: Va, un moment.
3: A mi m'agraden molt les bates de l'àvia.
4: Escolta, tu, és que ja no és de la mare, és de l'àvia, perquè la meva mare no la veig veure

0: Vaig amb una bata
1: però
0: així.
1: Però parlem d'aquelles bates de quadros amb aquells brodadets.
0: De les de flors, bueno, brodadets o no, però... Les,
2: la de Tresina.
0: La sobrecamisa, sí, de la Tresina. O sigui, la sobrecamisa...
1: Les que porta la mare d'Almodóvar a les pel·lícules. La mare sí. d'Almodóvar porta aquestes bates
0: sí, aquest, a les pel·lícules. Aquestes, les de poble. La que... O sigui, tu t'imagines la teva àvia vigilant-te quan te'n vas a l'aigua al mar. Ja, però... O a l'àvia fent macarrons o arròs a la cubana.
1: Clar.
0: Que arribes, llavors, ve alguna visita i porten el vestit a sota per no embrutar-se i la bateta que pot portar mànigues o no mànigues i té unes butxaques grandioses que hi cap tot allà.
3: I tu posaràs això?
4: Sí.
0: Però això... A veure, fem apostes, fem apostes.
4: Jo crec que sí.
0: Jo... A veure, no.
1: A veure,
0: tinc una cosa. Hi ha un símil, hi ha una barreja que ha fet Inditex, que és una barreja entre la bata i una camisa gran. La camisa gran, jo crec que sí que... Igual en tinc alguna ja, eh?
4: Jo tinc bata, per exemple.
3: Ah, jo també.
1: Sí. Però bata d'anar a dormir.
3: Però d'anar per casa, no?
4: Sí, clar. Una bata d'anar per casa.
1: Però bata com de dormir.
4: Soc molt feliç.
1: Tipus...
4: No, una bata com la...
1: Batint.
4: No, d'aquestes...
0: La bata de senyor.
4: Una bata de senyor, clar. Com la... Com
1: és que la bata de mare no és això. Clar, és la bata no. per estar per casa, no per anar a dormir.
3: No, per clar. estar per casa o pel carrer.
1: Per això et dic, no va amb el pijama sota.
0: No, mira, t'explico. La bata que parlem és aquesta que va com pel genoll, que és com un vestit recte, amb una obertura aquí triangular, bueno. senzilla... Sí, es pot lligar amb un cantó, no?
1: N'hi havia d'entalladetes, eh?
0: Bueno, sí, però són...
1: I amb butxaqueta.
0: Amb butxaques, però butxaques grosses. Però butxaques grosses.
1: Per posar els carmelos pels nets.
0: No era una bata sexy.
1: No.
0: No era una bata... Era una bata que t'havia de cabre el vestit de sota.
1: Exacte.
0: Vull dir que molt
4: entallat. M'agrada el retorn de la bata.
3: Ferran, tu quina moda creus que hauria de tornar? Vaig mirar això de la bata.
2: Jo de la bata no ho estic veient gens clar.
3: No
0: bajona total.
3: Total.
2: Ara jo, que últimament he anat de botigues, tu saps?
3: Sí. Estic veient... Estàs tu molt últimament, i ho fa això, no?
2: Sí, m'estic posant guapo. I està tornant bastant als 2000. Torno a veure el pantaló baix, que és una cosa... Saps la cintura baixa? Que és una cosa que crec que no hauria de tornar mai i està tornant.
3: És aquell que es veu al calçotet?
2: Sí, es veu una mica la roba interior.
1: I amb noia és això.
2: Amb noia... Amb home encara.
1: Sortia tot per
2: dona ho trobo més lleig.
1: Sortia tot per dalt.
2: Sí, això està tornant i crec que no hauria de tornar. Jo crec que hauríem de tornar al traje de tres peces i la pipa i el barret.
3: Amb
2: això m'agradaria molt.
3: Pipa i barret. Armilla, eh?
2: Sí, m'agradaria molt pipa i barret i sortir
3: armilles,
2: al carrer i dir bona tarda.
3: Hi havia una època i ho portava armilles sempre. Veus? I m'encantava les
1: armilles. Però armilla sí. no de punt, armilla de...
3: Sí, m'agradava molt.
1: Això ha d'estar ben fet, també.
0: En tinc dues, jo, ja, d'armilles.
3: Eh?
0: En tinc dues. No, però una negra...
3: No, va fer gràcia, eh?
0: Ja, no, però... O sigui, m'encanten. Una negra i una xaviot. Gris xaviot.
3: Aquesta cançó que ara ha posat... Rihanna.
1: Sí, és
3: Rihanna, és? Mira, veus? És que no sé mai qui canta amb la
4: gran tema.
3: És molt xula, aquesta cançó. Mira. Ara arriba el moment que fa allò de... És que així anem preparant una mica la cosa del Pedro Blázquez, que arribarà a l'electrònica desastre després de les 10 de la nit, i si vostès ja comencen d'alguna manera a posar-se una mica en línia, no?
4: Sí, està molt bé aquest
3: està
4: tema.
3: Està xula, no?
4: Sí, està molt bé. Que aquest tema deu ser del 2000, no?, més o menys.
1: Potser sí, eh?
4: Deu anar per allà, eh?
1: La el temps passa molt de pressa, eh?
0: Molt.
4: A mi m'agradaria que tornéssim, que hi ha molta gent que em porta, però són les caçadores texanes, que de fet mai no han passat de moda. La gent les va portant. No, però han anat apareixent i desapareixent, i ara no és el seu moment més àlgid. I després, però, dins del tema de la caçadora texana, allò que es feia de portar pins i coses a la... Oh, això m'encantava.
1: Jo en tenia molt
4: pins i coses a la caçadora texana, tu.
0: Fes-me cas, es porta molt la caçadora texana.
1: Sí, i l'ante
4: està tornant.
0: Amb pins no.
3: L'ante?
0: Però tot és començar-ho, eh? Perquè la moda és al carrer.
4: Amb parxes d'aquells que es portaven
1: d'Iron
4: Maiden.
1: Jo en tenia una que era molt moderna perquè estava feta amb trossos de pantalons.
2: O sigui, sí.
1: Es portava molt, es feia apedaçat.
3: Sí, és molt... Sí. Què dius, Sergi, tu?
5: Jo, així, una peça per home, jo tornaria ara, sobretot per l'estiu, als nàutics. Jo, per mi, crec que eren...
3: Com a calçat,
5: els nàutics.
3: Perquè eren còmodes.
5: Era super...
3: Però encara es porten,
0: sí que es porten.
5: No, però s'han deixat.
0: No s'han deixat.
1: Les bermudes, trobo, que les bermudes amb nàutic queden molt bé.
3: Sí.
2: Però és depèn del barri on vagis, de Barcelona. Hi ha barris amb més nàutics i barris amb menys nàutics.
3: És veritat, no? Però efectivament els nàutics encara continuen.
2: Sí, continuen.
4: I el que no suporta, que no torni mai, és una època que es van posar de moda els banyadors... D'aquells que arribaven gairebé als peus.
0: Ai, quina gràcia.
4: Un pantaló molt llarg de banyador.
5: Banyador corsari.
4: Recordes aquests?
2: I el pantaló pirata.

0: Nadal...
1: No parleu tots alhora, sisplau.
0: Rafa Nadal té un deute amb la humanitat, perquè va posar de moda els pantalons aquests pirata, perquè ell jugava a tenis així.
2: Sí.
0: I llavors va posar de moda els
3: aquests
0: banyadors
3: eren horrorosos.
0: I pantalons d'aquells amb butxaques d'aquesta mida.
1: Però val a
0: dir... I això no queda bé ningú, tampoc.
1: Val a dir que els pantalons pirata a mi m'agradaven una mica.
0: A mitja cama...
1: Jo tenia d'aquests...
4: És que soc pati corto i no em quedava gens
0: a ningú.
2: Jo en tenia, també.
1: A mi sí. A mi m'agradava això.
4: Sí. Jo vull posar sobre la taula, no sé si us ha passat anar a la platja a l'estiu, la gent jove, molt jove, homes, nois, que porten el calçotet sota el banyador.
0: Sí, és el que està de moda, això.
1: Ah, és veritat, per què això?
4: Això per què? Jo tampoc ho entenc.
0: No, no,
4: ja que estem parlant de moda, és un tema que no em deixa dormir.
0: Vaig sentir...
5: Queda xopa, jo.
0: Vaig sentir en un podcast que un pare que es queixava de lo mateix, el seu fill li havia dit que era perquè no transparentés.
2: Bueno, perquè es veu que ara hi ha...
0: Culete. Perquè es veu... Exacte. Els banyadors d'home porten només aquell saquet, diguéssim,
2: sí,
0: d'allò, la
2: huevera aquella.
0: I llavors, pel cul, no. Però, bueno, jo què sé, tota la vida...
1: Jo porto tota la vida portant banyadors de senyor i no es traspassa.
0: I jo no he vist mai res raro en cap home. Doncs ells que tenen aquesta mania i ara es posen el calçotet.
2: Això
0: no
2: passa, són manies que tenen joventut.
1: Un moment, perquè aquí el més jove és el Genís, no? Genís, tu portes...
0: Calçotets.
2: Això és molt estrany,
1: tu portes calçotets a sota el banyador? O tu, quan agafes un banyador per anar a la platja... Diu que sí.
4: Veus, és generacional.
2: Podries entrar... Però saps per què?
1: Genís, podries entrar un moment aquí i explicar-nos el per què, això? És a dir, perquè no ho acabem d'entendre. No vols que tu facis això, no? Però és un moment, no? Tu entres i dius, no, jo em poso els calçotets, va, passa.
2: Ole, ole!
3: Genís!
1: Que entri el Genís, feu-li un raconet, no? Ho dic perquè...
3: A més, el Genís també és de l'Espanyol. I...
1: Ah, és veritat.
2: Ah, sí?
1: Ah, podem aprofitar per parlar de l'Espanyol?
2: Pues i per guanyarà el Barça, diumenge.
1: Hola, Genís.
6: Què tal, com aneu?
1: Molt bé, molt bé.
6: Bueno, aquí... Sense cadira ni res,
1: estem molt entretinguts, molt precari, com pots comprovar. Que ho ha exposat el Ferran i amb raó. Sí. És a dir, estàvem parlant de modes que no enteníem i tal, i aleshores ha tret això del banyador.
6: Sí.
1: Jo no entenc per què la gent jove es posa banyador i a sota es posa el...
6: Jo algun cop ho he fet, depèn del banyador. Si em va ample i és llarg, doncs no em poso calçotets. Si és allò que em va justillo, doncs pues sí, a vegades sí.
4: Per clar, però és que tinc moltes preguntes. Bona, tinc moltes preguntes.
6: Perquè, clar, mai se sap, o sigui...
2: Per protecció.
1: Bueno,
2: sí. M'has vist, ja no sé parlar.
1: Tu sigues bona, que sigues bona, perquè la Vanessa quan es llença. Quines preguntes
4: deies? Jo estic amb el que deia el Sergi, és dir... El calçotet s'empapa. Allà entres en un món d'humitat que allò no pot ser bo, saps? Llavors,
6: sí, costa... és normal, eh?
4: Si, passa,
6: si has de portar tot el dia pues, els calçotets mullats i el banyador, pues, no és còmode.
4: No és gens còmode.
6: Clar, clar, no. Però bueno.
4: Ja està, només era això.
7: Però el concepte de banyador és això, precisament, que sequi ràpid, no? Que no acabo d'entendre. El que no tindria que tornar mai, per això, és el banyador marca paqueti. Això sí que no tindria que tornar.
1: Per la piscina, sí.
4: Sí, per la piscina.
7: Clar, per el banyador, sí, home.
1: Escolta'm una cosa. Un dia d'aquests... A veure, quan sigui, si podem escoltar amb antena el que avui hem escoltat.
6: Home, sí.
1: A un estudi.
6: Jo encantat, no, i el Martín encara més.
1: Perquè el Genís i el Martín avui han fet una cançó que de veritat he flipat. Però sí, molt ben feta, música que a l'estiu pot funcionar perfectament.
0: Sí.
1: A mi ja m'havien dit lo del Martín, que és un mega crack del tema. He flipat en com canta aquí el col·lega.
6: Sí, no,
3: hòstia, canta
6: bé. Genís? Sí. Bueno, sí. Canto...
0: El Genís canta.
3: Com s'amagats tu?
2: Que
7: guai. És un artista.
1: Bueno,
6: però bueno,
1: teniu un nom artístic ja o no?
6: Encara no el tenim. Si voleu proposar, estem
4: oberts. Ah, ostres, m'agrada molt això. Fem un dia una taula rodona i posem nom.
1: Sí, com es poden dir?
4: No ho sé. Va, no els conec prou. Però
2: el
6: nom artístic del Martín és Nai.
1: Nai?
6: Nai.
3: Nai.
0: Nai.
6: N-A-Y.
1: Nai Pai, no.
0: No.
6: Sí.
0: No. Si aneu com a duet és diferent que si aneu sols.
1: Clar,
6: és veritat.
0: Bueno, pensarem.
1: Pensarem al respecte.
6: Ja pensareu, sí. Nosaltres
1: gràcies,
6: encantats.
1: Disculpa per aquest atracament, eh?
6: Que va, res. Ja és que no ho he pensat.
1: I pensa al respecte, sisplau. És raro. Si em permets que t'ho digui, banyador i calçotet a sota.
6: És
1: molt
6: sentit. Una mica.
0: Però mitjons d'esport i xancles, no.
6: No, mai. Jo mai. Jo sempre vaig a l'estiu sempre amb xancles.
0: Sense mitjons.
1: No, és per això que el vam agafar a la ràdio.
0: És que...
7: Això perquè era de l'Espanyol.
0: Això és molt, també.
8: El Pla B, amb Toni Marín.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La crisi migratòria a Ceuta deixa per ara 6 denúncies per agressió sexual a dones migrades que van creuar la frontera ara fa 8 dies, tal com ha confirmat en Ràdio Nacional, encara que no es pot precisar la seva edat. El Ministeri d'Infància i Joventut ha registrat uns 1.300 nens i nenes, un tràmit necessari per poder-los acollir, però els veïns de la ciutat autònoma han comptabilitzat a 5.000 menors més al carrer. Ramsés Mohamed, de l'associació ELIN, reclama més espais per aixoplugar les persones més vulnerables.
2: Pedimos hoy la apertura inmediata de espacios amplios, de cuarteles en desuso, de polideportivos, de cualquier instalación pública para dar cobijo digno mientras se articula una respuesta estructural. No es una solución definitiva, sino una medida de contención urgente. No tiene sentido que existan espacios disponibles mientras personas vulnerables quedan a la intemperie o dependen de la solidaridad vecinal.
0: Per cert, que el Marroc ha elevat a 14 les persones que van morir intentant creuar el mar cap a Ceuta. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 7 d'agost, que també ens deixa altres titulars. La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Interpol han desarticulat en una operació conjunta una de les majors estructures criminals dedicades al tràfic de persones al Mediterrani i que investigaven des de l'any 2003. Hi ha prop d'una vuitantena de persones detingudes. Feien servir embarcacions d'alta velocitat per transportar drogues a Algèria i aprofitaven el retorn de les embarcacions per traslladar migrants a Almeria, Cartagena, Múrcia, Alacant i Eivissa. El Partit Socialista portarà a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid destinat a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El partit ho fa, diu, davant les canviants versions i la manca d'informació que assegura no ha oferit al govern madrileño. Óscar López, secretari general de la formació a Madrid.
3: El Partit Socialista va presentar una denúncia a la Fiscalia de Delitos Económicos de Madrid dirigida contra el Consejo de Administración de Planifica Madrid para que se investiguen todos los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros que pueda haber en relación con la compra del ático.
0: La Comunitat de Madrid, a través de l'empresa pública Planifica Madrid, ha publicat aquest divendres la venda de l'àtic de Chamberí per gairebé 6.700.000 euros. El mercat immobiliari viu el millor juny a Catalunya des de la crisi immobiliària, un mes en el que, per segon cop consecutiu, s'han superat les 9.000 compravendes d'habitatge, una tendència contrària a la del conjunt d'Espanya, com destaca el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Grogas.
4: Catalunya, en aquest sentit, és un oasi. Ha pujat tant a nivell de tota la comunitat, Catalunya ha pujat en conjunt de les quatre províncies, i també Barcelona, que és la que té més pressió.
0: Sentíem Òscar Grogas. Arreu de l'Estat s'han dut a terme unes 60.000 operacions. I els veïns al carrer Sant Gervasi de Cassoles número 54 del barri del Puiget hauran d'esperar una setmana més per poder tornar a casa, segons el Departament de Territori. Tot plegat després que ara fa un mes es detectés un esvoranc fruit de les obres de la línia L9 del metro de Barcelona. I abans de conèixer la previsió meteorològica per a demà, recordem que Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses al nord-est del territori fins a demà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès nous avisos per temps violent fins a les 10 de la nit a les comarques del Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental i el Maresme. I per cert, que el servei de la línia R3 de Rodalies es troba interromput entre Ribes de Freser i Puigcerdà a causa de la caiguda d'un arbre per culpa del temps. I ara sí, quina és la previsió meteorològica per a demà? Aimet, Jordi Oriós, bona nit.
5: Bona nit. Demà continuarà fent calor a Catalunya amb temperatures màximes amb pocs canvis però significativament d'altes a la depressió central i a Empordà. S'esperen 38 graus de màxima a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, 32 de màxima a Tarragona. Les mínimes seran caloroses durant la nit per damunt dels 20 graus a les quatre capitals. S'espera que no baixen els termòmetres de 24 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 a Lleida i 21 a Girona. Pel que fa al cel, estabilitat ciutat, excepte la meitat interior i els Pirineus. No es descarten ruixats que poden venir acompanyats de tormenta localment forta durant la tarda. El vent bufarà de component sud al migdia i de component nord a últimes hores de la tarda. És una informació d'EMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
1: Ràdio 4.

0: Xavi Collado.
1: Bona nit.
0: Xavi Collado.
1: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: picaresca d'un buen plat.
1: Cada dilluns parlem de rumba catalana des de fa ja gairebé 4 temporades amb aquest programa. Perquè volem recolzar que la rumba catalana sigui declarada patrimoni immaterial de la humanitat d'una vegada. Portem 3 anys darrere d'això. Sikus Carbonell, benvingut.
2: Molt bona nit, Xavi.
1: Sabem alguna cosa més de
2: Tot plegat o no? Sabem que hi ha 2 vies. Ja les vaig a dir, perquè si no, al final aquí quedarem tu i jo malament, saps?
1: Clar.
2: I no es tracta de que tu i jo quedem malament, perquè som homes de paraula. Hi ha la via de que el Ministeri vol fer una candidatura de la rumba juntament a la rumba gallega, ¿vale? Que seria no tenen res a veure, però bueno, com a vegades els polítics o els tècnics, millor dit, no són músics, doncs no saben, pobrets meus, per on van, no? I bueno, és allò, venga, ala, la casa és grande, ¿vale? O agafarem...

0: el toro, que es diu així, pels,
1: per les banyes.
0: Per les banyes, i farem una candidatura amb el sud de França, amb els gitanos de França, amb el govern francès internacional. Són les úniques dues vies que hi ha. N'hi ha cap més.
1: Doncs a veure si això ja comença a rutllar d'alguna manera, sí, perquè aquesta nit presentem el més nou de... La...

0: Aquest àlbum de la Pegatina es diu Fuegos del Barrio. Tu, Sikus, que te l'has escoltat, què et sembla? Quina és la teva valoració d'aquest àlbum?
1: A veure, a mi, ells ja saben que jo sóc fan d'ells. M'agrada tot el que fan, eh? Però, bueno, cada disc ells evolucionen. I això és el guapo d'aquest disc.
0: Jo diria que és un àlbum que recupera el més pur de la Pegatina. Adrià Sales, benvingut, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Content,
2: molt bé.
0: No?
2: Sí. Així,
0: quan surt un nou àlbum, és allò de la incertesa que passarà, però després...
2: Clar, després de tant de temps treballant-hi, no? Al final, quan surt, ja és com, bueno, ja...
0: Rubén Sierra, benvingut, bona nit.
3: Bona nit, què tal?
0: Com estàs?
3: Molt bé, amb moltes ganes.
0: També amb ganes, no? I
3: sí,
0: content, no?
3: Sí.
0: Molt bé. I l'Ovidi Díaz, Ovidi, benvingut, bona nit.
4: Hola, bona nit. També molt content.
0: Com el definiu, aquest Fuegos del Barrio?
2: Bueno, és un disc que vam començar... O sigui, jo quan vaig començar a plantejar la composició del disc era... Bueno, després d'un any que hem estat aturats... anem a buscar què és el que ens agrada fer en directe i anem a buscar un disc que funcioni en directe i que puguem posar totes les cançons a l'escenari, no? Com fèiem abans, al principi. I llavors, clar, ja, sí que hi ha molt pensat en... Hi ha rumba, hi ha ska, hi ha un merengue, hi ha una cumbia murga que vam crear a l'estudi allà amb el Camilo Lara... I està pensat com un disc d'això, de tornar del barri una mica, quan començàvem i traiem les guitarres i fèiem una mica de jaleo, doncs això.
0: Hi ha una rumba, catalana molt enganxosa que es diu La Voltereta.

0: la mano. M'agrada molt perquè diu, entre altres coses, aquí nadie va a morirse con el historial impoluto. I això...
1: Això és veritat, una gran veritat. És una gran veritat. A part que la rumba està molt guapa, eh?
0: Sí, sí, sí. Com va ser la composició d'aquest tema?
2: Ui, pues complicat, perquè, clar, hi ha dos tempos diferents a la cançó. I aleshores, clar, jo també va ser com menjar-nos el cap de quin era el tempo de cada cosa que funcionés i com anàvem a gravar-ho i tot això.
1: Però això és típic vostre, eh?
2: Però això és típic. Bueno, sí, potser no ho havíem fet tant, eh?
1: Jo me'n recordo com vaig estar l'aniversari amb ells allà al Club Sant Jordi,
2: sí, sí,
1: amb
2: sí.
1: el Muchacho, i allà
2: sí.
1: Hi havia uns canvis de tempo que deies, hòstia!
2: Sí, sí.
1: Però la gent ja està acostumada a això.
2: Sí, sí, això és típic. Sí, com que és esperable.
1: Jo crec que cada artista tenim coses típiques.
2: Que ens identifiquen.
1: No? Sí. Això és el vostre. Sí, aquests canvis de tempo, quan menys tu esperes.
2: Doncs això, a més, és una cançó que a mi m'agrada molt perquè explica doncs que cadascú té les seves coses al cap, no? I que a vegades no estem bé o ens passen mil històries, però que et poses a tocar rumba o et poses a escoltar rumba i se't passa tot, no? Que és una mica el que venim a dir aquí sempre.
0: Clar.
2: Però aquesta cançó pues, ja com que queda escrit.
0: Molt bé. A mi m'agrada parlar molt sempre dels directes, Rubén. Com són els directes de la Pegatina? Els coneixem de sobres, aquest país, però si heu de definir el directe de la Pegatina, com és?
3: A veure, el directe aquest any hem fet un upgrade, li hem donat molta més canya. El directe de la Pegatina és un directe per tots els públics, és un directe que qualsevol persona, encara que no coneixi les cançons, s'ho passarà de conya. I aquest any hem incorporat realització en directe amb un Steadicam sobre de l'escenari.
0: Que xulo.
3: També inflables, més foc, més confeti, tarimes que es mouen. Hi ha moltíssimes coses. Hem volgut fer aquest upgrade perquè veníem d'aquest peron de la Pegatina i quan teníem ganes de que quan vingui la gent a veure'ns després del peron digui, ostres, encara es superen, no? I per això hem apostat una altra vegada pel directe.
0: Segurament és una de les coses més importants, no? Quan hi ha un peron dir, ara tornem, però tornem amb molta més força.
2: Sí. És que també ens ho va dir el nostre mànager. En plan de, bueno, sí, parem, però hem de tornar més forts que mai, no? I llavors vam dir, bueno, pues el nostre fort és el directe, anem encara a fer més coses. I ara ja ens toca anar amb camió.
1: A vegades has de donar un pas enrere per tirar dos endavant.
0: Tu ja ho vas fer, eh?
1: Jo ho he fet, sí.
0: Ho vas fer amb Sabor de Gràcia.
1: Ara no puc parar i necessitaria parar, però no em deixen parar. Els nens no em deixen parar.
0: Els nens no em deixen parar, diu.
1: Oh, perquè tots els que porto jo són més joves, ara.
0: Bueno, normal, escolta. Saps? Anem complint anys.
1: Clar,
0: això és normal.
1: Nens! I abans m'ho feien a mi. Però bueno, és el que hi
0: ha. Com veieu ara mateix la rumba catalana, vosaltres, des de la Pegatina?
2: Jo molt desapareguda, en realitat. Però sento que després hi ha com intencions, o sigui, dintre de l'escena mainstream, diem, perquè després sí, és veritat que vas als xiringuitos a la platja a Calella o a, no sé, a tota la Costa Brava i tot és rumba, i tothom li encanta i tothom està ballant, i dius, per què això no està no? A les ràdios, als grans escenaris, perquè és una cosa que tenim molt aquí, que a tothom li encanta i tothom se sap totes les cançons i després sempre fan la típica Despacito en rumba, que és, mira, pues queda millor que l'original. I això, però després, bueno, sí que sents, jo què sé, pues a vegades ja, no sé, els Figaflowers, de cop i volta fan la rumba, la Rosalía fa la rumba, no sé què, i tothom acaba...
0: L'Alfred García.
2: Perquè a tothom els agrada molt, no? Però no és mainstream. En aquest sentit.
0: Amb aquest àlbum heu fet un homenatge a la cultura del dol mexicà. És un tema que es diu Rómpela.

0: rompela.
1: Homenatge, no?, que és el dol mexicà.
2: Sí, nosaltres portem 12 anys allà i ja el primer cop que vam viatjar allà vam anar per aquesta data de novembre. I allà, clar, ho viuen d'una altra forma
1: molt
2: totalment
1: diferent.
2: O sigui, no és una festa, però no s'ha de, no s'ha de viure com aquí, que un màrtir, o sigui...
3: És trist.
2: Trist. Mm. I l'Adrià aquí va escriure la lletra també per fer un homenatge als mexicans que ens han donat tant i ens cuiden tan bé.
1: A mi m'agrada molt la cultura mexicana en aquest aspecte, no? De com viuen el dol, com viuen la mort i el que diuen. I el que ja comencem a dir aquí també, que és una persona mor dues vegades, físicament quan te'n vas i després quan
3: se n'oblida.
1: Se n'obliden de tu, no? Quan ja l'última persona ja no et recorda, no? Allà ja estàs mort per sempre. Jo suposo que el Sikus té una altra visió molt diferent des de la seva part evangèlica, però al final la mort és la mort, no?
4: A veure, tots tenim una data de caducitat, no? És com un iogurt, el que no sabem quan.
3: Clar,
4: i quan més tard, millor, no? Però, bueno, jo, ja ho saps, i els oients ho saben, el que jo crec. Jo crec que aquí estem de pas, i quan morim tenim una ànima que, bueno...
1: Però hi ha alguna cosa després?
4: Jo crec sí. Que sí, jo vinc amb aquesta esperança. Perquè si no vingués amb aquesta esperança no pagaria hisenda, no pagaria res, m'entens? Perquè com m'he de morir igual, anem a fer la grossa, m'entens què t'ho vull dir? Llavors jo vinc amb aquesta esperança de que les bones persones i que els que creiem en Déu, pues, bueno, estarem amb els nostres éssers estimats el dia que partim. Que no existeix Déu, bueno, habré begut una mentida amb esperança.
3: Clar.
4: Si existeix tot això que he guanyat.
3: Clar, al final la cultura mexicana, hi ha molta gent creient també, i realment segueixen això que és, que en lloc de martiritzar-se, no, és recordar-los, fer-los un altar, no, i celebrar-ho d'aquesta manera. Llavors és molt bonic i vull dir que jo crec que es fan totes les cultures, però cada una té, pues, la seva forma de fer-ho.
4: Home, mira, quan un ser estimat parteix,
1: marxa,
4: primer és des de dolor, no? Però quan passen els anys, jo ara em vaig criar, ja molta gent ho sap, amb els meus avis. Jo quan parlo dels meus avis, abans m'acostava. Ara, quan parlo, ric, perquè estic content del que em van ensenyar.
3: Clar.
4: I és el millor homenatge que els hi pots fer, no? Vull dir que els recordis amb aquesta, diguéssim, alegria.
3: Clar, i tant.
1: Fuegos del Barrio. És curiós perquè cap tema es diu Fuegos del Barrio. Ha estat difícil trobar el nom del disc?
3: Bueno, ens vam plantejar... Hem treballat aquest any amb un director creatiu que coneixem de fa molts anys, ens ha fet moltes portades i l'hem encomanat que faci des de gestionar el disseny de la portada, gestionar els videoclips, no?, com diverses coses.
1: Sí.
3: I clar, va ser com... Bueno, ell ens va proposar, doncs, diversos noms. Tots anaven una mica a l'entorn aquest del foc i el barri, no? I al final entre tots vam acabar definint, perquè ens semblava que realment l'esperit d'aquest de tornar al barri era el que estava a través de tot el disc, no? I llavors la idea que també posar el foc com a una foguera on t'ajuntes amb els amics a tocar, no? Com el foc per cremar les impureses, totes aquestes coses, no? Com que anaven molt bé amb el disc i amb coses que es deien. I sí que hi ha la cançó que es diu Con este fuego, que bueno, jo crec que és la que li va donar la idea una mica de tot això.

0: quieres.
1: Són 12 cançons. Han quedat algunes fora?
2: Han quedat moltes fora.
1: Moltes?
2: Han quedat moltes fora. Anàvem a l'estudi, anàvem amb 11 cançons. I al final, dintre de l'estudi, amb Camilo Lara, vam fer l'última del disc. És la primera vegada que fem una cançó dintre de l'estudi. Normalment, com que no teníem temps moltes vegades de gravar, sempre anàvem amb el temps just, veníem amb totes les cançons preparades, gravàvem i piràvem de l'estudi. En aquest cas, com hem estat un mes treballant amb el Camilo Lara a la Casa Morada, al final estàvem allà tots els dies. I d'alguna nit de sobremesa, no? Després de sopar, va sorgir la cançó que tanca el disc.
3: Però si normalment fem com 20, 22, 25 cançons i llavors després escollim les que estem tots segurs que les volem fer, no? I això eren 11 cançons. Però si sempre es queda alguna fora. I bueno, pues a vegades es rescaten més tard o a vegades no, pues queden un calaix.

0: Aquesta és la cançó que deies, no? De...
1: Exacte, és una
0: que
1: cúmbia.
0: Es va fer allà, no?
1: Es va fer allà. Camilo Lara és un expert en cúmbies i aquesta cançó, els oients poden veure que és una cúmbia molt, molt mexicana, una cúmbia molt ballable. I bueno, va sorgir això d'una nit de festa a l'estudi.
2: Mm. Aquestes són les millors cançons, les que no estan preparades.
3: A més,
2: surten pura, així són, espontànies, sí. Perquè és el moment, t'agafa aquell moment de frescura i pum, i d'inspiració.
0: I tires endavant, no?
2: I tires endavant.
3: I a més que t'agafi a l'estudi.
2: No, clar, que t'agafi a l'estudi, perquè clar, és el que costa.
3: Clar, que després te n'oblides i el dia següent no té la mateixa espontaneïtat.
2: No.
0: I com ha estat tot el procés de gravació d'aquest àlbum?
3: Bueno, vam anar a la Casa Morada, amb el Camilo Lara, que no sé si ho hem dit abans, però és un mexicà, bueno, que ha fet... De fet, ell, clar, pensant en això del Dia dels Morts i d'això, clar, ell és el supervisor musical de la pel·lícula de Coco.
0: Sí.
3: I ha treballat amb Nora Jones i amb Damon Albarn i molta gent així, però perquè des dels 20 anys ja treballava com a R a Mèxic i tal, amb gent internacional, i bueno, un tio molt guai, i va venir aquí, ens el van portar a la Casa Morada i vam estar allà 3 setmanes gravant amb ell el disc i ja havíem nosaltres assajat abans prèviament al local d'assaig i li anaven passant coses i anava donant feedback, però després va ser allà quan vam estar gravant amb ell i bueno, 3 setmanes així, ens vam passar superbé, vam acabar amb una calçotada i ja està.
2: Promocionar lo nostre, home.
0: És el millor.
2: Però de totes maneres, ara vaig a fer una llança a favor de Mèxic i de la gent llatina, no? La música ja es viu d'una altra manera.
3: I tant.
2: Es viu d'una altra manera. Saps què t'ho vull dir? Hi ha coses que van més enllà d'una partitura. Hi ha uns sentiments, hi ha una manera de tractar la música, de buscar aquestes complicitats, i per això jo he treballat molt en llatins i clar, és el mateix llenguatge, molt fàcil, vull dir, t'ho fiquen molt fàcil. I no perquè aquí no ho sapiguem fer, si ho sabem fer... I
3: som més quadrats.
2: Els grans músics, també, si parlem d'Espanya, els grans músics els tenim a Catalunya, vale? Però som més quadrats, som una miqueta masses japonesos, no? No hi ha aquest, sí, no hi ha aquest moment d'inspiració, sí. I no, això té que ser així, no, que flueixi.
3: Som més matemàtics,
2: aquí,
3: no?
2: Està. I allà flueixen, no? Perquè és allò, mateix que transmetre sentiments.
3: Clar, i després com a públic també són increïbles, perquè ho ballen tot, veus que estan disfrutant...
2: Tenen ritme de tot.
3: Clar. En canvi, els europeus ens costa molt més.
0: Molt bé.
3: Ballar i moure l'escalent.
2: Bueno, és més del rock, és un altre assumpte.
3: Sí, veus a dos holandesos ballant salsa i dius, mare meva, es desmuntaran.
2: És com si veguéssim, uns gitanos veiessin claquer. No.
0: 2 anys d'aturada, no?, discogràfica. És molt o és poc?
3: No, està bé, no? Està bé, sí.
2: És lo normal.
3: Sí.
2: El que han fet és lo normal.
0: Hauria de ser.
2: No, era lo normal, anem a dir-ho així.
4: Sí. Als nostres inicis fèiem això cada 2 anys.
2: Tots ho fèiem així.
3: Perquè durava la gira 2 anys.
2: Clar, el que ara t'obliguen, entre cometes...
3: Anar traient.
2: I això és molt cansat. Anar traient singles, anar traient... Perquè a part, o sigui, ara els discos passen molt ràpid. No és com abans, que et duraven i que... Estàs en promoció, fas la gira, fas els concerts, prepares mentre fas la gira, no? Ara tot és molt... Treus un disc i ja tens que pensar en l'altre.
3: I a la setmana que ha sortit ja està sortint un altre d'algú altre i llavors ja el teu deixa d'estar...
2: Ja està, no?
3: Vull dir, clar.
2: És allò de dir, ostres, t'exigeix que els músics estem completament en fase creativa sempre, no? I això desgasta molt.
0: Molt. Perquè... Tot ha canviat molt. La música és molt més ràpida. La vida és molt més ràpida, no? Però la música també...
2: Ha canviat aquí molt. Estats Units també i Amèrica també, però s'ho prenen d'una altra manera.
0: I la manera d'escoltar la música.
2: Allà encara es venen vinils i CDs.
3: Clar, sí.
2: Aquí no.
0: No.
3: Aquí molt pocs.
0: Molt pocs. Sí. Però la manera d'escoltar la música també ha canviat, eh? No sé si vosaltres, quan composeu un tema, esteu pensant de quina manera consumirà l'oient aquella cançó, perquè avui dia ens trobem que els estribillos, les tornades, estan pràcticament els primers 30 segons.
3: Sí, això ha anat canviant. Jo me'n recordo que abans, quan havíem fet discos que ens havia produït el Marc Parrot, ens deia que hi havia una fórmula en aquella època, que és que la tornada no arriba fins al minut 1.
2: Sí.
3: Clar, ara la gent fa, igual que fa scroll que veu un story o un no sé què i en un segon ja sap si passa el següent, no? I fa mal dit així, ala. Doncs amb la música també. Llavors, si no els estan agradant com comença la cançó o ja no hi ha intros de musicals, comencen directament amb lletra, no?
2: L'estribet, inclús.
3: Clar, per això vull dir que és com... Sí, de fet, va haver un moment en què nosaltres, quan abans estàvem a Warner, va haver un moment a Warner fa uns anys que ens deien que havíem d'anar plantejant fer cançons de 30 segons per TikTok. I que fossin directament això, doncs, tornades que fossin molt enganxoses.
2: Sí, no, bueno. És que ara és això, vull dir, abans podies agafar una cançó i explicar una història. Ara tens que començar amb l'estribet per explicar la història després. Saps? O sigui, imagina't una gran cançó, que a mi m'encanta, de Rubén Blades, Pedro Navaja.
4: Sí,
2: si haguessin començat a la vida, te da sorpreses, dius, bueno, i ara sí, m'expliques la història.
3: Que això arriba al minut 5.
2: Clar, sí. Perquè s'ha canviat la manera d'escoltar música i consumir, sobretot a la gent jove, que és amb la pantalleta aquesta...
0: Del TikTok.
2: Això m'ho fem molt a mi, però bueno, no hi és.
3: Bueno, buscant dopamina, satisfacció ràpida, no? I, bueno,
2: a part de que s'escolta la música, sobretot a la gent jove, amb els mòbils. Per mi això és un pecat.
1: Bueno, i també nosaltres el que hem intentat amb aquest disc és tornar a l'arrel, no? Perquè, per exemple, hi ha gent que em diu, ostres, ara amb aquest disc m'ha passat com el primer disc de La Pegatina, com en el carrer, no? Que podia escoltar-lo sencer, no?
0: Des de la primera cançó,
1: l'última, no?
0: És una Quin ritual que fèiem abans,
1: clar,
0: eh?
1: I
3: amb les lletres.
1: Clar, sí, sí, sí, hi ha gent que ha tornat amb aquest disc, ha tornat a fer això, no? I això és molt, molt agradable, i en un moment que, com diem, que és molt... molt ràpid tot, que algú pari l'atenció de 12 cançons seguides en un disc, se l'escolti sencer, això és gratificant.
0: Molt, molt, molt gratificant.
2: Innecessari.
0: Agafaven...
2: No, innecessari.
0: Tu te'n recordes, que tu, bueno, tu i jo més o menys de la mateixa edat, no? Te'n recordes, no?, que ells som més joves, però agafàvem un vinil, el posàvem a casa pel matí, l'escoltàvem sencer,

0: Sí, el traiem, el netejàvem, el guardàvem perquè ens costava 2.000 peles d'aquella època.
1: I hasta 5 havia pagat jo de discos d'importació de salsa que me'ls portaven d'Estats Units a Edison's, a les botigues Edison's.
0: Sí, allà a la Ciutat Vella, al Raval. Sí. qui no ha estat allà mirant hores i hores discos allà?
1: D'importació de T.H. Rowan, tinc un disco a casa, un vinil, i ho parlàvem quan veníem de viatge, que és vermell, que és de la Latin Percussion, sí. I una edició limitada, val un dineral.
0: Sí, sí, allà anaven sempre, els dissabtes.
1: Però llarga, eh?
0: Què feies dissabte al matí? Anaves a Edison?
1: Sí, jo anava o dissabte al matí o dissabte a la tarda. Sí, agafava el metro, anàvem 3 o 4, i cada un compràvem un disc diferent. I després se'ls gravàvem.
0: Com? Clar. Això és pirateu, eh?
1: No, bueno, amb cinta, per tindre'l, però a vegades aquell disc, jo el anava després ni que el tingués en cinta, perquè anava amb els Walmans, en aquella època, i comprava el seu també.
0: Que antics que som, eh? Que antics
1: no,
0: que
1: antic,
0: som, eh?
1: Antics...
0: No, dic d'edat.
1: Bueno, però...
0: Vintage.
1: Però l'antic té valor.
2: Evidentment. El Rubén i jo, que anàvem al col·le junts, fèiem el mateix, però amb CDs. O sigui, sí, cadascú escollia un, perquè tampoc et donava els diners per tot,
3: sí,
2: i ens ho gravàvem.
3: Sí, anàvem a la botiga que hi havia, que ara és un Zara, al Virgin. Anava allà, o després també a Carrer Tallers.
0: També.
1: Sí, ja hi havia a Castelló, hi havia diverses botigues més. Sí.
3: Revolver, sí.
0: Sí.
1: Que a veure, i miraves els crèdits, miraves els productors, els tècnics de so. En aquella època no havia mastering.
0: No
1: es masteritzaven els discos. Vale? Després va sortir el Ted Jensen, que va inventar el mastering, no? I va ser una revolució tot això. Però vull dir que ho miràvem i veus, ostres,
0: quina època,
1: música, l'altra
0: quina
1: música.
0: Època.
1: Això és cultura musical.
0: El Cicus plorarà, perquè és una llagrimeta fàcil.
1: Bueno, m'estàs tocant la fibra.
0: Quina és la història de Lupita i Silvino?
4: No té cap història, en realitat. No? Vull dir, no és una història real ni res, però bueno, és com... doncs això, que a vegades hi ha moments en què jo què sé, et trobes amb algú que és molt apassionat i molt complicat i no sé què, i una altra persona que és molt més calmada així, i veus que es complementen, no? Doncs és una mica aquesta idea de la complementaritat, no? De com dues coses que poden ser a priori oposades, però de cop i volta es troben i tenen coses en comú. En aquest cas, doncs, són dues persones, no?, que són superdiferents, però a l'hora de posar-se a ballar, no?, doncs és quan veuen que allò és per ells, no?, i que és el punt que tenen en comú. I llavors, clar, a mi m'agrada molt la tornada, perquè és, diu, ni aunque te quites si era lo tuyo, ni aunque te pongas si no era para ti, no?, com que és algo molt del destí, que diuen molt a Mèxic, que a mi això sí. Ja m'he agafat com diverses frases així que m'agrada molt que diuen allà, que és això, com a vegades hi ha coses que són irremeiablement per tu i a vegades hi ha coses que tu insisteixes i no ho són, no? Doncs una mica relaxar-se en aquest sentit.

0: Per vosaltres, la part audiovisual encara és important? Fer vídeos és important?
1: Més que mai, jo crec.
0: Sí, més que mai.
2: Si no paren. Les... Sí.
0: No, no, ja ho sé, ja ho sé. Ja ho sé.
3: No paren. Home, jo, a mi sempre en surten.
1: És que dic, ara les cançons van acompanyades de la imatge que tu tens de quan les has vist. O sigui, hi ha molts... hi ha cançons que potser no escoltaries mai a la teva plataforma, però t'apareix un Reels d'Instagram i veus algo que t'entra pels ulls i després t'acabes enganxant a la cançó. No, llavors sí, és molt important ara mateix el tema visual.
4: És
1: no?
4: molt important, però no és rentable.
0: No és rentable. Aquí és on...
4: No és rentable perquè al final la inversió que fas en videoclips no té un retorn, però sí que té un retorn a nivell de públic, això sí. No monetari, però sí de públic.
1: D'imatge,
4: sí. I de crear-te l'univers d'aquest disc i després també tenir material per a les xarxes. Hem fet... A part dels quatre videoclips, hem fet un visualizers en vertical, aprofitant també llocs, botigues i llocs de Montcada per fer, bueno, una miqueta com els acústics que es fan moltes vegades en vertical en TikTok, però jugant a diversos llocs de Montcada i aprofitant a això.
0: A mi m'agrada molt el vídeo de la voltereta, perquè
4: una cosa,
0: quan feu aquestes coses de halar, de calçotades i tal, convideu-me, jo surto al vídeo, si no passa res, jo surto al vídeo.
2: Jo portaré el postre.
0: Però m'agrada molt. A mi m'agrada molt, aquest vídeo, amb aquesta calçotada que heu fet, amb aquestes fotografies tan ràpides que es poden veure. No
1: sé si vam fer 10.000 fotografies.
0: 10.000 fotografies.
1: Quantes fotografies. Sí, una passada. És, bueno, idea del director creatiu que va dir, doncs podrem fer alguna cosa així, com fer com un dia s'encem la pegatina des que fa la calçotada fins que després aneu de festa, no sé què, tal, i tot això. I llavors, bueno, vam estar allà fent la festa de veritat. Actors de mètode.
0: Quins porrons de vi que surten
2: però,
0: allà.
2: Ves com les festes no es poden fingir, o surten de veritat o no surten.
1: Clar, i tant.
0: Però està molt bé, perquè representa molt bé la cançó, que de vegades no és fàcil, No és fàcil portar amb imatges el que estàs dient cantant.
1: No és fàcil.
0: No és fàcil. Clar,
1: però bueno, és feina d'una altra.
0: Com està aquest estiu?
4: Bé, molt bé.
0: Sí, nosaltres... Hi ha moltes ganes, suposo.
4: Hi ha moltes ganes, hi ha molts concerts per aquí. Per aquí farem el 29 de maig al Poble Espanyol.
0: Caram!
4: I després fem festiuet a Salou, fem l'Empordà Music Festival i també farem el Pau Paterres a Tàrrega. I després girarem per arreu de l'Estat i també Holanda, França. Venim de Mèxic i dels Estats Units abans de la gira i aquest any es presenta fort.
2: El Pau Paterres és molt guapo, aquest festival.
4: Sí.
2: Són molt bona gent.
4: Sí.
1: Nosaltres havíem anat fa mil anys quan era un festival de músiques ètniques.
2: Ètniques.
4: Sí.
2: Jo fa 10 anys que vaig anar.
4: Sí.
2: I són molt bona gent.
1: Sí, ara quan
2: ho has dit m'ha vingut el cap.
1: A més, tot de voluntari.
2: Per això t'ho dic, que són nanos molt macos. I l'any passat, pobrets, se'ls va quasi enfonsar.
4: Sí, per tota la pluja.
2: Així que una abraçada a la gent de Pau Paterres i a disfrutar amb la pegatina, home.
0: Qui ha fet la portada del disc? Perquè és molt xula, ens porta
2: guapa,
0: i ens transporta molt a la cultura mexicana.
2: I estat a punt de dir-los jo, també.
1: Sí.
5: També és mexicà, és argentí, però viu fa molts anys a Mèxic, és doctorat de Derete. Ens agradava molt perquè ha fet portades de molts grups que escoltem i vam parlar amb ell i ha fet una gràfica increïble.
0: Diu molt, la portada.
1: Sí.
0: Només veure la portada és molt significativa del que podem trobar a l'àlbum.
2: És important. I et transmet el que escoltes després.
4: Bueno, abans, quan deia d'anar a les botigues de discos, moltes vegades escollies el disc per la portada.
0: Per la portada.
4: No? Llavors, jo crec que simbolitza molt el que hi ha dintre d'aquest disc. Amb la portada pots veure que hi ha coses mexicanes, coses més punkis.
2: És l'esperit del disc,
4: sí.
2: La portada vostra.
0: De quina manera s'aconsegueix que aquest caràcter festiu que vosaltres porteu a la pegatina es converteixi en un referent, no només aquí a Catalunya, sinó a tot el territori d'Espanya i fora de les nostres fronteres? Com s'aconsegueix?
1: Tocant a tot arreu, imagino, perquè no s'ha mogut d'una altra manera. Vull dir que hem estat tocant a molts festivals, a moltes festes majors, de tot arreu...

0: i a més sempre com que m'ha apostat pel directe perquè la gent doncs això es quedi com una mica extasiada, no?, després de veure'ns. Bueno, crec que sempre com que tothom que ens veu per primera vegada al·lucina, no?
1: Clar.
0: I crec que això ens ha anat fent que la gent ens tingués una imatge de nosaltres, de, bueno, això és un festival, una festa increïble, tal, i nosaltres ens hem anat creixent i creient aquest... Això, i ho hem fet cada cop més gran, no?
2: I segurament també el bon rotllo que porteu a sobre de l'escenari,
0: sí,
2: no?
0: I perquè
2: veuen... es transmet.
0: Clar, a vegades, jo què sé, entenc, i com veuen la gent d'altres països això que feu, no? I dic, bueno, és que veuen allà nou tios que s'estan passant bomba i això és universal, vull dir,
2: clar,
0: és que veuen allò això, el bon rotllo.
2: Clar, perquè entre vosaltres també hi ha molt bon rotllo,
0: sí,
2: no?
0: Sí, clar, i ens ho passem molt bé.
3: És que dalt de l'escenari, sí, una cosa és tindre bons músics i l'altra és tenir bons músics que som companys.
2: I bona gent.
3: I com una família.
0: Sí.
3: Això es transmet.
4: L'energia, sí, sí.
3: Aquesta energia...
2: Perquè són moltes hores que esteu junts.
3: No és només tocar, és viatjar, és conviure, clar, és assajar...
0: I t'entens. I el públic veu que hi ha bromes internes.
3: Clar.
0: I llavors diu, aquests són col·legues.
3: I mirades de complicitat. Clar. Aquelles coses que passen al de l'escenari que es noten.
4: Sí, sí, com a músic tu veus també quan vas a un concert i veus si es porten bé.
3: Jo tinc que destacar d'ells, a part de que són bona gent i jo me'ls estimo molt, que ningú els hi ha regalat res.
2: No. Vale? Sí, la feina ben feta.
3: I la feina ben feta, amb professionalitat, amb humilitat i amb constància, acaba sortint, m'entens? Perquè a mi no és que sigui contrari d'aquests, jo sóc fill, sóc net, no sóc contrari d'això, però valoro les persones que s'ho han currat de zero, com ells, que jo me'n recordo que es feien la seva promoció.
0: Sí, sí, tot.
3: Quan
0: tot
3: van començar, vale?
0: Tot ens ho feien.
3: I me'n recordo, s'ho feien tot, vale? Vull dir que s'ho han currat de zero, i això és de currantes, i quan arribes a on tu vols arribar, doncs dius, ole,
2: clar,
3: tu has guanyat. I sobretot també creant les seves cançons.
0: Com menys de barris obrers.
3: Clar.
0: Pues...
3: No, és així.
0: Tens exemples.
3: Però és així, és així, sí, sí. És així.
0: De que no hi ha una altra manera de fer-ho.
3: Ah.

0: Estava escoltant Ben Pallà. Quina és la història d'aquest tema?
1: Ben Pallà...
0: Significatiu, perquè... també.
1: Sí, sí, bueno, perquè és divertit, no? Pensant en... És una oda a una mica a la bogeria i als llunàtics i tot això, no? Com que diem que nosaltres estem un poc pallà, no? Doncs pues vine amb nosaltres. O sigui, com resumint això una mica la idea.
0: La música transmet, i sempre ho hem dit amb aquest programa, sensacions, emocions. Hi ha cançons que ens poden transportar en un moment donat de la nostra vida. A vosaltres, quina és la cançó? A cada un de vosaltres que quan l'escolteu us transporta en un moment de l'adolescència o no adolescència, però que us transporta de la mateixa manera que una olor. Una olor i una cançó sempre ens porta a moments de la nostra vida. Adrià.
1: Ostres, no sé, de coses que escoltava quan era petit, no? Així, música... És clar, és que ens vam criar com... Mira, ara potser els hi cus flipar. Me'n recordo de... que el meu pare de petit en vinil em posava Guapachá Combo.
0: Caram!
1: Guapachá Combo, no? Sí, sí, Guapachá Combo, que rico mondongo.
2: Jo els havia vist en directe.
1: I aquests era, crec que eren vallesans, no?
0: Sí, sí, sí,
2: sí, del Vallès, sí.
1: Jo no els... O sigui, però me'n recordo d'un disc que hi havia a casa del meu pare que em posava molt i em feia unes performances allà, ell, sí. I mira.
0: Rubén, a tu?
3: Jo un disc del Serrat que em porta... sobretot la cançó de la Saeta.
0: La Saeta al cantar.
3: Sí, em porta molts records perquè jo tinc família a Galícia i abans amb un R5 de color negre que no tenia aire condicionat anava a la seient de darrere del cotxe del meu tiet anant des de Barcelona fins a Galícia i només tenia aquest disc del Serrat i era en bucle. Llavors, al final, aquestes cançons em recorden moltíssim d'aquella època de quan era petit, quan anava a Galícia, els viatges aquests amb la truita, patates, la carn arrebossada, no?, de fer la parada a les àrees de servei i després anar a Galícia i aquesta, jugar amb els amics d'allà de Galícia.
0: I l'Ovidi?
4: Jo, a casa meva, el meu pare posava molt Mecano, o sigui, i jo també, pues, viatges cap al càmping, que anàvem a la Costa Brava, que el meu pare sempre s'agafava una bossa de pipes i anava conduint i omplia una bona bossa de les sobres de les pipes. I em recorda molt, encara que el meu pare era molt de ràdio.
0: De ràdio.
4: El meu pare era molt de ràdio, o sigui, al càmping jo crec que tots els veïns escoltaven, perquè a part és una mica sort, escoltaven tot la ràdio que anava posant sempre a l'aixecar-se ja la posava.
0: Que maco, i xicos.
2: Quina diferència entre els tres.
0: Sí, sí. Sí.
2: Has vist quins...
1: Sí, sí.
3: Però jo crec que és lo guai, no?, també de la pegatina. A part també hi ha dos components de la banda que són francesos. Hi ha moltíssima varietat. I juntar aquesta varietat fa que surtin coses molt fresques i molt diferents, no? I és lo guai, aquesta eclecticitat, com es diu?
0: Sí.
3: Sí. Jo crec que és això, lo guai de la pegatina, no? Que encara que el so de la pegatina és característic, al final podem fer el que ens doni la gana perquè sona a pegatina.
0: I a tu, Sikus, quina cançó et porta?
2: N'hi ha moltes.
0: Sí?
2: Triar-ne una em costaria.
0: Tria una.
2: Una cançó que sempre m'ha encantat és el Me'n vaig a peu de Serrat. I amb això, una mica amb el Rubén...
0: Que t'ha encantat o que et porta en un moment
2: porta,
0: de la teva vida?
2: Em porta al bar Pichina de Gràcia, quan ho cantaven els rumberos de l'època, el Chango, que estaven allí, el Moncho, que venia a veure la família, que no vivia allà, ja, i ho cantaven. Jo era un nen que seia a terra i veia el Pescaïlla, tots ells, cantant amb en vaig a peu, la guitarra a l'esquena, i com les gitanes ho ballaven. I això, pues, mira, jo va ser la primera cançó que vaig gravar amb Sabor de Gràcia. I per mi és la meva cançó,

0: Adrià Salas, Rubén Sierra i Ovidi Díaz, moltíssimes gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: Recomanem aquest àlbum de La Pegatina, es diu Fuegos del Barrio. Sicus Carbonell, gràcies. La setmana vinent, molt més rumba catalana.